0: find me.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: ens ha enviat un Excel. Mira,
0: no.
1: Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les...

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

decide which shirt goes with which skirt.

0: Lloc.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o no, però en el cas del no es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta, a més, se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara encara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però CGT i la intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit també mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. A Girona han optat de moment per mantenir la protesta i animen els companys a secundar la vaga d'avui, i l'assemblea de centres del Bages i el Moianès també opta per donar continuïtat a les mobilitzacions. D'altra banda, i a l'espera del resultat de la consulta, es manté la vaga a tot Catalunya de divendres, i en cas que els docents rebutgessin el preacord del sindicat USTEC, defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Repassem ara altres informacions en format més breu amb la Carola Gil.
3: Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat.
2: El líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
3: Reunió avui del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem.
2: Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'anella de Montjuïc, a Barcelona, en la festa 3CAT en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria. Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
3: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'excés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
4: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
5: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
6: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
3: La protesta, organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
2: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València, 77-102, enmig d'una gran xiulada del públic en l'últim partit de Lliga, i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
3: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
2: L'Europa ha empatat a un a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdors.
3: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Márquez ha quedat setè.
2: I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè corredor de la història a guanyar les tres grans proves ciclistes per etapes, és a dir, Tour, Giro i Vuelta.
1: Fins aquí les notícies.
0: Àlex, com em dic ara?
2: Catalies.
0: Catalies.
2: No, però després t'ha dit...
0: Tots els dies Catalies. No, eh? Ho ha dit bé després.
2: Sí, després sí.
0: Xavi Campos té ganes d'acabar el cap de setmana. Quan acaba, apareix el meu cognom, que li està donant totes les versions possibles aquesta temporada.
2: Heu de parlar i arreglar-ho per entendre.
0: Hem de parlar, hem de... Avui el trucaré. Diré, vine cap aquí, que t'ho hem de parlar. Mentrestant, les 5:05.

0: Vinga, som-hi, molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 1 de juny. Estrenem nou mes. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims, boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà i lleugera refrescada, tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que ahir. Marta Diana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Ametlla de Mar el sol sortirà a les 6:27 del matí i aquí el dia durarà 9 minuts més que fa una setmana, exactament 14:55.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui que fa 89 anys que és l'aniversari de Morgan Freeman, avui fa 89 anys.
0: Ah, molt bé.
2: Toca cita de Nelson Mandela. L'educació és l'arma més poderosa que podem utilitzar per canviar el món.
0: Expliquem per què hem dit aquesta frase de Nelson Mandela.
2: És l'actor que va interpretar Nelson Mandela.
0: Ara, per si de cas.
2: Això ho sap tothom, ho sap tothom.
0: No donem les coses per fet, expliquem-ho als oients, que també és la nostra feina. Bé, avui alerta perquè arrenquem el dilluns amb tota una icona.
3: French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on

0: square cut or pear shape. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1: Marilyn Monroe va ser una de les figures més icòniques del cinema del segle XX. Va aconseguir transformar-se en una estrella mundial gràcies al seu talent, la seva bellesa i el seu carisma davant de les càmeres. Durant la dècada dels anys 50 va ser el símbol de Hollywood, però malgrat el seu èxit, la seva vida personal no va ser gens fàcil. Sovint es va sentir pressionada per la fama i per com la tractava la indústria, reduint-la moltes vegades només a la seva aparença física. A tot això cal sumar-li una vida sentimental que també va despertar molt interès mediàtic, es va casar 3 vegades i les seves relacions, així com els rumors sobre la seva vida privada, van alimentar encara més la llegenda. Marilyn Monroe va morir l'any 1962, amb només 36 anys, en circumstàncies que encara avui generen debat i especulacions. Tot i la seva mort prematura, continua sent un símbol de glamour, fragilitat i talent. La seva imatge encara és present en la moda, l'art i el cinema, i moltes persones la recorden com una de les grans icones mundials del segle XX. Avui hauria sigut el seu aniversari i Marilyn Monroe hauria bufat 100 espelmes. Li donem la corda, o li donem corda el dilluns a Marilyn Monroe, una manera més que elegant de començar la setmana. No esmorzarem amb diamants, però tenim cafeïna per brillar fins les 6.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com va les primeres hores dels 40?
3: Bé, sí. Ja, unes quantes, bé, bé.
1: I què tal? Com et sents com a home de 40 anys ja?
3: Doncs igual que amb els 39.
1: Ah, sí? No ha canviat alguna cosa internament?
3: No. Oh. No, no, no, no. Com a molt una mica d'estralls de la festa que vam fer dissabte, però vaja, tampoc molt més, tampoc molt més.
1: Està bé, està bé.
3: Ja saps com van.
1: I tant, i tant, ah, i tant. I ja vas estirant, ja vas estirant.
3: Ja fa dies que saps com van i, per tant...
1: Ja no preocupis que ja em vas atrapant, eh? Vull dir que sí, jo ja hi he passat, però tu vas venint, eh?
3: Però anem al mateix ritme, és a dir, això, en la cursa anem al mateix ritme. Espero que per molts anys anem al mateix ritme.
1: Sí, i ara tens 2 setmanes per descansar abans no arribi l'altra festa d'aniversari.
3: Ah, exacte, que és la teva, sí. Amb els 2 bessons.
1: A partir de les 6 del matí comença el Matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, estarem molt pendents d'aquest tiroteig que hi va haver a Badalona, que va acabar amb una nena de 10 anys ferida per un rebot, diguem-ne, d'una de les bales. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra i també amb la directora de l'Escola de Prevenció de Seguretat de l'Autònoma, Montserrat Iglesias. Després rebrem a l'estudi a la consellera d'Educació, Esther Niubó, ara que ja hi ha pacte amb els principals sindicats, però que l'han d'avalar els mestres i professors,
1: eh?
3: Amb aquesta consulta que comença avui a les 12. També avui hi ha vaga parcial, no secundada per l'USTEC, però sí per alguns dels altres sindicats, CGT i la Intersindical, per tant també n'estarem pendents. I després parlarem del Papa, perquè ja es comença a escalfar la visita, en parlarem amb un dels vaticanistes de Roma, el Javier Martínez Brocal, per saber com s'està preparant aquesta visita. Després, a 11:15, parlarem de l'estiu que ens espera meteorològicament amb en Francesc Mauri, també de la prevenció d'incendis, perquè l'altre dia els bombers van presentar el seu programa de cara a l'estiu i hi ha una mica de preocupació de cara a com pot anar aquest incendi aquest estiu pel que fa als incendis. Farem secció del Cor a 11:15 i després a les 11 entrevista a Francesc Torralba, també molt dins del món del Papa, per tant també estarà bé. I després els temes pendents, una mica d'humor i cap a casa.
1: I haurem fet el dilluns.
3: I ja està.
1: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
1: 3:15 del matí. Per cert, noies, que avui esmorzarem, farem el primer cafè amb l'actriu Tònia Costa.
4: Oh, quin privilegi.
1: Sí, a veure si està desperta aquestes hores del matí. Presenta una madre de pel·lícula al Teatre Romea de Barcelona. L'obra tracta sobre la síndrome del niu buit, quan els nens, nenes, nois, noies, marxen de casa, cada dia més tard, però de cop i volta els pares un dia entren a casa i es troben que els fills han marxat. Segur que molts de vosaltres us sentiu identificats amb aquesta síndrome i ho comentarem amb Tònia Costa també aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio. Mentrestant, què ha passat el món mentre dormíem? Carola Gil, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Doncs mira, aquesta matinada a Colòmbia hi ha hagut una gran sorpresa electoral que ni els millors guionistes s'haurien atrevit a escriure.
1: A veure.
4: Durant la primera volta de les eleccions presidencials, 77 persones que constaven oficialment com a desaparegudes han acabat fent una aparició estel·lar a les urnes.
1: A veure, això explica molt.
4: Les eleccions han estat més efectives que el Quién sabe dónde de Televisió Espanyola i que el Crims de casa nostra. Segons la Fiscalia colombiana, aquests 77 ciutadans figuraven als registres de persones desaparegudes, però aquest diumenge van anar a votar com qualsevol altre elector. És a dir, constaven com a desaparegudes i van anar a votar, van portar el carret allà i diuen, ostres...
1: Ja no estan desaparegudes.
4: No estan desaparegudes.
1: Que curiós.
4: Doncs un cop comprovada la seva identitat i que efectivament continuaven ben vius, se'ls ha expedit l'acte de supervivència. La notícia, diguem que té una cara positiva perquè permet actualitzar registres i resoldre situacions personals pendents, però també posa de manifest la complexitat d'un país que encara arrossega les conseqüències de dècades de conflicte armat. De fet, a Colòmbia encara hi ha 132.000 persones que consten com a desaparegudes. En qualsevol cas, poques vegades una convocatòria electoral ha servit al mateix temps per escollir candidats i per localitzar ciutadans que feia anys que constaven com a desapareguts.
1: Com molt bé estaves explicant, la situació de Colòmbia no té res a veure amb la nostra i el que ens pot sorprendre aquí, allà suposo que, com molt bé estaves dient, que hi hagi, per exemple, eleccions, fa que es puguin actualitzar una mica els marcadors de la població.
4: Exacte.
1: Que inicialment...
4: Els conflictes que hi ha armats allà no són els mateixos.
1: Res a veure. Gràcies, Carola.
4: Bon dia.
1: Fins ara. I pràcticament arribant a un quart de sis del matí, emissió conjunta, com cada dia, de dilluns a divendres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel llegat que ens deixa el filòsof francès Edgar Morin. Ha mort als 104 anys i serà recordat, entre altres coses, per la teoria del coneixement complex. Defensava que la realitat no està composta per fenòmens aïllats i que, per entendre-la, cal relacionar aquests fenòmens entre ells, per evitar així visions simplistes. Morin ha mort avisant dels perills de l'autoritarisme i de la deriva actual a bona part del món, però també ens deixava una frase que esperem que sigui premonitòria. Continuo creient en la humanitat, tot i dubtar-ne.
1: Doncs nosaltres també intentarem creure en aquesta frase, en aquest món millor que ens deixa aquest matí l'Andreu Merino. I mentrestant, de què parlarem, poc?
6: Doncs de la cara B, de la famosa caseta dels concerts de Bad Bunny.
1: Ara meva, la que hi ha amb la caseta de Bad Bunny.
6: M'ha agradat molt.
1: Sí, és curiós aquest tema, eh?
6: Sí, pels qui no ho sàpiguen, però vaja, ho expliquem ràpid, eh? És aquesta construcció de color rosa que veiem a tots els concerts. És una construcció que el que vol fer és emular les cases que es van fer a Puerto Rico per la gent treballadora durant la segona meitat del segle passat. Es veu que està inspirada en la casa d'un senyor en concret, que ara té 85 anys i es diu Román Carrasco Delgado, a qui es veu que l'equip de Bad Bunny li va pagar $5,000 perquè li van dir, escolta, la teva caseta ens agrada molt i volem fer el videoclip inspirant-nos en aquesta caseta. Ara bé, què ha passat? Doncs que aquesta caseta que hem vist a tot arreu, ara el propietari, el Román Carrasco en qüestió, li ha demanat a l'equip de Bad Bunny $6 milions d'indemnització, perquè es veu que ara a casa seva hi va moltíssima gent a veure-la, a fer-se fotos, i ell, doncs, n'està més que cansat.
1: 6 milions d'euros és una bestiesa.
6: És una borrada.
1: Però tenir gent constantment davant de casa fent-se fotografies... Clar. Ha sortit en més d'una ocasió el propietari de la casa de Carrie Bradshaw, que crec que és al carrer Perry, a Nova York.
6: Hi ha una tanca, ara.
1: Que hi ha la tanca, però inclús havent-hi fotut la tanca, la gent s'hi tira fotos i ell, de tant en tant, surt amb molta paciència des de fa molts anys dient deixeu de tirar fotos aquí, perquè aquí no hi viu Carrie Bradshaw. Veurem com acaba aquest tema i si finalment li donen o no aquests 6 milions que demanen.
6: Clar, és que li van pagar $5,000 i ara suposo que ha vist. Escolta'm,
1: aquí hi ha negoci.
6: Aquí hi ha negoci. Molt barat. Per favor.
1: Lara, amb quina bona notícia ens acabem al matí?
7: Doncs mira, és bona notícia que avui entren en funcionament els albergs per temporers a Lleida. Aquest any amb més places que mai. Les comarques de Lleida encara en el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida que ofereixen més de 700 places destinades a les persones temporers que busquen feina. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu de Lleida, mentre que l'alberg de Serós està actiu des del maig. Sentim a la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
8: Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això pues, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporers són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
7: Una de les novetats de la campanya d'enguany és la posada en marxa del CAT Temporers 1, que està situat a la Creu del Batlle, a la Caparrella, que oferirà 32 places d'allotjament, a més del servei de dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral.
1: I aquestes hores del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. I això ens ho explica, com cada dia, l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar opcions d'habitatge alternatives com la que proposa la cooperativa Sostre Cívic a Lleida amb el projecte La Lleó. El funcionament és la cessió en règim d'ús, en què els residents no són ni propietaris ni llogaters, sinó socis de la cooperativa. Fan una aportació inicial i mensualitats a preus raonables. Clara Bricoller n'és la portaveu.
10: Hi ha una part de treure sols del mercat, no?, i de l'especulació, no?, i que el fet de que totes aquestes persones siguin sòcies d'una cooperativa i que mai puguin vendre's aquest habitatge, doncs fa que siguin uns habitatges estables per a aquestes persones, perquè podran tenir aquests preus per tota la vida.
9: A Lleida s'ha aprovat la tramitació de 4 noves propostes de promotores socials que permetrien construir 580 habitatges assequibles. N'hi ha una que ja s'està construint al barri del Joc de la Bola.
1: 11 minuts, 6:15 del matí. La setmana passada parlàvem d'ella, de Sara Carbonero, que precisament comentava als periodistes com se sentia després de la mort de la seva mare, i aquest matí torna a ser notícia. Però per què?
7: Doncs perquè la periodista ha rebut la medalla d'or de Castella-La Manxa i ha dedicat precisament el premi a la seva mare.
11: Este premio llega en un momento muy difícil de mi vida, pero quizá sea una señal para mostrarme que siempre hay motivos para seguir, como el cariño de la gente y el orgullo de los tuyos. Así que parte de esta medalla es de los míos, es de mis hijos, que no han podido venir. Pero sin duda el trozo más grande de medalla es para ella, es para mi mami, porque sin ella yo no sería nada, no estaría aquí. Y estoy segura de que me está viendo mientras sonríe, quizá desde un lugar de La Mancha, de cuyo nombre siempre quiere recordarme. Muchas gracias.
1: Ai, per favor, Sara Carbonero, que motiu i que dur a la vegada, perquè és cert que també porta una vida personal, de salut, que ha estat una mica fotuda, i com estoicament està aguantant doncs aquestes petites o molt fortes baixades que a vegades té la vida. I el cor també batega amb Brad Pitt.
7: Sí, perquè es veu que ara un dels altres fills s'ha volgut treure el cognom del pare. En aquest cas és Maddox, de 24 anys. No és el primer fill que ho fa. De fet, Shiloh, de 20 anys, ja va ser la primera. Després van venir les altres dues germanes. I els altres dos fills que queden, doncs de moment no ho han fet, però vigilem, perquè en algun moment o altre acabarà passant, perquè les últimes declaracions seves no auguren res de bo. De fet, una d'elles va acabar dient que el seu pare era un imbècil de primera classe.
1: No estan els fills de Brad Pitt, també t'ho dic, eh? Estan en peu de guerra, aquesta família, mare meva. Mentrestant, el divendres la ràdio ens va deixar, home, el so de Candela Peña.
7: Doncs sí, l'entrevista divendres al matí de Catalunya Ràdio a Candela Peña, actriu que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix, interpreta un personatge que parla gairebé sempre en català i ens deixava aquesta reflexió.
12: Quan vaig llegir Anna Ripoll, dic, ai, s'ho creuran que puc fer una senyora que es diu Ripoll de cognom? I parlo quasi tota la pel·lícula en català, eh? No vull com traicionar la meva gent i no vull parlar malament. Llavors, hi ha vegades que em costa, no tinc tota la fluïdesa perquè porto a Madrid molts anys i no parlo i vull parlar bé.

0: En només 8 minuts arribem ja a 6:15 del matí, fent els matiners com cada dia a Catalunya Ràdio. Bon dia als que, mica a mica, ja aneu sintonitzant amb la ràdio i esteu començant aquesta primera hora del matí amb tots nosaltres. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu que la Plastic Onoban va gravar aquest gran tema, ho van fer en una habitació de l'Hotel Reina Elisabet de Montreal. Ho van fer també amb periodistes, amics i activistes de John Lennon i Yoko Ono. Va ser, de fet, el primer tema en solitari de John Lennon, tot i que en aquell moment encara formava part dels Beatles. La cançó es va convertir en tot un himne del moviment pacifista i contra la guerra dels Estats Units. Durant la dècada dels 70 va acabar arribant al número 14 de la llista Billboard i al número 2 també de les llistes britàniques.
0: Engeguem la setmana, també estrenem aquest mes de juny i com cada dia, però avui especialment, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i això ens ho explica, com sempre, la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 1 de juny Mercuri entra al signe de cranc i això canvia una mica el to de la comunicació. La ment es torna més emocional, més intuïtiva i més connectada al món intern. No es tracta només de pensar, sinó també d'escoltar què sentim mentre pensem. A més, Mercuri farà més endavant la seva retrogradació en aquest signe, així que aquests dies s'obre un tema important. Com expressem el que sentim i com ens comuniquem amb les persones properes. Avui, menys fredor i més honestedat emocional. Bona setmana!
0: Doncs vinga, ha apuntat també el que ens espera avui astrològicament parlant. I avui, 1 de juny, hi ha moltíssima gent que va bufar espelmes, Lara.
1: Avui felicitem la cantant Alanis Morissette perquè en fa 52, dos actors que avui també fan anys, un de clàssic, ja l'hem dit, Morgan Freeman, que en fa 89, i un de més recent, Tom Holland, que arriba als 30. Que jove, eh?
0: Que jove.
1: Que jove.
3: Però si tu tens 25, reina.
1: Sí, però és que sempre veig, no ho sé, que jove. El còmic i actor i presentador Dani Mateu bufarà 47 espelmes. És que està casat i tot, i no ho sé.
3: Sí, sí,
1: ha fet tantes coses.
3: Ha fet moltes coses, estic d'acord.
1: Ha fet tantes coses.
0: La vida li ha passat molt ràpid, la vida li ha passat molt ràpid.
1: Sí.
0: Com és la vida, eh?
1: En fi, acabem felicitant la top Heidi Klum, que també està molt jove, creua la passarel·la i arriba amb estil als 53. Tot i ser dilluns per molts anys i ànims, que teniu tota la setmana per celebrar que esteu estupendos.
4: Xavi Canalías desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
4: Els matiners, amb Xavi Canalías.
0: Encara ens queden uns minuts de ràdio en directe. Avui no marxeu perquè els matiners de Catalunya Ràdio farem el primer cafè del dia amb una actriu que aquests dies és al Teatre Romea de Barcelona presentant Una madre de pel·lícula. Ha estat un èxit a Madrid, ha portat l'obra de gira, passa per Barcelona i parla de la síndrome del niu buit, de quan marxen els nanos de casa. D'aquí uns moments, Toni Acosta, els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, la felicitem en forma de cançó. Avui és l'aniversari de l'Alanis Morissette i és moment de recordar un dels seus grans èxits. Aquest que ja està sonant i que ens empeny per començar el dilluns amb bon ritme. És, evidentment, irònic.

0: I tu, per què matines?
1: No, ara mateix no caigo, no.
0: Explica'ns-ho.
1: A veure, me dame el papel.
0: 93-201-7474.
1: A quina ràdio?
0: Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
2: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem l'actualitat del cor amb Laura Fa. I a partir de les 11 conversarem amb el teòleg Francesc Torralba sobre la visita del Papa. A la tarda, en Francesc Garriga ens visitarà el duet còmic Venga Monjas. Al Catalunya Nit entrevistarem la novel·lista nord-americana Siri Husvedt, que publica Històries de fantasmes.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
3: Doncs vinga, que en pocs segons arribem ja a 6:15 del matí. No us perdeu tampoc els matiners d'avui dilluns, d'aquest dilluns 1 de juny, perquè, com sempre, mourem el dial de la ràdio i ho farem en una data molt especial, en un any també molt especial, l'any 98, en un programa dirigit i presentat per Neus Bonet i Alerta, amb un duet que no us podeu perdre, el de Sergi Pàmies i Quim Monzó. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes a aquest nou mes, dilluns 1 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
4: Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i mestres i professors tenen dues opcions, votar sí o no. Però en el cas del no, es ratifica també el compromís dels docents a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
3: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana.
4: A hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i l'intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, és a dir, les de les comarques de Girona i la de la Catalunya Central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat majoritari USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve.
3: I al País Valencià, els docents també fa setmanes que protesten. Doncs bé, la jornada d'ahir ens deixa la imatge que s'ha fet viral de l'agressió d'un policia o manifestant.
4: Va ser durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La gent va empènyer la dona pel darrere fent servir la porra. La dona va caure i va picar amb la cara a l'asfalt. La delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar-ho.
3: I els metges catalans canvien la seva estratègia de protesta.
4: Recordem que també reclamen millores laborals i es queixen sobretot de les càrregues de treball. Per això, en lloc de convocar vagues, a partir d'avui han decidit deixar de fer hores extres. Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina, explica com pot afectar això als usuaris.
5: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
3: A Colòmbia, l'ultradreta s'imposa per sorpresa en la primera volta de les presidencials.
4: Abelardo de la Espriella ha guanyat els comicis al davant del candidat oficialista d'Esquerres, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfronten el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
3: França mou fitxa davant l'escalada d'Israel al Líban.
4: Ha convocat una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU per abordar aquesta qüestió. Preocupa que l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i, sobretot, el canvi d'estratègia del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ja diu, sense cap mena de problema, que vol continuar l'expansió pel Líban.
6: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
3: I en l'agenda judicial, avui nova sessió del cas Kitchen.
4: I declararà Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en l'època de Mariano Rajoy, per a qui demanen 15 anys de presó. Haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, que és qui va fer aquest encàrrec i si passava informació als seus superiors polítics.
3: I alerta, perquè a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
4: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant de la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia i, per tant, es reflectiria en la inflació, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses, perquè té un cost elevat per a les arques de l'Estat. De moment, però, les bonificacions per a la gasolina i el gasoil estan garantides fins a finals d'aquest mes.
3: Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
3: 6:45, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
7: Què tal? Bon dia.
3: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
8: Bon dia.
3: Anem-hi, com duia les portades? Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb Pedro Sánchez en bona part de les portades del dia, Canal Díaz, i amb el verb resistir en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix. Seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar La Vanguardia. Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem al periòdico i amb un enfocament ben diferent i trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau.
9: Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres. Des del periòdico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant pel País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Veneçuela i acabant pel titular de La Vanguardia. La IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita.
7: Altres temes de portada, El periòdico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució situació a baix cost i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona.
9: A La Razón, entrevista tota portada a Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
3: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
9: El diplomàtic Jorge Dezcallar descriu en un article al periòdico i titula Pernils i xoriços i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
7: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoquen una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
9: A El País, el filòsof Pau Luque es fixa en el presumpte innocent Zapatero.
7: Explica que el periodisme contribueix a que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i ser presumptament culpable.
9: En l'editorial, El Mundo considera que és imprescindible aclarir fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
7: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
9: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
7: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
9: A l'ara, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern d'esquerres Espanya, de dretes, perdó.
7: Creu que als partits d'esquerres els falta èpica i se'ls ha acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
9: Per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acollirà el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sonar i també el Primavera Sound.
7: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
3: I hem arribat ja a 6:45 i 6:06 i 7 minuts. Ara sí, Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
10: Hola, bon dia,
3: com
10: bon
3: estàs?
10: Bé,
3: quina cara de felicitat que fas.
10: Dilluns.
3: Ara sí, vinga. Ara ja estem en temps de descompte en aquest programa.
10: Temps de descompte.
3: Ara comencem a restar els despertadors,
10: sí,
3: que
10: això ens
3: comença a agradar. Sí. Quants en queden?
10: Menys de 30.
3: Ah, quina meravella. Sí. Podríem fer com un calendari d'advent.
10: Mira.
3: No? D'anar reculant els despertadors. Sí. I mentrestant, amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Alerta, perquè el Papa Mòbil ja és aquí.
10: Sí, encara no ha arribat el Papa, però sí que ho ha fet el Papa Mòbil. En avió i amb grans mesures de seguretat, segons llegim al web de BTV. Vehicles de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i agents de la Policia Secreta han escortat el recorregut del transport del Papa des de la seva sortida de l'aeroport. Ara està custodiat i vigilat en una ubicació no revelada.
3: Què perd, Cervera?
10: Doncs la botiga oficial de marxandatges

0: I ara encara s'està enriquint ment amb tot el tema de la guerra a l'Iran i els productes refinats del petroli. Ha anunciat que el seu imperi sortirà a cotitzar la borsa.
1: 24.000 milions de dòlars.
0: M'ho cap no pot arribar a pensar.
1: No, i els oients que ens estan escoltant ara mateix, ja et dic ara que tampoc. Haurà d'assajar més.
0: L'orquestra de Ciudad de Vigo,
1: que resulta
0: que desafina i no se sap les cançons. Ho ha avalat la justícia, el web de 3CAT recull una sentència que dona raó al Centre Gallet de Vitòria, que es va negar a pagar la meitat que devia en aquesta orquestra. Cobraven, per dos espectacles, 14.000 euros, però després de sentir-los van veure que això, que incomplien el contracte, perquè no se sabia les cançons, desafinaven i van decidir no pagar la meitat que faltava i la justícia els dona la raó.
1: Gràcies, Sílvia.
0: Vinga.
1: Ai, Déu meu. Vinga, va, ben a finalet, Marc, fes-m'ho això. Quin temps ens espera per avui?
2: Va, comencem aquest mes de juny amb una temperatura més suau, amb calor, això sí, a l'interior, però menys intensa. Màximes de 27 a 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34. Avui dia de sol, alguns núvols prims i a la tarda ruixats aïllats i no tan forts com els dels darrers dies.
1: Amb 5 minuts pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia, matiners, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. I ara amb la Marta Viana també, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
3: Doncs mireu, comencem parlant de teatre, perquè avui al Teatre Goya s'estrena el muntatge L'últim àtom. És un muntatge escrit i dirigit per Jordi Oriol i protagonitzada pel gran Joan Carreras, per mi Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segur. Tot això ho podeu veure fins el dia 5 de juliol. Per tant, correu, perquè tenim un mes per veure aquest muntatge, L'últim àtom. Però avui no deixem de parlar de teatre, perquè se celebren a Mèrida els Premis Max de les Arts Escèniques, i atenció, perquè entre els més nominats hi ha dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya, són La Tercera Fuga i Los Nuestros. Totes dues opten a millor espectacle de teatre, també a millor espectacle d'autoria teatral i direcció d'escena, i en el cas de La Tercera Fuga també opta al Max, al millor actor, amb Ton Vieira, i al millor elenc. I Los Nuestros, els premis a millor actriu i actor podrien ser per Mona Martínez i Miki Esparbe. Per tant, molt pendents del que passi aquesta nit, i demà us ho explicarem aquí als matiners.
1: I alerta, perquè si sou fans de Ginestar...
3: Bones notícies, perquè han publicat dates de la seva última gira.

0: A veure, sorprèn-me.
1: A veure, banda d'actuar a Razzmatazz del 7 de novembre, que això ja ho vam anunciar, em sembla que queden molt poques entrades, per tant, si els voleu veure a Barcelona, i si no, abans els esperen molts i molts concerts, hi ha moltes festes majors on els podrem veure, però també apunteu al Festivalot a Girona ara el mes de juny, després al juliol al Festival Estiu a Castelló d'Empúries, al Canet Rock, o al Festival Terra Mar de Sitges. Entreu a la seva pàgina web i allà veureu totes les dates possibles.
0: I alerta, perquè avui movem el dial el 4 de maig de 1998, el programa L'Aparador de Catalunya Ràdio, que dirigia Neus Bonet. Atenció a aquest fragment de la secció d'en Sergi Pàmies i en Quim Monzó, i el preu que tenia una entrada pel cinema en aquella època.
2: La pel·lícula és una pel·lícula que es va estrenar divendres.
3: D'acord.
2: L'heu anat
3: a veure o no l'heu anat a veure?
2: El dia del treball. Sempre l'heu anat a veure. Es costa una pasta i la paguem amb molt de gust.
4: Que passava de pujar el preu. Valia 550 a les sessions matinals de l'Icària i ara val 575.
3: Què dius?
4: És a remarcar.
3: Vols dir que no era perquè era 1 de maig?
4: No. És una cosa que fa dies ja.
3: Ja?
4: És que fins avui no m'han recordat.
3: Oh, Dios. Jo l'última vegada que vaig anar encara era 5,50 i fa dues setmanes que vaig anar a veure. Què vaig anar a veure?
2: A l'Icària?
3: Mejor
4: Impossible.
3: As good as it gets.
2: És una pel·lícula que...
3: Per mi te'n pots enfotre tant del que vulguis de mi, perquè...
4: No me n'hem fotut de tu.
3: Com diuen els francesos, me la suspendi el freix.
0: M'encanta.
3: Que bo.
0: Recordant les veus d'aquesta casa. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Kènia és una hora més, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Fins a la segona meitat del segle XX, molts països africans encara seguien sotmesos a potències europees. A Kènia, avui, dia 1 de juny, celebren el Madaraka Day, que es traduiria com el dia de l'autogovern i que commemora la seva plena independència del Regne Unit. És sobretot una festa institucional. El primer ministre presideix una desfilada de les forces de seguretat del país i que va acompanyada de bandes militars i d'exhibicions. Per la població és un dia per celebrar la seva independència i la seva identitat nacional.

0: Tot i que l'1 de juny del 1963 va ser quan el país va aconseguir l'autonomia, fins al 12 de desembre del mateix any no van ser independents del tot i a finals d'any encara ho celebren amb més força. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Kènia pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs amb dos focus molt pendents. El primer, el tiroteig que hi va haver a Badalona, que hi ha una nena de 10 anys ferida, està fora de perill. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra a 9:45. I també rebrem en aquest estudi la consellera d'Educació, Esther Niubó, després del pacte que hi va haver amb USTEC, i avui que comença la consulta als professors i mestres per saber si secunden o no aquest acord. Tot això i més, des de les 6 fins a les 12 avui al matí.
1: Doncs vinga, a partir de les 6, el matí de Catalunya Ràdio. I ara mateix, dada, Maiol. Anem-hi, Maiol, a veure.
2: Doncs va, avui, com que va ser el meu aniversari, una dada sobre els naixements.
1: Com t'escau aquesta cançó.
2: I en concret, en quin any s'han registrat més naixements a Catalunya de persones que estan vives ara mateix? En quin any dels últims, posem-li 70, s'han registrat més naixements a Catalunya?
1: Jo diria 83.
2: 83.
3: 75.
2: 75. 85. Marta Viana guanya el premi. Wow, 1975, clavat 112.000 persones que van néixer aquell any. Us he de dir que és el primer de la sèrie històrica que recull l'IDESCAT. Vull dir que és probable que
1: clar,
2: hi hagi.
1: Abans.
2: I són naixements a Catalunya. Per tant, també el boom migratori pot portar a que anys abans hi hagués més persones nascudes en aquell any. Però, en tot cas, segons l'IDESCAT, 1975. L'última, la sèrie amb menys naixements és l'últim any que hi ha registre, el 2023.
1: Gràcies, Maiol. I alerta perquè em diuen que ja la tenim preparada per aquí. Toni Acosta, que fa el primer cafè del dia amb els matiners, perquè ens presenta una madre de pel·lícula.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Estàs confonent correlació amb causalitat.
3: No,
6: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
3: ja
6: sé.
3: Que és el mateix
6: que
3: la IA.
6: Que tots els pobres siguin delinqüents.
7: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
8: I amb quin perfil us esteu trobant últimament?
9: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
10: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
11: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, és que cantes somrient sempre.
5: Amb Ricard Ostrell.
12: Em van passant coses.
11: Sí.
13: Sisena temporada de Les dones i els dies.
5: Amb Montse Virgili.
14: Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
15: I feien moltes coses que no quiero hablar. Eros i vergonzes.
16: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
17: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna.
18: El programa on parles tu.
19: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, tot gela la sang.
20: Per orelles fines i cors oberts.
5: De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies amb Montse Virgili.
21: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
23: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
22: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
24: Que fos, és que fos cada pregunta, no, tio, de veritat.
25: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
24: Avui soc... Avui
23: estic... Perdona, que puc capir això, però... És que no tinc una resposta.
24: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
23: No.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
26: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
5: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner, amb Xavi Canalies.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí volem fer el primer cafè del dia. Mira, amb una actriu, Marta, que transmet optimisme, bon rotllo i sempre ens dibuixa somriures.
3: I que, a més, des de la setmana passada la podem veure al Teatre Romea amb l'espectacle Una madre de pel·lícula, que és una comèdia de Juan Carlos Rubio.
1: Avui passa pels matiners de Catalunya Ràdio Toni Acosta. Bon dia, Toni.
27: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
1: Com estàs, Toni?
27: Molt bé. Estic molt contenta. Estic feliç d'estar en Barcelona.
1: Escolta'm, una pregunta, Toni. Tu ets més diurna o nocturna?
27: Diurna. Sí. En contra de lo que todo el mundo piensa del gremio de los actores, es
1: clar,
27: diurna, clar. La verdad.
3: Diries, Toni, que la maternitat et va alterar els horaris?
27: Sí, claro. Mira, yo es que los tengo un poco creciditos y por eso hablo del nido vacío. Pero la maternidad, hija mía, tú te vas durmiendo por las esquinas. Mira, yo antes era una de esas personas que para dormir era silencio, oscuridad, un antifaz, que no entre luz. Después de ser madre, a mí dame una esquina y un sofá. O sea...
1: Clar, entenc, Toni, que hi ha molta diferència entre la Toni abans de ser mare i la Toni després de viure la maternitat.
27: Totalmente. No? Mira, hay una camiseta que a mí me encanta que dice, yo antes era otra. O sea, es mi camiseta favorita. Y además, hasta que no eres madre, tú no sabes qué te va a pasar a ti.
1: Clar.
27: O sea, puedes enloquecer, puedes calmarte, puedes... Aquí cada una hace lo que puede, lo que buenamente puede.
1: De fet, no li estem fent aquestes preguntes a la Toni perquè sí, és que l'espectacle, precisament, Una madre de pel·lícula, es parla, bé, de fet, d'un moment que ha de ser complicat i que molts oients entendran perfectament, que parlem de la síndrome del niu buit. Toni, explica'ns una mica quin és el punt de partida d'aquest espectacle que està al Teatre Romea a Barcelona.
27: Pues el mío, mi casa, mi nido vacío. Esto a mí me... La verdad es que a mí me sorprendió porque lo que me pasa es que yo siempre pienso que soy muy moderna y a mí no me van a pasar las cosas. Y yo decía, uy, el nido vacío, pero qué tontería. ¿Se va a estar feliz cuando se vayan? Pues mira, no. Estaba bastante triste en una esquina. Y pensando, pero por favor... Sí, yo pensaba que iba a estar relajada y contenta. O sea, ¿qué está pasando? Entonces se me ocurrió hablar de esto justo por esa reflexión.
1: Claro.
27: Pues yo pensaba, o sea, si yo soy una tía con una vida social súper amplia, con un montón de amigos de el eventismo, venga, eventos, para arriba y para abajo, y a mí... me está pasando lo del vacío, ¿cómo serán otras madres que realmente han volcado toda su vida durante 20 años, 18 años en la crianza? Entonces ese fue el punto de partida. Y realmente empatiza muchísimo con toda la gente que viene a verlo.
3: Ara precisament anem a preguntar això perquè Una madre de pel·lícula s'ha representat més de 100 vegades, per tant segur que has sentit moltes mares comentar el que passa a l'escenari. Si veuen representades també amb el que tu expliques, no?
27: Sí, es que a ver, es muy bonito porque también hoy en día como está esto tan moderno, bendito sea, de la corresponsabilidad de los padres. Pues no solo son madres las que se sienten identificadas, sino que hay muchos padres. Ayer vino un amigo mío a verlo y me decía, Dios mío, Toni, es que he sentido todo eso de lo que tú hablas de bueno, por ejemplo, yo tengo un término que es la casa sorda. O sea, mis hijos son como ruidosos, les gusta la música, tocan la guitarra, cantan. Entonces de repente estás tú ahí con la perra. Que estás hasta deseando que la perra ladre.
1: Toni, penses que hi ha una sobreprotecció de les mares, dels pares, cap als fills, que els fan fer coses o que us fan fer coses sospitosament estranyes o no?
27: Sí. O sea, no edulcores la pregunta. O sea, somos unas pesadas. A mí, yo de pequeña hacía todo sola.
1: Claro.
27: Si yo con 14 años cuidaba a mi hermana, me encargaba de la casa, entraba, salía con 14. Y ahora somos pesadísimas. Entonces ellos, pues en realidad también buscan maneras de huir. Yo hago muchos esfuerzos y a ver, déjales, no has recibido mensajes. Venga, no pasa nada. Luego hay una cosa muy divertida que les digo, prueba de vida. A mí como que me mandéis cualquier cosa que salga de vuestro móvil y entre en el mío, a mí con eso me basta. ¿Sabes? Una foto, un meme, algo. Pero sí, yo creo que un poco la tecnología nos ha acostumbrado a tener un contacto demasiado permanente, ¿no?
1: Sí.
27: Estás todo el día en contacto con ellos. Y que eso no es sano, no lo es. No, no.
3: Clar, imagino que ha de ser un moment complicat i segurament se'n parle poc, potser amb els anys cada vegada s'ha anat parlant més, però es dona per fet que és una cosa no natural que acabin marxant de la vida, però el procés realment no ha de ser gens fàcil.
27: No, no lo es. Por eso a mí me gusta hablarlo. Creo que la clave hoy en día, que las mujeres nos hemos venido arriba, y antes era, pues, hablas de la menopausia, oh, qué pesada. Hablas de la depresión postparto, joder, qué pesada. Hablas del nido vacío, bueno, pues te jodes. Ahora voy a hablar de lo que me interesa.
3: Claro.
27: Y sobre todo compartir, porque lo que sí es sano es esa catarsis que se provoca con todo el mundo al salir, ¿no? En el vestíbulo, que sale todo el mundo comentando, ostras, yo soy esa persona. Yo me he sentido así de
1: clar,
27: sola.
1: És que, de fet, quan estava llegint, Toni, la sinopsis de l'obra, de cop i volta he pensat dues coses. Una, no se'n parla prou, que a vegades estem poc acostumats a parlar de coses que acaben passant a casa de totes les persones. I dos, jo que ara m'he fet gran i que veig els meus nebots que estan a punt de marxar de casa, he entès el que van sentir els meus pares quan jo vaig marxar. Que aquí ha d'haver-hi com un xoc mental, saps què vull dir-te?
27: Uy, es que eso fue el gran hallazgo de la función. Yo busqué a Juan Carlos Rubio,
1: sí,
27: porque yo pensé, como yo busqué a otra mujer dramaturga madre, nos vamos a poner de una intensidad a la tos.
1: Que va a ser un drama.
27: Entonces, Juan Carlos, que yo ya había trabajado con él en otras dos ocasiones, aportó eso, aportó, decía, es que yo también me fui. Y yo no sé si me fui, yo creo que me fui peor, yo me fui del nido mucho peor que como lo hacen mis hijos. No teníamos la tecnología, yo llamaba a mi madre dos veces a la semana.
1: Claro.
27: O sea, cómo esa generación de mujeres afrontó el nido vacío no tiene nada que ver a lo que tenemos nosotras ahora. Entonces eso fue un gran hallazgo. Y otro hallazgo es contarlo en clave de comedia.
1: Exacto.
27: O sea, la gente se muere de la risa cuando en realidad Eva María, el personaje, está viviendo un drama. Ella siente que su hijo la ha abandonado, siente que en realidad da risa, porque es ley de vida.
1: Exactamente.
27: Y de vida se van a ir. Se van a ir. Los estás criando para que se vayan.
1: Et vindrem a veure perquè, a més, Toni, ets una persona optimista.
3: Sí,
1: sempre
3: et
1: veiem de bon humor, encara que després estiguis plorant alguna nit a casa teva sola, però transmets, com sempre, molt bon rotllo, que és, al cap i a la fi, l'ADN d'aquest programa.
3: Toni, fins quan et podrem venir a veure al Teatre Romea?
27: A ver, estaré hasta el día 14 de junio.
1: Val.
27: De miércoles a domingo. Y los sábados, si no muero por el calor, voy a hacer dos. Dios mío, qué calor. Pero bueno, está así en toda España, o sea que, bueno. Los sábados hago dos. 5:30 i 8.
1: Vinga, apuntadíssim.
3: Apuntat, recordeu això, Una madre pel·lícula, fins al 14 de juny al Teatre Roma de Barcelona.
1: Toni Acosta, moltíssimes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i moltíssima merda amb aquest espectacle que es diu Una madre de pel·lícula.
27: A vosotros, de verdad, moltíssimes gràcies per recibirme.
1: Un petonet, Toni, adeu.
27: Adeu.
0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Francesc Soler, molt bon dia, per cert.
2: Bon dia, Xavi.
1: Què tal, com estàs?
2: Bé, molt bé.
1: Avui els comandaments del Matí de Catalunya Ràdio.
2: Quin respecte.
1: Que sí, home, així ja ho tens fet tu. Saps que vam estrenar aquesta petita secció amb l'Eloi Cordomí?
2: M'encanta, soc superfan.
1: Que sí, Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
1: Catalunya esperant què t'ha passat aquest cap de setmana, aquest home de menys a la muntanya.
4: Home, aquest cap de setmana ja saps que et vaig comentar que vaig deixar la Urbe.
1: Ah, sí, estrella mediàtica.
4: Molt emocionant, molt emocionant. Un bany de masses allà que ens vam fer. No, la veritat és que molt divertit, molt divertit.
1: M'ho va dir, que la gent esperava amb pancartes a l'anella olímpica. Eloi, Eloi. I vas arribar a catifa vermella, és el que allò va ser un escàndol.
4: Segur que era això. No, però vam passar una molt bona estona jugant amb els mapes del temps, ensenyar com funcionaven, com fèiem els mapes. Després jugàvem amb les persones que venien a visitar-nos, que poguessin presentar el temps, etc. El que passa que diumenge, això va ser
1: la part urbana. Ara, ara, pugem a la muntanya.
4: I llavors diumenge sí que vam tenir una altra activitat aquí al poble, que n'hi vam dir la festa rural.
2: Sí.
4: I el que vam fer va ser doncs, fer diferents activitats relacionades amb el món rural i a mi em va tocar baixar les meves cabres.
2: No m'ho diguis.
4: Baixar les meves cabres al certamen. Per primera vegada vaig portar les cabres al certamen. I la veritat és que va ser molt divertit, va ser molt divertit. En vaig portar 5, estaven allà en un corral que vam muntar i la gent anava venint, les anava veient, els hi anava donant menjar. A més, es van portar superbé.
2: Molt bé, molt bé.
4: Manyagues, que eren molt manyagues, que eren molt simpàtiques, es deixaven tocar, es deixava que els hi donessin menjar.
2: Veus que bones!
4: Va ser un èxit, va ser un èxit.
2: Molt bé, doncs escolta'm, celebrem aquest èxit del diumenge i les anècdotes d'un home del temps a la muntanya. I mentrestant, escolta'm, hem tingut un cap de setmana amb temperatures altíssimes. El cert és que aquesta nit, almenys al Maresme, també hi havia nit tropical. No sé què ens espera per avui i per aquests propers dies, Eloi.
4: Mira, una miqueta de tot, la veritat. De moment comencem el dia amb bancs de boira i sobretot amb molta humitat a la costa. Per tant, ara, a més de la calor, ja tenim la sensació de xafogó afegida, com a mínim avui i demà, a molts trams del litoral, entre Costa Central i Costa Daurada, sobretot en hores nocturnes, a primera hora del dia, es poden formar aquests bancs de boira. Després, la resta del dia, en general, serà assolellat. Avui hi haurà algunes tempestetes molt petites cap al nord del Pirineu, sobretot Pirineu Oriental, i avui la temperatura encara alta, 33-34 a Ponent, 27-28 a la costa, amb els baixos en pròxims dies. Demà, per exemple, hi haurà tempesta, refrescarà. Dijous tornarà a haver-hi tempestes i refrescarà. Però al final de la setmana, pam, torna a enfilar-se.
6: Mar Negre. Capítol 1. El cadàver.
7: Que li juro, inspectora, que en mala hora li vaig dir que sí a la dona que havia de fer un pensament i aprimar-me. Que jo ja no tinc edat i... Em va fer anar a Figueres al Decathlon, fort i no et moguis, a comprar-me un xàndal. I me'l va fer comprar ben llampant, eh? No es pensi.
8: Aviam, senyor Carandell, no se'ns en vagi per les bardisses, si us plau, i expliqui'ns què ha vist exactament.
7: Sí, sí, era només perquè tingués el context. Doncs això, que avui, que és dilluns, m'he entaforat el xandall aquest, que em fa semblar un semàfor. Però he dit, bé, vinga, no sigui dit, i he sortit a caminar ben d'hora pel passeig. I quan era davant del mar d'en Manassa, a l'anada, que el pla que havia fet implicava passar-hi a l'anada i a la tornada, no es pensi. Doncs això, a l'anada, he vist la cosa.
8: Quina cosa?
7: Doncs el fiambre, cas un d'ena. Primer he sentit una piuladissa de gavians ben forta i he mirat, mira tu, que és bonic això d'aixecar-se d'hora i veure la natura. Que jo sempre he estat dels d'anar a jeure tard i aixecar-se amb la tercera alarma del despertador. I els diumenges de dormir fins que el llit m'escupi, que els dissabtes m'agrada anar a jugar a les cartes amb els amics i fer uns whiskets. Vostè ja m'entén.
8: No, jo no entenc res. Aviam si ens centrem una mica.
7: Bé, doncs això, que sento els gavians i paro a mirar i veig un embalum a l'aigua. I això devia ser quan passaven només 10 minuts de les 7. Que no sé què passa, que es veu que per posar-se en forma també s'ha de matinar. Ja ho veus, quants sacrificis a la vida. Al principi pensava que hauríem trobat un peix gran o alguna altra cosa. Però llavors m'hi vaig fixar i vaig veure que tenia alguna cosa vermella. I de seguida vaig veure que allò era un home que estava al canal, entre la riba i el cargol. I sort que havia agafat el telèfon mòbil, que un és previsor, no fos cosa que m'agafés una estrabada muscular o qualque cosa, que ja se sap que això de l'esport és molt sofert. I he trucat als seus companys de seguida. I fins aquí... I no, ja ho he dit abans, no he vist ningú sospitós, ni ningú més. Que això no són hores d'anar pel món. Que a les 7 només surten de casa els pobres que van a treballar i els xalats aquests dels esports. Jo ja estic jubilat. I si el primer dia surto i em trobo un mort, em penso que ja no en faré gaire d'esport. Que això és molt més perillós del que em pensava. Aviam si en lloc de veure'l, un dia sóc jo el qui es queda pajarito.
8: D'acord. Moltes gràcies. Ja pot marxar. Stanis, l'heu pogut identificar, el mort?
9: Sí, sergent. Duia la documentació a sobre. És un gavatxo.
8: Què vols dir?
9: Que és un ciutadà francès, o això diu el seu carnet d'identitat. Es diu Joan Daniel Bessonov, i aquí diu que és escriptor. Però a mi no em sona de res, si vol que li digui la veritat, sergent.
8: De veritat? I què collons us ensenyen a l'escola? No, mira, millor no em responguis. Que ja estic prou de mala lluna com per a sobre respostes absurdes a preguntes retòriques. Per començar, aquest és un dels escriptors en català més importants del país. I, a més, és nord-català, no francès. Prou pena té de ser mort com perquè a sobre li diguis que és francès.
9: D'acord, sergent. Reconec que no en tenia ni idea de qui era i miri. Jo sóc de Colera. O sigui que a mi ja m'està bé que vostè digui que aquest home era dels nostres.
8: D'acord. Perdona l'estirabota, Stanis. Però avui és el primer dia de feina després de la baixa i encara no ho porto bé. Tenim una possible causa de la mort?
9: Els de la científica encara han d'arribar. Venen de Girona i tenien molt de giros, veu. I la jutgessa Argemí i el forense Negroni estan atrapats en un embús sortint de Figueres. Res que no sigui habitual. Però hem tret el cadàver de l'aigua i l'hem portat fins a la platja amb una barca del port i és evident que li han clavat alguna ganivetada. Tot i que no sabem si aquesta és la causa de la mort o no.
8: Què vols dir?
9: Que el forense haurà de discernir si l'home era viu quan l'han fotut en mar i s'ha mort ofegat o si ja era mort per les ganivetades. Sigui com sigui, recordi'm que aquesta setmana no mengi rogers.
8: Rogers?
9: Sí, n'hi havia una pila enganxats al cadàver quan l'hem tret. Es veu que feia estona que feien feina.
8: Collons! I quina sort que m'ho expliques ara, que ja he tingut la criatura.
9: Per què, sergent?
8: Perquè si això ho arribo a veure quan estava embarassada, hauria hagut de córrer al lavabo. Va, anem a esmorzar.
9: Suposo que el jutge i el forense trigaran una mitja hora i els de la científica una mica més. Què vol prendre, sergent?
8: Un entrepà de fuet i un suc de taronja, gràcies. Ja sé que no hauríem d'estar esmorzant, però no he tingut gairebé ni temps de sortir de casa. No he pogut passar ni per la comissaria, directe cap aquí.
9: Sí, jo també. Quina vida. Ho trobaves a faltar?
8: He de reconèixer que no he tingut temps ni de pensar-hi. Tinc una criatura de mig any i sóc mare soltera. Millor dit, mare divorciada. Creus que he tingut temps d'avorrir-me?
9: M'imagino que no.
8: I tu, com van les coses per comissaria?
9: Una mica com sempre. Jo estic content que m'hagin posat a fer investigació d'homicidis. Pensava que quan vostè tornés em col·locaria en un altre lloc. Però de moment aquí estic. I bé, això m'agrada molt més que no pas estar estupefaents. Tot i que molts dels crims que hi ha ara estan directament vinculats amb la droga. I molt especialment amb la marihuana. Saps que l'altre dia van desmantellar una drassana Empúria Brava que fabricava planejadores per descarregar coca o haixix?
8: No fotis.
9: Tal com t'ho explico. Ja n'hi havia tres a punt, cadascun amb quatre motors de 500 cavalls. Cada vegada les fan millor, amb fibra de polièster, molt fines i resistents. Sort que algú se li va escapar la informació i els van poder enxampar.
8: Déu-n'hi-do, quin panorama. Vist així, potser prefereixo continuar barallant-me amb els bolquers. Amb ma mare, que vol que li posi arracades a la criatura. I amb una administració que cada cop et fa perdre més temps amb paperassa. No saps la quantitat de vegades que he estat a punt d'entrar al despatx on tocava la gestió de torn amb l'arma reglamentària martellada i disposada a enviar algú a l'altre barri. Això per no parlar del fill de puta del meu exmarit.
9: És que s'ha de ser un gran cabró per deixar-te dos mesos després d'haver tingut la criatura.
8: No és ben bé així, Stanis. No és ben bé així. El vaig enxampar, follant, al meu llit amb la meva millor amiga mentre jo havia anat al pediatre. No és que em deixés, precisament. És que es va follar la meva millor amiga al meu llit. Són matisos que fan diferència, collons.
9: Tens raó. Però mira, me n'alegro que hagis tornat.
8: Jo també. Ves per on.
10: Ara mateix no puc dir-vos gaire cosa. Hem de fer-li l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Però presenta, com a mínim, 4 ganivetades molt profundes. I n'hi ha 2 que, per si soles, són mortals si no s'hi actua molt ràpid. Una segur que li ha arribat al fetge i una altra li ha travessat el pulmó i potser el cor. Però això no ho puc assegurar. Qualsevol de les 2, si no s'actua ràpid, són mortals. Ara bé, caldrà veure si ja era mort quan el van tirar en mar o encara era viu. Sigui com sigui, està clar que l'han apunyalat i diria que busqueu algú fort, de més de 1,80 m. Tot em fa pensar que l'han tirat des d'una barca, però això sí que no ho puc assegurar. I jo diria que el van matar diumenge al matí. Però és només una hipòtesi. Fins que l'obri, res a fer.
8: D'acord. Moltes gràcies, Doc.
10: És una llàstima que l'hagin mort. M'agradaven molt els seus llibres. Era un gran escriptor.
8: Sí, és una llàstima.
9: Si tots us poseu així, hauré de llegir-lo.
10: Sabeu qui fotia aquí?
8: Tot just ara ens hi posem. Quan creus que tindràs l'informe?
10: Ja sé que tu, com sempre, el voldries per ahir, però abans de demà no tindràs res. Passa a primera hora i aviam si hi ha hagut sort.
8: D'acord, gràcies.
10: De res, benvinguda.
9: Sembla simpàtic el forense. Fa temps que us coneixeu?
8: Sí, des que vaig arribar a homicidis aquí a Figueres, fa 7 anys.
9: On havies estat abans?
8: Una mica per tot arreu. Tu has tingut sort i has pogut venir a treballar a prop de casa. Jo vaig passar 2 anys a robatoris a Terrassa i després vaig anar a parar 3 anys a l'àrea bàsica policial de Pont de Suert. D'allà em van reclamar investigació a Lleida i després cap aquí, a Figueres.
9: I per què cap aquí?
8: Família. El meu ex és de Torroella de Montgrí i profe a la Universitat de Girona. Quan va sortir a la plaça Figueres no m'ho vaig pensar. A més, l'inspector de Figueres el coneixia de Lleida. Vam treballar molt bé 1 any plegats. I això també va influir bastant. Aquí va ser on vaig passar de caporal a sergent. Tu ja estàs a gust a Figueres?
9: Sí, no em puc queixar. I així puc tenir una mica de cura de la família. Soc fill únic, jo. I els pares es fan grans i ja m'està bé ser a prop de casa. Qui m'ha semblat una mica estirada és la jutgessa.
8: És de les estrictes. Però no posen trabancs a la investigació i això és d'agrair. S'ha hagut de currar per arribar fins aquí i això no és fàcil. Així que suposo que s'ha de fer la dura per mantenir una mica l'atenció. Vinga, anem per feina. Amb qui hem quedat ara?
9: Amb en Pep Torner. És el tècnic de cultura, que és qui ens pot explicar què hi feia aquí el Bessonov.
8: D'acord. Aviam, Stanis, fes una recapitulació del que tenim mentre tornem a comissaria.
9: Molt bé. El senyor Joan Miquel Carandell decideix sortir a caminar i cap a les 7 del matí troba un esbart de gavians ben alterat a la mar d'en Manassa. S'atansa a veure què passa i descobreix un cadàver. Avisa els companys d'aquí i la policia local. Treuen el cos, presenta signes de mort violenta i ens avisen a nosaltres. La identificació del cos permet saber que es tracta de l'escriptor Joan Daniel Bessonov, escriptor nord-català. Segons el forense, la mort es pot haver produït diumenge al matí, però no ho pot confirmar. El que sí que està clar és que té com a mínim 3 o 4 ganivetades. La jutgessa aixeca el cadàver i ens dona carta blanca per esbrinar què ha passat. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, el senyor Pep Torner, ens explica que Joan Daniel Bessonov havia participat durant dissabte i diumenge a la Vila del Llibre de l'Escala, un festival literari que s'organitza cada any el primer o segon cap de setmana del mes de març i que enguany tenia com a convidada d'honor la Catalunya Nord. Bessonov formava part d'una delegació on hi havia més escriptors, però atesa la proximitat no s'havia fet una expedició oficial, sinó que cadascú havia vingut pel seu compte. Alguns compartint cotxe, d'altres sols, com és el cas d'en Bessonov. Està confirmat, això sí, que va participar a la taula rodona que li havien encarregat dissabte a la tarda i que diumenge al matí va participar en un programa de ràdio en directe a Ràdio L'Escala que s'acabava a les 11.
8: Perfecte. Hem comprovat també a l'hotel que l'home hi va arribar a dormir cap a la 1 de la matinada del dissabte i sembla ser que sol, mentre que el director de Ràdio L'Escala, el senyor Belfont, ens ha confirmat que estava en perfectes condicions durant el programa. i que varen estar fent broma. I en acabar li va demanar que li recomanés un restaurant per dinar, que faria una volta per les parades de llibres i aniria d'hora. I després marxaria cap a casa, perquè volia arribar-hi temps i perquè no li agrada conduir de nit.
9: Sí, i aquí és on se li perd la pista. Perquè si bé és cert que va trucar al restaurant La Cala i va fer-hi una reserva per una persona, mai no va arribar a anar-hi i, cap a la una i mitja, la seva taula la van ocupar amb una parella que no tenia reserva. Això vol dir que al nostre home se li perd la pista a partir de les 11 del matí de diumenge. I ara què hem de fer, sergent?
8: Fins demà no tindrem els resultats de l'autòpsia. Haurem de comunicar als nostres col·legues de la gendarmeria què ha passat, per si ens poden donar un cop de mà, parlar amb la família, si és que en tenia, accedir al seu ordinador, si és que podem, o a casa seva, i intentar esbrinar si algú li volia mal. Seria cabdal tenir una llista de tots els convidats de la Catalunya Nord que van venir. Però això serà el més fàcil. Només mirant el programa ja ho tenim resolt. I en tot cas, sempre podem parlar amb els organitzadors. També hauríem de parlar amb la propietària de la llibreria catalana de Perpinyà, la Joana Serra, que era la cap de l'expedició.
3: Déu-n'hi-do. De feina no ens en falta.
8: Ara, en arribar a la comissaria, ens ho repartim. I posa la puta sirena, que si no, no sortirem d'aquí. Sembla mentida que sempre estiguem en un puto embús a Figueres.

0: Com ha anat això?
1: Bastant bé. L'inspector ha aconseguit que els francesos col·laborin. Demà al matí ens esperen a Perpinyà. Han accedit a avisar els seus nebots i demà ens esperen a casa seva. Podrem emportar-nos al seu ordinador.
0: Quanta amabilitat. N'estic sorprès i tot.
1: Bé, ja ha tingut bastant a veure la nostra estimada jutgessa, que ha fet unes quantes trucades. Ha recordat a no sé quin col·lega de més enllà de la ratlla no sé quants punts de no sé quin collons d'acord de cooperació franco-espanyol en matèria de justícia. I la investigació ens la quedem nosaltres. I la dirigim nosaltres amb la col·laboració necessària dels nostres amics francesos.
0: I ara, quin és el pla?
1: Ara ens n'anem a casa. Perdona la franquesa, però tinc els pits plens a rebentar i em fan bastant mal. Així que agrairé no allargar més la jornada. A primera hora del matí anem a veure el forense per si ja té alguna cosa i marxem cap a Perpinyà. Ens reunim amb els col·legues, visitem la casa del mort i ja que hi som, la llibretera, i tornem cap aquí.
0: D'acord. De totes maneres, estaré localitzable per si se t'ocorre alguna gran idea.
1: Ho dubto. Em toca lletar la criatura. Deixar el que s'obri preparat al congelador. Banyar-la. Posar-la a dormir. I tornar a deixar una llista d'instruccions per a la cangur per demà. Em sembla que tindrà el cervell fos. Apa, descansa.
0: Fins demà, sergent.
1: M'encanta el Van Morrison.
0: A mi m'agrada molt aquest àlbum en concret. Ell m'agrada, però aquest disc és superb.
1: No m'imaginava que començaria el dia parlant de música amb tu.
0: Home, si vols, podem parlar del que ens ha dit el forense. Però és menys agradable, eh?
1: Res de nou respecte a ahir. Mor cap a les 12 del migdia. Causa de la mort, les 4 punyalades. Fet que confirma que el varen tirar a mar molt després de mort. L'única cosa interessant és que li sembla que el ganivet podria ser un d'aquests que es fa servir per a pesca submarina i que l'agressor és algú que fa més de 1,80 m i és esquerrà. Això és l'única cosa que és realment una pista.
0: Sí, un esquerrà de més de 1,80 m que pugui haver tingut un ganivet de pesca submarina. No es pot dir que sigui gran cosa.
1: Certament. Vinga, Stanis, calma't, va. Anem a prendre qualque cosa, que ens anirà bé.
0: És que aquests putos fatxes em treuen de polleguera. Segur que el meu fill de puta vota la pena.
1: Segurament que sí. Però no ens queda més remei que treballar amb ells si en volem treure l'aguller.
0: És que no suporto els gavatxos. I encara suporto menys els gavatxos fatxes. I encara menys els pedants. El puto inspector aquest... és per agafar-lo i penjar-lo dels ous en un ganxo de pollastreria.
1: Vinga, va, calma. Amb una mica de sort, ja no l'haurem de veure mai més, aquest imbècil. I ja tenim el que volíem, l'ordinador de l'escriptor. El podrem dur als nostres informàtics, aviam què aconsegueixen saber.
0: Sí, tens raó, com sempre. Però m'he quedat amb la seva cara i el seu nom. I si aquest estiu el trobo per culer... li foradaré les 4 rodes al cotxe, això com a mínim.
1: Si és el cas, m'avises, que jo no m'ho vull perdre, això.
0: Som-hi, sergent, que encara se'ns farà tard, i si podem dinar a casa, molt millor. Anem a veure la llibretera.
2: Passin, passin. Ja m'ho havien dit que vindrien. Què puc fer per vostès?
1: Tenim entès que vostè va organitzar l'expedició nord-catalana a l'Escala per la Vila del Llibre.
2: Efectivament, així és.
0: Com va ser aquesta història?
2: Uf, ja fa temps que em van proposar ser la comissària d'aquesta edició de la Vila del Llibre de l'Escala i ho vaig acceptar. Això implicava destriar les activitats i els autors que hi havien d'anar i, esclar, en Besanov hi havia de ser, sí o sí. M'ho ha dit, era pobret, un dels nostres millors escriptors i un dels més coneguts a l'altre costat de la ràdio.
1: Us havia comentat en els darrers temps si tenia algun problema amb algú o si algú li podia voler algun mal?
2: No, o no especialment. De vegades es discutia amb algú a les xarxes, és clar, però com tota la gent d'aquí dalt. Ell sempre deia que tenia la sensació de ser un francès a Catalunya i un català aquí a casa nostra, i que per això ningú no li feia ni puto cas a cap dels dos llocs, cosa que no és certa, perquè els seus llibres han tingut sempre bona acollida. Però mai no ha pogut viure només d'escriure. Molta gent li deia que si hagués escrit en francès ho hauria aconseguit, i això a ell l'emprenyava molt. Ja veu, discussions d'aquest tipus.
0: Vaja, un altre que es trobava fills de puta a tot arreu.
2: Què vol dir?
1: Res, no es preocupi. És que els nostres col·legues de la gendarmeria no han estat precisament els més amables del món i el meu company està una mica emprenyat amb ells.
2: És ben comprensible. N'hi ha molts que són uns veritables cafres. I molts, a més, n'estic segura, deuen votar Le Pen i simpatitzen amb els neonazis. Els catalans i els occitans ens odien molt els gendarmes. Això, en Bessonov, sí que ho tenia molt clar. No et podies fiar d'ells perquè molts eren fills de l'OAS.
0: L'OAS? Perdoni la meva ignorància.
2: No pateixi. Era l'Organització de l'Armée Secreta, una organització paramilitar d'extrema dreta que va estar activa des del 1961, quan es va començar a parlar d'abandonar el G. Però en realitat és molt més complex, perquè no hi havia només gent de dretes a l'OAS. També hi havia antics membres de la resistència, i socialistes, i comunistes, en fi, un dels nostres temes ben complexos. En Bessonov havia investigat moltes coses sobre el nostre passat colonial i n'havia fet matèria literària, però no sé fins a quin punt l'encertava en això. Que una part important dels gendarmes no ens suporta, això és segur.
1: Però més enllà d'això, no li havia expressat cap altra preocupació?
2: No, és que estava bastant tranquil. Preocupat per si no podia continuar fent classes, per si podia continuar publicant les seues obres, en fi, les cuites lògiques d'un escriptor d'aquí dalt. Però no me va parlar mai d'enemics, mai, res de res.
0: I a l'escala, va anar tot bé?
2: Sí, sí, va estar molt bé. Va participar a una taula rodona, que va ser molt interessant. Tenia alguns amics amb els quals va anar a dinar i també sopar el dissabte. El diumenge va ser a la ràdio. No va donar cap problema en cap moment i se'l veia ben content. En sortir de la ràdio, va passar per la parada de les editorials nord-catalanes i em va dir que dinaria d'hora i que marxaria. I jo ja no el vaig veure més. Tothom va quedar encantat amb ell i també amb la seva participació.
1: Doncs res, moltes gràcies per la seva col·laboració. Si pel que sigui en algun moment sap alguna cosa més o se li ocorre alguna cosa, si us plau, no dubti en avisar-nos. Què en penses de tot plegat?
0: Que el nostre home era un ciutadà normal i corrent. Que no es devia posar amb ningú més que per internet i de tant en tant, com fem tots. Amb fermes conviccions sobre la llengua i la cultura catalanes i sobre el feixisme. Res com per voler matar-lo. I sobretot, si hi hagués algú que el volgués matar, per què fer-ho a l'escala i no a casa? Em sembla que no tenim gaire cosa a banda del que es pugui trobar a l'ordinador, si és que hi ha alguna cosa. Segons els nebots, en l'àmbit familiar tampoc no hi havia cap mena d'amenaça. I de quartos, no en tenia gaires al compte. El pis, que ja estava pagat, i poca cosa més. Serà complicat.
1: Per ventura, en tot això que has dit, hi ha la clau.
0: En què?
1: En que algú hagi escollit la vila del llibre de l'escala per pelar-lo. Potser la clau és aquesta, i hem de començar investigant aquest àmbit.
0: Potser sí, però segurament és més senzill.
1: Què vols dir?
0: Home, si jo volgués matar un escriptor i passar una mica desapercebut, aprofitaria un esdeveniment literari com aquest. És un lloc on hi ha molta gent i pots passar desapercebut. I és un lloc on segurament la víctima està relaxada, pensant que és lluny de casa i de qualsevol amenaça que hagi pogut rebre. És un espai on poder relaxar-se si és que hi ha hagut alguna amenaça prèvia. I pensar que estàs protegit entre gent que t'estima i t'aprecia, relativament lluny de casa i envoltat de molta gent, i fent actes públics. És un lloc on la víctima es pot confiar i l'assassí agafar-lo amb la guàrdia baixa.
1: És una bona teoria. Que el que fa és complicar-nos més les coses i deixar-nos més a les fosques. Anem a dinar, que per ventura així ens aclarirem una mica les idees.
0: Perfecte, que ja tinc gana. On vols anar, sergent?
1: A Can Jeroni. Que un dia és un dia. I no hi vaig des d'abans de parir. I a més, hi tenen els diaris. que avui no hem tingut temps ni de mirar-los i vull saber què diuen del mort.
0: Doncs cap allà que anem. Collons, sí que devia ser important el senyor Bessonov. En parlen a tot arreu, La Vanguardia, El Punt Avui, El Diari de Girona, L'Independent... Tots els diaris de la casa en van plens. Ja veuràs com ara tothom comprarà els seus llibres, com si ho conegués. A mi mateix m'ha entrat la curiositat per llegir-lo.
1: Ja et vaig dir que era un escriptor molt bo i molt important. Però ja saps que vivim en un país on els mèrits te'ls reconeixen un cop ets mort.
0: Això és totalment cert. Menys aquí, que cada vegada que hi vinc intento felicitar la cuinera. Aquestes mandonguilles són un pecat celestial.
1: En tens cada una, tu. Però sí, he de reconèixer que són molt bones i que ja les enyorava. El més important és que cap mitjà no ha publicat res que nosaltres no sabem. Per tant, tot controlat.
0: Sí, tampoc podíem fer gaire cosa, perquè nosaltres no és que sapiguem gaire res. Demanem postres i marxem a comissaria?
1: Sí, postres i cafè, que jo tinc molta son.
0: Que es desperta molt, la criatura. Ah, com es diu, per cert?
1: Es diu Ariadna, i és molt bona. Però a la nit se sol despertar a mitjanit, que és quan jo vaig a dormir. A les 3 o a les 4, i després la desperto jo a les 7. Així li puc donar el pit les 3 vegades. El problema és que porto mesos de son endarrerida. Vet aquí el problema.
0: Doncs cafè doble.
1: Sí, i a veure si fa efecte. Digui? Com? Qui ets? Ah, sí, i tant. Estàs segura? Doncs ara venim cap aquí. Stanis, canvi de plans. Ens n'anem cagant llets cap a Perpinyà. Però abans deixarem l'ordinador Figueres als companys.
0: Què ha passat?
1: Doncs que la Joana Serra acaba de recordar que sí que hi ha algú que podia tenir motius per matar en Bessonov. Marxem cagant llets. Sirena a tope.
0: Hòstia puta!

Heu escoltat El cadàver, capítol 1 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus de Jaume Torrent, Cris Cantal, Abel Font, Sergi Corral i Joana Serra. I al capítol següent, la nostra parella de Mossos obre diferents hipòtesis sobre l'assassinat de Joan Daniel Bessonov, entre l'extrema dreta francesa i les terribles enveges del petit món literari. Serà el capítol 2 de Mar Negra, investigació encallada

0: Sabies que...
1: Per què plorem al tallar ceba? És més, n'hi ha que se'ls posen els ulls plorosos fins i tot quan estan a metres de distància d'aquest aliment. Pel que sembla, el mecanisme pel qual plorem en tallar una ceba és molt senzill. Segons afirmen els experts en oftalmologia, la ceba, un bulb compost per aigua, emmagatzema a l'interior diverses substàncies químiques que són diferents a les cèl·lules vegetals que la componen i provoquen diverses reaccions bioquímiques en barrejar aquestes substàncies amb enzims, que produeixen el factor lacrimogen. És un mecanisme natural creat pel bulb per evitar que alguns animals se'ls mengin, ja que aquests efectes s'hi produirien de manera similar. Hi ha alguns tips per evitar els efectes de la ceba als nostres ulls quan la tallem, com per exemple, congelar o refredar la ceba 10 minuts abans de ser tallada per retardar l'alliberament de substàncies irritants. També tallar la ceba sota de l'aixeta perquè l'aigua s'endugui aquestes substàncies irritants. I per últim, fer servir algun mecanisme de protecció ocular, com ulleres de laboratori o fins i tot de bussejar, per evitar el contacte directe dels gasos amb els nostres ulls.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
4: Guanyaré. Faré història.
5: Sí, sí.
3: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
4: Has parlat amb ells?
6: Amb qui?
4: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
7: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
8: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Yo votaría a favor de acogerlos?
7: ¿Herberriu?
8: Sí.
7: Aprobado por unanimidad.
9: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
7: En realidad, son sirios.
8: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
7: No, no, de Síria.
3: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
10: No sé que... No lo entiendo. No me hable como Macron.
11: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
12: ¿Amor?
11: Sí.
12: ¿Primer amor o primer crush?
11: Las dos, creo. Es muy raro.
12: A los 30...
3: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
13: No lo sé.
8: Un poco de drama.

0: de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcast per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de fonts i abeuradors i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, i l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
2: Font, del llatí clàssic, fons, fontana. Una font és una deu d'aigua viva que sorgeix del sol naturalment o artificialment. Una font també pot ser l'indret d'on surt l'aigua, està considerada com el naixement d'un riu.
0: Ramó de Pedra.
1: L'Héctor Hernández ens explica els tipus de fonts, la seva transformació a mans dels homes i algunes de les característiques unides també a la fauna i a d'altres tipus de construccions que se'n deriven.
3: Una font, al cap i a la fi, era un punt d'aigua on els nostres avantpassats doncs veien brollar aigua, o era un forat que feien a la muntanya per anar a buscar una veta d'aigua. I llavors, una cosa que era més o menys natural, doncs en molts casos el que hem fet és artificialitzar-la, poc o molt, doncs posant-hi un broc, una paret, a vegades posant-hi un safareig. Llavors ens hem d'imaginar que a fons n'hi ha de totes les característiques del món, des de les més naturals, que al cap i a la fi és un punt allà on la muntanya doncs de cop i volta brolla aigua. D'aquestes n'hi ha poquetes, perquè normalment tendim a transformar-les. I majoritàriament doncs és això, són fonts moltes que tenen un broc per conduir l'aigua, i el que després és molt interessant és quan a la base hi fabriquen alguna basseta, per exemple la font d'Esblada, que també la vam recuperar ja fa uns anys, doncs allà hi ha el que són els antics safrejos i una bassa al costat. Doncs ja en aquests safrejos i en aquesta bassa del costat és on les salamandres estan criant massivament. Allà hi ha un munt de postes de salamandra. Per tant, bueno, sí, les fonts tenen casuístiques molt diferents. Aquí a la part més baixa, aquí del territori, també n'hi ha, aquí ara on som, aquí a la Riera de Gaià, tenim moltes fonts i diverses, però malauradament aquestes estan seques i normalment són més estructures, com dèiem, amb el seu broc i alguna coseta d'element i poca cosa més, segurament pel fet de que només devien brollar en els moments que hi havia molta aigua.
1: Comentava l'Héctor la recuperació de la font d'Esblada. Afortunadament no ha estat l'única, però en queden moltes més. Ens parla també de com afecta la sequera a les fonts, al medi ambient i què comporta.
3: Des de l'Agència Catalana de l'Aigua ja fa temps que fan un recull de fonts i hi ha alguna altra entitat que s'ha dedicat a anar recollint. Jo, en el cas de la Sínia, tenim fet un inventari encara que és esborrany, de totes les fonts de la conca. I és el que dius tu, és una barbaritat la de fonts i fonts que hi ha arreu del territori. És important recuperar-les i, en aquest sentit, des de la Sínia, doncs no sé, potser en portem 20 i escaig de recuperades en menor o major mesura. Una de les últimes va ser la font de l'abadia de Santa Coloma de Caral, que era una font absolutament perduda, i amb els veïns de la zona la vam aconseguir recuperar i ara s'ha tornat a consolidar com a espai, no? Fins i tot gràcies a l'Ajuntament de Santa Coloma, doncs s'ha pogut establir i ara és un espai que està indicat amb un cartell i de més. N'hem de recuperar més encara. Així tot, ara mateix, avui, és una miqueta trist anar a veure fonts perquè, clar, moltes estan seques, però que, bueno, que també suposo que és el seu cicle a partir de si hi ha més aigua o menys aigua, eh? També fer una reivindicació de que els períodes de secada, encara que ens semblin increïbles, els rius mediterranis tenen una funció. Per exemple, quan hi ha aquesta secada, les espècies, algunes espècies exòtiques, com per exemple el bisó, estan patint també una regressió important, perquè no tenen medi per on desplaçar-se. Per tant, que també formen part, que siguin tan llargues o no, i el canvi climàtic

0: amb dos avis de la zona de Vila-rodona i un dia ens hem anat tots quatre a buscar aquesta font. Us heu d'imaginar, doncs, que allò era canyar, bardissar, hi havia brossa, aquells senyors anaven amb uns xurracs a les mans i vam anar obrint-nos pas i ells, sí, això és cap aquí, no, no, cap allà. Bueno, vam estar un de rato, t'ho pots imaginar, però sí, sí, vam arribar fins a una paret que deu tindre 4 o 5 metres d'alt, en la qual a la base hi ha una mineta i hi ha una font que raja tot l'any. De fet, avui encara està rajant, eh? I o sigui, imagina la mineta aquesta d'on deu venir, perquè amb la secada que hi ha doncs, encara segueixi rajant aigua. I sí, sí, a partir d'aquesta troballa amb aquests veïns, doncs vam fer una intervenció, vam eliminar, bàsicament hi havia molta canya, i hem recuperat l'espai. I ara és un lloc, doncs això, que la gent hi va, fins i tot vam posar un plafó en el qual hi havia una fotografia de principis del segle XX on es veia una excursió de gent de Vila-rodona que anava doncs, a la Fona a berenar. I bueno, doncs ens va fer molt de goig posar aquesta fotografia perquè és el que dèiem abans, al final el nostre patrimoni natural és allà on hem viscut i on hem gaudit, no? I malauradament doncs, aquests elements com són les fonts s'han anat perdent, s'han anat deixant i recuperar-les doncs, té un impacte important ambiental, perquè nosaltres, sobretot com a entitat, les reivindiquem perquè són hàbitats importants, per exemple, en aquell cas, per la salamandra. Allà vam trobar larves de salamandra, o sigui, que hi viuen tota una sèrie d'animals. Però també socialment és un record que tenim d'un espai important per la vida de moltes persones i recuperar-la doncs, també vol dir recuperar un patrimoni cultural que n'és propi.
1: I de Vila-rodona a Santa Coloma de Caral, on hi trobem altres fonts, com la Font de les Canelles.
2: A la guia publicada per l'editorial Piolet del Gaià, Recorregut i Patrimoni, hi ha referenciada la Font de les Canelles o Font dels Comtes. Són fonts construïdes per ordre del virrei de Catalunya Dalmau III de Caral i la seva esposa Joana d'Aragó, durant el segle XVII. Són d'estil barroc i consten de tres paraments diferenciats. L'aigua ve canalitzada de la deu del Gúbia, que és a uns 50 metres de la font, dins el recinte de la piscina municipal. A la part inferior hi ha 8 caràtules de pedra amb brocals de bronze d'on raja l'aigua de l'aflorament. El cos del mig és un parament de carreus encoixinats d'aspecte auster. A la part superior, la imatge de Santa Coloma, protegida per un dosser en forma de petxina. A banda i banda, els escuts senyorials dels Caral. Durant molts anys va ser l'única font pública de la vila i per l'abundància d'aigua es construïren al seu costat un abeurador per animals i uns rentadors públics.
3: Remor de pedra.
1: En Galo, el guia de Santa Coloma de Caral, ens explica la història d'aquesta font i amb la Júlia Ramon, historiadora, recorden una època en què la font i l'aigua eren d'una importància cabdal. L'aigua és economia i les fonts són records, històries de canvis i transformació.
4: Li pregunto també una mica per aquestes fonts, perquè hi ha 8 boques. De quan estaria documentada? Perquè
5: hi ha l'any 1623, vull dir, ja no ho figuro, no és d'allò, no massa. A 1620, sembla que no és ben bé el 23, però bueno, són 400 anys més o menys. I bueno, aquí hi ha la imatge de Santa Coloma, que amb un animal que no sabries quin és, però és una ossa, perquè sempre havia dit un os, i una senyora em van prendre de mala manera perquè era una ossa. Dic, bueno, doncs, perdoni, ja direm una ossa. I bueno, hi ha la tradició aquesta d'aquesta noia Coloma que era, va ser sacrificada amb un circ francès per ser cristiana, però poc abans de ser sacrificada un centurió la va voler violar i en aquell moment es va escapar un os d'una gàbia, es va posar al costat de la noia i li va salvar la virginitat total, és verge i màrtir, sí, la vida. Sí. El perquè de les caràtules, molts diuen que si era la família d'aquest comte, el segon comte de Santa Coloma, que fins llavors havien sigut barons de Caral. El 1599 obtenen el títol de comtes de Santa Coloma a les Corts celebrades a Barcelona pel rei Felip II. Doncs no coincideix amb res. Més aviat em decantarien que són tocats de l'època, perquè fixis que tots són diferents

0: pentinats o tocats del d'allò. Aquesta podria ser una opció, vull dir, si surten una altra, no sé, més imaginació, ho podran dir.
1: Normalment ha rajat sempre aigua, és ara, com comentava, que per la sequera...
0: Ara a l'estiu feien anar que manantial la piscina i afluixaven, rajaven molt poquet, però a l'hivern pràcticament no t'hi podies atensar, caia l'aigua fora, i això ho hem vist fins ara.
2: El fars de jugar que ens havien fet aquí, amb el bestiar que venia a veure, i també venien a rentar els cotxes, també, te'n recordes? S'aprofitava tot, sí. Bueno, continua, que continua.
1: Molt bé, això de... Clar, l'abeurador pel bestiar ha estat en marxa fins a fa mig segle, més o menys.
0: Fins als anys 60. Als anys 60 hi ha la decadent indústria tèxtil, que aquí treballaven unes 500 dones. També la indústria coincideix amb la industrialització del camp i és quan desapareix la pagesia en aquest poble. Ara, el que portaven 500 famílies, ara ho porten unes 15 o 20 famílies, màxim. I és quan desapareix l'anem al bestiar del camp. Ja va durar algun any més, però pràcticament els anys 60 desapareixen totalment. I queda ja amb desús aquest abeurador, a part que si algú posava el cotxe allà amb galletes, netejava el cotxe o els tractors, ho omplien pels tractors, per d'allò, pel mata herbes. Després ja no era prou saludable i ho van fer una toma d'aigua en un altre lloc del polígono. Aquí també tenim la còpia d'una creu de terme. Aquí a la població hi havia hagut 12 creus de terme, 6 n'hauríem de dir de portal, aquesta seria una creu de portal, la sortida de cada portal era un camí real, hi havia una creu a la sortida de portal i una on delimitava els antics termes. En aquest cas, el terme d'Aguiló i el Santa Coloma, n'hi havia un altre, el de Rauric, un altre, etc. L'original es troba dintre Santa Maria de Belllloc. És del segle XV, un historiador de l'art, Norbert Font i Seguer, als anys 20 ja deia que era una de les 6 millors creus termals que existien a Catalunya. A la Guerra Civil en van desaparèixer un munt, també. Pues aquesta, després de les seves vicissituds, va tornar aquí a Santa Colomia i la guardem allà a Santa Maria Belllloc.
1: Molt bé, doncs l'abeurador aquí connectat amb la font, no? Perquè és la mateixa aigua que rajava cap aquí que anava...
0: Bueno, després anava als safrejos i anava allà que també hi havia hagut un rentador privat, o sigui que connectava tot i després el que hi ha anava dirigida cap a la séquia, que era la séquia per d'allò, per regar i pels molins fariners.
3: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
4: Posem ara la mirada a Torredembarra. En Jordi Sunyer ens explica com es vestien les fonts i quins privilegis tenien algunes famílies.
5: Les fonts de Torredembarra s'abastien a partir de sínies. En aquest cas, la de la plaça de la Font venia de tot un sistema de canalitzacions que anaven a parar a la sínia de la vila. La sínia de la vila estava situada, està situada, actualment en estat d'abandó, tot i que sé que em consta que estan fent estudis per tal de rehabilitar-la, està situada al costat del cementiri. D'allà, doncs a l'altra banda d'aquest enllaç cap a l'autopista, passaven tubs fins a la plaça de la Font i d'allà s'abastia l'aigua. Antigament, la sínia municipal estava a la plaça del Castell, a la cantonada amb el carrer Freginal. En aquella casa, ara és una casa, abans hi havia una sínia. També moltes cases, la dels indians, per exemple, al carrer dels indians, molta gent hi tenia doncs, el seu jardí que anava a parar a la casa que estava situada al carrer Nou, no? Que era un carrer construït al segle XVIII arran de l'èxit comercial doncs, de tota aquesta gent que va fer les Amèriques. Aquesta gent s'abastia d'aigua corrent a casa a través d'una sínia. Era una sínia comunal, amb uns estatuts redactats que ens ha arribat avui en dia aquest document, no? Gràcies doncs, a un historiador local, Albert Vilaseca, descendent d'una d'aquestes cases, de Cal Panxo, en aquest cas, doncs bé, tenien distribuïdes en aquest estatuts com fer les reformes pertinents d'aquesta sínia, quin dia, quines hores podia aprofitar cadascú doncs, l'aigua. La resta de famílies havia d'anar amb una galleda a la font a buscar aigua. No hi havia aigua corrent.
1: Abeurador.
6: paraula derivada del mot llatí vivere, amb el prefix a i el sufix atorium. Un abeurador és un lloc on solen anar a beure els animals. També s'anomena així el recipient disposat per donar a beure als animals de companyia o al bestiar. Els abeuradors poden ser naturals, com els rius o llacs, per al bestiar de pastura, llocs especialment habilitats perquè el bestiar s'hi pugui abeurar, i per al bestiar de granja o animals de companyia, tradicionalment atuells de terrissa i actualment abeuradors automàtics. A molts indrets se'n conserven encara alguns fets de pedra picada. En coneixerem més detalls.
4: Pep Saragossa ens parla del moviment que generaven els abeuradors en el seu moment.
7: L'aigua aquesta que corre, l'aigua de riu, que per mitjà de canals i de recs, doncs bàsicament servia tant pels animals, en tots els pobles hi havia els abeuradors. Vull dir, era una mica un espectacle veure arribar els carros del de fora i anar cap a l'abeurador, doncs l'animal bevia i s'anava cap a l'estable. Després a casa seva sí, convenia si tornaven a donar més tard. Però veies aquest trànsit de carros, doncs, no? I era una cosa doncs espectacular, perquè, esclar, arribaven més o menys tots a l'hora, doncs, diguéssim, no?
3: Ramó de Pedra.
4: Els abeuradors van units als animals i en la seva època formaven part de la vida quotidiana i del ritme de vida de les cases de pagès, tal i com en recorda en Jordi Sunyer, centrant-se en la vila de Torredembarra, terme que ha format part dels seus estudis en nombroses ocasions.
5: Els abeuradors, el més important era la plaça de la Font, que era el gran centre. Fins i tot ens expliquen alguns avis com deixaven anar el matxo sol a abeurar tot sol després de tot un dia de treball i tornava sol cap a casa, no? O sigui, era com una rutina. També n'hi havia una, la sínia de la vila, que tot i ser això municipal i tenir fins i tot arrendament per algun pagès que pogués regar, hi havia abeurador, doncs perquè... Vaja, l'aigua havia d'estar a l'abast. També diuen que n'hi havia hagut al final de tot del carrer Freginal, que hi havia una font i hi havia hagut un abeurador. En fi, vaig fent també catàleg carrer per carrer a cada casa, quin pagès, quina família hi vivia i on treballava, no? Per tant, l'esforç doncs es tracta doncs d'intentar captar tot aquest món que tot d'una doncs va desaparèixer. Sí, sé que des de l'administració doncs s'està fent esforços per catalogar i jo penso que, vaja, hauríem de continuar. Té una gran dificultat perquè jo he participat en donant la meva opinió en algun d'aquests processos i ara ja costa molt fer aquesta feina de catalogar, o més que de catalogar, perquè sí que ho pots situar en un lloc concret, de posar-hi nom, no? A mi m'agrada molt saber què hi ha darrere les pedres, no? M'agrada molt saber. Penso que ens dona molta informació saber quina persona ho va cultivar, no només qui era el propietari, perquè normalment doncs les propietats agrícoles no coincideixen amb qui les treballava, no? I normalment es dona a conèixer a través de la persona que treballava. Una de les coses més curioses, jo penso, és pensar en aquests pobles que vivim com estaven plens d'animals, no? I clar, tota aquesta aigua que es necessita per alimentar. Totes les cases tenien tocinos per engreixar sota casa. Tenien alguna cabra per la llet pròpia. Tenien gallines i pollastres per alimentar i donar la proteïna a la família. I algunes cases es van especialitzar en tenir vaques. Normalment, la llet que es bevia en aquests pobles era de cabra. I fins i tot hi havia pastors que venien la llet. En aquest cas, en el nostre cas, a la plaça de la Font, cada pastor es posava en una punta, que ja tenien determinat un pacte, i tu anaves amb el teu recipient buit i te l'omplien de llet de cabra. Però va començar a posar-se de moda la llet de vaca i van aparèixer doncs diferents vaqueries. Fins i tot, alguna vaqueria d'aquí va prosperar i va vendre la seva llet en un local propi a Tarragona, a la Rambla Nova. Hi havia doncs molt de bestiar i un matxo a cada casa, per tant, les portes de les cases havien de permetre l'entrada del matxo i a poder ser el carro. Per tant, era un poble que feia olor animal, hi havia excrements pel poble, no? I és una de les coses que a mi més m'ha sorprès.
4: Els abeuradors també propiciaven certes construccions al seu voltant.
6: A l'obra de Josep Gironès, titulada El Camp de Tarragona, 15 rutes més de senderisme per persones grans i actives, que ha publicat l'editorial Piolet, trobem que en el capítol dedicat a la vall del riu Gaià hi ha diferents abeuradors que podem trobar pels camins. A més, un dels altres elements que també referencia l'autor són els colomars. En trobem alguns a prop de castells, com per exemple el castell de Saborella. En concret, ens referencia un colomar d'uns 10 metres de llarg per 7 d'ample amb parets construïdes amb espais rectangulars entre els quals podien niuar els coloms. Josep Gironès explica que la cria de coloms i colomins en colomars va destacar durant segles, especialment en el període medieval. La seva carn, ben fina, es destinava als senyors, especialment a les senyores que estaven allatant nadons i les que tenien una salut delicada.
3: Ramó de Pedra. En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
6: Pit roig, Aritacus rubecula.
3: Visible tot l'any a les zones forestals.

0: Titella. Antus paratensis.
1: És una au hivernant que trobareu d'octubre a abril a les zones de conreu i de camp obert.
0: Rossinyol bord. Quetia queti.
1: Habita tot l'any al riu i a les zones humides. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Quants cafès o té podem prendre al dia?
2: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mg de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem, aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant unes setmanetes i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 1 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Parlarem tot seguit d'aquesta iniciativa i del malestar del col·lectiu amb Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Dels esports, el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la setmana avui dilluns amb una jornada que ens deixa a hores d'ara dues incidències actives. Parlem primer d'un accident a la C31 que talla la calçada en sentit nord a l'altura de Badalona i que provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per aquesta situació s'obre desviaments per la sortida 210. La segona incidència es tracta d'un vehicle avariat a la AB7 a l'altura de la Jonquera que talla un carril de circulació en sentit nord en direcció França. Per altra banda tenim retencions habituals sobre tot els voltants i accessos de la capital catalana. Ara mateix tenim cua ja en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc als dos primers trams de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions per la C58 ja des del terme de Sant Quirze a Ripollet, també cap al nus de la Trinitat. Pel que fa a la AP7, retencions entre la Roca i Montornès, també al punt de Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol, tot plegat en direcció Tarragona. L'antídot a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a Barcelona. I per últim, l'entrada des del Llobregat també ens deixa retencions habituals per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Molt bon dia. Comença la setmana, també comencem més i de moment amb un ambient molt suau. De fet, a hores d'ara se sent xafogó i tot arran de mar, i és que hi ha moltes temperatures que ja no han baixat dels 20 o 22 graus, justament a prop de la costa. Aquest matí amb alguns núvols completament esgarriats, sense pluja, i d'altres de prims a la resta del país. Aquesta tarda, si de cas, entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya, també l'Alt Urgell, alguna gotellada dispersa, no pas grans tempestes, i a la resta del país aquesta tarda el sol ha de ser més dominant i una altra vegada amb calor, per bé que una mica menys que els últims dies. En qualsevol cas, moltes viles tornaran a fregar els 35 graus, sobretot cap al sud de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 del migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
4: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem. Però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte.
1: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees comarcals gironines.
5: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
1: I no deixem encara les mobilitzacions perquè, cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui. Aquest 1 de juny, el Sindicat de Metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Per saber fins on pot arribar aquest moviment i què pot passar a partir d'ara, ens acompanya Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya. Senyora Vermell, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: No, gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Els primers a aplicar la campanya sou els anestesiòlegs de Bellvitge i de Sant Pau. Avui sou vosaltres, però són un centenar els serveis de més d'una vintena o d'una trentena d'hospitals ja gairebé els que s'han adherit a la campanya i que, per tant, aniran secundant també la vaga. Això demostra que el cansament és gran, és generalitzat, eh?
6: Exacte, s'està estenent com la pólvora, eh? Aquesta iniciativa de no dedicar al sistema ni una hora més de la nostra vida professional. I això denota, evidentment, que totes les facultatives i facultatius de Catalunya estem en el mateix punt, i és el punt de dir no podem més.
1: Quin impacte immediat tindrà que a partir d'avui els anestesiòlegs de Bellvitge i Sant Pau, però a mesura que vagin passant els dies, tots aquests serveis i d'altres especialitats deixin de fer tota l'activitat extra? Parlem d'un risc real de col·lapse?
6: Sí, si la situació es perllonga en el temps, evidentment, pot col·lapsar, les llistes d'espera augmentaran, sens dubte. Per què? Perquè els primers que ens hem plantat, com bé dius, i els majoritaris en la majoria de centres, és el servei d'anestesiologia, que som un servei central. A part de molt nombrós, estem implicats en molta activitat de la que es fa al centre.
1: Expliqui'm una mica, doncs, per on anirà, com se'n ressentirà el pacient, si ja comenceu avui vosaltres. Quines són les peces que aniran caient en aquest sentit? I parlem de vosaltres, si voleu, d'entrada.
6: Sí, doncs, exactament. El servei d'anestesiologia de Bellvitge, gràcies a les hores fora de la nostra jornada, es fa entre un 25 i un 30% de tota l'activitat on estem implicats. D'acord? Això vol dir que no només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes, de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Les llistes d'espera, ara vostè ho comentava, ja són un problema estructural. De fet, l'altre dia fèieu un informe, l'exposàveu públicament. Amb aquesta campanya poden créixer encara més. Com s'explica que aquesta pressió és necessària i què diu això de l'estat real del sistema?
6: Doncs s'explica pel fet, com bé deies abans, que portem 8 mesos ja de mobilitzacions. Aquí a Catalunya hem fet 11 jornades de vaga. A moltes setmanes, que era també combinada amb una vaga convocada a nivell estatal. És a dir, el problema no és tan sols a Catalunya, el problema és arreu de l'estat espanyol. La sanitat pública, com ja sabem, està malament, però és que el col·lectiu de facultatius i facultatives, especialment, estem molt oblidats, falten molts professionals, la sobrecàrrega assistencial és tremenda. Què pretenem amb això? Doncs intentar que qui té les competències en matèria de salut aquí a Catalunya, que és el nostre Departament de Salut, i té moltes coses a fer per millorar aquesta situació, doncs que per fi ens escolti, s'assegui amb nosaltres i mostri una miqueta de voluntat de solucionar el problema, perquè fins ara, en tots aquests mesos, no han donat cap senyal de vida.
1: Doncs Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge, li agraïm que ens hagi atès aquest matí i anirem estant pendents de tot el que passa a partir d'avui en els hospitals, no sé, de referència de Catalunya. Gràcies, bon dia, que vagi molt
6: bé. Molts centres, moltes gràcies.
1: I seguim amb més protestes. Us parlem ara d'una altra protesta laboral, la que han protagonitzat la plantilla de l'Etxe Pascual a Gurb, Osona, que aquest diumenge a la tarda ha tallat la C-17 al seu pas per davant de la planta lletera. Han protestat pel silenci que manté l'empresa després de l'anunci del cessament de l'activitat en el marc de la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas. Els treballadors denuncien que durant les darreres setmanes ja s'ha estat desmantellant la planta i es trasllada una de les dues línies d'operització a Aranda del Duero. La plantilla ha rebutjat les ofertes laborals de Casa Tarradellas, que els garanteix salari i antiguitat, i reclamen una negociació col·lectiva. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí, abordem altres qüestions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motiu suficient per deixar la presidència.
7: Y mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Després del que ha denominat una setmana complicada arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, el president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant dels atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
8: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: Els Mossos d'Esquadra, deia, investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu, sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I en un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, va resultar ferit un home també per un tret al braç. Els fets van passar dissabte als blocs Florida. Per ara no hi ha detinguts. I encara els Mossos investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: A partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs fins al 30 de juny. I a partir també d'avui dilluns ja es pot presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El termini s'allargarà fins al dia 30 d'aquest mes i estan obligades a passar comptes a Hisenda totes aquelles persones amb ingressos a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador. Per tramitar-ho cal demanar cita prèvia amb la possibilitat de triar oficina en funció del codi postal. Els autònoms, independentment dels ingressos obtinguts i fins i tot si s'han registrat pèrdues, també l'han de presentar, la declaració. I com a novetat d'enguany, els contribuents que cobrin el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I també a partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Doncs ho comprovem tot seguit en connexió des del centre de la capital catalana amb el Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns què estàs veient ja aquí pel que fa a les restriccions.
9: Bon dia, Helena. Hi haurà tres àrees pràcticament blindades a la ciutat de Barcelona. Seran l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc. Són les tres àrees més afectades per les diferents restriccions que a partir d'avui es començaran a notar aquí, al voltant de la Sagrada Família, perquè els operaris començaran a instal·lar ja graderies i plataformes, tot esperant l'arribada del Papa a la capital catalana. Així que amb l'Àlex Labat, ell és referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Àlex, bon dia.
10: Bon dia.
9: Volem conèixer com s'han de preparar els ciutadans de Barcelona per a l'arribada del Papa a la ciutat. Què han de saber?
10: Han de saber que la ciutat tindrà problemes de mobilitat durant aquests, dies. N'hi haurà diferents mesures a aquests districtes que has comentat. Nosaltres, des de la federació, el que demanem i aconsellem als veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona o les persones que vinguin a Barcelona és evitar la mobilitat que no sigui per transport públic i, sobretot, evitar aquests desplaçaments que es puguin evitar.
9: Augmentarà, Àlex, la freqüència, per exemple, al servei de metro, i hi haurà algunes estacions que no funcionaran.
10: Correcte. La que no funcionarà serà la de la Sagrada Família i la de Verdaguer només es podrà sortir. Llavors, demanem que les persones sàpiguen aquest fet i, sobretot, demanem a les administracions que informin sobre aquest fet.
9: I els veïns, aprofiteu per demanar dues coses. La primera, que la freqüència en el servei de metro s'allargui en el temps i no només tot aprofitant la visita del Papa a la ciutat de Barcelona, però també reclameu incentivar el teletreball durant els 3 dies de la visita del Papa a Catalunya.
10: Correcte, per evitar desplaçaments, el que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
9: Àlex, dèiem al començament que les restriccions començaran aquí al voltant de la Sagrada Família al llarg d'aquest matí, però aquestes restriccions, pel que fa a la mobilitat, també al trànsit, aniran augmentant al llarg d'aquesta setmana fins a l'arribada del Papa a partir del dia 9. Així que els ciutadans de Barcelona, sobretot, han d'estudiar cada dia quines són les modificacions i anar adaptant-se a les circumstàncies.
10: Sí, correcte. Així és. Els ciutadans s'han d'informar i, sobretot, les administracions s'han d'informar correctament. No és fàcil. Durant aquests 3 dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
9: Àlex Labat, referent de mobilitat de la FAB, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i ja donar-nos les primeres receptes, que són paciència i molta informació perquè els barcelonins ens puguem adaptar a l'arribada del Papa. Un operatiu de 6.000 agents es desplegarà i habilitat a partir de la setmana vinent per tenir la ciutat a punt per a l'arribada del Papa.
1: Gràcies, Anna. Ens quedem amb el titular de l'Àlex, que ho ha reiterat diverses vegades. Demana a les administracions que informin bé els ciutadans i també els veïns de quins seran els problemes de mobilitat i les restriccions que afectaran en aquesta zona on ets tu. Em sembla que són fins a 9 illes d'edificis, de cases. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies per la fotografia. Fins ara, d'aquí una estona. El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la 5ª posició i perd el factor pista per als quarts de final dels play-off pel títol en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pascual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
11: Hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. No hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
1: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's el tram final de la temporada.
12: Yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
1: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les tres jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanquiblau.
13: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
1: I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la desena posició de la taula. I el play-off d'ascens a segona divisió, empat agredolç de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs, que no juguen a la segona categoria espanyola des del 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pichichi Jordi Cano, però al temps afegit, Antañón va aprofitar una mala sortida de Flere per empatar per al Celta Fortuna. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa necessitarà la victòria en el partit de tornada que es disputarà diumenge a Balaïdos. Tret de sortida a la Patum de Berga amb la celebració dels quatre fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet dos salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa, que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels quatre fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els berguedans han assolit un 5 de 7, un 7 de 7 i un 4 de 7 amb agulla. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3 de 9 amb folre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
2: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93-792-2601. Informa't. Estem al teu servei.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 1 de juny. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya, ha posat un exemple des del Notícies en xarxa de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extres dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
8: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes, de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
7: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previst a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des de Notícies en Xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
9: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
7: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la 5ª posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els 4 fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. 4 minuts i mig els que passen de 8:15. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 3 incidències actives. Un accident a la C31 talla la calçada en sentit nord, a l'altura de Badalona, amb 3 quilòmetres de retencions. Hi ha desviaments per la sortida 210. La segona incidència és un segon accident a l'AP7, a Tarragona, on es tallen 2 carrils en sentit sud, cap a Amposta. També tenim una avaria a l'AP7, a la Jonquera, que talla un carril de circulació en sentit nord. Per altra banda, tenim retencions habituals als accessos de Barcelona, al Nus de la Trinitat i a les 2 rondes en sentit sud. I al Vallès, lentitud a la C58 des de Sant Quirze. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb temperatures molt suaus i sensació de xafogor en trams de la costa on moltes mínimes no han baixat dels 20 o dels 22 graus. El cel es presenta amb alguns núvols dispersos al litoral i bandes de núvols prims a la resta de Catalunya, però sense precipitacions. A la tarda es mantindrà el predomini del sol a bona part del país, tot i que no es descarta alguna gotellada dispersa entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya i l'Alt Urgell. La calor continuarà intensa, encara que lleugerament menys marcada que els darrers dies, amb moltes poblacions fregant de nou els 35 graus, especialment al sud de Lleida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Us ho destacàvem suara en els titulars. Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i també la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
10: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem. Però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte
7: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores, uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
11: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
7: Però les mobilitzacions no s'acaben amb els docents. Cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui també. Aquest 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, en Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a la protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
8: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també

0: Un dels estudis presentats se centra en el càncer de pròstata metastàsic i compta amb la participació del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, un dels centres de referència. L'assaig clínic demostra que una combinació de fàrmacs pot reduir aproximadament a la meitat el risc de progressió de la malaltia o de mort. L'altre estudi està focalitzat en el càncer de mama triple negatiu, el subtipus més agressiu. Després de 8 anys de seguiment, a 1.200 pacients d'arreu del món, els resultats confirmen que la immunoteràpia millora la supervivència i el control d'aquestes pacients. En aquest treball internacional hi té un paper destacat el metge espanyol Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona.
1: Lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
0: El Congrés de Chicago també ha reconegut el doctor amb el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que distingeix la seva trajectòria en el camp de l'oncologia.
2: Quatre minuts per arribar a 3:15 del matí. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motius suficients per deixar la presidència.
3: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
2: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Després del que ha denominat una setmana complicada, arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, el president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant els atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
4: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
2: De la seva banda, el ministre de Consum, Ernest Urtasun, ha abanderat aquest diumenge la que anomena política neta dels comuns davant els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE. Ho ha dit durant la tradicional paella dels comuns al Prat de Llobregat, on també ha defensat que la seva formació contribueixi a garantir l'estabilitat del govern espanyol. L'objectiu, ha explicat, és evitar a tota costa que la dreta i l'extrema dreta arribin al poder.
5: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Que si algú es pensa que la solució als problemes del Partit Socialista és entregar-li el govern al partit de la Gürtel, en aquest cas, a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem, perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
2: I des d'Esquerra Republicana es manté la confiança en el govern de Salvador Illa i el PSC perquè compleixin els acords assolits en el marc de l'aprovació dels pressupostos. Segons ha explicat el programa Ciutadella de la Xarxa, el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Albert, la garantia de tot plegat és la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat.
6: Jo crec que el PSC, quan diu això, perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden en la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà.
2: A partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la vida.

0: Visita del Papa de la setmana vinent a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Ho comprovem tot seguit en connexió amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia. Com afectarà tot plegat a aquesta mobilitat dels veïns especialment?
1: Bon dia, Elena. Els veïns hauran d'acostumar als canvis perquè a partir d'avui comencen les primeres restriccions al voltant de la Sagrada Família. Els operaris començaran a instal·lar les plataformes i grues necessàries per tenir-ho tot a punt per a l'arribada del Papa la setmana vinent. Recordem que l'Eixample serà una de les tres àrees de la ciutat de Barcelona més afectades i hem de recordar en aquest sentit que el Papa Mòbil farà un recorregut d'un quilòmetre aproximadament al carrer Rosselló per facilitar i assegurar l'arribada del Papa Lleó XIV al temple. Però no serà l'única àrea afectada per a l'arribada del Papa que ha comportat tot aquest desplegament. S'habilitarà un operatiu en el qual participaran gairebé 6.000 agents. També Montjuïc i Ciutat Vella seran les altres dos indrets de la ciutat de Barcelona més afectats per les restriccions. Restriccions de trànsit, també de mobilitat i des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona es recomana als ciutadans de la ciutat, també de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'ús del transport públic, que deixin el cotxe a casa i també demanen a les administracions dues coses. Primer, aprofitar l'increment de la freqüència al metro aquests dies perquè s'instal·li i es perllongui més temps a banda de l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona i que les administracions fomentin durant aquests dies, tot coincidint amb la visita a Catalunya del Sant Pare, l'ús del teletreball.
2: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests tres dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any. Durant aquests tres dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
1: Així que Barcelona es prepara ja per a... Barcelona, deia Melena, es prepara ja per a l'arribada del Papa la setmana vinent. Un operatiu de gran envergadura per assegurar la seguretat del Sant Pare, però que també afectarà de manera molt considerable la rutina i la mobilitat dels ciutadans de la ciutat.
0: Doncs són els pros i els contres, els inconvenients que té això, acollir a la ciutat una visita d'aquestes característiques, d'aquesta importància. Gràcies, Anna. Fins d'aquí una estona.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc. I a partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara ara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre els hidrocarburs fins al 30 de juny. arrenca el juny i les vacances cada vegada són més a tocar. La gent mira vols, creuers i escapades, però aquest any hi ha un soroll de fons que no es pot ignorar. Parlem de la guerra d'Iran, que encareix el combustible, rutes aèries que ballen i fins i tot un brot d'antivirus en un creuer de luxe que ha encès totes les alarmes. Enmig d'aquest panorama, les ganes de viatjar hi són, però no sé si el sector acaba de veure clar cap a on anirà la temporada. Un dels millors termòmetres, com sempre, el tenen les agències. Per tant, li preguntem tot plegat a la Rosó Murlà, que és vicepresidenta de CAVE, que és l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Senyora Murlà, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
0: D'entrada, com es presenta la temporada d'estiu, tot i aquest context geopolític? Ho dèiem, les ganes de viatjar es mantenen o noteu que la prudència encara pesa molt en el comportament del client?
4: Bé, no ha acabat... El conflicte va esclatar en un moment en què la temporada arranca a nivell de reserves, un moment potent, és a dir, finals de febrer, març, abril és un moment de reserva, sobretot de llarga distància. Llavors, és cert que hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. De banda, escenaris inestables.
0: Exacte. En aquest context, molts viatgers expliquen cancel·lacions de vols i fins i tot haver de recomprar bitllets molt més cars que els que havien comprat fa mesos. No sé si això és puntual o és un fenomen que comença a aparèixer amb més freqüència. No sé si des de les agències també ho heu notat això i us estan venint a queixar alguns clients.
4: Us diria que no amb un tant per cent molt diferent a altres temporades, és a dir, sempre amb operatives normals hi ha cancel·lacions de vols amb anticipació, que impliquen, evidentment, que l'aerolínia t'ha de retornar el total del bitllet, però també impliquen, si et compres un altre bitllet dos o tres mesos més tard del que t'havies comprat anteriorment, per llei d'oferta i demanda normal, impliquen doncs, que el nou vol és més car. Però no més que en qualsevol reestructuració normal d'altres temporades, tret el hub d'Orient Mitjà, que potser és el més afectat, evidentment.
0: I pel que fa als creuers, jo també ho apuntava a l'entrada, el brot d'antivirus en un vaixell de luxe ha generat inquietud. No sé si això ha tingut algun impacte real en cancel·lacions, reserves o consultes. El client pregunta més per protocols i seguretat a bord?
4: El client s'ho pensa més, perquè evidentment tenim la pandèmia molt, molt a prop. Però sortosament, tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi a acabar afectant. I els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
0: Doncs ens n'alegrem que puguem fer entre tots plegats vacances i que vosaltres també us pugueu guanyar la vida com feu. Gràcies, Rosó Murlà, que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.

0: tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol en què s'afrontarà a l'UCAM Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
1: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. No hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós. Al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Pel que fa al play-off, pel títol a l'Hockey Lliga Masculina, el Barça i l'Igualada es veuen les cares aquest dilluns a les 7 de la tarda, el segon partit de semifinals al Palau Blaugrana. A l'altra banda del quadre, nova derrota del Calafell, que va caure també en el segon partit de semifinals davant del Liceo. Després d'una primera part molt igualada, un gol de Bruno Saavedra va encetar una segona part de malson per als del Baix Penedès. Els gallecs estan a només una victòria de la final. Divendres, el Joan Hurtoll de Calafell dictarà sentència. I no hi ha hagut sort tampoc per als equips catalans a les finals de les divisions d'honor d'hoquei herba. L'Atlètic Terrassa buscava el seu primer títol en categoria femenina, però va acabar cedint per 4-1 davant l'anfitrió, el Club de Campo. Les madrilenyes van trencar la final amb 3 gols al segon quart i van sentenciar amb un altre gol en el quart període, quan també va arribar l'única diana de l'equip agarenc. L'Atlètic ha acabat com a subcampió per tercera edició consecutiva. I en categoria masculina, el Polo no ha pogut revalidar el títol de Lliga aconseguit l'any passat. Va perdre la final contra el Club de Campo als shutouts. L'equip madrileny es va avançar primer i no va ser fins al darrer instant, quan quedava 1 minut i 37 segons de partit, quan va empatar el Polo amb gol de Nicola Plaza. En els shutouts, Miralles va fallar un llançament i l'encert d'Iñaki Abajo va donar el títol als locals. A la primera divisió de futbol sala, el Barça juga avui a la pista del Valdepeñas el segon partit dels quarts de final a partir de les 9. Els blaugranes buscaran una victòria que els estalviï el tercer duel de la sèrie i els classifiqui per a les semifinals. En el primer partit de l'eliminatòria, els de Javi Rodríguez van guanyar per 4-1.
2: Esto es una eliminatoria a mejores des. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien. Pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y tengo que tener una que hacer ahora en el partido de mañana. Si intentáis ir a sentenciar, jugar como siempre.
0: De sortida a la Patum de Berga amb la celebració dels 4 fuets que marcarà l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels 4 fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit esforços amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Justament els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada, amb un 3-9 en folre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum, Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies. Però altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, les mantenen. Ara mateix arrenca la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer evident el seu malestar. I connectarem en directe. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. En parlarem tot seguit amb Yolanda Segura, portaveu d'Ustec Estès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 1 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat Metges de Catalunya, ha posat un exemple, des del Notícies en xarxa, de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extra dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes, de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des del Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
3: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
1: A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Un conflicte al Pròxim Orient que també està passant factura a les reserves turístiques de cara a aquest estiu. La vicepresidenta de l'Associació d'Agències de Viatges, Rosó Murlà, ha assegurat al Notícies en xarxa que s'està notant de manera sostinguda. En el cas dels creuers, l'efecte no està sent tan important malgrat la crisi pel brot d'antivirus.
4: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi a acabar afectant. I els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
1: Dels esports, us expliquem que el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la 5ª posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut, però, jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. 8:05 és hora punta i volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes de trànsit a les nostres carreteres. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs a matí de dilluns intens. La situació viària és molt complexa a l'entrada i sortida de l'àrea metropolitana. Especialment al matí ha passat un accident. Un vehicle s'ha sortit de la via, ha quedat bolcat a la C31 de sortida cap a Mataró i tot i que el vehicle està gairebé retirat, que està en el voral, això està provocant molta lentitud. En el cas de la resta de vies dels accessos nord, ja t'ho dic, és al matí bastant complex. Hi ha problemes a la P7, a la zona de Montmeló cap a Tarragona, a Barberà en dos sentits de la marxa, sobretot en sentit Tarragona, 6 quilòmetres, un accident a Sant Cugat en sentit Tarragona, talla un carril un parell de quilòmetres, rondes molt carregades, i un accident a la Ronda del i un altre a la Ronda del Litoral, aturades a les C16, els túnels de Vallvidrera, problemes a Mollet, a la zona de la C31, com us comentàvem, també C58 i C33. Déu-n'hi-do, i a la part sud hem de destacar especialment la zona de l'A2, a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, o, per exemple, la via que entra i surt per la Diagonal, la B23. Matí molt intens, no baixeu la guàrdia, ja que tenim en aquests moments diversos accidents actius. Bon dia.
1: Doncs no sé si serà tan complicat el temps que ens espera i que arrenca a partir d'avui, que és ja el mes de juny, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia. Ens dius que arrenca el mes amb xafogó.
6: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I, de fet, a hores d'ara, sort que no està plovent, perquè si no el trànsit encara seria pitjor del que ens acaben de comentar des de trànsit. Però vaja, almenys aquest matí està sent tranquil, ho continuarà sent, però amb aquesta humitat que ha pujat més que els últims dies, per tant, ja aquesta calor seca i contundent dels últims dies s'està convertint en una altra de més enganxosa, de pitjor dormir i, ja diem, de més xafogó. En aquests moments, molts valors ja per sobre dels 20-22 graus a la costa i al prelitoral. De núvols aquest matí, alguns que s'aniran arrapant al mar en algun moment, també a cavall del massís de Montserrat, el Penedès, en alguns indrets de la Catalunya central, núvols baixos que no deixaran pluja, i aquesta tarda aquests núvols es retiraran, apareixeran d'altres de més gruixuts, a cavall de l'Alt Urgell, del Pallars Sobirà, de la Cerdanya, de l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa. En aquests indrets del nord del país arribarà a caure alguna gotellada, algun xafaguet molt local, no pas grans tempestes, i la tarda que serà de calor, però com a mínim una mica més raonable respecte a la setmana passada. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. En espera de la decisió de mestres i professors, algunes assemblees de docents han optat per mantenir les mobilitzacions i el calendari de vagues. És el cas, per exemple, de l'Assemblea de la Catalunya Central i el Moianès, que manté la crida per no anar a treballar aquest dilluns. Ara al matí, l'acció se centra en una protesta a la muntanya de Montserrat, com la que divendres passat va paralitzar-ne l'activitat. Els manifestants són ara a Manresa, on hi tenim a la Laura Mitjans i a l'Eli Pagant, de Canal Taronja Central. Bon dia, Eli. Dóna'ns més detalls d'aquesta protesta.
7: Doncs bon dia, com dèieu, som a aquesta estació de Manresa Alta, doncs aquest grup de manifestants que sortiran d'aquí pocs minutets, agafaran el tren per arribar doncs, fins a l'estació del Cremallera per poder pujar fins a Montserrat per fer visible aquesta seva protesta. Som amb Pablo Ruiz, ell és de la CGT d'aquí de casa nostra, i Pablo, el que us volem demanar és per què vosaltres doncs, avui heu decidit doncs, continuar aquesta protesta i en aquest cas també en aquesta mobilització.
8: Clar, nosaltres creiem que amb el preacord que es va presentar el divendres no queden resoltes les principals necessitats i mancances que té l'educació pública ara mateix. És un acord totalment insuficient i és una cosa que sap el Departament i el Govern de la Generalitat. Ho saben els claustres i els equips educatius, ho saben les famílies, al cap i a la fi ho sap la comunitat educativa, que és qui es troba amb els problemes dia a dia. És un preacord que quan si s'acaba signant i s'acaba desplegant tindrà un impacte mínim en el dia a dia a les aules. O sigui, començarem el curs que ve i amb prou feines notarem l'impacte d'aquest acord que potser signa. I el que li volem dir a la gent és que seguim amb el calendari a vagues, que segueixen havent-hi vagues convocades i que no tinguin por de votar no a la consulta. D'acord? Hem acumulat molta força en aquests mesos. Podem seguir amb la lluita el curs que ve, podem fer encara accions al curs que queda, no acabar el curs amb normalitat i agafar força cara al curs que ve i aconseguir un acord molt més favorable als nostres interessos.
7: Pablo, i què és el que reivindiqueu vosaltres? Què és el que voleu? Perquè el que també demaneu vosaltres és que els professors aquests dies diguin no a aquest preacord.
8: Clar, o sigui, una qüestió per nosaltres fonamental que s'ha quedat fora del preacord és la qüestió de les ràtios, que no s'han millorat en cap sentit respecte a l'acord que es va signar amb Comissions i UGT el 9 de març. I aquest, per exemple, és un element que nosaltres creiem que és central. També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors, nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions, que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, i aquests són els nostres, diguéssim, les nostres reivindicacions.
7: Pablo, escolta, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta mobilització avui a Montserrat.
8: Gràcies.
7: I doncs això, que sortiran d'aquí, de l'estació de Manresa Alta, aniran doncs fins al monestir de Montserrat, faran aquesta protesta, però aquí a Manresa no s'acaben les mobilitzacions i és que aquesta tarda a les 6 s'ha convocat també una mobilització a la capital del Bages.
9: Moltes gràcies, doncs. N'estirem, evidentment, pendents i n'informarem puntualment els nostres televidents i espectadors i els oients. Gràcies, companyes, que vagi bé. A l'altra banda de plataformes de docents contràries a l'acord hi trobem el sindicat USTEC. Sobre el seu posicionament en aquesta consulta als docents en volem parlar amb la seva portaveu, la Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
10: Hola, molt bon dia.
9: Vosaltres, totalment al contrari del que escoltàvem ara amb la CGT, en principi demaneu el vot favorable. Aquest text s'ajusta realment a les demandes principals que us havien mantingut en vaga durant tots aquests mesos? No tothom està content. Suposo que ho has escoltat igual que nosaltres.
10: Home, nosaltres el que veiem és que sí que hem fet un salt considerable en moltes de les demandes que formaven part de la plataforma reivindicativa, que en el cas d'USTEC són les demandes que ens va prioritzar el col·lectiu, que és doncs, el tema de la inclusiva i el tema del salarial. Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Evidentment, per això nosaltres això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui si, majoritàriament, si això ja és suficient perquè hi ha un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores. I anem i ampliem molt més els marges dels termes d'aquest preacord al qual hem arribat.
9: Aquest escenari trenca d'alguna manera la unitat sindical que havia sostingut el conflicte. Com pot afectar aquesta fractura al procés de consulta i a la força negociadora del col·lectiu docent?
10: Doncs bé, home, té un efecte, evidentment, sempre és millor junts que separats, però bé, ja sabem que no sempre podem aconseguir posar-nos d'acord en tot. Nosaltres pensem que el col·lectiu ha exercit una gran pressió al carrer, ha fet una gran feina, nosaltres també. L'USTEC som els únics que hem portat propostes elaborades, documentades i treballades en aquest procés de negociació i, per tant, pensem que hem fet grans passos endavant, que no vol dir que siguin suficients, sinó vol dir que ja hem fet, no hem posat un esgraó doncs aquest camí que cal recórrer per arribar a aquests horitzons tan necessaris. Volem entrar en aquest acord per anar a treballar tot aquests, no, sobretot el tema de la inclusiva, que el tenim supertreballadíssim doncs, en la comissió de seguiment i poder ampliar els marges d'aquest acord. Per tant, sí, això suposa ara posar aquest trencament ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces, doncs sí, el surt que no, ens haurem de tornar a confluir forces per tirar endavant doncs, les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
9: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès, gràcies per atendre'ns aquest matí. En principi, pel que fa al vostre sindicat, heu trencat o manteniu les, en suspens les vagues, però sí que es manté de moment la del divendres 5 de juny, que seria tot Catalunya a l'espera del que pugui dir-vos la resta del professorat. Això ens queda clar, és així, eh? Gràcies, Yolanda.
10: És així, és així.
9: Molt bé, que vagi
10: bon
9: molt
10: dia.
9: Bé. Bon dia. Doncs més coses, perquè parlem d'un altre sector que continua en lluita, perquè cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els qui apugen el to de les seves protestes són els metges, i ho fan a partir d'avui, aquest 1 de juny. El sindicat de metges ha engegat la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
9: Passen 2:15 del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues noies ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguantaven la primera planta del bloc. I els efectes de la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny es comencen ja a notar des d'aquest dilluns a la mobilitat de la capital catalana. Avui ja hi ha restriccions, deia, al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat a les administracions, des d'aquí, des de Notícies en Xarxa, alternatives per minimitzar l'impacte en la vida quotidiana, així com una bona comunicació a la ciutadania.
3: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
9: A partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs, en aquest cas, fins al 30 de juny. I també a partir d'avui ja es pot presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El termini s'allargarà fins al dia 30 d'aquest mes i estan obligades a passar comptes amb Hisenda totes aquelles persones amb ingressos a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador. Per tramitar-ho, cal demanar cita prèvia amb la possibilitat de triar oficina en funció del codi postal. Els autònoms, independentment dels ingressos obtinguts i fins i tot si han registrat pèrdues, també l'han de presentar la declaració. I com a novetat d'enguany, els contribuents que cobrin el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I arrenca el juny i les vacances són cada vegada més a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra d'Iran, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe. Rosó Murlà, vicepresidenta d'ACABE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzats, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demanada de cara a les vacances d'estiu. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
9: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la 5ª posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UK Camp Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
11: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB. Amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul. Horrorós en totes les parts del joc. No hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac. Amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós. Al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
9: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's el tram final de temporada.
12: Yo no recuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
9: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les 3 jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanc i blau. I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la desena posició de la taula. I arribarem a 9:15 amb la cultura i amb el tret de sortida a la Patum de Berga amb la celebració ahir dels 4 fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels 4 fuets també hi ha hagut, però, diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixeguinguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3-9 en folre. Prop de 12.000 persones han visitat el CCCB de Barcelona aquest cap de setmana, una nova edició on s'hi ha celebrat una nova edició del Festival Montllibre, l'esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil. Així, l'exposició immersiva situada al hall del centre ha permès recórrer espais inspirats en 6 contes clàssics universals, per tal que els infants, a través de la imaginació, hagin tingut l'oportunitat de sobreposar realitats i transformar els llocs. I també aquest cap de setmana Móra d'Ebre s'ha reivindicat com un dels grans centres culturals del país amb una nova edició del Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc. Entre les propostes més singulars ha destacat Xant de Cabrota, un espectacle poètic i d'improvisació.
0: La xarxa de comunicació local.
13: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
0: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els humans són els únics animals coneguts que poden ruboritzar-se. Aquest fenomen va ser destacat fins i tot per Charles Darwin, que el considerava una de les expressions més peculiars de les emocions humanes. El rubor es produeix quan els vasos sanguinis de la cara s'expandeixen de manera involuntària, fent que més sang arribi a la pell i doni aquest to vermellós. El més sorprenent és que no és una resposta física a un estímul extern, sinó que és una emoció social. Vergonya, timidesa o fins i tot sentir-se observat. Cap altre animal mostra aquest tipus de reacció visible associada a l'autoconsciència social. Això suggereix que el rubor està relacionat amb la nostra capacitat de pensar com ens perceben els altres. Alguns científics creuen que pot tenir una funció social. Mostrar involuntàriament que reconeixem una situació incòmoda pot generar empatia i reduir possibles conflictes. A més, és gairebé impossible controlar-ho voluntàriament, cosa que ho fa especialment interessant des del punt de vista psicològic.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern i tornen a les protestes, o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores les mantenen. Ara mateix arrenca la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer evident el seu malestar. Un dels participants, el delegat d'ensenyament de la CGT a la Catalunya Central, Pablo Ruiz, ha explicat al Notícies en xarxa els seus arguments mentre la portaveu d'Usted Castés, Yolanda Segura, ha advocat per la recuperació de la unitat sindical.
5: També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya.
6: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir que després puguem tornar a construir forces per tirar endavant les millores que calguin.
4: Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del sindicat Metges de Catalunya, ha posat un exemple, des del Notícies en xarxa, de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extra dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
7: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes, de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana vinent a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des de Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
8: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
4: A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Parlarem de tot plegat en breus minuts amb Antonio Aceituno, analista de mercats energètics. Un conflicte al Pròxim Orient que també està passant factura a les reserves turístiques de cara a aquest estiu. La vicepresidenta de l'Associació d'Agències de Viatges, Rosó Murlà, ha assegurat a Notícies en Xarxa que s'està notant de manera sostinguda. En el cas dels creuers, l'efecte no està sent tan important malgrat la crisi pel brot d'antivirus.
0: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
4: Dels esports, destaquem que el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'afrontarà a l'UC Camp Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum, deia, començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut, però, jornada castellera, amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
4: És el nostre tema de portada. Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores que les mantenen. Fa pocs instants ha arrencat la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer justament evident el seu malestar. Un dels participants, el delegat d'ensenyament de la CGT a la Catalunya Central, Pablo Ruiz, ha explicat al Notícies en Xarxa els seus arguments, mentre la portaveu d'Ustec Estès, Yolanda Segura, ha advocat per la recuperació de la unitat sindical.
5: També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions, que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya.
6: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin.
4: I més col·lectius que continuen en lluita, cansats de fet que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui. Aquest primer 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a la protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el departament Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
7: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
4: I una protesta laboral més encara, la que ha protagonitzat aquest diumenge al vespre la plantilla de Leche Pascual a Gurb, a Osona, que ha tallat la C-17 al seu pas per davant de la planta lletera. Protesten pel silenci que manté l'empresa després de l'anunci del cessament de l'activitat en el marc de la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas. Els treballadors denuncien que durant les darreres setmanes ja s'ha estat desmantellant la planta i es trasllada una de les dues línies d'operització a Aranda de Duero. La plantilla ha rebutjat les ofertes laborals de Casa Tarradellas, que els garanteix salari i antiguitat, i reclamen una negociació col·lectiva. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu, sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans

0: gas en Europa suficiente.
1: Pues señor Antonio Aceituno, nos ha dejado usted bien chascaos. No sé si todos podremos hacer vacaciones este verano con todo lo que nos ha explicado. Gracias de todas formas por su didáctica. Bueno, que vaya muy bien.
0: Muchas gracias. Buena mañana a todos.
1: Igualmente. Doncs deia que arrenca el juny i les vacances són cada vegada més a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, alguna de la qual us les hem explicat ara. La guerra d'Iran, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe. Rosó Murlà, vicepresidenta d'ACAVE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'estiu. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant. I els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
1: Els efectes de la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny es comencen a notar des d'aquest dilluns a la mobilitat de la capital catalana. Avui ja hi ha restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat a les administracions, des del Notícies en Xarxa, alternatives per minimitzar l'impacte en la vida quotidiana, així com una bona comunicació a la ciutadania.
3: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
1: El projecte d'empoderament veïnal a Porta arriba a 18 municipis en 10 anys. Va néixer el 2016 de la mà de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya per millorar la convivència als barris i recuperar el vincle entre els veïns i amb les institucions. En aquests primers 10 anys s'ha convertit en un pilar de la cohesió social a 35 barris de municipis com Vilanova i la Geltrú, Badalona, Terrassa, Salt o Gavà. Tots els detalls de la iniciativa en aquesta crònica de la Sònia Kerr.
4: El projecte s'articula a través de la figura del picaportes, que són persones del mateix entorn que han estat formades i contractades per detectar situacions de solitud no desitjada, lluitar contra la pobresa energètica o fomentar la participació veïnal, entre d'altres.
5: Nosaltres anem a veure els veïns a porta freda, que en diuen comercialment, piquem a la porta. Abans, prèviament, hem posat un paper a l'escala informant que els anem a visitar. Però en molts casos no saben res de nosaltres. Llavors hi ha una certa desconfiança, però mirem de trencar el gel perquè en el fons anem a resoldre dubtes, a mirar de millorar-los una mica la vida.
4: Salt és el primer municipi de les comarques gironines on el projecte Porta s'ha començat a desplegar i en aquests 5 primers mesos ha arribat a més de 600 llars vulnerables. A Gavà els picaportes hi van arribar el 2021 i s'han desplegat ja a 7 barris amb molt bons resultats. La pròpia alcaldessa l'ha definit com un projecte holístic per a la ciutat.
6: Al final és un sumar per construir, un sumar per conèixer, un sumar per oferir també a la ciutadania, a tota aquella ciutadania que està una mica més desconnectada de la vida del dia a dia d'un ajuntament i dels serveis que s'ofereixen.
1: I les comarques de Lleida encaren el gruix de la campanya de la fruita amb 11 allotjaments municipals que ofereixen 712 places destinades a les persones temporeres. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu habilitat per la paeria amb el pavelló 3 de Fira de Lleida com a centre neuràlgic. Una de les novetats és l'obertura del centre situat a la Caparrella amb 32 places d'allotjament, dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral. Tot plegat per fer front a una campanya de la fruita marcada per les altes temperatures. Ens ho explica en Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
7: abans de l'arribada oficial de l'estiu, ja ha donat el tret de sortida a la campanya de la fruita a Lleida. Una campanya que enguany arriba abans d'hora, a causa de les altes temperatures que afecten negativament a la fruita de pinyol. Tot i això, hi ha bones perspectives perquè fa preus i qualitat.
8: Aquestes temperatures, finals de maig, de 37-38 graus, el que fa és, sobretot la fruita d'os, que de l'adelant han tingut les hores de descans, per tant, estan ben nutrits, i ara nosaltres entenem que la qualitat serà excel·lent.
7: La campanya d'enguany també ha estat marcada per la regularització de persones que ha dut a terme el govern i que ha d'ajudar a tenir una situació laboral més tranquil·la i normal als camps.
8: Les primeres persones que es van regularitzar ja han sortit els documents i es poden donar d'alta i, evidentment, s'estan ficant al mercat laboral. O sigui, el que nosaltres entenem és que aquest any no hauríem de tindre aquells problemes que hem tingut aquests últims anys i que, evidentment, fa que moltes vegades no puguem acabar tenint totes les persones que desitgem.
7: La campanya ja va començar fa gairebé un mes amb la collita de cireres i albercocs i s'allargarà fins al mes de novembre amb les varietats més tardaneres de poma.
1: És temps ara, deia, per obrir la crònica esportiva. Ho fem, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
9: Bon dia.
1: I parlant avui de la desfeta del Barça de bàsquet.
9: Sí, ha tancat la fase regular de la Lliga ACB amb una dolorosa derrota davant el València al Palau. De 25 punts van perdre els blaugranes, 77-102. Una derrota que condemna l'equip a la cinquena posició i, per tant, tindrà el factor pista en contra als quarts de final del play-off pel títol. Una eliminació que disputarà contra l'UCAM Múrcia. Ahir, contra el València, els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una moca durada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador Xavi Pasqual no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
10: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB. Amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós. En totes les parts del joc no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós. Al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
9: Lamine Yamal es prepara pel seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb el focus centrat en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's al tram final de la temporada.
11: Yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
9: El play-off d'ascens a segona divisió empata Gradols de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs que no juguen a la segona categoria espanyola des de 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pichichi Jordi Cano, però el temps afegit, Antanyón va aprofitar una mala sortida de Flere per fer l'empat per als gallecs. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa necessita ara guanyar el partit de tornada que es disputarà diumenge a Balaïdos. El tècnic Adai Benítez analitzava com queda l'eliminatòria.
12: La part positiva de tot això, si som una lliga, quan anem amb desavantatge, som millors. I ara només es queda una opció només, que és anar per ells, allà. Anar per ells i anar a guanyar el partit. I això, bueno, pues és la part de la lectura positiva del que ha passat. Evidentment, preferiria el 1-0 de 1-1, no el partit no sóc.
9: El Barça d'handbol ha tancat la Lliga Asobal amb un rècord històric i és que ha superat per primera vegada la barrera dels 1.200 gols anotats. Ho ha aconseguit amb una victòria a Logroño per 28-41, que ha permès als blaugranes establir la nova marca en 1.204 gols en una Lliga de 30 jornades. El triomf ha suposat també una Lliga impecable en què el Barça, campió des de ja fa setmanes, ha guanyat el títol en ple de victòries, 30-30. El tècnic Carlos Ortega celebra les fites a les portes de la Copa del Rei i de la final de la Final Four de la Liga de Campeones.
13: Creo que se habían conseguido solamente dos veces el 30 de 30. Creo que ha sido una liga de clara dominancia. Estoy muy orgulloso por un equipo bastante nuevo y...

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous. I mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies. Però altres entitats impulsores, com la CGT o la Intersindical, les mantenen. Eli Pagan, de Canal Taronja Central, avui continuen les protestes territorials a l'Assemblea del Bages i del Moianès. És així? Bon dia.
1: Doncs sí, és així. Una vintena de docents d'aquesta assemblea han marxat aquest matí en tren cap a Montserrat, on faran visible la seva protesta perquè consideren insuficient el preacord assolit entre el Departament d'Educació i la majoria de sindicats. De fet, han marxat a primera hora i han convocat una assemblea de docents a les 12 d'aquest migdia. Segons els convocants, la lluita va més enllà de les qüestions salarials i reclamen més dotacions professionals, una reducció de les ràtios a les aules i el que diuen la dignificació de totes les etapes educatives. Les protestes aquest matí a Montserrat, però és que continuaran també aquesta tarda a Manresa amb una manifestació que s'ha convocat a les 6 de la tarda davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya Central.
0: Gràcies, Eli Pagan. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins al final del curs. Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç que pateixen els professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa que el col·lectiu no pot més i que si, per exemple, es deixa de fer entre un 25 i un 30% de l'activitat que ara es cobreix amb hores extra al servei d'anestesiologia del Bellvitge, les repercussions es notaran molt aviat. L'escoltem.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
0: Tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i cada vegada més facultatius jubilats. I a partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contra el carburant continua bonificat.
3: Notícies en xarxa.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Com cada dia de cada dia arrenquem fins les 11 en punt del matí amb tots vosaltres i la voluntat de fer-vos arribar a l'actualitat del dia amb clau aranyenca o l'actualitat aranyenca amb clau del dia o com vulgueu viure-ho, veure-ho o interpretar-ho. Avui és dilluns, arrenquem una setmana que... I de fet un mes, dilluns 1 de juny, eh? Arrenquem mes, deixem enrere el maig, 1 de juny, hòstia, ens hem fotut mig mes i no ens n'hem donat compte pràcticament, però ens hem fotut mig any i no ens hem donat compte. Pràcticament, però bueno, som ja aquí, ja, a la rampa, gairebé arribant a la rampa de sortida. Juny, juliol, agost, passaran, són 3 mesos, passaran amb un plis-plas i haurem, ja estarem encarant la part final de l'any. Sigui com sigui, comença una setmana i un mes que serà, sens dubte, complicat i convuls. Per una banda, tenim l'anunci que feien ahir el sindicat de professors i professores, els sindicats de mestres, els diferents sindicats, d'aquesta consulta que es farà al sector del professorat del país, que serà vinculant i que, bé, els hi preguntaran directament si volen seguir amb les vagues, o, perdó, si estan d'acord o no estan d'acord amb el que els ha proposat el govern de la Generalitat, si estan d'acord

0: d'acord, doncs, bueno, agafaran un camí, i si no estan d'acord, convocaran vaga indefinida, que és el mateix que està passant al País Valencià, el que passa que aquí no se'n parla. Obro parèntesis, els mitjans de comunicació catalans prefereixen parlar del que diu la Ayuso que del que passa a València. També ens ho hem de fer mirar, això. Eh? També ens ho hem de fer, també ens hem de fer mirar. Entenc que això ho pugui fer la COPE, ho pugui fer Onda Cero, em costa molt entendre que això ho pugui fer-ho TV3 o Catalunya Ràdio. Però bé, és el que tenim. Ens importa més la Ayuso que el que pugui passar al País Valencià. Bé, doncs, però dit això, tanco parèntesi, bueno, i ho ampliaria Perpinyà i la Catalunya Nord, eh? Aquí també hauríem de fer... Ens preocupa més... fem més notícia del que passa a Mèrida, o a Lugo, o a Vigo, que el que passa a Perpinyà, o a Prada de Conflent, o a qualsevol de les ciutats de la Catalunya Nord. Però és el que tenim. Algun dia espero que canvi. Tanco parèntesi. Tanco parèntesi. Per tant, si finalment es rebutja, vaga indefinida, i veurem què passarà a partir d'aquest moment amb els ensenyaments, les classes, les aules, els cursos, els exàmens i tot el que penja en aquest final de curs 2026 que està sent convuls. Probablement l'actitud dels professors és molt criticable i probablement hi haurà gent que estarà molt en contra i que trobarà que és un abús i tal, i tindrà raó en part. Però és que el departament s'ho està guanyant, i de quina manera? I de quina manera? Lo de la conselleria, la consellera actual i els seus, els que han vingut abans, és de nota, també. Per tant, és allò que dius, ja han arribat a un punt que no... que diuen que ja n'hi ha prou. Per tant, tenim aquest tema potent damunt de la taula. Ara sentíeu els de la xarxa que es feien ressò del que passarà a partir d'avui. La llum, el gas, és a dir, els serveis essencials tornen novament a tributar amb l'IVA que tributaven abans de... ara fa un període, 3 mesos, quan va esclatar la guerra de l'Iran. De l'Iran, totes les guerres són de l'Iran, però aquesta és de l'Iran geogràficament parlant, de l'Iran. Va venir aquesta rebaixa de l'IVA, avui s'acaba, bueno, a partir d'avui s'acaba la rebaixa de l'IVA, i per tant tornarem a tributar o tornarem a pagar el 21% d'IVA pel consum d'aigua, de llum i de llum i gas. Just en el moment en què fa més calor. Just en el moment en què fa més calor. Fabricar una frigoria és 4 cops més car fabricar una caloria. És a dir, refredar la casa és 4 vegades més car que escalfar la casa. Per tant, bé, no és baladí el moment i el punt en el que es decideix tornar novament a tributar com es tributava abans. Segurament la gent que té aire condicionat, els que en teniu, que no tothom en té, i que és veritat que no tothom en té a tota la casa, hi ha gent que sí, però vaja, el normal dels mortals, si en tenen, ho solen tenir al menjador, a alguna habitació de dormir, aquella que hi toca més el sol, si en tenen. Però és veritat que a partir d'avui tocarà pagar una mica més car el preu de l'electricitat. I tot això passa en un context on, en general, les coses no acaben de funcionar gaire bé. És a dir, ara fa 4 dies tornava a pagar la Renfe perquè deien que el servei anava millor. Que anava millor. O sigui, no que anés bé, no, va millor. Com que va millor, ja es paga. No, hòstia, pagues per un servei complet. No. O sigui, és com si ara et ve la declaració de renta, que tots l'estem fent, que és aquell gran moment de gaudi i satisfacció, aquell moment en què dius, hòstia, que... Què content estic de ser un ciutadà de ple dret i tributar els diners com cal, és a dir, com que somos todos, pues venga, todos, la, la, la, a pagar, saps, aquella cosa? Doncs, què content i què satisfet et sents quan pagues els impostos? Bueno, com si, ara si vingués a la declaració de renta i et diguessin, usted tiene que pagar, no m'invento, jo què sé, 1.000 euros, per fer una dada quadrada. I dius, hombre, però espera un momento. Como que el país va medio bien, le pago 637, que es lo que yo considero que es justo, porque los otros 300, no sé cuántos, yo creo que es de lo que no va bien. Es que no va así. Tú tienes que pagar 1.000, y ya nosotros ya, luego ya veremos lo que hacemos con ellos. Doncs, això de la Renfe aquí no funciona així. I tot això ho lligo, i no d'allò, però ens hem quedat tots molt parats amb lo de la final de la Champions d'aquest cap de setmana, que per cert, molt contents que guanyés en Luis Enrique, jo almenys prefereixo Luis Enrique que l'Arteta, aquest el tenim més nostre, tot i que l'Arteta també va jugar al Barça, però bé, molt contents que guanyés en Luis Enrique, molt sorpresos tots dels aldarulls de París. Una brutalitat. És a dir, el que els francesos com van celebrar la Champions del Paris Saint-Germain, bueno, hi ha un mort. Hi ha un mort. No sé si heu vist les imatges, de, bueno, suposo que sí, dels cotxes, les càrregues policials, tios amb pals trencant els vidres d'allà als Camps Elisis i del passeig aquell de tal. Una brutalitat. No, en cap cas ho justificaré. I en cap cas penso que això sigui que sigui el que hagi de passar al nostre país. Però és veritat que segurament és la resposta a una inquietud social que hi ha en general a França, especialment a París, perquè tot el que passa a França passa a París, si no passa a París no passa, una inquietud social sobre moltíssimes coses. La gestió de la immigració, la pujada de l'extrema dreta, els problemes que ja també tenen amb els impostos, els funcionaris, els sous mínims, la pobresa, la riquesa i la manca de serveis. Amb el col·lapse de la sanitat francesa, que està en un moment certament molt complicat. Tot això passa perquè hi ha aquesta mena d'escalf que genera que probablement en un context de celebració, d'alegria, de gaudi, de victòria, de tot el que vulgueu dir, tota la gent que ho està passant malament diu, mira, ja n'hi ha prou. O sigui, aprofito la... i tal. En cap cas s'ha de justificar i és acceptable. Però sí que és veritat que els francesos tenen una llarga tradició de reivindicació. A França, fixeu-vos, els pagesos volcaven camions a mans plenes ara fa uns anys. Els armilles grogues, que també han estat liant-se la seva. Tots els merders que hi ha hagut al voltant de París, al centre de París, els extraradis de França i tot, tot, i tot, i tot. Marsella, tal. És formar part d'una manera de fer i una manera de ser. Que en cap cas penso que s'hagi d'arribar a aquest extrem, però que sí que crec que ens n'hauríem d'empautar una mica. És a dir, hauríem de tendir a ser una mica francesos, o el que és el mateix, a ser capaços de sortir al carrer, a reclamar els nostres drets, a batallar per allò que creiem just i a fer que els que ens governen vegin en la nostra actitud i a la nostra lluita una necessitat de fer diferent les coses. Repeteixo, no vol dir que haguem de sortir al carrer com vam fer aquest cap de setmana els francesos a trencar-ho tot, però sí que estaria bé que entre trencar-ho tot i quedar-nos a casa mirant la tele i viva la roja, trobem un terme mig per fer valdre els nostres drets. I entenc que pugui haver molta gent que en el context dels que està passant aquests dies estigui molt emprenyada amb els mestres perquè les classes, les aules, els nens, les no sé què, els no sé quantos. Però en cap cas hem de pensar que la responsabilitat sigui dels mestres. És de qui no ha sabut durant tots aquests anys donar resposta a unes necessitats creixents, a unes necessitats altament reivindicades i a unes necessitats que són horitzontals, no només dels mestres, sinó també dels pares, dels col·lectius de persones que treballen amb nanos amb risc d'exclusió social, d'entitats que treballen amb nanos amb necessitats especials. És a dir, no és només els professors, que ho són, que es passen, de vegades sí, que fan coses que no haurien de fer, jo penso que sí, però en tot cas que l'arbre no ens tapi el bosc, que en algun moment d'una tall en alguna carretera o facin alguna acció que no sigui desproporcionada o que vagi a l'arrel d'aquells que els hi donem suport, no vol dir que les seves reivindicacions i que bona part del que hi ha al darrere d'aquesta mobilització no estigui plenament justificat. I que qui està deixant que es cremi la cosa, perquè això és una tàctica, i a Madrid i en general alguns governs, sobretot del Partit Popular, l'han sabut fer molt bé, i és déjalos que se manifiesten, que com que algun dia o altre hauran de menjar i com que cada manifestació els hi costa una part del sou, arribarà un dia que o mengen o es manifesten i aquell dia decidiran menjar, se'n tornaran a casa i s'haurà acabat tot. Això és una dinàmica bastant, bastant política que va explicar molt bé a l'Ejo Vidal Quadras ara fa 10 anys amb el context del procés i que explicat d'una manera o explicat d'una altra és al cap i a la fi el que fan. Deja que se cremen, que això durarà 4 dies, 2 setmanes, i ja quan es cansin ja tornaran cap a casa i ens haurem sortit amb la nostra. Doncs hem de ser conscients d'això i hem de lluitar pels nostres drets. I en aquest sentit, sense haver-nos d'empautar tant com els francesos, sí que mirar i potser començar a convindre que és una bona manera de fer canviar les coses al nostre país. Ahí lo dejo, per començar juny no està malament. Per cert, aules que cremen. Un col·lectiu que ha sortit ara fa pocs dies i que coincideix amb la carta que han enviat des de l'Institut dels Tres Turons a tots els pares perquè prenguin consciència que les aules fot molta calor i que els nanos cal que vagin degudament preparats, amb aigua i roba lleugera per poder aguantar la calor a les aules. Ara us ho explico. Benvinguts.
1: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Vinga, va, doncs parlarem d'això de la calor a les aules, parlarem d'ofertes de treball, estem parlant pendents de parlar i de poder ampliar qüestions relacionades amb l'energia. Què més? Què més? Tenim moltes aranyans que hi van anar a caminar per la muntanya. Avui en parlarem amb en Joan Tomàs. Si tot va bé, més enllà de les 10 en punt del matí. Donarem feina. Què més? Què més? Avui comença tot el tema de les platges. La temporada de platges oficialment comença avui, tot i que els vigilants no hi seran fins al cap de setmana. Però a partir d'avui comença la temporada de platges oficialment aquí a Arenys de Mar. Aquest mes de juny serà compacte i dens d'activitats. Tindrem Sant Joan, tindrem la crema de la bota, tindrem el final de curs, aquella cosa tan yanqui que cada cop s'ha posat més de moda, de la graduació. La graduació! Ai, cai, que hem de comprar un vestit per anar a la graduació. Bueno, doncs vinga, ja tindrem graduacions i les feines d'estiu i totes aquestes coses. Bé, en tot cas, tot això passa en un context on les temperatures avui baixen una miqueta, una miqueta, i sembla que al Pirineu podran haver unes tanganes d'aigua i pedra que seran boniques de veure. En tot cas, qui ens pot explicar i ampliar tot això és en Quim Serra. Quim, t'escoltem.
1: Hola, molt bon dia. Arrenquem el mes de juny amb una situació meteorològica que de moment no ens aporta massa novetats. Això sí, aquest darrer cap de setmana han baixat una mica les temperatures, ha continuat la calor, però no tan exagerada com la que vam tenir dijous, i tot això en una jornada en la qual avui esperem que tornem a tenir domini del sol a tota la comarca. Amb alguns núvols prims aquesta tarda, sempre poc importants. Els vents fluixos girant del sud-sud-oest aquest matí, sud-oest aquesta tarda moderat, i la situació marítima aquest matí dominada pel marejol, aquesta tarda en petites àrees de maró aquí a la costa de la comarca. La previsió per demà indica que no hi haurà massa canvis, alguns núvols sí, però seran poc importants, els mitjans que sobretot arribarien a la tarda cap al Maresme Nord, però sense deixar precipitacions, una mica en la línia del que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Per la seva banda, els vents continuaran fluixos, la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà passat, de moment no esperem canvis, però sembla tot apunta que dijous, durant la recta final del dia, arribaria una línia frontal amb xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca i també amb un descens de les temperatures que serà marcat, especialment ja de cara a divendres.
2: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 21 01. Centre Odontològic, el Rial.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
6: L'actualitat a la ràdio.
0: Doncs l'actualitat de... Bueno, l'actualitat del cap de setmana, que ha passat per molts fronts. Aquest cap de setmana hem tingut fronts per donar i per vendre, però un d'aquells fronts ha estat el tema de l'Arenys de Flors, tot florit, por ahí, amb aquelles, bueno, aquells vedadeus de flors que s'han posat a banda i banda de la riera, visibles des de tot arreu. No. I que, bueno, i que feien que Arenys fos ben florida. Qui no volia veure flors veia, comprava discos, i qui no, doncs, feia, jo què sé, feia la volteta i es torrava a la calor del cap de setmana. Però bé, ha sigut un cap de setmana molt intens, amb molta activitat, amb tots molt contents i tots ben feliços, i gent corrent caminant per la muntanya. Escolta'm, ha sigut una cosa... L'alcalde també hi era, corrent per la muntanya, com un Kilian Jornet qualsevol, anava amunt i avall, saps, fent cims i tal. Una mica més just que el Kilian Jornet, més sobrat, però bé, en tot cas, al final, no importa el ritme, importa... No importa la meta, importa el camí, és el que compta. Això és molt filosòfic. Bon dia, Gemma Roig, com estàs?
7: Molt bon dia, José Maria.
0: I l'actualitat del dia, per on
7: passa?
0: Doncs
7: mira, precisament passa per aquesta edició...
0: Jornet, eh?
7: Sí,
0: ah,
7: exacte. Vale. Per aquesta edició de l'Arenys de Flors, doncs, ho explicaves ara, Arenys de Mar s'ha vestit de flor i color aquest cap de setmana, amb aquestes flors tan grans que et dius que has pogut veure. En tot cas...
0: Estan allà, hi ha una aquí, darrere l'arbre. Queda darrere una branca i...
7: Ara
0: no
7: ja sé quines flors estàs parlant. Sí. No havia entès quines flors, com que deies que eren tan grans, no les localitzava. En tot cas, sí, s'han pogut veure aquestes flors repartides per la riera, però a més, doncs, aquestes decoracions primaverals també hem tingut 33 espais, eh? 33 espais, doncs, que s'han engalanat per l'ocasió. Dir-te, doncs, que d'aquests 21 participaven al concurs Espais Florits, en què particulars comerços o bé carrers, doncs, han engalanat els seus espais. Puc veure, per exemple, l'originalitat, eh? D'han fet ús al carrer de la Torre dels Cubells Verds, doncs, per col·locar les flors, per exemple, doncs ha estat una de les decoracions que s'han pogut veure, també el carrer de l'Església, el carrer de la Perera,
0: sí, sí.
7: I aquestes decoracions que hem tingut per la Riera. En tot cas, Josep Maria, ha estat un cap de setmana, que ho deies, doncs, que ha fet molta calor, però que ha acompanyat també a sortir, passejar i poder veure aquestes decoracions, i així ho explicaven a Ràdio Arenys diversos visitants i també participants.
8: És molt bonic. Com a iniciativa, és alegre, dona vidilla al poble, gent que ve a veure que, com elles, que si no vindrien... I, en canvi, el dia de les flors, doncs, venen, veus? Ha sigut una atracció.
9: Participo perquè és una cosa que es fa en el poble i sempre és maco, no?, tenir, fer les coses en conjunt i participar en les coses del poble. Hem agafat els cubells de la brossa perquè ha sigut una idea molt, bueno, molt original i així podem reutilitzar-los. Fa poquet, però jo treballava els caps de setmana i mai podia, i aquest any que he pogut, doncs sí que ho he fet.
10: Jo crec que tot desenvolupa una mica tot, no?, perquè cada un ha posat el que ha pogut posar. Perquè, és clar, si diem posar una cosa, no tothom té aquella cosa. Doncs que cada un posa el que sigui, i el principal és que es vegi tot el carrer que hi ha flor. Nosaltres és el primer any. Vull dir que no puc dir molta gran cosa, perquè és el primer any que participem.
0: Crec que és en Francesc Marot, aquest. Té un riure molt peculiar.
7: En tot cas, aquests 33 espais guarnits n'hi havien distribuïts per tot Arenys, des de la zona de davant de la carretera Nacional 2 fins a la Gruta de Lourdes. Per exemple, també hi han participat la plaça de la Revolució, l'Ajuntament, l'Associació de Cavalcada de Reis també ha fet, doncs, el seu guarniment, o també ens podíem acostar al museu que hi havia, l'Associació de Puntaires,
0: sí,
7: que feien tallers per... que feien tallers, doncs, per les persones que s'hi acostaven en la confecció d'un braçalet al marge de les activitats que hi havia aquí al Calissà, i entre altres qüestions. I un cap de setmana, Josep Maria, que on deies que també hi havia hagut la fira del còmic i del cinema,
0: sí.
7: I que es venien discos de vinils especialment, sí. Però també altres productes, també hi ha hagut l'entrega dels premis de la Mostra Literària d'Arenys. Era la 45a edició, s'ha fet aquí a la sala Josep Maria Arnau del Calissà, i s'han entregat 18 premis, hi han hagut 18 premiats, tant en prosa, poesia, com també en l'edició especial dels microrelats, que ja fa anys que es fa. Dir-te que s'han presentat un total de 146 treballs, i bé, en tot cas, un acte que va omplir la sala, va anar conduït per la periodista Marta Pérez, i també hi van participar amb lectures de Mercè Bué i la música de l'orquestrina cinerenca. En tot cas, els premiats els podeu consultar a través de la pàgina web de l'Ajuntament, i també els podreu consultar des del web de la ràdio. N'hi ha en totes les categories, Canàries, perquè hi participaven en tots. Dir-te, doncs, en el seu moment, quan havíem parlat amb la Lluïsa Fletes, que és l'encarregada d'aquesta mostra literària, al marge de dir que havia baixat una mica la participació, dir-te que havia guanyat, sobretot, en qüestions referents als grups dels més joves, que normalment són els que costa més engrescar, i aquest any han tingut participació totes les categories, i destacava això, doncs, que per primer any s'havia aconseguit engrescar el col·lectiu de 15 i 18 anys, que costa una mica més.
0: Doncs em consta que, bueno, he pogut parlar amb algun jurat del Premi de la Mostra Literària, i em consta que el jurat ho ha tingut molt, molt difícil aquest any per decidir les obres guanyadores, perquè eren totes d'un nivell molt similar, i per tant, els ha costat molt decidir quines eren mereixedores de tenir guardó i quines no. Ha sigut una feina difícil, vull dir que en aquest sentit, la duresa de la deliberació. Participeu i l'any vinent... Home, mira, l'any vinent n'hi haurà una altra, podeu començar a escriure coses, no? Allò, vinga, aneu fent molts esbossos, i quan arribi el moment agafeu el millor escrit i ho presenteu.
7: Així. Josep Maria, també ho pots fer, tu.
0: Sí, jo ho he pensat algunes vegades. Jo microrelats m'agradaria presentar-me, perquè trobo que el microrelat està bé.
7: No es has de concentrar totes les teves idees amb 140 caràcters.
0: Sí, imagina't.
7: Amb les que tens d'idees.
0: Amb aquesta llau ideològica que em caracteritza, fer-ho de 140 caràcters, o sigui... Però bé, escolta'm, en tot cas, bueno, participeu, que sempre és bonic tenir una bona... Ara veurem quin paper fan a la mostra del Maresme, que sempre fem un bon paper, però bueno, perquè aquí som literats. No, per res.
7: Veurem, doncs, a veure què passa. En tot cas, Josep Maria, al marge de totes aquestes activitats que hi han hagut aquest cap de setmana, a partir d'avui, dir als nostres oients que hi ha una pujada de llum i gas, el govern espanyol ha decidit retirar la rebaixa dels impostos que havia aplicat el mes de març en el pla anticrisi arran de la Guerra d'Orient. Deia que ho faria en el moment que s'estabilitzessin els preus. Segons diu, doncs, s'ha arribat a aquesta estabilització en l'IPC del mes d'abril i, per tant, es recupera, doncs, l'impost al 21%, fins ara estava al 10%. En canvi, durant el mes de juny encara es manté la rebaixa en els carburants, a l'espera, doncs, del que passi al llarg del mes, tot i així, una tendència a l'alça. Dir-te, des de Facua, per exemple, ja han començat a parlar, doncs, en aquest sentit, i diuen que el que s'hauria de fer és mantenir aquesta rebaixa per sempre, la del 10%, tenint en compte els preus, perquè les companyies ja han començat a informar de l'encariment dels rebuts a partir d'aquest mes de juny, i apunten que la pujada rondarà el 15% en el cas de la llum i el 10% en el cas del gas, tenint en compte, doncs, que quan ens arriba la factura no pensem que siguin gaire baixes, en aquest sentit.
0: Clar, aquesta és la trampa, perquè els tios parlen d'estabilització de los precios. És a dir, vamos a poner esto hasta que se estabilicen los precios. I clar, els preus van pujant, i arriba un moment que ja no pugen més. Quan ja no pugen més, per ells és estabilització. No és que pugin, després baixin i s'estabilicen. No, és que quan ja no pugen més, esto es estabilización. Llavors diuen, vale, bueno, ja s'han estabilizado, ahora vamos a subirles el IVA. No, tio, no et podrit, anava a dir malparit. No fotis això. No, això, no, això és fer-nos trampa. S'estabilizan cuando bajan. Si no, pues ja és el que han demanat els sindicats Comissions Obreres, UGT, i han demanat al govern que puja el salari mínim interprofessional. Claro, porque ya que se ha estabilizado todo, crec que és un 3% i pico més, 3-4% més del que de la pujada de l'any passat, doncs vinga, vamos a subir el sueldo mínimo perquè absorbeixi aquest 3-4% més de pujada. És que ens fan trampes al solitari, aquests tios, saps? I ahir encara senties el Pedro Key dient hasta el 27 i més allà, deia l'optimista. El problema és que el que ve per darrere no és millor. Però, bueno, en tot cas, ja veurem com això. Però lo de l'estabilització és una trampa. Com em va dir un polític ara fa masses dies, em va dir, quan els polítics parlem en condicional, és que no. Per tant, escolteu els temps verbals, que la política és certament molt important.
7: I on no hi ha temps verbals condicionals amb Marta Mitjans, que ha competit al míting internacional de Tenerife, a les Illes Canàries, en la modalitat de 800 metres, llisos, la seva prova estrella, i ha aconseguit la segona posició. L'aranyenca va arribar mig segon per darrere de l'esportista suïssa Verònica Bancardo. Mitjans va fer una marca de 2 minuts, 3 segons i 90 centèsimes, un registre que es va veure condicionat, això sí, pel vent que bufava a Santa Cruz de Tenerife a l'hora de la prova de mig fons, i que va afectar a totes les atletes, també. L'aranyenca, en tot cas, la felicitem des d'aquí, en aquest segon lloc.
0: Deuen ser els alisis, no? Ara ja és època d'alisis, que són aquests vents que portants que van fer que es pogués descobrir Amèrica. Si no fos pels vents alisis, no, Colón no hagués arribat mai a descobrir Amèrica. El que va anar bé per Colón va malament per Mitjans. Si un d'anar, a veure si el proper any ho fan amb un altre més i ho podem superar, això.
7: En tot cas, dir que hi ha hagut la marxa popular i que ara parlareu i que ja s'acreu els resultats. Nosaltres ara portàvem, doncs, qüestions esportives de fora, però recordem això, que aquest cap de setmana s'ha fet la marxa popular amb molt bona assistència i que en parlarem a l'informatiu amb els resultats i com ha anat tot plegat.
0: A mi m'agradaria dir-me Bancardo. Trobo que és un nom com... És un nom com... Així com... Pam. Com dius? Et dius Bancardo. I dius, hòstia, aquest tio. Carai, no? Com et dius? Cano. Normal. Cano. Però... Fernández. Perdó, des d'aquí, des del... els García. Diu que García. Bueno, uno más.
7: Bancardo. Tot i que el teu nom, Josep Maria.
0: Home, i tant. Bueno, escolta'm, que ve el Papa aquesta setmana, Vull dir, poca broma, Els que estem tocats per la vara divina. Ja arribat, això, fem notícia de tot, també. Ja ha arribat el Papa Mòbil. Quan ha arribat el Papa Mòbil, ja que se pare todo. Es cau hasta la bandera espanyola quan arriba el Papa Mòbil, saps? Que es queda el rei així com dient, tio, el preparau. Bueno, ho deixem aquí.
7: Sí, que vagi bé.
0: Crec que em pot dir Bancardo. Aviam si...
7: Quedarà bé.
0: Quedarà bé. Vinga, Gemma.
3: No esperis més, planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança. Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
11: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
3: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
11: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
3: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
12: Marta.
13: Ei, hola, com estàs?
12: Superbé, cada dia em sento millor.
13: I el secret?
12: Doncs ho tens ben a prop.
13: Sí?
12: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
13: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
12: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
14: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Esteu escoltant la ràdio.
1: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí, seguim a Ràdio Arenys. És evident que la calor, les altes temperatures, estan afectant a molts espais de la nostra societat. Un d'ells, i jo crec que se'n parla prou poc, és el del món educatiu. Hi ha un col·lectiu, hi ha una web que va sortir fa un temps, d'un col·lectiu que es diu Aules que cremen. És una gent que s'ha dedicat a enviar als centres educatius un seguit de termòmetres perquè copsi la calor que fa a les aules. Ara mateix a Sant Joan, a l'Institut Joan Oró, estan a una temperatura de 30,10 graus a dintre de les seves aules. L'Institut Escola del Montsant, a la sala de professors, 28 graus i mig. A l'Institut Pere Calders, al Departament de Socials, 27 graus i mig. A l'Institut Vila de Gràcia, a Barcelona, 28 graus de temperatura. A l'Institut de la Jonquera, 29 graus de temperatura amb 10, a l'aula de música. A l'Institut Escola Costa i Llobera, també, 27 graus amb 3. O a l'Institut Francesc Macià, gairebé 30 graus, 29 amb 8. Clar, són situacions molt complicades de suportar, amb 30 nanos a l'aula i amb una calor i amb uns centres que no estan degudament preparats. L'altre dia, des de l'Institut dels Tres Turons, es va enviar una circular als pares amb precaucions davant de les altes temperatures. En aquesta circular es demanava als pares d'alumnes i als alumnes que vinguessin ben hidratats, que portessin una ampolla, que utilitzessin roba lleugera, que si algun nano es troba malament ho avisi ràpidament, que per estar al pati i participar de les activitats exteriors es porti gorra i portin protecció solar, i que des del centre doncs, es prioritzarà sempre els espais frescos, que se'ls oferirà i se'ls afavorirà la hidratació constant, que s'intentaran mantenir les aules ventilades. En definitiva, una situació de contingència degut a la manca de climatització adequada a les aules, degut a la manca d'elements que protegeixin aquestes aules del sol, com puguin ser cortines, per exemple, en molts centres, i davant d'una pujada de temperatures cada cop més acusada i cada cop més d'hora en el calendari. Parlem-ne. La Sandra Ubach és la directora de l'Institut dels Tres Turons. Sandra, molt bon dia i benvinguda.
2: Bon dia.
3: I gràcies per atendre'ns. Bé, nosaltres frescos. Aquí a la ràdio tenim la sort de tenir aire condicionat i la veritat és que som uns afortunats. L'altre dia vam poder veure com des dels centres educatius demanàveu a les famílies i evidentment també als alumnes que fossin cauts davant de les altes temperatures, no?
2: Sí, de fet hem enviat una circular a totes les famílies i de fet també a tot el professorat, no? Doncs, bueno, indicant unes precaucions davant d'aquestes altes temperatures, perquè, clar, ens trobem doncs, que poden produir-se, no?, episodis durant les properes setmanes i aquests episodis a vegades poden durar molts dies, no? I llavors, clar, donàvem unes instruccions molt fàcils, eh? Senzillament, doncs, que, per exemple, doncs, l'alumne vingués ben hidratat, que porti una ampolla d'aigua que sigui reutilitzable, que si, per exemple, ha fet alguna activitat a l'exterior, doncs portés una gorra. I, bueno, recordaven sempre allò que és el sentit comú, no? En el cas que algú es trobés malament, doncs que immediatament anés a avisar el professor, el docent, o avisar qualsevol membre de l'equip directiu, doncs per demanar l'ajuda, no? Mm. I més que res, bueno, recordàvem els principis bàsics per si de cas doncs, algú es pot trobar malament, estar tots atents i actuar a l'una.
3: Clar. Evidentment, portar roba còmoda, roba fresca, és a dir, no anar sobreabrigats. Vaja, recomanacions de sentit comú, que d'altra banda, bé, no sé si havien passat tanta calor durant el mes de maig aquí als centres educatius en general, els Tres Turons, però al país. No sé si ho recordeu vosaltres.
2: El mes de maig, no. Jo sí que recordo el mes de juny de l'any passat o alguns mesos que realment ha estat dur, perquè realment s'hi feia molta calor. I depèn jo entenc perfectament que el centre, clar, depèn de l'orientació i on et toqui donar classe o no, l'alumne tingui classe, depèn de les hores d'exposició al sol que tingui, és una aula més calorosa o menys, i en aules doncs, realment que fa calor. No podem dir el contrari.
3: Perquè en prenguem tots consciència, ho dic perquè sovint ens queixem, però heu posat algun termòmetre, sabeu a quan pot arribar o a quan ha arribat la temperatura en una aula?
2: Això és una proposta que estem valorant. De moment no tenim termòmetres posats, d'acord? El que sí que estem intentant o que volem fer és adherir-nos a una proposta que es diu Aules que cremen. Llavors, en aquesta proposta el que es fa és que, si t'adhereixes, també hi ha uns sensors en què tu pots, de fet, dos sensors que es col·loquen en diferents llocs del centre i et diuen d'una forma objectiva a quins nivells de temperatura està arribant al centre, no? Llavors, això són dades objectivables que em van molt bé doncs, per mantenir un registre i tenir una mica de control real de tots els dies, realment, a quines temperatures han estat fent classe. Per això, això ja és una proposta que ja està en camí, no?
3: Que, de fet, clar, el límit al qual pot estar una aula és a 27 graus. És a dir, teòricament, a partir dels 27 hauríem de deixar de fer ús d'aquesta aula.

0: perfil, perquè valora altres ítems. Per exemple, també pot valorar el fet de l'any de construcció de l'edifici. Quin és la que, si l'any, doncs, l'edifici té una condició tèrmica per aguantar aquesta calor, més o menys. Nosaltres tenim un edifici que ja té més de 50 anys. Llavors entenc perfectament que és un edifici més antic, no? Llavors entenc que tots aquests paràmetres, tu pots, entenc que es valora la durabilitat d'aquesta onada de calor. No és el mateix un dia clar, que si portes 10 dies amb una onada de calor. Entén? Per tant, el que sí que sé és que nosaltres seguim unes normes, unes guies que ens dona el departament, sí, però el fet de deixar de fer classes no depèn d'una temperatura fixa, sinó de les instruccions que ens dona aquest departament.
1: I una altra cosa que hem sentit aquests dies, ho hem anat escoltant al llarg dels anys, però que és el tema de la instal·lació d'aires acondicionats. I fins i tot, jo recordo, ara farà 3 anys, o ha fet 3 anys ara, a les eleccions municipals a Barcelona, s'anunciava, no?, una de les coses que portaven alguns partits a les seves campanyes és posarem aires acondicionats als instituts i centres de la ciutat. Aquí el govern també ha dit que vol engegar un pla per refrigerar, per adequar, tal, però la veritat és que en alguns jocs no han arribat ni els ventiladors anunciats fa 3 anys.
0: A veure, els tres turons no han arribat als ventiladors. D'acord? Si realment posen aires acondicionats, doncs seran molt benvinguts. Jo no posaré cap pega, al contrari. Però de moment no disposem d'aquestes eines. Sí que farem les típiques de tota la vida, baixarem les persianes, ventilarem bé, però clar, són les que podem disposar.
1: I sempre i quan no toqui l'aula aquella que té les obres al costat o que té que llavors ja o tanques la finestra o deixes de fer clar, no hi ha més, o sigui, no hi ha més, no?
0: Bé, els imprevistos sempre poden passar, això si no podem controlar-ho, no? Dintre d'això és aplicar el màxim sentit comú. Això és el que hem de fer. I sobretot que si algú es troba malament immediatament, doncs un avís, eh? Tots estem al cas. Tots els professionals que estem treballant als tres turons estem al cas de aquesta onada, intentar actuar amb immediatesa si passa alguna cosa. Ja. Esperem que no.
1: No, home, no, esperem que no. No, evidentment, donem per fet que no passarà res, que els nanos són en aquest sentit, són previsors, que els profes, evidentment, estan preparats, bueno, tot, que el centre ho té tot a punt i que no, evidentment, no passarà res, però, clar, imagineu-vos 30 tios tancats en una aula amb la calor que fa, doncs allò és una olla. I a més, amb les hormones revolucionades i tal, allò també fa un aroma a joventut que no vegis. Saps el que vull dir?
0: Sí. La joventut a vegades té això, no?
1: Sí. Però bueno, escolta'm, què hi farem? Tots hem passat per aquí, eh? I evidentment...
0: Tot sigui això.
1: Molt bé. Escolta'm, Sandra, t'agraeixo molt que ens hagi atès. Aquests dies hi ha molts temes pendents. Hi ha la selectivitat la setmana vinent, recordem-ho. Vull dir que hi ha nanos que a sobre hauran de fer la selectivitat d'aquí una setmana. Tenim tot el tema de les consultes, les vagues i tota aquesta història. Sí. És a dir, que aquests dies esteu a tope en aquest sentit, eh?
0: Sí, estem ben atapeïts de feina, no diré que no. La veritat és que sí.
1: Sandra, et deixo fer feina. Ja t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat, en tot cas que les famílies en siguin conscients, i ja deixem-ho fer extensiu també a la dels altres centres educatius, no només els Tres Turons, sinó també els altres centres que es troben en situacions similars, i per tant, bueno, siguem curosos a l'hora de vestir i a l'hora de decidir quin tipus de roba i com equipem els nostres fills per anar a l'escola. Gràcies, Sandra, que vagi molt bé, directora.
0: Molt bé,
1: que vagi...
0: moltes gràcies.
1: A reveure, molt bon dia.
2: Ara mateix estava mirant, mentre parlàvem amb la Sandra, mireu, a Sant Fruitós de Bages, això està a prop de Manresa, una mica més al nord, tot tocant a punt d'arribar al Berguedà, l'Institut Gerbert d'Orilac estran a 35 graus en 3 a l'interior del centre. Espera, que ara aquest s'ha manat. L'escola La Sèquia, que es troba també a la zona de Manresa, també estan a 30 graus. A Vilablareig, Girona, cap a Figueres, estan a 31 graus i 32 graus amb 4. I aquí al Maresme, si teniu curiositat en saber com estem aquí al Maresme, doncs mireu, per exemple, Mataró, a l'Institut Tos i Codina de Mataró, 31 graus amb 9. a l'interior del centre. A l'Institut Escola de l'Alió, això és a Premià de Mar, 28 graus amb 9, també a l'interior del centre. Què més? Calella, una cosa una mica més propera, aquí estan més frescos, 29 amb 4, o per exemple, o el Joan Coromines,

0: 29,5. També. I a Sant Cebrià de Vallalta, l'escola El Pigros, estan a 28 graus clavats. Per tant, recordem que la Llei de Seguretat al Treball diu que a partir dels 27 graus ja es pot deixar de treballar. La Llei de Seguretat al Treball diu que a partir dels 27 graus ja es pot deixar de treballar. A l'escola La Torreta, això està a Granollers, 31 graus en 3 a l'interior de les aules. I ho dic perquè l'aprenentatge ja no només es tracta de donar bons professors, de donar bon material, sinó també de tenir una bona climatització. A Castellà del Vallès, a l'Institut Escola Sant Esteve, 34 graus amb 4. És la temperatura que estan en aquests mateixos moments en aquests centres educatius. Tenim un problema, i no només és de sous, sinó que també és de qualitat i estat de les aules.
1: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: del matí ens aturem un moment a l'edifici Xifré, on tenim el servei de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, i on hi han apuntades unes quantes ofertes de treball, de les quals vés a saber si algú en pot sortir beneficiat. Aviam, Helena García, bon dia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Molt bé, com estàs, Helena?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Bueno, comencem el mes de juny, així que molt bé.
0: Home, sí.
1: Amb moltes ofertes.
0: I les vacances a la vista, que és el que...
1: I la vacances, per això dic el mes de juny, sí, sí.
0: Sí,
1: ja en res, en breu hi ha uns dies de vacances que sempre van bé.
0: Home, sempre proven. Escolta'm, i es nota que s'arriba a temporada estival o no? És a dir, que hi ha més treball?
1: Sí, la setmana passada ens han entès 5 ofertes de feina. I feia temps que no ens entraven tantes en una mateixa setmana.
0: Molt bé.
1: Tot i que no tot... Bueno, de les 5, només 2 tenen a veure amb l'època d'estiu.
0: Sí.
1: Però, bueno, sempre va bé que entrin ofertes de feina, encara que no siguin relacionades amb l'estiu.
0: Home, sí, sí, qualsevol. És a dir, qualsevol oferta a través, benvinguda, el que passa que ara estem a Mallorca, com que és l'estiu i tal, sembla que n'hagin d'entrar noves, però si n'entren per tota la vida, benvinguda siguin, també, Vull dir, hi ha gent que el que vol és treballar sempre, no només durant els mesos de calor. Escolta'm, va, què tenim? Què tenim, Helena?
1: Doncs mira, per una banda, per un supermercat d'aquí d'Arenys de Mar, estan buscant un netejador, netejadora, per a fer la neteja general.
0: D'acord.
1: Amb un horari de dilluns a dissabte, de 8 a 11. I és una suplència d'un mes, del 29 de juny al 26 de juliol. I el salari són 684 euros al mes.
0: Molt bé. Per tant, per treballar, quin horari has dit? L'horari has dit o no?
1: De 8 del matí a 11.
0: Vale.
1: De 8 a 11.
0: De 8 a 11.
1: Del matí, 3 hores.
0: Va.
1: De dilluns a dissabte.
0: Molt bé. Per tant, 3 hores de dilluns a dissabte per fer neteja general, allò, mantenir-lo net. 600 euros, una substitució, un mes. Del 29
1: Correcte.
0: De juny al 26 de juliol.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Després, també estem buscant per una residència d'Arenys de Mar, personal de neteja, de bugaderia i per al menjador.
0: Vale.
1: Fa el que seria neteja de zones comuns, habitacions i el servei de menjador. L'horari és indistintament des de 8 menys quart a 2 i mitja, i un altre... I són, saps que les residències són per torns?
0: Sí.
1: Pues el primer torn seria de 8 menys quart a 2 i mitja, i l'altre torn seria de 2 i quart a 9 de la nit.
0: Vale, és a dir...
1: És una...
0: Clar, per fer el canvi, uns acaben a les 2 i mitja, els altres entren a les 2 i quart, i així es pot fer el traspàs de responsabilitat. Digues, perdona, que t'he tallat.
1: És un contracte de 6 mesos, volia dir, perquè és per a substitució de vacances. I el salari, segons conveni, la incorporació és immediata.
0: Molt bé, per tant, tinguem-ho present, 6 mesos de contracte per cobrir vacances, incorporació immediata i salari segons el conveni de residències i tot aquest tema. Molt bé, segona oferta, vinga.
1: Tercera.
0: Vinga, anem a la tercera.
1: La tercera, per una altra residència també d'aquí d'Arenys de Mar, estan buscant un fisioterapeuta per a fer atenció directa i tractament als usuaris i després la gestió clínica i el seguiment. L'horari encara està per definir, el salari també segons conveni, hi ha possibilitat de contracte indefinit i l'inici és ara el mes de juny.
0: Vale. Per tant, residència geriàtrica, fisioterapeuta... Encara algunes dades per acabar de concretar, però amb un contracte que arrencaria ara el mes de juny i que segurament el primer tram és temporal, però podria acabar sent indefinit. Per tant, si alguna persona que treballa amb la fisioterapia, que sigui tècnic i expert, doncs escolta'm, cap aquí, que necessiten una persona que sigui fisioterapeuta. Tanquem la tercera, vinga, anem a la quarta.
1: Les dues últimes, vinga. La quarta i la cinquena van lligades perquè són per a una mateixa guingueta, veus, aquesta sí que és ja estiuenca, eh? Doncs per a una mateixa guingueta que hi ha aquí a Arenys de Mar, ens demanen per una banda un ajudant de cuina per a la zona de freds, amanides i postres, amb un horari de 11 del matí fins a 4 de la tarda.
0: Molt bé.
1: El salari és el mínim interprofessional i el contracte és de l'estiu de 3 mesos.
0: Vale.
1: I per a la mateixa guingueta, un cambrer o cambrera.
0: Molt bé.
1: Per a servir les taules, prendre notes, atendre, recollir...
0: Sí.
1: Amb un horari de 4 de la tarda fins a les 10 del vespre.
0: Vale.
1: Un contracte també de 3 mesos i també un salari mínim interprofessional.
0: Molt bé.
1: Això és el que tenim.
0: Doncs escolta'm, aquestes són les ofertes que a hores ara tenim al servei de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Tenim un netejador per un supermercat, del 29 de juny al 26 de juliol, de 8 a 11, a uns aproximadament 600 euros per una substitució. La neteja de la residència, Neteja, bugaderia i menjador de 8.45 a 14.30 o de 14.15 a 21 hores. 6 mesos per cobrir vacances i sou segons conveni. També per una altra residència, un fisioterapeuta. Bueno, el sou no el sabem encara, l'horari tampoc, però pot ser un contracte que esdevingui indefinit. I després tenim un ajudant de cuina de fred, de 11 del matí a 4 de la tarda, durant 3 mesos per una guingueta, sou mínim interprofessional, i un cambrer-cambrera de 4 de la tarda a 10 de la nit, també 3 mesos per fer feina aquí a primera línia de platja. Són les 2, 3, 4, 5 ofertes que tenim des de Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Formació, Helena, de moment...
1: Formació, sí. Tenim ara el juliol, sí? Tenim un curs de carretons, perquè té molta demanda i sempre es queda molta gent en llista d'espera, i no fem mai formació al juliol, però aquest any ho volem provar, i si va bé, doncs a partir d'ara sempre farem aquest curs o similars al juliol. Per tant, el dia 24 de juliol es farà la part teòrica al xifré del curs Operació amb carretons elevadors de màstil en càrrega amb voladís. Categoria 2, tipus 4.
0: Molt bé.
1: Ahí lo dejo. O sea, de carretons elevadors.
0: Vale. Escolta'm,
1: el 24 de juliol, digue'm.
0: No, digues, el 24
1: de juliol. El 24 de juliol és la part teòrica al xifré, i sempre hi ha part pràctica que han d'anar fora. En aquest cas és a Sabadell, que és el 27, 28 i 29 de juliol, de 9 a 3. És un curs gratuït, i la informació i inscripcions la podem fer o bé aquí al xifré venint presencialment, al telèfon 93-792-2601 o a la pàgina web de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, a l'apartat de promoció econòmica.
0: Molt bé. Escolta'm, quins requisits han de tenir la gent que hi participi? És a dir, que participi d'aquest curs?
1: No, cap ni un.
0: No? No han d'estar apuntats a l'atur? Clar.
1: Bueno, sí, bàsicament, és que aquests cursos els fem a una empresa que es diu ITFO. Sí. Llavors, un tant per cent de la gent que vol fer el curs ha d'estar a l'atur, i un tant per cent poden ser persones que estan en actiu, que estan treballant.
0: Va.
1: El que sí han de tenir tots és el NIE o NIE o NIF. Això sí?
0: Vale.
1: Sí.
0: Vale, doncs escolta'm, per tant, no, si hi ha gent que està treballant i vol, li pot interessar aquest curs, o gent que està a l'atur i li pot interessar aquest curs, que truqui al 93-792-2601 o que s'apropi al xifré i que pregunti, que s'informi, que demani, que li aclareixin, i bueno, si voleu, la teòrica es fa el 24 i la pràctica 27, 28 i 29. En aquest cas es faria a Sabadell. De 9 del matí a 1 de la tarda.
1: Exacte.
0: Doncs aviam si va bé i podem seguir fent formació al llarg dels mesos del mes de juliol, que seria una bona proposta. Doncs, Helena, ho deixem aquí avui, si et sembla.
1: D'acord.
0: I podem tornar dilluns vinent. Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé, adéu, bon dia.
0: A reveure, molt bon dia. Doncs, si busqueu feina, Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, els trobareu físicament al xifré, els podeu trucar al 93-792-2601 o bé a la web del Xaloc, xaloc.cat, xaloc.diva.cat, per ser exactes. Allà trobareu totes les informacions i ofertes de treball, les que us hem explicat, i des de tota la província de Barcelona. Per tant, podreu buscar Sant Celoni, podreu buscar Canet, podreu buscar Llavaneres, o a Calella o a Mataró, o al Masnou, si voleu. Són gairebé les 10 en punt del matí. Un consell i tornem.
2: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
3: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
2: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

Doncs alguns som d'aquests de que no s'acabi mai l'estiu, que tot just encara n'hi ha començat, però que certament ens agradaria que fos, no diria etern, però sí molt més llarg del que és. Bé, en tot cas, escolta'm, coses que explicarem després de les 10 amb temps de tertúlia esportiva. No marxeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronals i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encareixement dels carburants i a contenir també la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen bé a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha reconegut avui a la xarxa un trencament en la unitat sindical.
2: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
1: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys,

0: Vinga, va, les 10 i 7 minuts del matí. Som a Ràdio Arenys, som dilluns, tertúlia esportiva, perquè l'esport no s'atura. Ara en parlarem d'esport aranyenc. Com? Ara s'atura.
1: Bueno, començarà el Mundial d'aquí 15 dies.
2: S'atura el futbol.
1: Bueno, però
2: hi ha moltes altres coses.
0: Comença el Mundial.
1: D'aquí 15
0: dies reinicia. Sí, jo crec que el futbol sempre dona. Ara estem
2: no,
0: que si...
2: però per què?
3: Ara els fitxatges.
1: No, perquè vull dir que ara veure seleccions com Anglaterra, Alemanya i companyia és maco. Pues, Brasil, Argentina...
2: Mira, jo em sembla que em dono de baixa ja aquest mes del futbol, perquè ja no vull veure res més.
3: Bueno, ara me'l donen a la U, si vols veure algun.
0: Sí, ja. Sí, sí, però bueno...
3: Però jo sí que em dono de baixa avui mateix.
1: Sí, sí. Jo m'he donat de baixa, però em quedo un Mundial, vull veure'l. Només d'una part m'he donat de baixa. Però... Perquè partits que m'he donat els vull veure.
0: Però us doneu, però us donen
3: però a Televisió Espanyola si
1: però mires... donat a Espanya, donat a Televisió Espanyola,
3: no,
1: crec que
3: donen
1: més.
3: Més. Sí. Els quarts o el...
2: Sí, per obert donen bastant a TV1.
0: Sí, sí. Sí, sí. Però
3: un
0: això
3: partit
0: de...
3: cada jornada, collons, és que no et fotràs a veure 15 partits. Bueno, Senegal, ja... Costa Verde.
0: I amb les... Bueno, és que per veure segons quines coses, tampoc.
1: O sigui, mira, millor descobrim algun jugador, eh?
3: Sí, bueno, però no em fotarem per res. Si no, val més que el descobreixin els directors esportius.
2: El Monchi.
0: El Monchi. Bueno, espera, Manolo, bon dia i benvingut, eh? Manolo Ribas, com estàs?
4: Bon dia.
0: Ja va, això? Ja, això ja va, això ja va. Escolta'm, ara bon dia, que diu el Monchi, hi ha una cosa que ens has d'explicar, eh? Com un tio que no ha guanyat un partit en tot el 2026, el renoven. O sigui,
2: mira, això... Tu saps això, que tu vas aconsellar que el renovessin. I si
4: m'equivoco, em retoques, ben retocat, que vaig trucar-te...
0: Sí, sí, ell tenia l'exclusiva. És a dir, en Manolo ens podria haver dit...
4: Tenia una cosa per dir-te abans que sortís publicat.
0: Sí, senyor. Sí, sí, sí, té tota la raó.
4: I llavors...
0: Tota la raó.
4: No em vas trucar...
0: I ens ho vam perdre.
4: Us ho vau perdre.
1: Jo el que puc dir referent a això és... En Monchi està considerat un bon tècnic, no? Un tio que sap triar la gent.
0: Sí.
1: Llavors, bueno, Manolo, això fins ara no ha funcionat.
4: Clar. Això...
2: No, perquè ha funcionat amb el Sevilla, per això, eh?
4: En el Sevilla, només,
1: eh? No, però llavors la continuació. No, Manolo, segons en Monchi, tu no tens ni puta idea. perquè en Monchi va dir... No, no, un moment, deixa'm acabar.
4: Veure, perquè Monchi va dir... Tu, un cop que no t'has enterat del que jo tenia que explicar, ja no em diries això, que no tinc la
1: puta idea. No, però espera que acabo. Perquè tu sempre estàs dient que l'entrenador aquest, en Manolo, no sap fer canvis. I en Monchi va dir que era un tio collonut, per en Monchi, perquè és un tio que sap fer els canvis quan toca i els jugadors ideals.
2: En 10 dies que el coneixia, eh? En 10 dies, eh?
0: Veure, Manolo,
2: i tu ja fa sabeu, molts anys que el coneixes.
4: Ja sabeu que tant els jugadors com tota la gent que està en un club i aquestes coses, les veritats no es diuen mai. Tant a l'Espanyol com al Barça com al Madrid.
0: Sí, sí,
4: les veritats no es diuen mai. I anem al kit de la qüestió del xòfer. Hi ha hagut un moment en el que l'Espanyol tenia dues opcions. Una, carregar-se l'entrenador, en la que mitja dels abonats de l'Espanyol, la meitat, segons diuen, va a favor d'ell, i l'altra meitat no. I l'altra era invertir els calés que tenien que pagar amb l'entrenador si li rescindien el contracte. Llavors han optat més que el xòfer sigui el ninot de Monchi, perquè m'entenguis de veritat, que no fotre fora. Invertir els calés que tenien que pagar-li una part, que és que en proporció és petita, per invertir com a jugadors. I llavors, a partir d'això, hi ha hagut uns tècnics que l'han agafat, i llavors, per mi, el tema xòfer s'ha acabat fins que jo torni a atacar si he fet o no he fet els canvis que té que fer un entrenador que sàpiga està de primera divisió el que té que fer. Però bueno, els canvis, si estàs a tercera regional o quarta regional, els canvis els tens que fer igual. Els tens que fer igual.
2: Bueno, però segons el que dius, no serà ell qui faci els canvis, sinó en Monchi.
4: Jo crec que serà un ninot de Monchi, jo crec.
1: Però a veure, però aquest... Això
4: és un tema particular meu, eh?
1: Sí, sí, no. Però escolta, no, en Manolo, amb el periquito que és...

0: que tal, no hauria renunciat als cabells que li
1: mira,
0: tocaven.
1: Un entrenador de futbol, mira que jo he fotut tonteries, no? En petita escala. Com però un entrenador de futbol, si té una mica de personalitat, no es llença com es va llençar allà amb els lleons. Això, per mi... L'efecte que em va donar em va acabar de recaure molt el que va fer l'entrenador, llançar-se allà amb les brigades, bum, arriba, saps? Com guanyen els corredors de motos?
2: Sí,
1: que
2: es tiren
1: i llavors l'aixequen? Sí, sí. Bueno, això no... Que sigui periquito? No ho sé.
0: Suposo, vull dir...
1: També molts fan petons a les samarretes i ara els veus que estan a la televisió i a les ràdios, i aquests petons que feien en el seu moment ara m'aixequen amb els colors que tenien. I n'hi ha molts.
2: Sí, sí, no, això sí. Bueno, ara en parlarem, seguirem parlant de l'Espanyol, hem de parlar del Barça, hem de parlar del Madrid, del PSG i del Girona. Mira si tenim coses que explicar, eh? Però, bueno, està bé, home.
3: I de la Champions femenina, no?
2: I de la Champions femenina.
0: Vam deixar tot penjat.
2: Clar.
3: Home, a veure, té el seu mèrit.
2: Sí, sí, sí.
3: Estem parlant del món de les dones, un futbol diferent, però no deixa de ser un esport.
2: Sí, sí. Ara en parlarem. Zanon Tomàs.
4: Déu-vos-vos.
2: Vinga, a veure. Per on comencem? Per la marxa o per... Sí, bé. Per on ens comencem?
4: No, sí, dos esdeveniments aquest cap de setmana. Dissabte vam tenir l'última prova de la Copa de Catalunya de Trail.
2: Sí.
4: I després de les 5 proves que s'han fet, que se n'ha tingut que anul·lar alguna, perquè era per Collserola i pel tema...
2: Ah, la festa porcina i tal.
4: I tot això no s'ha pogut fer. Doncs tenim que la Caral Lladó, amb la seva categoria, ha quedat campiona. Uh-huh. L'Àlex Barrull, un sub-10, ha quedat en segona posició.
2: Molt bé.
4: L'Arnau Lladó ha quedat el nou, la Bruna Barris la setena, o sigui que...
2: Molt bon paper.
4: Els atletes aranyencs, doncs, dintre d'aquesta accidentada Copa de Catalunya de Trail, doncs han fet molt bons resultats. I llavors tenim ahir que vam fer la marxa popular, 807...
2: 807, Déu-n'hi-do.
4: 807, quasi 100 més que l'any passat.
0: Molt bé.
2: Déu-n'hi-do, molt bé.
4: I doncs la cosa va anar molt bé, no va haver-hi cap mena d'incident.
1: No va ploure.
4: No, bueno, això el portaven... Aquest any ho portaven també, ja previst.
0: Un pèl massa de calor, potser?
4: Sí,
0: no?
4: Però és el que estàvem comentant. La gent cada any va més ràpida, perquè a quarts d'una ja ho teníem tot recollit. I fins a les 11 la calor s'aguantava bé. I a més, més del 70% del recorregut és per sota els arbres, per l'ombra.
2: Sí, sí. Sí, sí.
4: Sobretot els que corren no van agafar tanta calor. Quan va començar a apretar la calor ja havien arribat. Els últims que caminaven, aquests potser sí que
2: els hi va
4: afectar una mica més, però bueno, tot va anar bé... La gent, contenta i una altra edició, que hem tirat endavant.
2: Home, i tant. En quant ho va fer els que corrien? Què?
4: El que va guanyar va ser en Ferran Moré, de la Penya Panem, i a més a més la Penya Panem va fer el Ferran Moré primer i el Roduan El Gali segon. Uh-huh. O sigui que va fer...
2: Un bon paper,
4: els de la Penya Panem. I a més, el primer... petit va ser aquest, l'Àlex Barrull, que el dissabte va estar corrent una trail i ahir va guanyar amb la categoria dels més petits.
2: Molt bé.
4: O sigui que tres pòdiums. Doncs ho va fer en 44-23.
2: Déu-n'hi-do.
4: Va baixar 2 minuts i mig del rècord que tenia l'any passat.
0: 11, o sigui, sota 4. No, bueno, 4, sí, 4 no, més o menys.
4: Per una mica per sota. Sí, hi va haver molts trossos que anava per 3
0: i pico. Sí, sí.
4: Tres i pico, sí,
0: no, suposo que vol pujar potser una mica més, 4 i alguna cosa, i el baixar recuperes.
2: Sí, sí, tant.
0: Quin és el rècord? Quin és el rècord de la marxa?
4: Sí, estava amb 45.
0: En 45,
4: sí, l'ha baixat. Sí, ell ha baixat el rècord de la marxa des de que fem aquest circuit.
0: Sí, sí, no, evidentment.
4: Cada circuit canvia molts anys, l'hem tingut que anar variant, però des de que fem aquest circuit, que aquesta és la vegada que s'ha anat més ràpid.
0: Molt bé.
4: Sí, jo ho deia, que inclús la policia m'ho va dir, diu, què trigaran? Dic, 45 minuts estan aquí. I doncs 44-23. I em va dir, no pot ser. No pot ser. 45 minuts, 44-23.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I la popular,
4: I
2: molt bé.
4: I es corre, i es corre.
2: Sí, es corre. Jo cada dia no corro, això, saps? De vegades no hi arribo, saps? Sí.
4: De vegades... Tu tens... 45 i 5,
5: tu. El 33-05, tu.
0: Aquí no fa 10 quilòmetres cada dia quan es lleva.
2: Home, home, per la muntanya, en 4 minuts, escolta, jo amb sabatilles,
0: saps? I a l'hivern amb la bata de dormir.
2: Exacte, amb la bata de dormir, jo.
5: Que va haver-hi botifarra o no?
4: No, no podem fer foc. No podem fer foc.
5: Està demanant els bomberos que estiguin allà amb el Magera.
4: No, bueno, no, si demano permisos, tot es pot fer. Però necessites una quantitat de paperassa. Tenir allà els forestals, tenir allà bomberos i tot això, que al final van decidir...
0: Tu complica, escolta, és complicar-te la vida.
4: Tirem un davant.
0: Exacte.
3: Un bocata feu, llavors.
4: Un bocata, sí. I ens sap greu, ja.
3: Ja.
5: Perquè la botifarra, i el porronet valia la pena.
4: Els porrons sí que hi eren.
2: Hi eren, els porrons hi eren.
4: Els porrons hi eren.
3: Això no tens que demanar papers, eh?
2: Sí, els porrons hi eren.
4: Al final et demanen tant de paper, tantes assegurances, tant... temes de seguretat, bueno... I una cosa...
0: Això sí, n'hi hem de canviar i fer una sardinada a la platja, que
2: també,
0: ja no hi ha problema.
2: També, sí.
4: No, home, és que...
2: Mira!
4: A la plaça de l'Església hi van haver...
3: El
4: cau, no sé sí, què, sí, que
0: també,
4: van fer una botifarra.
0: A la plaça de l'Església també
4: però
0: pot fer...
4: Però és que nosaltres no podem demanar, com es feia abans, sí, de sortida i arribada a la plaça de l'Església, perquè llavors la policia municipal diu que necessita masses efectius per tallar la riera i per tallar tot allò. O sigui que tots són inconvenients.
2: Hòstia,
4: solució.
5: Sí. Extra ràdio.
4: Muntanya amunt i bocata quan arribem.
2: Ja
4: no
2: està.
4: Molestem a ningú, no ja necessitem està. Policies, no necessitem a ningú.
2: No. Escolta'm,
4: i és així, tu. Al final anem a lo pràctic.
2: No, és així. I la veritat és que va estar molt bé, va ser una festa, la temperatura sí. va acompanyar i tot i tot.
4: I la gent contenta va arribar, no hi va haver cap incident, fora que vaig tenir que anar a rescatar dos gossos.
2: No fotis.
4: No, perquè quan van arribar el remei, els gossos que anaven amb dues noies es van seure i van dir d'aquí no continuem.
0: Ja tinc prou.
4: I llavors vaig jo pujar la furgoneta, vaig recollir els gossos, vaig recollir les dues nenes i els vaig portar fins a la meta. O sigui, va ser l'únic incident que hi va haver-hi.
0: Escolta, amb això és de la policia, quan hi hagi la milla d'Arenys, que tens de demanar 30 permisos? O...
4: No, perquè ja hem fet un recorregut que la policia li va bé. Esclar, pugem per la part coberta de la riera, que no es té que tallar res, i baixem pel lateral, que no es té que tallar res.
0: Vale, si tot és per la
4: riera. O sigui, el primer que es va fer,
0: no es talla
4: quan
0: la carretera.
4: Es va fer el circuit, va ser anar-ho a consultar.
0: No, per això
4: ens van donar l'okay, i com que no hi ha cap problema...
5: La curva d'allà que en Martí Ribas, que en Pepillo és el que apretava i sabia agafar la curva...
4: Tot això no. De davant de les germanetes.
0: De les germanetes.
4: La sortida i l'arribada està davant de les germanetes, al cantó de la riera coberta. Clar, nosaltres el que ens agradava és rotonda del Calissà i rotonda de la Cruza. Aquesta era la maca. Però no pot ser. I si no pot ser?
2: No, escolta'm, no pot ser.
0: I quan serà la milla, se sap?
4: 5 de juliol.
0: 5 de juliol.
4: 5 de juliol a les 7 de la tarda.
0: De Sant Joan.
4: Sí, ja ho posaran dintre
0: les festes de Sant Joan.
3: I aquí hi ha gent molt més preparada, no?, de competició.
4: Bueno, la volem fer molt popular.
3: Ah, vale.
4: Quasi
3: els
4: segur.
3: Primers anys venien... Bueno, jo me'n recordo.
4: Sí, havien vingut gent
3: que volaven.
4: Sí, sí. Bueno, aquí, en principi, correrà la Marta.
3: Ah, sí que ho vas dir.
4: Sí,
0: I aquella època venien a Canet, hi havia 3 o 4 que corrien molt d'aquella època.
4: Sí.
0: Venien 3 o 4 a Canet que corrien l'hòstia.
3: Com bales.
0: Sí.
2: Bueno, aquest tipus de curses que està bé que la gent, la Marta i tots aquests, es posin el dorsal al darrere, més que res per veure-li. Perquè si se'l posen
4: a davant i a darrere.
2: Si se'l posen a davant no se'ls veu, m'entens el que vull dir? Se l'han de posar a darrere perquè si no... Mira-la, és aquell, el 24-38 és aquell, perquè si se'l posen a davant no li veus ni el dorsal ni res, vull dir que no veia. Escolta'm, els premis es van donar, tot es va donar?
4: Sí, sí.
2: Perquè sí, aquest matí ha trucat algú per dir, escolta'm, de la marxa i tal, dic, bueno, que vinguin, no ho preguntarem. Ja està tot donat, el sorteig.
4: L'únic que no sé si del sorteig els van retirar tots.
2: Vale,
4: això sí que no ho sé.
2: Vale, bueno, no ho sé, ja està. Bueno, ja ho...
4: Això com que portava més els de G-Sport...
2: Mireu-ho a la plana web.
4: Si no, que entrin a la pàgina de G-Sport, allà hi ha els números
0: de premiats.
4: I jo vaig veure que allà alguns...
2: Sí, ja retiraven,
4: Retiraven els premis...
2: Vale. Pues ja està. Escolta'm, per la gent que ha trucat, que mireu al,
4: que a la plana web de GESport.
2: La de GESport, sí. Correcte. No la de l'Ajuntament, la de GESport.
4: No sé si l'Ajuntament ho han penjat.
2: Escolta'm, ara que has dit això de la... Mira, ja comencem podem parlar de tot, però ara que has dit això de la milla del 5 de juliol, tema esport i calor és un tema aquest, És a dir, tema temperatures i activitat esportiva. L'altre dia, a la final de la Champions, vam veure que van haver de...
5: En malaltisme no existeix, això.
2: Van haver d'aturar-se.
5: Que parin per veure, no existeix.
2: Els del Roland Garros estan...
0: En Sinner va tindre de plegar, amb vòmit i tal.
2: Exacte, els del Roland Garros estan que estan. Els del ciclisme, com que van... Bueno,
0: com que volen, no fiquen a l'aire.
2: Tots aquí i tal, ja tiren. Però això és un tema,
4: Sí, sí. Igual que la Champions l'altre dia, a Budapest, 35 graus a les 6 de la tarda.
2: Sí, sí, exacte. Sí, sí. Vull dir, no... Bueno, no ho sé. Jo no sé si ens hauríem de començar.
4: Nosaltres ho fem a partir de les 7.
2: Vale.
4: De 7 a 9 fem les carreres, o sigui, a la tarda.
2: Vale,
0: sí, perquè a la final hasta el porter va acabar amb rampes, el del porter ens que era el de l'Arsenal, deshidratació.
2: Que fort, quina final, Déu-n'hi-do, O sigui, aviam...
3: Jo vaig a Budapest aquest estiu i vaig dir, mare meva, 35 graus.
4: Jo no ho fixo ni
3: no aquí. Tens
0: allà el riu, et vas a banyar, tens allà el riu, vas a banyar o te'n vas a fer una sauna que et dirà bé.
4: Més aviat una sauna.
0: Exacte.
2: Bueno, va, anem per feina. Per on voleu començar, va? Voleu fer Champions? Voleu fer Champions femenina? Voleu fer fitxatges? Per on voleu...
3: No, parlem de com va acabar la Lliga, primer.
2: Com va acabar la Lliga. Com el Rosario de l'Aurora per la gent del Girona.
0: Exacte. Girona i Mallorca. Tots
2: i Mallorca, els... sí.
0: Girona i Mallorca. Que el Girona el que ho tenia més bé per salvar-se, vull dir, només tenia de guanyar.
2: És que no s'entén, el del Girona.
0: I el del Girona tampoc era, dius, no juga contra el Madrid.
5: No s'entén perquè els periodistes com tu, però en petita escala, no diuen mai la veritat. Llavors, aquest entrenador que tenien allà, que semblava nostre senyor, és el que els ha fotut a segona divisió, perquè la plantilla no hi creia en ell, ara ja. Mira si és clar.
3: Manolo, jo vaig anar a veure la Real Societat contra el Girona, em sembla que jo vaig comentar Girona-Real Societat.
5: Però jo qui em permet?
3: Jugar la pilota i això, molt bé, però per fotre un gol necessitaven que la portaria més del gol. El futbol ja és la ideologia o la idea que li esporta a l'entrenador. Una altra cosa si té jugadors per fer-ho. Però el que sí està clar és que a davant és que no tenia
0: futbol. I el que tenia, el que van fitxar, se'ls va lesionar.
3: Mira, van començar molt malament, en recorden. Van començar molt malament. I van acabar molt malament.
5: Van ressuscitar i el tercer dia van tornar a baixar.
0: El que passa és que se'ls va lesionar l'únic jugador que els feia gols.
2: Amb Blava o Bànec.
0: Aquest que vull dir que teòricament era els que els hi feia sempre els gols.
3: Sí, però bueno, el Girona es va fotre en un merder fa 8 partits i no s'ha sabut sortir. I al final la Lliga és la que... O sigui, la Lliga, la temporada... Els equips més irregulars, normalment, cataclusca.
0: Sí, sí, baixen.
5: I mira l'Espanyol. Diguen la conya, o si us agrada o no us agrada.
0: Però diuen a Europa.
5: Amb Monchi, psicològicament pels jugadors, els va...
0: Els ha motivat.
5: Els va motivar, perquè l'altre, el xòfer, què li podia explicar? Clar, és que, Joaquim, a l'Espanyol va ser això. O Girona, qui? Qui hi ha? Aquell? Que es creu que és nostre senyor?
0: No, el que passa és que va haver-hi dos equips, per mi, que s'han salvat, que ha sigut... O sigui, que no han tingut problemes, l'Espanyol, a l'Elx al final petit, però van fer una primera volta molt bona tots dos.
5: Home,
0: amb la qual van treure molts de punts. Qui? A l'Espanyol i a l'Elche. L'Elche també va fer una primera volta molt bona. I, en canvi, el Girona a Mallorca sempre han anat trampejant, ara en guanyem dos, ara en perdem tres, i al final han caigut. Però, vull dir, aquests dos s'han salvat perquè van fer una primera volta molt bona tots dos. Sí, perquè la segona volta... Si la primera volta no feu punts, a la segona, vull dir, acabeu amb l'Oviedo,
5: El Girona, quins tipus de fitxatges, encara que els hagin cedit al Barretín, que s'ha dit, econòmicament està esfonsat, el Girona, però esfonsat, La desgràcia quina té? Pues la desgràcia té que ha pagat unes nòmines i uns fitxatges d'uns jugadors que ara, si baixin a segona...
0: Se'n diran.
2: Però jo crec que ha tingut molta desgràcia, per exemple, li van enviar un porter com el Ter Stegen, que era un tio que tal, li va durar partit i mig.
5: Bueno, perquè els metges, si haguessin fet una revisió com cal, sabien que aquell porter no estava en condicions de jugar.
3: Home, no sé, Manolo, jo crec que se fan revisions, són professionals. L'únic que pot passar és que va tindre mala sort, igual que perdre els dos delanters centres en els últims 5 partits. Vull dir, el futbol entra la sort, entra en moltes coses, ja, tu ho saps, no t'ho he de dir. El que sí que és veritat és que, mira, com a anècdota, tens el Mallorca, el segon màxim golejador de la Lliga, amb 22 o 23 gols, i ha baixat el Mallorca.
0: I a vegades, vull dir, no saps per què, vull dir, totes les pilotes de rebot i tal entren. I altres vegades el tio sola davant de la porteria i la fot als núvols.
3: I que han hagut molts de nervis durant les últimes jornades, perquè estaven tots tan junts que tothom patia.
0: Clar, estàs pressionat.
3: Home, mira, és la primera vegada, no? La primera vegada que el segon classificat de baix té més de 40 punts.
4: Sí, sí, normalment a 42 ha salvat.
2: L'Espanyol, sense anar més lluny, en el moment en què matemàticament se salva, ja estava a dues caramboles
3: de la
2: Conference League. O sigui, és que entre la Conference i els que baixen hi havia...
5: Però com que hi va haver-hi...
0: És igual que el València el Llevant també.
5: Hi va haver-hi equips que es fan... que es van vendre futbolísticament,
3: pues bueno,
5: va passar això.
3: Hem de treure talent.
0: A veure, el que també va fer un final de temporada increïble va ser el Llevant, ho guanyava tot els últims 4 partits.
5: Els hi van regalar. El pobre també, Miquel Canollers sempre us deia, ens deia a nosaltres, sempre hi ha un equip que ningú hi compta, que ressuscita.
0: I aquest va ser el Llevant. Bueno, parlant d'això de partit regalat, vas veure ahir el Depor Les Palmes.
5: El Depor està arreglat.
0: Les Palmes, vull dir, tenia de guanyar per classificar. El Depor va jugar amb el juvenil.
5: Arreglat.
0: Bueno, no el juvenil, però vull dir... I va acabar guanyant Les Palmes 1-2.
3: I mira, s'han quedat sense cama al camp del Depor. Ho vau veure? No. No ha quedat ni gespa.
5: Ah, sí?
3: Van sortir tots allà tots es van a celebrar-ho, ni gespa,
5: això ja està previst, perquè tenien que fer la gespa nova. Ara faran uns quants de concerts allà per acabar d'això.
2: De matar-la.
5: I llavors faran això, perquè tenen que canviar la gespa per estar a primera divisió.
3: Però per què l'han de canviar?
5: Perquè els hi marquen unes fitxiques i tots els camps de futbol de primera divisió, quasi tot s'assembla, el tallat, la superfície...
0: Bueno, el tallat depèn de cada equip, que bueno, talla com
5: però,
0: vol.
5: Però hi ha un màxim i un mínim, sí, però, sí. Però tot és el mateix, eh?
2: Per acabar amb el Girona, urgeix que torni a pujar a primera divisió la temporada vinent, perquè com no ho faci...
0: És complicat.
3: Ah, té un bon marrón. Li tornen a l'Esprilia aquest, el fitxatge més car que va fer el Girona a la seva història.
5: Sí, l'Esprilia no
3: va anar, el van cedir a un equip de Turquia, sí. I ara li tornen, tenen un bon marrón.
5: I el contracte...
3: El que mal vendre per mesos.
5: I el contracte d'aquest jugador, tots els jugadors, que això no ho sabia jo, confirmen, hi ha un impost petit que diu en cas de
0: baixar,
5: perdem la categoria, no sé quines condicions...
0: Si n'hi ha dos o tres, vull llegir el diari a l'Arnau, un que té un nom Ushuaia, un nom així, un nom...
5: L'Arnau, el Musumai, aquest que dius tu, el marroquí aquest. Amb els ulls tancats els agafo tots dos, jo. Doncs
0: pues aquests dos, vull dir... Tots dos. Que segurament voldran marxar, perquè no sabran jugar a segona. El que deien al diari...
3: No voldran jugar a segona, però els han fotut a segona. Vull dir,
0: però
3: si tu tens contracte, depèn dels quan... calés que hi hagin, igual et fan jugar a segona. T'agradi o no t'agradi?
5: Si no m'equivoco, l'entrenador que anirà serà en García Pimienta.
3: Sí, el que diuen.
2: Sí, també s'ha dit que és el que tu volies tu per l'Espanyol.
5: No,
2: García Pimienta no.
3: Aquest havia estat a Les Palmes.
0: Sí, havia estat a Les Palmes, que és el que tu em vas dir que era el Barça i tal.
3: Ha estat el Barça al net.
2: Sí. Aquí la clau és que el City torni a fer una petita injecció de pasta.
5: I el City...
3: No sé com va això.
5: El City, ojo, que si per exemple té que cedir... Ara jo parlo futbolísticament un jugador amb la Girona, o per exemple, cas, anem a dir, a l'Espanyol, o cedirà abans a l'Espanyol, perquè primera divisió, que no el Girona
2: segona.
5: I el jugador que té que venir...
1: que ells volen traspassar, un primer divisió sí, un segon divisió no hi vaig, eh?
0: Exacte.
2: Sí, sí, no, no.
0: Si ho preferiran, un primera divisió, encara no, sigui dels últims d'Anglaterra, que anar a un segon.
1: Que tenen, i tinc molts amics allà al Girona, que tenen
0: un problema. Un problema.
1: Sí, sí, sí,
0: tenen un problema. No, no, i a més, el que és, allò és el que tu deies. Quan baixes a segona, si puges el primer any, vale, però com no puges el primer any, pots quedar allà in eternum.
1: Mira el Saragossa.
2: Mira, pensava en el Saragossa.
1: El Saragossa li fotran un camp que...
3: No.
1: Top.
0: Sí, sí,
1: top, ja. I estarà a primera red, eh?
0: Exacte.
1: Que és el que li ha passat amb el Corunya, i que és el que li ha passat amb el Tenerife.
0: Sí, sí, que havíem d'allò.
1: Ah.
0: Sí, sí.
2: Bueno, ja veurem què passarà. A veure, va, Can Barça. Què? Tenim el Gordon, no?
0: Tenim
2: Gordon.
0: Tenim calés i podem gastar el que vulguem.
2: Home, 80 milions, tu, amb un nano que no el coneix ni...
0: Sí, a veure...
3: Home, la Lliga Anglesa...
0: La Lliga Anglesa sí que ho coneixen.
3: Però és, ha sigut una mica sorpresiu, clar.
0: Sí, no, vull dir, és una espècie, per lo que jo no l'he seguit massa, però per lo que he llegit i tal, és una mica Rafinha, amb el tema que pressiona molt, té molta velocitat i és un tio que mossega davant. El tipus que li agrada amb en Flick, de que pressionin i lluitin els 90 minuts. L'any passat va ser màxim golejador de la Champions amb el Newcastle. Uh-huh. Nosaltres no el vam poder veure perquè els partits amb el Barça, va estar el primer partit, va estar lesionat i no va jugar, i el segon és que va sortir 20 minuts. No, o sigui...
1: Heu de confiar en l'entrenador?
0: Exacte.
1: És que
2: sí, no,
0: evidentment. El que passa és que, clar, és com tot, a veure... El que passa és que els preus s'han disparat, però clar, 70 quilos, vull dir...
1: És que el Barça no sé pas com pot pagar-ho, això. Aquí es tenia que vendre, perquè si no... Això de les palanques ja...
4: Els palcos VIP.
2: Va, els tornarem a vendre.
4: Per tercera vegada.
0: A l'Atlètic de Madrid n'hi posem 100.
1: No anirà a l'Atlètic de Madrid.
0: No, en Julián.
4: Això de l'Atlètic de Madrid ho deixaria córrer. Primer perquè és l'Atlètic de Madrid, i després el Julián aquest...
3: No sé, suposo que veuen algú en el...
0: L'altre,
3: els vols que ha fet aquest any.
1: Però en Julián per qui? Del Barça.
0: Bé, perquè en Lewandowski està fora.
3: Però és que són diferents, tots.
1: No, però
0: és allà, és jugar allà,
1: no. I aquest del whisky o d'això que dieu vosaltres, aquest del Gordon d'aquest...
3: A Ginebra.
1: Ara ja li direm, ja l'hem patejat. En Ginebra què? Pots
0: jugar a les dues bandes. Banda esquerra i banda dreta.
3: Perquè descansi a la mil i pugui descansar.
1: Pots jugar a les dues bandes. Ara m'has dit una cosa. A la mil voldrà descansar. En Rafinha ho haurà descansar.
3: No, que no descansi ni veuràs com acabarà la temporada.
0: Com acaben les lesions.
3: No. S'acostumen a això.
0: A més, vindran tots d'un Mundial, que ja vindran tocadets, i la pretemporada serà molt justeta. Veurem com d'allò és. Jo, per exemple, dels fitxatges que parlen, el que veig menys que pugui entrar és el Bernardo Silva, perquè tenim 7 tios al mig del camp ja. Vull dir, si pots el Bernardo...
4: Al mig del camp no fitxaria res.
0: Però estan parlant del Bernardo...
4: Hem de fitxar a davant i a darrere.
0: Exacte.
3: Aquest té ha costat 70 milions, però no sé el que...
0: Més deuen variar.
1: Però llavors tu, que ens anem sempre a dir que no tenim calés, quan ens surten aquests 70 milions? Si no
4: els
1: vens...
4: El Cusvip.
0: Ja els té.
3: Hem venut 3 vegades.
2: Des de l'Cusvip. Un altre cop al Cusvip.
1: Sí.
0: No, l'altre que hi ha envers del... Si no agafen el Julián, l'altre que parlàvem...
1: Per mi hi haurà d'haver de sorpresa. Un que està
0: jugant aquí a... Els Emirats, així, el Darwin...
3: Ah, el Núñez, Darwin Núñez.
0: Sí, aquest és el castellà, però vull dir que està...
3: Aquest és uruguaio.
0: Sí, aquest vol sortir d'allà, vol tornar cap a Europa...
3: Però això és la premsa, eh?
2: Jo no hi entenc gaire, però tinc un parell de dubtes. Una, el problema és que marxa el Lewandowski, per tant, perquè fitxa amb un tio que va al costat. És a dir, si falta un tio que estigui al mig i que remati les pilotes, que és el que al Barça li falta, perquè hem de fer 83.000 jugades...
1: Manolo Marca.
2: Fins a l'àrea.
1: Amb el Corif,
4: És el jugador que queda per fitxar davant.
0: Aquest
4: ara,
0: el fitxaràs.
4: Un delantercentro.
0: Però el que passa és que vull dir... A veure,
3: aquest
0: van,
3: no és de l'antecentre. No
2: clar, llavors, perquè ens gastem 80 quilos
3: amunt. Jo la meva pregunta
0: per exemple,
3: seria...
0: Aquest any, vull dir, en les eliminatòries de Champions i de Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid van trobar a faltar Rafinha. Rafinha era un puntal en aquell moment.
2: Sí.
0: I no va jugar a les eliminatòries importants, no va jugar. Llavors, vull dir, suposo que és dir, a veure si es lesiona, com ara al final sense Lamin. Ens ha sortit bé i hem anat guanyant els partits. Però clar, el dia que es va lesionar Lamin, tots resàvem ja. Diu, ostres, què passarà ara? Llavors, clar, vull dir, si se'n va Ramin, en Lamine o en Rafinha, ara tens en Gordon, teòricament. Vull dir, veurem com funciona.
3: En teoria abans tenies en Rashford.
5: Però sí, però què és? No, que tots es veteran de la guerra. Quin és el fitxatge sorpresa que es vendrà al Barça?
4: No ho sé.
5: No, però, pregunto.
4: Tendria una altra. El Yamil no ha estat mai lesionat. Mai. I avui... A La Vanguardia.
5: Sí, sí, sí. Això us ho he dit jo.
4: He llegit un article que... El tio, al picar aquell córner, es va sentir alguna cosa...
0: I va dir, hòstia, el Mundial.
4: Ell vol ser la figura del Mundial.
0: El Mundial, sí, sí, ho diu ell.
4: I va pactar amb el Barça. Jo no jugo més si no se'm necessita. Jo estic segur que els dos últims partits el necessitem per guanyar 3 punts i el tio juga. Va fer un pacte amb el Barça. Es va sentir alguna cosa, hòstia, del Mundial. Perquè aquí diu, estoy como si no hubiera jugado en toda la temporada. Bé. O sigui que el tio està perfectament.
2: Sí, sí. Sí, sí, sí.
4: Però bueno, no es va voler jugar. Vol ser la figureta del Mundial.
3: La figureta del Mundial, l'equip ha de funcionar. I ell ha de jugar per l'equip. Perquè si no... no sé, ni figureta ni res, perquè bueno, el Mundial és d'equips.
2: Mira, moltes coses del Mundial. Va, ja podem tornar al Barça o a l'Espanyol després, però un parell de coses del Mundial, clar. Una, aquest emprenyament que tenen a Madrid, perquè no hi va cap jugador del Madrid a la selecció espanyola, ja t'ho dic ara que ja m'agradaria que la tinguéssim aquí. És a dir, aquí m'ha enviat...
5: Aquesta excusa que tu estàs dient ara, ho sentiré jo aquí, ja, clar, perquè han jugat tots els partits, tots els jugadors nostres, no han descansat, que...
2: Ja si m'agradaria...
5: Si la cosa va malament, ja, aquesta serà el que direu.
2: Ja t'ho dic, ja m'agradaria que del Barça no anés ni un, perquè això vol dir que estarien ara mateix de vacances.
4: La diferència és que amb el Barça en juguen 9, que són espanyols i poden anar a la selecció, i al Madrid en juguen 11, que no n'hi ha cap que sigui espanyol. Bueno, però... I llavors com vols portar algú? Si no n'hi ha.
0: Els únics que reclamen dos jugadors, que és Carvajal i el central aquell que venia d'Holanda, el Flicks i no tal.
5: En Carvajal és per los servicios prestados. Vale. Que era el chivato, el chivato de l'entrenador.
0: I l'altre, que no ha jugat aquest any, ha fet partits molt dolents.
5: A mi no m'ha agradat, mai.
0: El Hooks en aquest, no?
4: Això.
0: Vull dir, llavors...
3: És molt tendre.
4: No tenien res més.
3: A veure, quan va anar a la selecció la primera vegada, que encara no havia fitxat pel Madrid...
5: Bueno...
3: Tots van dir, hòstia, com treu la pilota en un partit amistós, un partit d'aquests de riure.
0: Sí, sí.
3: Però ell en el Madrid se l'ha menjat tot. Se l'ha menjat l'ambient, se l'ha menjat tot el que hi ha hagut. És que si fossin justos els altres seleccionadors, inclús alguns que estan en altres seleccions no tindrien que anar-hi, per la temporada que han fet.
5: I aquest nano aquest que dieu vosaltres, com si diu Hausten, digueu vosaltres, aquest jugador que tenia que manar a la defensa del Madrid. Quan la defensa del Madrid normalment era una de les millors que hi havia i aquest any ha sigut un desastre, i aquell nano és el que tenia que dominar.
3: Però això, com tu dius sempre, a la premsa... 19 anys. I després... El van fitxar i ja, com en carreres, i ja els van encombrar. La premsa passa allà, passa aquí, passa tot arreu.
4: Sí, sí.
2: Bueno, i després l'altre, i lliga amb Lamine Yamal i amb l'Mbappé i amb tota aquesta colla d'estrellites que hi ha, després de veure allò del Luis Enrique del dissabte, també ens hem de començar a replantejar algunes coses. És a dir, des de que se li ha anat a l'Mbappé, porta dos Champions seguides.
3: Sí, no, això és...
4: Però el dissabte... A banda del penal no va fer res.
2: No, però ha arribat, s'ha carregat en Bayern.
4: Però ha sigut un equip que ho ha fet. No, ha sigut un equip, ha sigut perquè...
2: Bueno, això és el que em refereixo jo. És a dir, al final, el preu que ha pagat el Barça els últims anys no és un preu econòmic. És a dir,

0: Valdés va anar gratis.
1: No, però la fitxa, bueno, llavors el que van pagar un
0: puesto amb Hacienda... La prima és de fitxatge.
2: Exacte, en Dembélé, encara que vosaltres rieu, en Dembélé, la primera cosa que va fer quan va anar a França va canviar el cuiner que tenia a Barcelona.
1: L'altre, els que els hi funcionat molt bé és el crava aquell, el georgians, amb aquest, el Carastèlia, que venia del Nàpols.
2: Aquest és el que tenia que haver anat amb el Madrid envers en Vinícius.
1: Aquest els està funcionant molt bé. I l'altre, vull dir, també té, a darrere té dos laterals molt potents. Molt potents. I vull dir, i a veure, i per mi l'Arsenal va jugar com un Getafe, tancat a darrere i sense sortir. Bueno, va tindre la sort de marcar el primer gol i a partir d'aquí es va tancar
2: a darrere. Va tenir una acció que
1: li va sortir bé i s'ha acabat.
2: Sí,
1: no va fer res més.
2: I la jugada, aquell penal que, bueno, que tu mires, no mires, no
0: allò,
2: mires.
0: Allò és a fora l'àrea i te'l pita.
1: Exacte.
0: I és a dintre i... Mm. No condiciono la final.
3: El PSG no va fer cap gol de jugada,
1: No, perquè clar, és que
2: no.
0: Sí, mira, va fotre 800 baixes i els altres 300.
3: El joc de l'Arsenal és aquest. És que t'ha fet.
1: Sí, sí. No, no, però clar, el PSG...
0: Jo també, a la Lliga Anglesa.
1: Primers, sí, principis de temporada.
2: Contra,
1: no, baixat molt.
2: Contra qui?
3: És l'equip que li han fet menys gols.
0: No, mira, per veure l'últim que van fer contra el Liverpool.
1: Sí, sí.
0: Vull dir,
3: és l'equip que li han fet menys gols a la Lliga Anglesa i menys gols a la, però bueno, a la Champions, exacte, eh?
1: Sí, tenia, bueno, tenia un, sí, una de les grans figures a l'extrema en dreta, en Sasha o Sasha, aquell, que també el tenien tocat.
2: I la comèdia que van fer a la televisió... que els dos entrenadors de porters li deien, ens nota sí, la fotrà, sí, a la dreta, i aquell com xuta li fot a l'esquerra.
3: Ja també és un...
2: Quina comèdia! T'ho juro,
3: Sí, no... perquè els dos que van fallar no els va parar el porter.
2: No, els va fotre fora.
4: Sí.
3: O sigui, l'únic que va parar va ser...
0: Bueno, no va ser una final...
1: lluïda. Perquè, clar, a veure...
0: I va guanyar el que va tindre més sort.
1: El problema és
3: que en penals...
1: Per mi el tema és que el Paris Saint-Germain, igual que el Madrid dels últims anys, el que li va bé és que l'altre equip se t'obri. Si t'obre, vull dir, té molts espais perquè corri Dembélé, perquè corri el Cal i tot aquest. Quan es tanquen, van passant la piloteta, però no tenen gent que decideixi que dipli dos o tres jugadors i que trenqui línies.
0: De totes maneres, tenen un mig del camp que sap treballar molt bé.
1: Sí, però vull dir, però el pas...
0: Perquè estan tirant amunt com estan tirant a baix.
1: Però el pas filtrat... de superar línies no el dominen. O sigui, controlen i defensen i mosseguen molt, però el passe filtrat per deixar sol els davanters no... Almenys l'altre dia no el van controlar.
0: Si tu t'hi vas fixar, els dos laterals del Paris Saint-Germain sempre són com dos bales.
1: Sí, sí.
0: I no van entrar ni un 10% però... del que normalment entren. Per què? Perquè l'Arsenal diu, això ho hem de tapar. Això són estratègies i tal, però realment el partit va ser un partit de moltes Champions que hem vist,
1: sí, sí,
0: i l'única cosa és que va guanyar el que va tindre més sort. No?
2: Bueno, mira, la tanda de penals
0: és sort,
1: però jo crec que va ser el que va oferir, va guanyar qui va oferir algú més, que perquè l'altre no va oferir res. Per mi l'Arsenal va ser molt penós.
0: Pues en els penals, sí, que ara hi ha la mania aquesta de que es paren per tirar-lo. Sí. És que només que et desequilibris un centímetre i el cos et vagi una mica amunt, allà dalt va anar. I
2: un moreno, perquè ara no es pot dir negre, un moreno.
4: Si és negre, és negre.
2: És negre, sí, no passa res.
4: No passa res.
2: Pues el moreno, no? El negre, fa això que dius tu, va voler fotre com una paradinha i li va quedar la cama més enrere, sí, i a l'hora de xutar, pam, i la fot a fora.
4: Sí.
2: El que està clar, com penal li fots,
3: cara per feina.
2: Li fots una banderilla. Ah, bum!
1: I el porter
2: ell a dins. Sí, ja està, és acabat.
3: Si la para, se'n va dintre.
4: Sí, exacte. Si fot la mà, se'n va dintre.
2: I si la piques bé, tots els que piquen per sota, els penals, se'n van a la quinta graderia. Tots els que agafen la pilota per la meitat i li foten un bum...
1: Entra bé.
2: És que el porter no te'l pot parar.
0: I la pilota ha d'anar al terra.
2: No t'ho pot parar.
0: Tot el que sigui això, el porter ho para.
1: Sí, sí.
0: Si es tira, tot el que sigui. Si tu li tires el pal, ara, clar, l'has de fotre allà.
1: Sí.
0: En els nervis d'una final, a vegades, fas un... Sí, hòstia, sí, li pot passar i la vol ajustar massa, toca el pal. Això
2: com passa. Com tires aquest... El primer penal que tiren, dic, hòstia, jo penso, si ara si sigui jo que xutés, veig aquesta bèstia de porter, sí, que em cobreix tota la porteria.
0: Cosa,
2: Hòstia, que... Sí, sí. Que abans els porters eren...

0: metres 20. Era metro 20.
1: Sí, aquí el...
0: Però sí, va ser una final... Bueno, Joaquim, que va ser els penals, i els penals, sí. Els penals és una sort. Si hagués posat aquells, els dos penals que van fallar a l'Arsenal, els foten a dins, doncs hagués quedat campió en l'Arsenal.
1: Ara, parlant amb el tema de l'Arsenal, ahir llegia, no sé si ho has llegit, que a partir de l'any que ve, el VAR, tot el tema això dels bloquejos dintre l'àrea en els corners, pitarà falta, encara que no sigui la pilota en joc, vull dir, per evitar tots aquests temes.
0: Sí, sí. Tornaran a fer... Tornant a fer
2: lo que ara
1: sortirà
3: que ara en el Mundial hi ha unes quantes normes.
1: I al Mundial hi ha una altra norma també, els canvis que l'altre dia en un partit amistós ja ho van fer-ho.
2: Un minut, quan tu fas, si tardes més d'un minut...
1: Quan tu fas,
2: 50
1: fas
2: segons, un... em sembla, 50 segons.
1: No.
2: Tu sortiràs del camp, o sigui, et faran sortir del camp, però l'altre, no fins que passi
1: un minut,
2: no podrà entrar.
1: Exacte.
2: I ara han fet unes proves...
1: Amb una amistat l'altre dia van fer al Japó contra aquest equip.
2: Al Japó, exacte. I va haver-hi un que va anar tan tranquil, l'altre, pum, i marquen el gol llavors.
0: Llavors, amb el porto de la paraula, si m'estic sentat i ho comentem les vegades que ve amb en Roman, que és la persona que tenia allà al costat, i... Roman, mira, mariconades, en els cornes, 200 tius allà en el primer pal... Però per això s'acabarà com se tiraven els penals abans, Joaquim. Els penals de camp, tu sorties de l'àrea... Els cornes, tu sorties de l'àrea gran cap a l'àrea petita a rematar.
3: Clar, anaves a buscar-la des de darrere.
0: De darrere davant.
1: Ara està posat 3 tius al costat.
0: Però ara amb aquest sistema, amb això que has dit tu,
1: jo vaig llegir-ho ahir.
0: Que no ho sabia, faran això.
2: Com els porters avui en dia foten 2 metres, doncs l'única manera de tapar-los i que no puguin sortir és aquesta. Per si tu jo la pentino, o sigui,
0: sí, però
2: si
0: Joaquim, quants gols s'han tirat els corners en l'àrea petita i els porters s'han quedat com a balonmano i no han sortit i els porters foten 2 metres. Molts gols, n'hi ha hagut.
1: Depèn del porter o la seguretat que et doni.
2: Jo et diré que la majoria de porters en el sortir avui en dia li costa, Li costa. Perquè és a veure si surto o si no... Mireu quantes vegades surten i...
1: Si els hi passa per dalt, ja s'ha acabat.
0: I fan el despeje malament.
2: Després també hi ha una...
4: Sort que tenim en Joan García.
2: Les normatives dels 8 segons a sacar el porter.
0: Amb mosques.
2: Inclús si tens que sacar, saps, de porta, si t'ha sortit a fora.
1: El del temps.
2: Després les targetes grogues que es fagin i siguin vermelles... que comportin una vermella, es revisaran totes, que fins ara no...
1: Els que volien.
2: Només era si tu treien una vermella directa.
4: Sí.
2: Després també, que hi havia més, vaig veure... El saque, tu tardes, no sé si són 5-8 segons, si no has sacat, sacarà l'equip contrari...
0: Pobre,
2: i me deixo una.
0: Collons, els àrbits, amb això que fan dels porters per sacar... Estan no sé quants segons sense dir res i llavors comencen a fer quieto parao, comptant.
2: Pues ara no he vist
0: cap corna de la llei aquesta dels porters. La primera divisió no n'hi he vist cap. Jo,
2: però ara això és en el Mundial.
1: El Mundial serà,
2: ja obligarà una mica més a les lligues, Manolo, suposo.
3: Bueno, sí, esclar, si es va al Mundial, llavors estic aplicant.
2: Jo estic segur que molts jugadors... diran que m'has pitat. Ni sabran entrar.
0: I els saques de banda, Joaquim, tota la vida es fa una jugada. El que està arrempat se'n va, tira una pilota a l'espai lliure i el que està al mig el va buscar. Sí. I ara no. Ara tenen que tirar en els pauers. Hi ha equips que l'Espanyol, per exemple, no ho té, que si li tires els peus
2: te la recuperen
0: els contraris. Llavors, amb un espai lliure tires i tinguis un tio de velocitat. I aquestes són les jugades...
1: De la final de l'altre dia. I les mariconades de quan saquen de centre? No, aixecar la pilota i patada endavant, com si es juguessin a rugby.
3: Sí. Això ho vaig veure l'altre dia, se la treuen de sobre.
1: Sí, sí.
3: Si no es juga... Ara, ho vaig veure l'altre dia, no es juga la pilota.
1: No, quan saquen de centre,
3: pilota
1: a seguir.
3: I a pressionar a dalt.
1: Això ja vaig veure el partit amb el París Saint-Germain, amb el Bayern, i el París ja ho feia.
3: Sí.
1: S'acaba i la fotia fora de banda, a l'altra punta del camp.
3: Ahir, el femení, el Barça amb el Madrid femení,
5: Quin Madrid? Del Madrid van fer el mateix.
6: El Madrid
5: Fèmines, no el Real Madrid. No,
1: l'altre.
5: El Madrid el Fèmines,
1: futbol,
5: doncs, va fer el mateix.
3: Ah, sí?
5: Va aixecar elles i patar davall.
0: Per què? Perquè no tenen jugadors que se'ls sàpiguen controlar les pilotes a jugar-la.
2: Tirar-la amunt és...
1: Perdona, el Paris Saint-Germain té al mig del camp té jugadors per tocar la pilota, no? La falta que la fotin a... Però bueno, si ho pot dir, mira, així d'aquesta manera ja comencem en el corna.
3: Mare de Déu, no, jo aquest futbol, sí, sí, aquestes coses...
1: I després,
5: també el que es tindrien que començar a mirar són els cuentos dels porters, perquè mentrestant els jugadors se'n vagin a veure l'entrenador. Sí. O sigui, quan veuen que la cosa està una mica així,
1: ai,
5: no em poden treure, doncs passo 5 minuts i mentre l'entrenador els hi dona...
1: Exacte, que es canvia les sabates, que redissa, sí. Que no redissa, que es canvia les sabates.
3: Mare.
5: Sí, no, bueno, és que sí. Hi ha cada trifulca d'aquestes...
3: El VAR hauria d'entrar en més coses, eh?
2: I els jugadors que, no sé, jo vaig veure el partit de la Conference i un jugador del Rayo... es va tirar per allà...
1: Mort.
2: Continua la jugada, perquè l'àrbit no hi veu res, perquè no va haver-hi res...
3: S'aixeca i
2: com una moto. A més de que vols enganyar, tonto. Perquè sí. Queda retratat, l'àrbit el van a veure, però... Això, aquestes coses sí que s'han de...
5: Sí. Una comèdia...
1: Sí, sí, a la que vas guanyant, vull dir, perdre temps del modo que sigui.
0: Jo si treuen això de la jugada aquesta del corna...
1: Jo, a veure, no sé el que faran, eh?
0: Si ho foten...
3: Hi haurà merder, ara... la temporada vinent, hi haurà merder amb això, que si l'emparentava...
1: Que
3: vull dir,
1: quan abans que la teva posi en joc...
2: Què és el que realment afrontaran la... Clar, perquè això són decisions que farà la FIFA, sí. La UEFA i tots aquests.
1: Lo que deien...
0: I les instruccions als àrbits. Usté, pam, enseguida. Exacte.
1: El que deien és que ara allò que fan quan hi ha, abans que juguin la pilota, van allà i s'abrallen i va l'àrbit i els a separar. No, o sigui, encara que no és allò, anirà allà, pitarà falta, ensenyarà targeta i...
0: No, llavors hi ha que canviar el reglament de que la pilota, si està parada, està en joc.
2: Ningú voldrà anar a tirar cornes.
3: Sí. No. Escolta'm, per cert, ara que has dit del futbol femení de l'altre dia, entre les jugadores de futbol femení que marxen, els del bàsquet que foten al camp, els de
5: mano que pleguen, els de hockey que pleguen.
3: És a dir, què passa?
5: Les seccions
3: no quedarà res.
1: Què passa amb el futbol femení? Perquè al Madrid també se n'hi van 3.
5: Que els inglesos paguen molt.
1: Perquè també sentia avui llegir que al Madrid també hi ha 3 jugadors que se'ls en van.
5: Després també, molt bé pel president aquest que tenim nosaltres,
3: sí?
5: Que s'ha carregat el millor jugador del món amb Messi, el va fotre fora,
3: sí.
5: I a l'Alexia Putellas també, no l'ha retingut.
3: També.
5: O sigui,
3: també.
5: Els dos masculins sí. Femení millors del món, sí. El senyor Laporta els hi ha dit adéu-siau. Mm.
0: Sí. A mi el que demanaven és que no podien pagar-ho.
5: Ara, per fer un Camp Nou sí que tenim els calés.
3: 1.500 milions, sí, sí. Bueno.
1: I pagar de 70 per en Gordo.
0: No em parles d'aquesta l'Alexi Botella que
5: a mi que se'n vagi... Si
3: bueno, perquè jugava a l'Espanyol.
0: I ho va dir-ho? No va dir res.
3: No.
0: O per què? Perquè li han prohibit que digui res de l'Espanyol. La Torrejón, per què? De l'Espanyol, el mateix. No parleu res, si no, tindreu problemes. Ja està. Si tu vas estar jugant a l'Espanyol, doncs ens donem com jugava a hockey, va començar a l'Espanyol. Vale? Pues ja
5: no, bueno, els primers partits que vaig veure de hockey era de l'Espanyol, vale. Que jugava en Samaranca, llavors.
0: El camp
5: de l'Espanyol.
0: Com miraves
5: els pilotes
0: del col·legit.
5: A sota el Sarrià.
0: El que miraves tu com jugaves.
1: La ona que se'n va a Anglaterra, no?
5: La ona se'n va a Anglaterra, on ja estava.
1: La Mapi se'n va a Estats Units.
5: La Mapi se'n va a Anglaterra, però aquest és la segona etapa de l'entrenador, que se'n va anar a Amèrica.
1: Exacte.
5: Amb un equip de la coreana, la Mapi se'n va a Anglaterra, en l'equip de la coreana, vol dir que l'any que ve, o mitja temporada, se n'anirà
1: a l'Olímpic. La Marta...
2: Sí, mira, hi ha una manera de desmuntar.
5: I per mi una cosa, per mi, que se'n vagi l'Alexia, adéu, 33 anys. Sí. Que se'n vagi la Mapi, adéu, 31. Ja. La Ona Ballen sap molt de greu.
2: Amigo.
5: I si se'ns en va
2: la Salma,
5: em sabrà molt de greu.
1: La Marta es jubila, no em sembla? No, no va enlloc,
2: mira,
1: no, la Marta.
2: Hi ha una cosa...
5: Tant si es jubila o no es jubila. Per jugar a la Lliga Espanyola està. I per fer descansar alguna central està.
2: Senyor, hi ha una manera de debilitar el teu enemic, perquè si no, si veus que no hi ha manera esportivament a dintre el camp, podries fitxar jugadores, com fa aquesta tècnic, coreana, o el cos tècnic.
5: Perquè fitxar el director que és, tècnic...
2: Que és el que es tindrà que dedicar a aquesta noia. El Suïssa
5: Reta i l'entrenador.
2: Perquè l'Olímpic té que tornar a ser l'equip que era, que en recordem. Sí, que més és el que té més Champions.
5: Quatre n'hi van fer, eh? A tot un Olímpic. Marsella ha fet cops de talonari. Quatre.
2: A mi, com tu deies, o sigui, penso igual que tu, la Ona sí que és una gran pèrdua i espero que la Salma no se'n vagi. Per ara no es parla de la Salma, només que havia de renovar
5: i la finlandesa,
2: el 30 de juny.
5: La Graham també està, que es té que renovar, però amb aquestes veu que les converses ja estan molt adelantades i ella ja va dir també que es quedava.
0: I del Real Madrid, què us sembla? Que vosaltres què penseu? Que es quedarà en Florentino?
5: Per mi que es quedi en Florentino.
0: O l'altre?
2: Quedarà en Florentino.
0: De moment en Florentino, que no hi havia anat mai a veure un partit de...
6: Ahir va anar-hi.
5: Sí, sí, sí.
6: Jo crec que guanyarà
2: en Florentino. No havia fet tantes entrevistes en 10 anys o 15 que porta com aquesta setmana.
6: A mi m'agradaria que es quedés en Florentino perquè no tal. Però el Riquelme aquest, ojo, eh? Ja molt mala...
1: Jo crec que el del Madrid el soci votarà en Florentino.
2: Sí, però és, ja està bé perquè ell ja s'ha donat a veure.
1: Exacte.
2: I les properes...
1: Es pot d'allò, exacte.
2: O sigui, miracles en 15 dies no es fan,
1: pobre. El que passa és que vol canviar els estatuts i es vol vendre una part del club amb un fons d'inversions, un 5%. O sigui que el soci del Barça, el soci del Madrid no sigui només per sentiment, sinó perquè tingui un benefici i li paguin uns interessos per la inversió que facin el carnet o que sigui.
0: Perdó, que és el que tard o d'hora el Barça tindrà que fer, també.
1: Vendre el club.
2: Possible.
1: De vendre el club.
0: No, tindrà que ser un S.A. o un S.A. camuflada. Perquè si no, diràs com el teu president no podrà aguantar-ho, això, eh? Ojo, el temps va canviant, eh?
5: El d'ara o el que vindrà?
0: El d'ara.
5: Ara tenim un, però l'altre està tot el rato al costat, eh?
0: Exacte.
5: Sí. Escolta, veurem com...
0: A veure qui queda més moreno, no?
5: Ara.
6: Exacte, sí, això també... Bueno, escolta'm, ho deixem aquí. Jo volia parlar també una mica d'homenatges. Vam veure l'homenatge al Guardiola i després vam veure l'homenatge de l'Alexia Botella, si no té. Hem d'aprendre tant d'això. No. Hem d'aprendre tant.
5: Per mi, el de Guardiola va ser una exageració.
6: Bueno, però jo crec que està bé. Fotre una festa.
5: Li vam fer el mateix que faran el papa de Roma ara quan vingui a Barcelona.
6: Vale. Home, sí.
1: Un homenatge.
6: Sí. De moment els veïns de la Sagrada Família els han tancat l'estació, el metro, el no sé què. Ja veuràs.
0: Bueno, ara que fem parats fins quan?
6: No, ara t'ho explico.
5: Fins a Sant Joan venim.
6: Ara t'explico. Vinga, que fins demà. Gràcies, Manolo. Gràcies, Joaquim. Vale. Gràcies, Jordi. Vaya, gràcies.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats patronals i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. A partir d'avui, de fet, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies però altres entitats impulsores com ara la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que ha reconegut avui a la xarxa un trencament de la unitat sindical.
9: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents. però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
8: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. És el tercer incident amb armes de foc que es reconeix a Catalunya en poques hores. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
10: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
11: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
10: Veniu a veure el futbol en companyia.
11: Disposem de terrassa.
10: Som a la Riera, Parafita 117.
11: Truqueu al 93 792 0019.
10: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
12: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Parafita número 1.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Thomas, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Reins, un espai on parlar d'allòs que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui, en un món en constant canvi, on sembla que l'únic que no canvien són les masculinitats.
1: Mirem de parlar de tot allò que ja no ens serveix i està obsolet, i de tot allò que encara estem construint. Parlem de vulnerabilitats, rols, paternitat, salut emocional, sexualitat, sense filtres i sense drama.
0: Un espai on totes les persones hi són benvingudes, siguin del sexe que siguin, siguin del gènere que sigui. Per això, perquè això va de tots.
1: I, com sempre, sabeu que estem en directe i volem la vostra veu. Si teniu alguna cosa a dir, una experiència, un dubte, una pregunta, un jo crec que... Doncs ens podeu trucar al 93-795-7912. 93-795-7912. I també teniu WhatsApp en aquest mateix telèfon.
0: També fins fa poc ens podíeu seguir en directe per streaming de ràdio, de Facebook i YouTube de Ràdio Reins, però sembla que per un problema de copyright que tenen aquestes emissores i aquestes xarxes, ara no serà possible. Per tant, ens podeu seguir a través també del podcast que hi ha dins de Ràdio Reins. Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i...
2: Jordi Anglada.
0: I avui al so, com cada dilluns, tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
2: Bon dia.
3: Bon dia, noi.
2: Molt bé.
0: Bon dia a tots. La idea d'aquest programa neix de divendres passat, 29 de maig. Vaig assistir a les jornades d'ESH, un nou espai per repensar les masculinitats impulsat per l'Ajuntament de Mataró. Allà es van debatre molts temes imprescindibles, però n'hi va haver un que em va deixar realment clavat a la cadira. Va ser la darrera taula d'horror... Espera, que avui sembla que m'hi deixa la llengua a casa. Va ser la darrera taula rodona. Ara. A càrrec del sociòleg Lionel Delgado i de la professora de la Universitat Complutense Elisa García Mingo. Van posar sobre la taula un dels grans reptes actuals en l'acompanyament dels nostres joves. La manosfera, o la machosfera, que en català es coneix com a la masclesfera.
1: I és un tema tremendo i que sona molt a les xarxes socials avui en dia, a fòrums tancats i hi ha molt de soroll digital constant. Per pares i per educadors és un conflicte gran i avui nosaltres el tractarem amb un punt d'atenció diferent.
0: Exacte, però això avui no volem parlar de quatre trolls d'internet, que sempre n'hi ha, i hem pogut viure un en carn pròpia, com aquell que diu.
1: Ah, sí, que ja explicarem després.
0: Que venen gent a fer comentaris absurds des d'un avatar completament digital, pensant de que és transparent. Volem dibuixar el mapa general d'un ecosistema massiu, organitzat i altament lucratiu, que mercantilitza la frustració i el malestar de molts adolescents. Avui, posem sobre el mapa sobre la taula per mirar-lo des de la presència. Comencem.
1: Doncs anem pas a pas, David. Per exemple, l'oient que ens està escoltant ara mateix des del cotxe o des de casa, com definim la manera planera la masclefera?
0: Mira, comença per aquí. Ara mateix, mentre parlem, hi ha milers de plataformes digitals decidint en temps real exactament quines idees veu el teu fill, o el nen, o el jove. No el teu fill triant, o la persona que està triant. No és que ho triï ell, ho fa la plataforma. La plataforma està triant per ell. I qui decideix com tria la plataforma? Bàsicament empreses privades. Algoritmes que no són públics, que no els va votar ningú, i que tenen un únic objectiu. Que el nano passi el màxim de temps possible enganxat a la pantalla, perquè cada minut és publicitat. Cada minut són diners.
1: Sí, sí, i en veritat aquí hi ha una qüestió de fons que normalment no posem sobre la taula, sí? Estem parlant d'una infraestructura d'idees a mans privades, i cau el mòbil, sí. De mans privades, i que realment això que és molt greu, vull dir que avui en dia tenim aquesta espècie de llibertat i no contenció dels adolescents, dels nostres joves, nois i noies, que després parlaràs de l'Elisa i el Lionel, que van fer aquest discurs on te vas anar-hi. Sobretot ells fan un documental, uns estudis, uns escrits sobre els nois Hi ha un que es diu Nois i Noies i un abisme, no? Aquí, aquí a Catalunya. I hi ha poca contenció de les pantalles, poc control de lo que es fa. Sí que hi ha controls parentals i pares que... Però la majoria realment ens, ens fa pal, no ho controlem massa, i això és un perill perquè no està a les mans... Ells es pensen que sí, que poden escollir el que veuen en aquestes xarxes socials, però no. Com has dit tu, no està a les seves mans. Hi ha algoritmes a darrere, persones pensants, pagades, superintel·ligents, intel·ligències artificials que revisen tot allò que et volen donar.
3: Ni més,
1: no?
3: Ni més.
1: És com si creessin una idea subsocial que s'arriba a convertir en la idea suprasocial, diguéssim.
3: Sí, sí, de fet, mira, si tinguéssim d'agafar i definir directament el que és, amb el manual a la mà, què vol dir la masclesfera o on neix, la definició bàsica ens diu que és un gran paraigües digital de fòrums foscos d'internet, canals a YouTube massius, de fils a Twitter i milers de perfils en Twitch, a TikTok i a Instagram. Tot aquest entramat unit per una premissa molt clara, una reacció antifeminista i un discurs victimista que diu que l'home és la verdadera víctima oprimida per les lleis d'igualtat actuals. No sé si et sona aquest discurs d'alguns programes electorals d'alguns partits polítics.
1: Totalment, aquí se n'aprofiten al màxim i diria més. Jo crec que hi foten mà en aquest algoritme digital, el tema sociopolític, segur. Però se n'aprofiten, si més no ho fan, se n'aprofiten del que succeeix amb això i del que creen els nostres joves, no?
3: Vull dir,
1: o sigui, i això, jo faig una pregunta, com dius, com és que enganxa tant en els nostres joves? Perquè realment, el que parlem a vegades amb col·legues del RAM, ho veiem, vull dir que no és que els joves tinguin aquesta actitud
3: no.
1: Totalment, sinó que és unes frases i unes representacions, però realment hi ha estadístiques que diuen que estan molt més en un lloc igualitari els joves en relació amb les dones. Però la seva expressió oral, el que diuen i el que s'afegeixen per unir-se i pertany a alguna cosa és des d'aquests vídeos youtubers, influencers de TikTok, d'Instagram, de coses més greus com webs privades, no? Que ja va sortir un cas ara fa poc, no?
3: Sí.
1: Vull dir-te que enganxa molt pel sentit de pertenença. Hi ha molt d'abandó de l'escolta del jove avui en dia. I per pertànyer s'enganxen en aquestes coses.
3: Això per un cantó, ja per un altre cantó, que això ja ho parlarem una miqueta més avant, sí, amb aquest programa, ja que és que l'algoritme està proposant una sèrie de coses perquè, doncs perquè s'han adonat, després d'estudiar-ho molt, que qualsevol tipus de comentari que promulga la violència, que promulga la separació, qualsevol tipus de mala notícia, nosaltres tenim tendència i és molt més addictiu. Per tant, intenten buscar sempre aquest tipus de perfil, aquest tipus de discurs extrem, de crear dues polaritats, perquè aleshores tu pots anar d'una polaritat a una altra. De fet, no es casen amb cap idea política.
1: I fan més visualitzacions, doncs.
3: El que aconsegueixen és que la gent s'enganxi.
1: Amb això.
3: I una vegada que s'ha enganxat, perquè al final el que busquen són temps d'atenció dins de la pantalla. Quan més temps d'atenció, més anuncis poden codar, per tant, vol dir que són molts més diners que en trauran aquesta gent.
1: Això funciona, posem més d'això.
3: Independentment que et desmuntin a nivell cerebral,
1: sí, sí,
3: i que després necessitis anys de teràpies per intentar reconduir tota aquesta situació.
1: Se'ls en fot, això, de veritat.
3: Els importa un raba.
1: Sí, sí, sí.
3: Els importa un raba. Mira, hi ha una cosa que és... és una cosa que posa els pèls a punta. No és un moviment marginal, ni com hem dit abans, de quatre trolls que van allà fotent... ¿vale? Hi ha una investigació de l'Elisa García Mingo, que hem parlat abans, que mirarem, que segurament en breu la portarem a aquest programa.
1: Seria molt interessant.
3: Exacte, que diu que un de cada cinc joves entre 15 i 29 anys considera que la violència de gènere no existeix. I ho veu com un invent ideològic. Igual que hi ha molta gent que creu que la Terra és plana i coses així, doncs, que no va existir les dictadures, doncs creuen que no existeix. Un de cada cinc. Estem parlant de generacions senceres, de 15 a 29 anys.
1: Sí,
3: és a dir, hi ha una entrevista que m'agradaria ressaltar, que vaig trobar, que li van fer a l'Elisa García amb un programa de televisió a Canal Sur, ara farà quasi uns 4 anys. Anem a escoltar-lo.
4: Lamentablemente, las redes sociales y el anonimato e impunidad que ofrece Internet ha disparado en los últimos años lo que le llamamos la misoginia digital, el odio hacia las mujeres, en este caso en las redes sociales. Bien, pues a esas diferentes comunidades misóginas digitales de masculinidad tóxica se las conoce con el nombre de manosfera, esfera para hombres, y ni se imaginan los datos que revela un informe titulado Jóvenes en la manosfera, realizado por la socióloga y profesora de la Universidad Complutense, Elisa García Mingo. Profesora, buenos días, la tenemos ya con nosotros.
5: Hola, buenos días.
4: Gracias por compartir la mañana con Despierta Andalucía. Antes de entrar en materia, ¿he definido bien el significado de manosfera? ¿De dónde viene este término?
5: Sí, lo has definido bien. Es una traducción del inglés manosphere y lo hemos traducido directamente al castellano, esa esfera de los hombres.
6: Claro. Profesora, buenos días. Según este informe, entre los jóvenes, ¿qué está provocando esta misoginia digital, ese odio hacia las mujeres plasmado a través de las redes sociales? ¿Dónde está el origen?
5: Es muy buena pregunta. Es una misoginia que lamentablemente no ha terminado de erradicarse, ¿no? Es verdad que como sociedad hemos hecho muchos esfuerzos para erradicar la misoginia, sin embargo, es un cambio social que lleva mucho tiempo y que ha encontrado en Internet un refugio, de alguna manera, como decíais hace un momento, pues el anonimato de las redes, la posibilidad de hablar con otras personas que piensan como tú, en lo que denominamos las cámaras de eco, ¿no? Que es cuando te adentras en redes sociales y acabas escuchando mensajes que son parecidos a tus ideas, entonces acaban reforzando ideas en lugar de desmontar esas ideas, y una cierta sensación de desesperanza, de malestar, sobre todo entre los varones jóvenes, una crisis de masculinidad, pues nosotras pensamos que están en la base, digamos, de la existencia de esta manosfera española.
4: Pues de verdad que las cifras asustan, y mucho. Desde luego, voy a poner un ejemplo. Su estudio concluye que uno de cada cinco jóvenes varones considera que, que tienen entre 15 y 29 años y consideran que la violencia de género no existe y que se trata de un invento ideológico. Realmente, ¿qué barbaridades se cuentan en estos foros digitales? Exclusivamente masculinos sobre la mujer en pleno siglo XXI.
5: Sí, estos resultados no son de nuestro estudio. Nuestro estudio es el que ha dado seguimiento al barómetro de juventud y género también de la FAD, que se hizo en 2021, que efectivamente sí. decía esto, y también es uno de los datos con los que hemos trabajado. Ellos lo que dicen es que refrendan esta idea tan extendida de que, y apoyada por algunos partidos políticos, por algunos políticos, de que la violencia no tiene género, ¿no? De que no hay unas formas de violencia específica contra las mujeres, y que esto de que hay una violencia de género o que las mujeres experimentamos más violencia es un invento ideológico partidista y del feminismo.
6: ¿Y hay un perfil del hombre que participa en este tipo de foros?
5: Muy, muy buena pregunta. Pues no hay un perfil claro. Eso es uno de los problemas que tenemos en la manosfera. La manosfera es enorme, por eso también nos ha costado tanto tiempo hacer este trabajo, porque la manosfera incluye, tener en cuenta que no es un solo foro, o sea, no estamos hablando de un foro de Internet, sino que estamos hablando de cuentas de Twitter, grupos cerrados de Facebook, canales de Telegram, canales de YouTube, y cada una de esas redes sociales y cada uno de esos contenidos tiene un tipo de público, ¿no? Pues, por ejemplo, en lugares como en YouTube o en Twitch encontramos varones más jóvenes que están, pues, por ejemplo, muy asociados al mundo de los videojuegos o que les interesa la vida más digital. Y a lo mejor en Twitter encontramos hombres más mayores que crean estos contenidos o que siguen y comentan estos contenidos. O a lo mejor en grupos cerrados de Facebook pues nos encontramos también hombres de mediana edad, por ejemplo, los defensores de los derechos de los padres que se consideran maltratados por leyes que ellos dicen que son no feministas, sino directamente ginocéntricas o hembristas. Entonces, es muy difícil decir que hay un perfil, ¿no? Porque es transversal a nivel de edad y también a nivel de ideológico, ¿no? Pues hay votantes desde derecha a izquierda, hombres de diferentes perfiles, pero es cierto que los que están más influidos por la manosfera son los adolescentes y los jóvenes, porque están mucho más tiempo en Internet, ¿no? Porque su sociabilidad es una sociabilidad altamente digital.
4: Y por último, Elisa, ¿me conformo con un sí o un no? Si yo me encuentro con un caso, un comentario misógino en Internet, ¿se puede denunciar?
5: Se puede denunciar. depende si constituye delito, por ejemplo, pues enaltecimiento, es un delito de odio.
4: ¿Pero
5: o por
4: cómo
5: ejemplo,
4: lo hago? ¿Cómo lo hago?
5: Pues lo primero que hay que hacer es denunciar estas cuentas a las plataformas para que les baneen la cuenta, les retiren la cuenta, como ha ocurrido en muchas de las cuentas que hemos estudiado en nuestra investigación, que a medida que íbamos investigando, muchas de ellas se iban retirando. En el mismo Foro Coches, por ejemplo, también hay unas reglas muy duras en las que se retira las cuentas a los usuarios cuando se identifican comportamientos que son delictivos.
4: Perfecto, Elisa García Mingo, profesora de la Universidad Complutense y coautora de este informe que la verdad es que pone los vellos de punta. Muchísimas gracias por atender la llamada de Despierta Andalucía. Buen día.
5: Hasta luego, gracias.
3: Els garrifós. A la Elisa la tindrem aquí, jo miraré de parlar amb ella, que després de la trobada, de la xerrada que van fer, ahir. Va interessar moltíssim.
7: El
3: divendres. I la veritat és que la podrem tenir, ella està encantada de poder col·laborar, per tant serà una entrevista híbrida, parlarem nosaltres en català perquè l'entén força bé i ella, clar, com que és de Madrid, doncs respondrà en castellà, però la idea és que pot aportar molta cosa, però és el que et dic, és esgarrifós, i més pensant que aquestes dades són de fa 4 anys. 4 anys! Clar. Amb aquest mapa hi ha subcultures, ella ho comenta, no?, que hi ha una espècie de tribus que són molt diferents. Igual s'han posat ara de moda, igual s'ha sentit parlar d'una tribu que es diu els incels, que són celibats involuntaris, és a dir, són gent que pel que sigui no tenen èxit amb les dones, no són capaços, principalment homes, i no són capaços de tenir relacions amoroses, afectives, sexuals amb una dona, i aleshores es veuen atrapats amb un ressentiment profund que sovint deriva amb odi cap a les dones, i fan agrupacions i de més. Si no recordo malament, en un dels programes, hi ha una sèrie que es fa a Netflix, avui parlarem molt de Netflix, que es diu Machos Alfa, alguna sèrie d'aquests que hi ha un dels personatges que s'infiltra dins d'un grup d'incels. Ho fan amb tot humor, però traiem el que és la part d'humor i entenguem el missatge que hi ha al darrere. També hi ha tot un grup de persones que es diuen els PUAs, ¿vale?, que són suposats artistes de la seducció. I posaré aquí un munt de cometes. Ens venen manuals de control i cosificació. Ara mateix, el discurs més visible entre els nois entre 14 o 15 anys, són el que es coneixen com a manfluencers, que són creadors de contingut que barregen la hipermusculació, els consells de com fer-se ric ràpidament i un missatge molt nítid. Igualtat és cosa de perdedors.
7: Clar. Aquí estàs veient a persones que no han viscut les pròpies experiències en primera persona de lo que t'estan aconsellant ja. Sí? Perquè mira l'edat que tenen, també. I no tinc res amb l'edat, però clar, és evident, és algú obvi que no han viscut moltes de les experiències en relacions, amb els vincles, amb el trencament dels vincles, amb com cuida els vincles. I aquí la pregunta que em sembla més important és... O sigui, la clau no és la proporció del contingut d'enyós que hi ha a les plataformes. La clau és com s'hi arriba. L'algoritme guia l'usuari cap al material que més li convé. Llavors, i el que he dit abans, perquè a mi, jo ara penso en mi, o sigui, he acabat d'escoltar aquest vídeo que acabem de posar, aquest videoclip de la Elisa, i em venia una reflexió al cap que em deia, clar, hi ha tots aquests rebots d'aquests grups d'homes que estan sortint amb aquesta monosfera, amb aquesta el que sigui, a les webs ocultes, privades i tal. Penso, és que és com si no els hi poguessin dir que fins a dia d'avui hi ha hagut una cosa, o sigui, un malentès amb la forma de tractar l'home, de tractar el món, de tractar la dona, de tractar l'altre sexe. Hi ha hagut un malentès. I és com si no es pogués assenyalar això per pues, educar-ho i plantejar pues, un canvi, una transformació, i hi hagués un rebot d'enfado i d'odi, perquè a mi no me digues què. No? I generalment em venia com un enfado i com una renegació de que no se li pot assenyalar algú que podem transformar. I totes aquestes xarxes que estaves dient, d'aquests nois de 15 i 14 anys i tal, clar, és que hi ha una cosa que jo mateix m'enganxo en algunes xarxes socials.
3: És que està feta
7: tinc 44 anys.
3: No? I jo 56, i m'enganxo. No?
7: I llavors jo a vegades estic mirant coses i no me dono compte i estic mirant a una persona que té una edat que té tal... I clar, com que ho diuen, ara s'ha format molt aquesta inseguretat falsa, no?
3: Clar.
7: Tu parla davant de la càmera com si sapiguessis d'aquest tema, que l'estàs llegint aquí al costat, tu poses una veu tal qual i un cos tal qual i ho vens com que tu ho saps i ho has viscut i ho estàs aconsellant i l'altra persona del costat de la pantalla s'ho creu. A mi em passa, m'entens? Mm. Llavors, com no li pot passar als nens de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i a tothom? Perquè ofereixen aquests perfils normalment ofereixen respostes simples a preguntes molt profundes. Donen identitat a una etapa on molts nois i noies busquen lloc, reconeixement, força, estan creant-se en aquell moment. Llavors troben en allà unes coses i això és com algo molt fals, molt que s'acaba. O sigui, no.
3: Sí.
7: Però en aquell moment, per això, t'implanten la idea en el cap, se't crea una actitud i aquesta actitud la vas representant per pertànyer a algo i per crear-te aquesta seguretat, però que ha sigut falsa.
3: Sí, mira, recollir una mica el que tu deies és... Fins fa poc, és a dir, de la meva generació, la manera com tenien de buscar informació d'algun tema que m'agradés és o bé per als mitjans escrits, com podia ser els diaris, hi havia poca cosa, o bé per als teus coneguts, però principalment és anaves a les biblioteques, és aquell lloc on antigament es deien que hi havia unes coses que estaven fetes paper plenes de lletres, que es diuen llibres, hi ha poca gent que el coneix, però que val la pena de quan en quan revisitar-ho, sí. I que allà hi havia, era, per dir-ho d'aquesta manera, el cúmul o era la cuna d'un munt d'informació. I si tu volies aprendre, jo, per exemple, tota la meva derivació que jo vaig començar amb el tema de l'informàtica va ser un estiu amb una biblioteca llegint llibres d'informàtica. És a dir, en aquell moment anàvem allà. Ara, la manera com es busca és diferent. Tot això ha evolucionat i ara existeix internet. En aquell moment no existia i a internet hi ha una sèrie de coses. S'ha creat una cultura de la impaciència, de què ha de ser tot dona-m'ho ja, vale? Com diria l'acudit aquest de Dios mío, dame paciencia, pero dame-la ya. I, per tant, doncs, cada vegada és més ràpid. Per tant, busquen coses que siguin ràpides perquè necessitem aprendre-ho l'abans possible. Tant és així que fins i tot quan envien un missatge de veu per WhatsApp, te'l passen a per dos perquè necessiten escoltar-lo més ràpid.
7: Això de per un, per dos, ja no es plantegem d'escoltar el missatge en veu real a més t'arriba més l'emoció i la cosa.
3: Sí,
7: no?
3: És un obre la boca i engull tot allò que t'estan tirant com els hi ve de gust, no?
7: Però, a més, ara... Ah, no, és de fora, això.
3: Sí,
7: a més, jo em plantejo una cosa, que justament fixa-t'hi en els moments on anem a abocar la nostra atenció a les xarxes, sobretot els joves. Quins moments són? Són moments que volen desconnectar, que tenen un moment de relax i que desconnecten dels pares i de l'entorn, i quan estan en aquest moment de relax, la cosa és que la part del cervell que té l'alerta
3: queda
7: relaxada i allà absorbeixen, David,
3: diguem que és un estat hipnòtic.
7: Allà s'eduquen més d'allà que de les frases dels pares.
3: Allò és un estat hipnòtic, però aquí una de les coses que a mi m'agradaria arribar, perquè veieu fins al punt, fins a quin punt és pervers l'algoritme, vale? I és que hi ha estudis, i ara fa un estudi que fa poc es va presentar de la Universitat Americana, una universitat americana, que fins ara s'havien fet estudis simulant una sèrie de contes, vale? I això donava una sèrie d'informació. I ara s'han fet un estudi amb contes reals, vale?
7: Sí, simulant contes vol dir que creaven contes
3: per fer aquest perfil, per veure com funcionava l'algoritme. I aquí van agafar 142 joves d'Austràlia, dels Estats Units i del Regne Unit. I es van revisar a prop de 2.000 vídeos amb dades reals, de nois reals, amb els resultats fan una mica de vertigen.
7: A veure, quin és el titular, a veure.
3: Quasi la meitat dels vídeos analitzats, el 44% contenien temàtiques relacionades amb la masculinitat. Quasi la meitat, Jordi, la meitat.
7: Sí,
3: és a dir, d'aquests 44, la categoria més gran, el 38%, eren vídeos de gimnàs, esport, moda i tècniques per seduir i lligar. I la porta d'entrada al sistema de la masclesfera. Mm. Vale? És a dir, el segon nivell, en el que els investigadors anomenen l'estatus masculí, concentra sobretot a la disciplina, l'èxit financer i l'autocontrol emocional. I presenta l'arquetip de l'home del valor, que això ho he sentit en molts vídeos, ¿vale? La dona, la mujer d'alto valor, el hombre d'alto valor,
7: sí.
3: ¿Vale? En el qual les dones apareixen com una recompensa vinculada a l'èxit. Ets exitós? Tens dona. No ets exitós? Te mueres asco. I el tercer nivell, era, que és el més preocupant, que era menys de l'1%, eren vídeos que inclou misogínia explícita i representacions gràfiques de violència contra les dones. Part d'aquest material assenyala l'estudi que incompleix les pròpies normes comunitàries del propi TikTok, però com que estan donant molts diners, ho permeten.
7: Clar, o sigui, vull dir, la plataforma destrueix contingut que ella mateixa no hauria de destruir, vols dir?
3: Sí, sí, l'està distribuint. És a dir, la proporció de contingut danyós és la clau de com s'hi arriba. L'algoritme dirigeix l'usuari cap allà on el volen portar. És a dir, una persona busca, ara mateix, per exemple, busca, jo vull aprendre una rutina de musculació, i aquest l'algoritme entén, aquest d'aquí és un potencial client, i mica en mica et va començant a incloure, sense que tu demanis, tota una sèrie de contingut. Fins al punt, hi havia un altre estudi, que això va ser molt bèstia, que va ser el que el va anomenar l'Elisa allà al seminari, bueno, amb aquesta trobada. Uh-huh. Amb aquest va dir que una persona, això ho he buscat per internet i he trobat unes dades una mica més acurades, es van fer perfils simulats amb un estudi de fa, em sembla que són 3 anys. Perfils simulats que tenien joves entre els 15 o els 13 anys i els 18 anys. I aleshores ho fèiem buscaven doncs, el que buscaria un jove d'aquesta edat a les xarxes socials. Uh-huh. Fins als 15 anys, quan estava declarat un jove de fins a 15 anys, sí, en menys de 9 minuts ja apareixia el primer vídeo vinculat amb la masclesfera. Uh-huh. Creo la conta, començo a buscar i en menys de 9 minuts, o màxim 9 minuts, apareix el primer vídeo. En canvi, amb els de 18 anys o més, trigaven 15 minuts. Dic, ostres, aquesta diferència, perquè això ho vaig estar l'altre dia comentant amb la meva parella, sí, i d'aquesta diferència, dic, és molt senzill. Jo crec que és molt senzill, crec. És la meva opinió. Igual estic equivocat, no? Quan tens 15-16 anys, no tens les estructures, ni tota la consciència mental, ni prou filtres, com per poder tenir un pensament crític. O, no? I allò que et diuen t'ho menges, sí, perquè sí, t'ho creus. Per tant, no necessito tant de temps per estovar-te. Quan tens 18 anys, necessites com anar remullant. No? Com
7: llavors,
3: el que...
7: llavors primer li posen uns vídeos d'interès i
3: al cap de 18. A mica en mica van estovant, van hipnotitzant, fins que després t'ho vaig colant. Sí, sí. Fins al punt de que quan es aconsegueixen 3 hores no contínues de consum de les xarxes, 3 hores, és a dir, jo avui estic 10 minuts, demà estic mitja hora i demà passat estic una hora, sí, quan porto 3 hores, gairebé tota o molta quantitat del contingut que m'està dient, o que m'està proporcionant la xarxa de manera automàtica a l'algoritme, és un contingut tòxic, sí, sí, que al final acaba abocant amb misogínia, acaba abocant amb segregació, amb separació.
7: Sí, sí, és igual el que facis jo, a vegades m'hi poso, perquè sempre he trobat... Hi ha persones... Jo no em connecto gaire a YouTube i no tinc Twitter i tal, però hi ha coses interessants a les xarxes, però és igual que eliminis les coses que no t'interessen i només miris les que si t'interessen i les que surten i no t'interessen els passes ràpid. És que és igual, ja no funciona això avui en dia, no, l'algoritme. És que això és inútil ara mateix.
3: Sí, sí. De fet, hi ha una cosa que deia un psicoanalista del Clínic, que es diu José Ramón Ovieto, sobre els algoritmes. Són un contingut d'instruments al servei d'una indústria que té com a voluntat el negoci, no el benestar i la salut mental dels seus usuaris. I aquesta és la trampa que avui posem sobre la taula.

0: cançó de Radiohead, on el seu vocal, en Tom York, va explicar exactament el que parla aquesta cançó. Un món es torna cada vegada més fals i fabricat. Un món on la Terra, les persones, són de plàstic. Una cançó de fa 30 anys, tot i que cada cop és més real.
1: Doncs amb això entrem en el cor del que la Elisa García Mingo i el Lionel Delgado explicaven a Mataró, perquè un dels conceptes clau que va fer servir aquesta comunitat és el de The Red Pill, la píldora vermella de la pel·lícula de Matrix.
0: Sí, de la Matrix, exacte. Vam fer aquesta metàfora de ciència-ficció, que és aquella en la qual el Neo li agafa i li diu no, al Morfeo, amb una mà li haurà dues i té una píldora blava per quedar-se dins de Matrix, una vermella per despertar, no? Que són els experts.
1: Molts diuen que no és una pel·li, és un documental, això, eh? Per prendre-se'l com un documental, que és,
0: doncs, aquesta metàfora de ciència-ficció és un autèntic gaslighting que fan amb els nois, no? És a dir, és aquesta llum de gas, no? Que se queda allà que veus a mitges, no? És la societat progressista i el feminisme us han enganyat. Esteu vivint una mentida que us oprimeix. Nosaltres, en aquest canal, us donarem la píndola vermella per despertar de la realitat. Aquesta simple cosa. Sí, sí. És a dir, això moltes vegades el veus amb molts, no? Los cinco cosas que son... te han dicho esto y te están engañando.
1: Lo que necesitas para que las mujeres te peguen a mirar.
0: Lo que no quiere, que la industria no quiere. Los médicos odian. Me van a... No...
1: Trata-s'hi a les mujeres i triomfaràs, no?
0: Vale? Quan et comences a trobar aquest coses de los siete no sé què, o lo que los médicos o la indústria no quiere que sepas, o suposo entre moltes cometes i enganxo des de molt lluny. Perquè de debò, vull dir, això cada vegada, vull dir, és més fotut.
1: Sí, i també si et venen aquestes xarxes socials en els nanos joves que s'estan formant i que tenen interessos molt més socials i de pertànyer en un grup i tal, que sempre estic molt pesat amb això, no? És com que, clar, aquests, molts vídeos d'aquests que ho has dit abans, et venen com aconseguir diners,
0: sí.
1: Et venen com tenir un cos més així,
0: clar.
1: Et venen com tractar les dones per triomfar, et venen com poder obtenir una vida amb un cotxe, una vida luxosa i tal, clar, i 14, 15 anys i tal, tothom vol això, m'entens?
0: Mira,
1: i els enganxen.
0: Hi ha un que s'ha fet molt famós, que és el rei del burpees.
1: Ja sé quin vol dir, si em surt cada dos per tres quan estic a TikTok, tio.
0: Va sortir per allà. Vull dir, un home que té una dentadura que sembla posada de plàstic i, a més, cada vegada té més tatuatges en el cotxe. Li falta... Em sembla que demanarà.
1: Lladors.
0: Sí, sí. Doncs aquest d'aquí té un discurs que segueix molta gent. Per què? Doncs perquè ell et diu que per ser exitós el que has de fer és aixecar-te a les 5 del matí o a les 4 del matí o a les 3 del matí, que, a més, has de fer un munt d'exercici, que, aviam, quan tu agafes això i ho poses entre moltes cometes...
1: Pues bueno,
0: té un fons,
1: claro, però per l'objectiu que lo está vendiendo és totalmente vacío y falso. I, a més, no només això. O sigui, aixeca't a les 5, sigues això, fes exercici, no sé què... Però lo més heavy de tot és que diu... Tu familia esto no lo va a entender. Si no te entienden, déjalos de lado.
0: Clar,
1: estos amigos que te dicen no sé què son unos mindundis, tienes que ir con otros. I, clar, lo que et fa és anar... eliminant el teu entorn perquè tu te recolzis 100% amb la seva ideologia i amb persones que pensen igual i que li paguis la vida en aquest tio,
0: sí.
1: Que té 50.000 denúncies ja. Mira, jo d'aquí 5 anys o més un dia veurem en aquest paio que no sé, perquè és que no sé com encara està funcionant, perquè clar, no és una estafa real, perquè ell està vivint una cosa. Hi ha gent que li paga. Punto.
0: Bueno, van aconseguir guanyar van haver uns 1.000 afectats per l'home aquest,
1: sí.
0: I li van presentar una denúncia i la van aconseguir guanyar, per lo que tinc entès. Eh? Sí, però el problema no és aquest, el problema és que cada cop més persones l'estan seguint. Jo he vist a xavals de 15 anys que té exactament les mateixes paraules que té Tomà.
1: Sí.
0: La mateixa manera, és un copiar i pegar.
1: Sí,
0: vale?
1: Sí, sí.
0: Quin és el problema? Jo no estic dient que, per exemple, no hagi d'haver una vida saludable. Jo, principalment, sóc el primer que, si puc, cada dia vaig al gimnàs. Per què? Doncs perquè per mi això em suposa un benefici físic. És a dir, és la manera que jo tindré de mantenir la meva salut més enllà. És a dir, jo vull viure molt de temps i vull viure amb molta qualitat perquè vull seguir ballant, vull seguir fent una sèrie de coses i això necessita un manteniment. Què vol dir? Que jo haig de mirar de menjar correctament bé. Però de quan en quan també pot permetre els meus relax. A mi m'agrada anar al gimnàs. Jo vull tenir... Però el problema que ve a tot això... Tot aquest moviment, sobretot el que entren, per exemple, per al fitness, és que comencen a publicitar un tipus de cos que és completament irreal. La segona cosa és, de tot, menys saludable. Amb uns nivells de greix molt per sota del que seria saludable fisiològicament parlant. Amb uns nivells d'estrès, la gent no entén que entrenar molt, per exemple, provoca estrès.
1: Claro.
0: Dispara el hormona i hi haurà tota una sèrie de desencadenants.
1: Tot lo bueno tiene su otra moneda. Claro.
0: Exacte. O sea... Vull dir, la vida, per dir-ho així, diguem que està composada d'un munt de coses. La salut física és una d'elles, però també d'haver una salut emocional, també d'haver una salut econòmica, i evidentment estem en un sistema que intentarà treure'ns el màxim profit, però una cosa és entendre que el sistema ens intentarà treure el màxim profit i una altra cosa és viure amb l'estat permanent d'alerta de que m'estan enganyant constantment i tota la gent va contra mi. Això suposa un nivell d'estrès innecessari i aquesta gent és el que promulga. Per què? Doncs perquè el que busquen és activar, com deia el meu professor de la PNL, activar el que és a la part més reptiliana. És a dir, anar un altre cop a la caverna amb la qual soy ellos i nosotros.
1: Sí, sí.
0: Vale? És a dir, busquen la polarització i al buscar aquesta polarització tu no penses. Quan entres a nivell de supervivència no penses, perquè el primer, el cervell està pensat per sobreviure.
1: Clar, la supervivència, en aquest cas, vols dir que l'adolescent pensi, hòstia, els meus pares no m'entenen, no em volen ajudar amb això, els meus amics que em diuen una altra cosa tampoc, la meva parella no sé què, tots aquests que tenen panza, com diu aquest, no sé quantos, el professor... Exacte. No sé què...

0: apuntat, perquè sí. Ha, es veu que hi ha dos germans latinoamericans, l'Andrew Tate i el Tristan Tate, que aquests també continguts de Manosfera, absolutament. Però... Myron Gaines, Senaco, Judith
1: sí, sí,
0: Weiler...
1: No, sí, sí, sí, hi haurà molts, aquests, vull dir...
0: Ja dic, ja, jo... Mira, i l'Amadeo Lladesa.
1: Sí, l'Amadeo Lladesa, sí. Sí, sí, aquí, allà surten un munt. Vull dir, hi ha un munt d'aquesta gent que estan fent i que hi ha consumidors de totes les edats, perquè hi ha des de xavals a 15 anys fins a persones a 50. Jo estic i he estat veient, aquests dies vaig estar veient una sèrie de vídeos d'aquest de l'Estoico, sí, que jo vaig veure alumnes que em van deixar garrativat i que vaig arribar amb ell a través d'una persona que fa aquest tipus també de crítiques, que m'agrada molt aquesta noia, miraré si la puc portar també aquí al programa, que se li coneix com la gata de Schrödinger, tant a Instagram com a YouTube.
0: I
1: que
0: fa... Em sona moltíssim, doncs jo aquesta... l'he vist segur.
1: Sí, segurament. Aquesta va fer dos vídeos on ella es va infiltrar una vegada dins del, de la secta de l'Amadeo Lladós i ara també s'ha infiltrat dins d'aquesta del seductor estoico i mostrava coses. Ara està pendent de treure el segon vídeo d'aquest de l'estoico. I és per posar els pèls a punta. Vull dir, és una secta, és ràpidament. Res. Vull dir, és una cosa que la veritat
0: sí,
1: posa els pèls a punta.
0: Són estructures sectistes, evidentment.
1: Exacte, però com arriba a modelar de tal manera que és... I ara aquí recuperaré una miqueta. Mira, la setmana passada, sembla que és un canvi, un tuit plus, però, o plot twist, no sé com li diuen, però és com un canvi de giro, de guió, però no, és perquè entenguem. La setmana passada aquí vam tenir la sort de poder entrevistar a tot el grup de les Mandarines i les Myrtle Ladies.
0: Hòstia, aquest tema és tremendo i és amb el que estem dient
1: exacte
0: avui en dia.
1: A més, és que ve a la mà, d'acord? ¿Vale? Per què? Doncs les entrevistàvem perquè, doncs perquè és un grup de dones de multiedat, multigeneracional, com li va definir la Carla, sí, que van des dels 31 anys fins al 83. Sí, sí. Vam tenir la sort, jo vaig tenir la sort, i vaig estar a primera fila, de que ahir diumenge van estrenar l'últim espectacle. Sí, doncs, jo la vaig tenir allà, que quasi, sí, quan tiraven alguna cosa, quasi em queia sobre meu. Ostres, veure aquest espectacle va ser espectacular. I el treball que ha d'haver per arribar fins allà, que això és lo digne, no és tant l'espectacle, que també, però és tot aquest treball. Elles què van fer? Doncs van fer, una setmana abans, van fer un vídeo amb un assaig. El dissabte de la setmana passada van fer un assaig i van penjar aquest vídeo que anaven, portaven totes el mallot aquest...
0: El mallot de color tipus taronja, botano, que bueno, exacte, és el color que és, però és el color de les mandarines, que és el seu nom.
1: Exacte.
0: Amb una fulla verda,
1: exacte,
0: i estaven totes en fila.
1: Totes en fila, i anaven passant.
0: Aquest vídeo el podeu veure
1: a la web de Swing Maresme.
0: A la web de Swing Maresme, a l'Instagram, per si us... per allò que parlem us dona curiositat, ho podeu veure allà, que és Swing Maresme, _, escola, _, de ball.
1: Sí, sí.
0: Sí, i està el vídeo.
1: I és un vídeo que, a més, es veu, em sembla que el va fer la Carla, que passava, estaven totes elles posades en fila índia, van anar passant, exacte, i anaven dient totes a què ens podeu veure. No? I
0: anaven dient tota una frase, que cada una deia una part.
1: Exacte, vull dir, no tenia res més, és simplement una manera d'anunciar. Doncs què ha passat? Aquest vídeo s'ha fet viral. S'ha fet viral fins al punt que quan m'ho va dir a mi el divendres, la Ombreta, em va dir, hòstia, se'ns ha fet viral aquest vídeo. Ahir portava més de 52.000 visualitzacions.
0: És impressionant.
1: Crec que és el primer vídeo que s'ha fet viral.
0: És el primer vídeo de l'escola. I què passa, David, quan
1: no
0: algú s'ha fet viral?
1: No? Sinó, exacte. S'han fet 4.000 i pico de comparticions i hi ha molts comentaris. Mm. Entre ells, haters. Era d'esperar, vull dir, perquè
0: sempre.
1: Hi haurà gent que li agradarà i gent que no li agradarà. Sempre. Quin és el problema? Hi ha molts d'aquests comentaris a haters que la Carla els ha ocultat per respecte a tota aquella gent i aquell treball que és bonic de per si.
0: A les dones del
1: cabaret. Per les dones,
0: sí,
1: vale?
0: Sí,
1: hi havien, entre tots aquests, hi havien comentaris adadistes, és a dir, carregaven contra gent per ser més gran.
0: Sí, sí.
1: Jo espero que aquesta persona que ha fet aquest comentari, si és així, no passi dels 40 anys. No fos cas que potser arribés als 50, 60 o 70 i s'hagi de veure menjant-se aquell comentari. Mm-hmm. Comentaris masclistes, comentaris misògens.
0: Absolutament. Aviam, jo vaig veure els surten... quants i va ser.
1: Jo no els he pogut veure, però crec que si els hagués vist m'hagués enfilat per les parets. Jo vaig veure un comentari que vaig respondre, que hi havia un comentari que van dir, és IA.
0: Ah,
1: sí, que jo li vaig respondre, no t'ho pensis pas, que és IA. Vols veure-ho de debò? Vine el diumenge allà al teatre i ho podràs veure en directe i veuràs que no és IA. Sí, sí, és a dir, hi ha comentaris de tot tipus, però clar, hi ha molta gent que darrere d'aquest avatar digital, com que no tenen de donar la cara ni han de mirar directament amb aquella persona, exacte, o aquell grup de persones, exacte, es dediquen a vomitar tota la merda que s'hi surt, amb perdó de la paraula, i deixar-ho anar allà.
0: Jo penso, què els hi ha passat a la vida en aquestes persones que veuen aquest vídeo, que el podeu veure a la xarxa on us ho he dit, a Swing Maresme, Escola de Ball, i automàticament els hi surti una frase d'odi

0: i d'eliminació absoluta d'aquell valor amb què estan fent i aquella valentia amb què estan fent el vídeo aquelles persones i amb aquella humilitat i amb aquella no expressar res de vender nada perfecto a más a más ni de estar en una en un llistó, sinó eren són dones reals que estan fent, com tu has dit, un procés el qual és la el procés on te treballen el vincle, on te treballen el valor i la valentia de poder fer coses que els hi fan vergonya i que tenen bloquejos com sortir davant d'un públic i expressar això, poder cantar, poder moure's, poder moure's una d'aquella manera femenina que els hi costa a algunes dones també, per desgràcia, segurament per tot això que per tot això que estem parlant avui, per el rebuig que poden rebre o perquè no se senten amb el dret de moure's perquè no són com unes dones que es mouen de determinada manera físicament, no? I tot això, què els està passant? Què els hi falta a aquestes persones que tiren aquest odi directament? No és el mal que fan, no. És, hòstia, què et falta a la teva vida? Clar, o sigui, què és el que no has tingut o com t'han tractat a tu? No?
1: Quin és el nivell d'inseguretat que tens tu tan dins?
0: Hòstia, de veritat.
1: Que no, necessites com emmerdar tot el del... Vull dir, és, com li deien una vegada una amiga meva argentina, que em deia, este anda bajoneando a los demás. És a dir, necessita enfonsar tota la resta de la gent per ells destacar. És a dir, jo tinc dues maneres de destacar. La primera és que busco la meva qualitat, perquè segurament tots, estic segur, tots tenim una qualitat. Tots. Una o més una dins. L'únic que hem de saber és trobar-la. Hi haurà gent que potser és molt bo pelant pipes, hi haurà gent que és molt bo podant llimoners, i hi haurà gent que és molt bo programant. Estupendo. Agafa quina és la teva qualitat. Quina és aquella cosa? Potència-la. Dóna-li una mica més de relleu. Intenta destacar. Aleshores, amb aquesta qualitat, amb aquesta virtut que tu tens, tu pots potenciar-ho i pots destacar dins aquell camp. I hi ha unes altres persones que, per lo que siguin, tenen una consciència d'inseguretat o d'inferioritat tan gran que necessiten enfonsar tots els que estan al voltant per ells sentir-se bé.
0: Sí.
1: I aquí, dins de tota aquesta masclesfera...
0: És de les persones que estem parlant avui.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Aquí m'agradaria...
0: Hi ha molta tamisa.
1: Aquí jo m'agradaria fer una petita... Jo dic que hi ha una mala de reducció. El terme de manosfera és una traducció que es va fer literal de l'anglès, del terme original en anglès. En anglès és man-sphere, és a dir, una... diguem, com una espècie d'esfera que té a veure amb tot el que és la masculinitat. Uh-huh. Vale? Bueno, és aquest, la man-sphere, aquí el van traduir com a mano-esfera.
0: Clar, però no.
1: Però no, seria una o androsfera, o machosfera, o masclesfera. No és manosfera, però es coneix més com a manosfera. No sé, sembla com si potser quedés d'aquesta manera una mica més dissimulat, no?
0: No cal dissimular-ho.
1: No cal dissimular-ho.
0: Masclisme
1: en estat pur i, a més, amb un odi visceral contra la persona contrària. És a dir, tornem al mateix. Anem a crear dos equips i un dels equips és nosotros contra ellos.
0: Sí.
1: O estàs con nosotros, estàs contra ellos.
0: I aquí hi ha molta sensació i posició de l'egotisme, que es diu. Sí, l'egotisme és una funció que no et deixa estar en contacte amb l'altre, en contacte amb el món, no? Que només et deixa estar en contacte amb la teva necessitat sense tenir un punt d'empatia en pactar amb l'entorn. O sigui, l'altre, el món, o els altres, el grup, el que sigui, no? I aquesta funció d'egotisme només et deixa sentir la teva necessitat per sobre de qualsevol cosa. Per tant, per donar un exemple ràpid, que ja s'acosta l'hora de plegar.
1: Sí, ja ens acostem al final.
0: Per donar un exemple, és com que, hòstia, tu estàs treballant en un lloc i et demanen que facis les vacances en un moment determinat i tal, tenint el company en compte i tal, i tu dius, no, jo vaig de vacances aquí perquè en aquesta temporada i me la suda absolutament, no?
1: Sí, és el que sé.
0: Que no tenia en compte el company, i aquestes persones que estem parlant avui, jo crec que tenen una funcionalitat egotista absoluta, tremenda, que per fer-se ells i guanyar-se la vida, no ens oblidem d'això, perquè al final primer han començat amb voler vendre's i ser important per altres persones, perquè se sentien que no ho eren, encara que tinguessin persones que sí, ells se sentien que no, i després ha acabat perquè, hòstia, i amb això em puc guanyar la vida, a més a més, perquè sí. Hi ha gent perdudíssima, com jo estava,
1: clar,
0: que s'enganxen. Perquè jo mira el que he fet, no?
1: I només has de mirar una cosa, com han anat evolucionant. Vull dir, aquesta gent que es dedica a fer això, el que estan és perseguint la via dels diners. Van comentar l'altre dia també a la xerrada la Elisa, ella va comentar, hi ha molta gent que va començar a Instagram. D'Instagram va passar a TikTok. I ara hi ha molta gent d'aquesta de TikTok que el que està fent... Ai, de TikTok a YouTube. I van passar, doncs, d'Instagram. Al final, què acaba passant? L'última tendència és que tota aquesta gent estan readreçant cap a una altra xarxa social. És a dir, sempre et porten cap a una xarxa social que és la que amb ells els monetitza més. Últimament, per exemple, estan desviant a tothom cap a Twitch. Perquè es veu que Twitch, per més visualització, paga més. Sí. Vale? Aleshores, ells el que fan és buscar la ruta dels diners. Li importa un rabo el que aconsegueixin. Recuperant una miqueta el que havíem dit d'aquest influencer, bueno, no, és que no sé ni com anomenar-lo, amb aquest Llados. Vale? L'Amadeo Llados. Si tu agafes els primers vídeos que veus d'ell, el primer del tot, vull dir, si tu veus tota la seva trajectòria, has de tenir estómac per poder veure, al principi de la trajectòria, ell anava dient, jo soy el proveedor, però claro, és que necessito estar expandiéndome, i quasi promulgava de que, doncs bueno, el poliamor estava bé. És a dir, ell necessitava anar amb més dones. Hi ha vídeos que ho diu, només amb la meva dona no tinc. Aleshores, doncs, jo li he proposat obrir la relació i anar amb més dones.
0: I la mujer que esto no lo entienda y esté con un hombre así, pues no se merece.
1: Pues no és,
0: tal.
1: Vale? I no solament això, sinó que si mi mujer engorda, la dejo.
0: Sí.
1: D'això va passar a no, mi mujer es lo principal, uh-huh. Y no, me he dado cuenta de que no tengo de seguir ese camino. I va canviar el discurs de, no, yo soy un hombre que tengo de probar muchas, no, ara me quedo solo con la mujer principal. Uh-huh. Casualment, quan la seva dona es va començar a guanyar molt més bé la vida dins de la Plàgina Blava, sí. I ell li estava incentivant perquè fes vídeos porno. Sí. I amb això li entrava molts diners. Sí. I ara, últimament, com que ja se li va acabar el pastís dins de tota aquesta cosa que ha començat a fer, que ha vist la luz, i ara ha entrat a la luz, ara ha entrat a la religió, i ha començat a comprar bíblies com si no hi hagués un demà, i el veus cada dos per tres llegint la Bíblia i sembla com que Déu Nostre Senyor li ha il·luminat la vida.
0: I això li ha obert portes a tot Latinoamèrica.
1: Ah, exacte. A tot Latinoamèrica. És a dir, què està fent l'home aquest?
0: Perquè allà són molt religiosos.
1: Està buscant el que és el camí dels diners.
0: Allà
1: és que li importa un rava.
0: Aquí a Espanya se li acaba el puto rotllo, m'entens?
1: Parlant bé,
0: i ha dit, hòstia, amb això de porque Dios, porque tal, porque ara ja, ¿sabes qué pasa? Es que los coches no son lo importante, ¿eh? Yo tengo 50,
1: pero
0: quito de encima porque lo que interesa es el camino de Dios. Clar, quants milers i milions de seguidors més tindrà i podrà enganyar aquí?
1: És per
0: aquesta
1: això.
0: És la pregunta.
1: És aquesta la idea. Amb aquest, el de l'estoico, tres quarts el mateix. El que jo he vist és que quan va començar tenia un tipus de discurs. Això, per exemple, en el reportatge que ha fet la gata de Rödinger es veu molt clar. Mm. El tio aquest va començar venent samarretes. I de samarretes va passar amb una altra cosa. Després suplementació. I ara està jactant-se que viu a Hawaii dient com han de viure i com han de seduir i com ha de ser l'home. Que es va dient per allà, soy el hombre con más testosterona natural de todo Dubai. ¿Vale? Más testosterona natural de tot Dubai. Bueno, jo et dic una cosa, quan tens testosterona, et puc garantir que el pèl del cap se te'n va a cagar. ¿Vale? Sí, perquè exacte. A mi m'ha passat, i no vull presumir de más testosterona, però sí. Tinc una sèrie de coses que demostra
0: curiós, que más testosterona i se cae el pelo...
1: Sí, de celles cap a dalt se't cau el pèl. Doncs sí. Ell té una mata de pèl que flipes. Dius, jo perdona, però... I a més, és que ho veus, amb culturistes a tot li va passant això. I pogut tenir mai una sèrie de coses. Vull dir, està ple de falsetats, l'home aquest. Però tu has vist que ha anat canviant el que és la seva manera de com ha anat buscant. Sí, és a dir, tota aquesta gent...
0: Per allò on te bufa el vent, per interès propi, absolut.
1: Perquè busquen els diners.
0: L'egotisme.
1: A l'egotisme i els diners, sí, principalment. Així. Aleshores és un... Bueno, doncs comencem a donar-li una volta, no?
0: I per acabar el tema, perquè ara ens acostem a la recta final del programa introductori de tot això.
1: Dins de poc ens posaran la música, però bueno...
0: vull dir una cosa, no? Perquè el malestar dels adolescents, dels joves d'avui en dia, és real.
1: Sí.
0: El problema és quan tot això es converteix a odi cap a les dones, que és el que estem parlant avui en dia. Perquè el malestar és real. La pertenença, el voler pertànyer i tenir els joves en una espècie d'oblit és real. No hi ha medis, no hi ha un apropament, uns espais on ells es puguin acostar, que, bueno, vale, sí, n'hi ha, però políticament, no, digamos, no? Però uns espais reals on s'obri tota aquesta problemàtica sense esbroncar. O sigui, tu no li has de dir, hòstia, això és dolent, directament, perquè si no es tancarà aquest jove, no? O sigui, has de preguntar-li què és el que li interessa del Llados. Hòstia, què és el que et crida l'atenció d'aquestes persones? Ah, sí, hòstia, què és el que t'agrada? Què és el que t'atrau? No? I per allà comencem a entendre'ls més que dir-los el que no han de fer.
1: Exacte, és a dir, validem. Exacte. Aquella. Et ve el teu fill, et ve el que és un amic, qui sigui, et ve amb una inquietud, valida aquesta emoció. Entenc aquesta
0: no
1: cosa.
0: No eliminis el que està fent no i el que està creient.
1: És que, exacte, et ve una persona que diu, hòstia, és que estic xafat, no sé què. No vinguis i dic, va, això és una tonteria. No, no, entenc de què puguis. Vull dir, jo entenc que estiguis...
0: Valida, abraça, acompanya, i des d'allà ja,
1: sí, sí.
0: Ja podeu fer camí, no?
1: Jo aquí faria, la propera vegada que qualsevol, el vostre fill, un amic, qui sigui, o vosaltres mateixos, davant d'una pantalla noteu un missatge que us diu que per ser homes, de veritat, heu d'atacar, heu de trencar l'emoció, heu d'anar cap a un altre cantó, heu d'aïllar-vos, veure el món d'una guerra com si fos una guerra constant... Atureu-vos. Recordeu els 10 minuts de l'algoritme. No és una veritat lliure, és una trampa dissenyada per lucrar-se amb la vostra ràbia.
0: I és el que, per recordar les excel·lents jornades del DSH a Mataró, revisar-nos, deconstruir-nos i evolucionar, com diem en el programa, aquesta frase no és una debilitat, és un acte de pura valentia, perquè sentir no és un error, és un camí.
1: Així que l'única cosa que es queda, perquè ara sí que estem a la recta final, és recordar-vos que cuideu-vos molt. Sigueu curosos amb vosaltres mateixos, a com uns parleu, a com ens parlem, i també com parlem amb els altres.
0: I abans de mirar un vídeo a les xarxes i contestar perquè hi ha algú que no t'agrada o et regina o et molesta o et crea una sensació de rebuig, traga-te-la. No contestis i observa el que et passa.
1: Jo aquí aplicaria, i amb això ja tanquem, aplicaria una cosa que sempre dic a tots els meus alumnes quan estem sota l'aigua. Davant d'un problema, actua de la seva manera. Para, respira, pensa i actua, perquè normalment actuem, no pensem. No respirem i seguim caminant.
0: No parem.
1: Para, respira, pensa i actua. Crec que això és vàlid a qualsevol lloc.
0: Tothom.
1: Fins la setmana
0: gràcies,
1: que ve.
0: Gràcies, David. Gràcies, Marina.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir d'ara la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri aquest procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres i a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut, de fet, calcula un impacte a curt termini d'entre un 15% i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I el govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del mes de març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. De fet, a partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas tornarà al 21% habitual. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els fets van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C-66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores. El primer es va registrar a l'Hospitalet de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda al barri de Sant Roc de Badalona, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una baralla. Ahir també a Barcelona els Mossos van poder detenir en aquest cas un home relacionat amb els fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
3: Comença el Cercle dels Mentiders, la ràdio que ens fa viure la literatura.
4: Avui l'Albert i jo estem contents perquè hem fet una descoberta que ens ha tret anys de sobre.
5: No ben bé.
4: Home, sí, tu mateix ho has dit.
5: No, no, el que jo he dit és que som massa joves per conèixer el que he descobert.
4: Sí.
5: Però per ser més clars, potser hagués hagut de dir que hauríem de ser més vells per conèixer-ho.
4: M'agrada més dit de l'altra manera, però vaja, deixem-ho córrer i explica el que has descobert.
5: Bé, ho he descobert i no ho he descobert, perquè en realitat ja ho sabia. El que passa és que no en sabia el nom.
4: Noi, això ja comença a semblar la cançó enfadosa. Digues que has trobat.
5: He trobat la literatura de canya i cordill.
4: Ves, ja en tenim una altra. Fins ara parlàvem de literatura oral i de literatura escrita i ara surts amb la de canya i cordill.
5: En realitat no és una literatura, la de canya i cordill. És només la manera de presentar-la. Dic només, però no és pas poc. Des que es va inventar la impremta, que tots els escrits s'han anat corrent més o menys de pressa. És clar que de gent que sapigués llegir n'hi havia molt poca, però com que de mica en mica això també va anar a poc, però va anar a més, el paper imprès també va créixer. Les històries eren llegides pels que en sabien i també explicades de viva veu. I no ens penséssim pas que els que no sabien de lletres conformaven escoltant els narradors. No, de cap manera. L'oralitat funcionava molt bé. Les històries de boca a orella corrien que era un contento. Corrien i es feien sentir. I ara arribo a la literatura de canya i cordill, que t'he dit que no era res més que la manera de presentar les altres dues, l'oralitat i la literatura escrita. veient que cada vegada hi havia més gent que sabia llegir i que la majoria de gent tenia pocs pistrincs, és a dir, diners, els impressors varen començar a inventar aquesta literatura. Fulls de paper o fulletons impressos amb obres d'autors coneguts, molt populars, poesies, acudits... Bé, la idea és que tot plegat fos molt econòmic. Un full sol, dos o tres com a màxim, i així anar fent. I tota aquesta literatura te la podries trobar penjada amb un cordill que estava lligat entre dues canyes. D'aquí li ve el nom. A qualsevol cantonada hi havia algun que ara anomenaríem quiosc, en ple de coses penjades i on la gent s'hi aturava a mirar-les. I vet aquí l'origen d'aquesta literatura.
4: De canya i cordill.
5: Exacte. I avui en vull parlar perquè aquesta setmana, repassant, mirant coses per casa, he trobat que en l'arxiu que jo tinc... Bé, l'arxiu és una manera de dir-ho. A la pila de papers que jo tinc, aquella d'aquell racó, hi he trobat moltes coses d'aquest tipus de literatura, d'una editorial, l'editorial Millà, que era el paradigma d'aquest tipus de literatura. Era l'hereva de tota la literatura que venia d'així, de canya i cordill, que venia del segle XIX. Es va fundar fa cosa de... bé, més de 100 anys, i va durar obert allà, en el carrer de Sant Pau, a darrere del Liceu, fins l'any 15, que es va haver de tancar perquè la casa els hi caia a sobre. Però, si la busqueu, encara trobareu coses d'aquell arxiu teatral que també va ser l'editorial Millà, encara ho trobareu a internet. I avui en parlo, perquè com que he trobat allò, me n'he recordat de moltes i moltes coses que s'havien fet en els Seràfics amb aquesta literatura. En els Seràfics s'hi havia fet teatre, pastorets, les obres que fossin, els concursos de teatre, i molts caus d'art. I en aquests caus d'art la gent hi anava i aleshores recitava moltes d'aquestes poesies, també recitaven coses més cultes, que no pas les poesies populars, i també hi havia música, hi havia qui cantava, hi havia qui tocava l'instrument. Bé, un cau d'art. I avui, justament aquí, en la ràdio, en el Cercle dels Mentiders, el que farem a l'hora de fer radioteatre és justament no fer radioteatre, sinó fer un cau d'art.
4: Molt bé, doncs, això serà quan arribem a la secció que en direm Literatura de canya i cordill.
3: La ràdio que ens fa viure la literatura.
0: Hi ha capell de conill!
6: O les dones peix!
0: O cadillaire!
5: Anunciaven el seu negoci. Cridaven perquè tothom sapigués que la seva botiga era al carrer.
3: En Salvador Espriu va recollir aquestes veus a la seva obra Les veus al carrer. Seguint aquesta estela, en Joan Carles Martín dona la veu a aquells establiments de la nostra vila ja desapareguts. D'aquesta manera fem que l'Arenys desaparegut no s'oblidi.
4: Fa molts anys, potser 50, venia sovint amb els meus pares a passejar per Arenys. Un cop, tot fent la riera, ens vàrem quedar mirant un aparador on hi havia unes camises que els van cridar l'atenció. El meu pare, auster de mena, no s'acabava de decidir, però la meva mare el va convèncer i vàrem entrar els tres a Can Guitart. Molts anys després, ja n'havia fet 30 ben bé, vàrem anar a comprar les bates de col·legi i la botiga es mantenia amb la seva essència fascinant de taulells i prestatges. La Florinda, darrera mestressa de Can Guitart, m'ha dedicat un temps preciós per relatar-me que de 130 anys ençà, o potser 150, l'avi es va establir a davant de l'església, venent capes per homes. Després de passar per un local també de lloguer, van comprar la botiga on es van establir definitivament fins al final de la seva trajectòria, al número 26 de la Riera del Bisbe Pol. Entre el que ells mateixos confeccionaven i el que venien ja fet, hi havia uniformes, mantes, cobrellits, peces de roba per la modista, pijames d'home, d'aquells ratllats, davantals, coixineres, unes bates que compraven una empresa de Navarra, boines i molts articles més. A dalt tenien dues màquines de cosir on mare i filla, mà a mà, duien a bon port els encàrrecs que els hi feien. I així van fer fins 2005, quan un cop més la nostra vila va perdre un dels seus comerços emblemàtics. Ara costen de trobar confeccions d'aquella qualitat tan exquisida.
3: L'hora de l'autor.
6: l'hora de l'autor, tenim El llegat enverinat, que és l'obra guanyadora del tercer premi del concurs de microrelats de l'Hotel Saboga d'Arenys de Mar. I avui ens acompanya la seva autora. Ella és l'Elisabet Cassà, periodista i arenyenca. Bé, en primer lloc, volem saludar-te i agrair la teva presència al Cercle dels Mentiders i, a més, que ens hagis volgut llegir el teu relat.
7: Gràcies, bona tarda.
6: Bona tarda. Com va sorgir la història del llegat enverinat?
7: Doncs mira, va ser passejant per Arenys que vaig veure el cartell amb la convocatòria del concurs i dic, ai, un microrelat, va, que encara t'hi veuries en cor. I era bastant ja al límit de la data de presentació, però em vaig posar davant de l'ordinador i em va anar sortint i va ser una mica una barreja de... Hi ha coses autobiogràfiques, coses inventades, coses que m'ha explicat gent. Va ser una mica una escudella tot plegat i va sortir això. I, clar, molt contenta d'haver estat premiada.
6: Ha estat el primer cop que has participat en el concurs?
7: En aquest concurs del Saboga, sí. A la Mostra Literària m'he presentat algunes altres vegades.
6: Quines són les teves fonts d'inspiració i els millors moments perquè una idea agafi forma?
7: A veure, t'haig de dir que quan era més joveneta, allò que no tens tantes obligacions, era més fàcil, perquè l'inspiració et venia més de manera molt més senzilla. Però clar, quan et vas fer més gran i la vida es complica, doncs he estat bastants anys sense escriure. I ara recentment, doncs sí que em permeto que buscar espais perquè pugui sorgir la inspiració.
6: I què creus que és el que fa que una història arribi i atrapi el que la llegeix?
7: Jo penso que és explicar des del cor, que et surti a tu de dins i ho puguis posar sobre paper o sobre fitxer, vaja, perquè estem al segle XXI, i llavors penso que és més fàcil que arribi a la persona. I també que sigui una temàtica que li interessi, clar. Era.
6: Et vull fer una pregunta mitològica. Bueno, és conegut per la majoria que la musa és el personatge grec de font d'inspiració a les arts. Consideres que la musa és una figura vàlida tant per dones com per homes?
7: Penso que és vàlida, el que passa que a nivell personal no hi crec massa, perquè és el que et deia. Una mica és si et pots permetre tenir espais més buits com perquè pugui venir l'inspiració. Vull dir, ara que deies del si és del meu avi, doncs estava acabant de dinar, just ell havia mort a la matinada, doncs jo a l'hora de dinar, estava acabant els postres i m'està venint el text que li haig de dedicar en el funeral. I me'n vaig anar ràpidament a l'ordinador, el vaig escriure, llavors me'l vaig deixar reposar i el vaig tornar a agafar. I llavors, quan em deies de muses, jo dic que tinc un mus, que és la meva parella, perquè llavors sí que li llegeixo el text i llavors així valido si s'entén, si pot arribar. I llavors, més que musa, jo faig la broma que tinc un mus.
6: Qui més, qui menys, fa servir la seva parella o les persones més properes per a aquestes tasques auxiliars.
7: I importants, també.
6: Sí. I a tu què et motiva a escriure?
7: És que és des de sempre. A mi sempre m'ha agradat molt llegir, i ja de jovenet, amb 12 anys, jo escrivia poemes, vaig fer una redacció sobre el meu carrer i me'l van publicar a la revista de l'escola, llavors vaig fer una auca i també vaig guanyar un premi a l'escola, llavors vaig pensar, ah, doncs mira, i això em va donar impuls, i sí, sempre he anat escrivint coses, llavors, bueno, el que et deia abans, que les obligacions i tal, doncs queda bastant estroncat, però vaig anar uns mesos a Lió d'un Erasmus sènior, que jo en dic, perquè ja tenia més de 30 anys, i els Erasmus són més jovenets, però vaig anar-hi als 30 anys, i allà, clar, en tenir més temps, em vaig posar a escriure en un blog i explicava les meves experiències a França, i llavors allà vaig tornar a agafar el coquet d'escriure, i ja no l'he deixat.
6: Tu què creus, que escriu més les noies o els nois?
7: Jo crec que bastant similar, potser una mica més dones. El que passa que es diu, mal dit, literatura femenina, i això, a veure, no. O sigui, és literatura en general, perquè ja sembla, si poses l'etiqueta de femení, ja sembla que que dones un aire més pejoratiu de, ai, no, és que això és només és per dones, i no, vull, les dones també escriuen coses que poden interessar tant homes com dones, i en canvi es pressuposa que els homes escriuen per interès universal, i no és així.
6: Tu engrescaries a la gent a escriure la seva història?
7: Sí, jo penso que sí, tothom té coses interessants a dir, i o si no és d'ells mateixos, al carrer de casa, els veïns, el seu barri, poble, ciutat, hi han coses interessants per dir i per explicar.
6: Doncs t'agraïm la teva presència i esperem tornar-te a veure per aquí.
7: Ben segur que sí.
6: Gràcies. Moltes gràcies, Elisabet.
7: Gràcies a vosaltres.
3: La ràdio que ens fa viure la literatura. La ràdio que ens fa viure la literatura. Radioteatre.
5: En la secció de radioteatre que tenim aquí en el Cercle dels Mentiders no hi farem radioteatre. Ens permetreu que canviem. Avui hi farem un cau d'art. Els caus d'art eren aquelles trobades d'artistes, de gent que volia ensenyar el seu art, que volia demostrar i explicar i fer-se veure amb tot allò que sabia fer. Temps enrere temps, hi havia en els seràfics dies en què s'hi feia això. I en allà hi pujava gent a recitar. I avui, en aquí, en lloc de radioteatre, farem aquest cau d'art de recitació. Hem recuperat algunes d'aquelles poesies de la literatura de canya i cordill que es deia. Venen de fa molts anys. Són de l'antigor, però encara agraden, encara fan gràcia. I avui us les portem aquí, a les zones de la ràdio.
8: Em dic Noé Martínez i interpretarem El Castello Maladetto, llegenda macarrònica.

0: En un castello perduto, entre boscos e giardinos, tres gatis de pelo fino facien mau, mau, marramiau. Un bulldog vigilatore feto bup-bup tanto forte que pel forat d'una porta fuggen les gatis de pore. Il cani, oh, maladeto, estava forto, angunioso, bup-bup facia rabioso. Mau, mau, il gatti ripete. Entre le cani e le gatti fecciavan gran saragati. Intanto la figlia bella del conti d'aquel castello cantava in voce de cielo al llot a l'encenderela. Ma che noite, che delizia! Luciente luna velina reflexava la bambina facendola encantadora. Al giardino il suo amante dedicava un tristo canti a la vela que l'adora i amb la guitarra chafata entonava la traviata a voce di regadora. Il conti, sentint burgito, restando tutto esverato, brioso brinca del lito, guipava per un forato. E viendo il grande holgorio che havia armato il tenorio, che era tot un animale, obra presto la finestra e agafando l'orinale l'engega sobre la testa. Un sorollo extravaganti fatto al caure la terrissa. E hubiera morto de risa qui vedede al pobre amanti de cap a pie regalanti e hasta chopa la camisa. En tanto que en el giardino, la filia ja ha bebeduto lo que a su amanti ha passato, que estava feto un perduto amb un olor nada fino, correndo-se desmaiato de sobre d'un balancino. L'amanti, fet un salvatge venjativo, pren coratge, vol pujar-hi pel balcone, li botava el corazone, li fugiva la sabata, l'ofegava la corbata, l'entrebanca el cinturone. I ma viendo la sua amante, que estava feta un farcelo, vol robar-la del castello e non troba la sortita. Il conti tem la partita, e vendo tanto alboroto, va i l'agafa pel ganyoto, i estrenyendolo s'irrita fins a arrancar-li la vita. I vedendo que ha fet un nyapo, amb una agulla de capo clavada al cuore si mata, cayendo, pobre signore, com una rata ofegata de capo nel surtidore. La filia torna al sentito i al veder morto el seu amanti a galet veus al fumanti e la sua auca è finita. Resta il castello perduto, già non si ascolta cap canti, ni la voce dell'amanti nominato si sevuto. Tan solo l'eco lontano porta il tuf d'algun gitano, amb un burro coix de pota, e va recto al corazone la profunda e cruel canzone del roncar d'una granota.
1: Embolics de família, de Lluís Millà. I jo sóc l'Anna Riera. Mireu que el que em passa a mi no passa a ningú del món, ni d'Espanya, ni de França, ni del mateix Mataró. De Mataró jo en sóc fill, per servir-los, sí senyors, i el meu pare també ho era, ara no ho és, perquè és mort, i la mare també ho és, no morta, de Mataró. I l'avi, bé, deixem-ho córrer. Anem a l'embolic gros del que em passa. No ho saben, no ho saben què és el que em cou, no endivinen el que em migra, no encerten el que em té boig i de dia em treu la gana i de nit em treu la son. No ho saben, i els hi diré. Per una combinació de la família, resulta que el que és jo no sóc pas jo, perquè tot jo sóc un altre sense ser-ho molt ni poc. Ja veuran, m'explicaré i ens entendrem mot a mot si els plau seguir aquesta història amb un xiquet d'atenció. Jo sóc fill de mare vídua perquè se'n va morir el pare. Això és una gran veritat que ningú podrà negar-la. La mare, Déu la conservi, es diu Tecla i jo em dic Jaume. La mare, vegent-se jove, va determinar casar-se amb un tal Ambròs Cortines, fill de vídua que es diu Clara, xicot molt treballador. La tal vídua m'agradava, potser sempre m'han agradat les dones ja reposades, més que els caps de cascabells de noies que corren ara. El cas és que, per estalvi de gastos, que prou n'hi ha massa, la mare es casà amb l'Ambròs i jo amb la vidueta Clara. Ens vam casar el mateix dia, amb tota la requincalla de parents i convidats que feien bona collada. I un cop tots a la fonda, van a tipar-se com lladres. Ja som casats! Com he dit, per l'econòmica marxa de la vida, tots plegats van formar una sola casa. I aquí comença el conflicte. Casat jo, amb la que és la mare del meu padrastre, resulta que jo sóc a la vegada fillastre per un cantó i per l'altre sóc padrastre a l'Ambròs Cortines, que és l'home de la meva mare. Fins aquí, els dos matrimonis tot just comencen. Comencen la trama del teixit de la família, fil a fil, randa per randa. Però al cap de l'any, resulta que jo tinc un noi i passa que la mare té una noia a la següent setmana. Al noi li posem Pepito. A la noia és batejada també amb el nom de Pepita, perquè els padrins així ho manen. Com és just i natural, la mare al meu fill li és àvia i a mi, la seva filla, no hi ha dubte, més germana. Però, com que també jo sóc sogra a la meva mare, a la meva germaneta li sóc avi, tal com raja. El meu fill és nebodet de ma germana, no falla. I jo, essent com sóc el sogre de la meva pròpia mare, resulto ser del meu fill també l'avi, a la vegada que ell més net. Prova és que sóc pare de la seva mare. I així tenim que la dona amb la que vaig casar-me és filla meva, i això és pecat imperdonable. Resultat, que aquesta troca està tan embolicada que jo ja no sé qui sóc, ni el parentiu que m'empara com a fill, marit, germà, sogre, nebot, avi, pare de l'Ambròs i de la Tecla, de la Pepita i la Clara, i en Pepito, tots plegats em tenen com entre brases. Quan determinem sortir a passeig alguna tarda o anar al teatre a la nit, que és el que a mi més m'agrada, s'origina tal conflicte que d'anar-hi em treu les ganes. Com són sis, lloguem un palco. Sis cadires són comptades. On sec jo, on seuen ells, segons el parentiu marca. Jo haig de donar en raó la dreta a la meva mare i a l'Ambròs al seu marit, com que més pare o padrastre, no puc deixar-lo al darrere. I ell no em pot donar l'espatlla, perquè jo també li sóc igual que ell padrastre o pare. La meva dona té dret damunt al seu fill. Caramba, no faltava més. Però com que el seu fill té la gràcia de ser marit de la Tecla, o sigui, la meva mare, resulta que ell també té ascendent damunt dels altres. Per motius de parentela, que com més va, més s'embranca, cada dia un nou conflicte neix per qualsevol paraula. A les hores de menjar és quan hi ha més sargata. Allò que a mi em ve de gust, al meu sogre no li agrada. Li plau a la meva dona, li disgusta a ma germana, em vol més el meu nebot i ho desprecia la mare. I com tots quatre i els nois formem tan ferm lligat de família en sentit doble, fent que l'un domini a l'altre, com puc renyar jo la Tecla apoyant la meva Clara si en Pepito i la Pepita i l'Ambròs per l'altra banda és el pare de la dona del cunyat de ma germana del cosí del sogre? I jo sóc pare de la meva àvia i fill de la meva filla, la que em resulta madrastra. Ai, i el dimoni que l'entenga aquesta suma embruixada que ni comptant amb els dits ningú en traurà l'aigua clara. I tot el que dic no és res comparat amb la maranya que pot resultar si un dia, que no fora cosa rara, en Pepito i la Pepita s'enamoren i al fi els casen. Vaja, un bullit de família. Això ja no fora un arbre genealògic, fora un caos d'on ningú no s'aixecava. I llavors tindríem que jo, que sóc pare de la mare, del fill que més fill directe, seria també padrastre de la dona del meu fill, oncle per la part contrària amb la sogra de la dona de l'avi de ma cunyada, gendre del gendre del gendre, pare del pare del pare, oncle de l'oncle de l'oncle i avi de l'avi de l'àvia, i cosí de la cosina del marit de ma germana. I vaja, prou disbarats, prou murga, prou embrollada de família en més o menys directa o indirecta branca, que jo ja no sé qui sóc ni l'ànima que m'aguanta. Ai, la família els dols concilia, a molts he sentit dir, però cregueu que en a mi en rebenta la família.
2: La ràdio que ens fa viure la literatura. El cercle dels mentiders.
3: Aquells nois passaven gana. Eren estudiants i anaven cap a Vic. Venien de casa i veien a venir que allà a Vic, a l'escola, a l'estudi, a la universitat, en passaríem més de gana. Ai, i com ens ho farem si no tenim quartos? Què menjarem quan hi arribem? Coi, en allà varen veure al seu davant, en el camí, un home que anava amb dos ases. Anava cap al mercat. Els dos ases carregats no sabien ben bé de què, però varen pensar que alguna cosa en traurien, si més no, per menjar. Potser per vendre-hi tot. No eren lladres, però tenien gana. L'home anava així tot cot, cap cot. I de la mateixa, la mateixa ganya feien els dos ases que anaven al seu darrere, un lligat a l'altre. Els dos estudiants varen pensar que, a més d'atipar-se, es divertirien. Varen deslligar, sense que l'home ni l'ase se n'adonés, varen deslligar el segon ase. Se'l varen endur, el varen amagar. I en lloc del segon ase, hi varen lligar a un d'ells dos, que feia la cara així trista, trista, trista. Al cap de ple de passes endavant, aquell home es va girar a veure com anaven els ases, va veure el primer ase molt bé, i després, en lloc del segon ase, hi va veure l'estudiant lligat amb la corda de l'ase. Se li va acostar i li va preguntar: «Ei, noi, què hi fas tu aquí? Surt aquí, on t'és el meu ase?» I aquell noi, en allà mateix, es va posar a plorar. «Ai, dispenseu-me, dispenseu-me, ja veig que ningú us ha avisat, però sóc jo. Què vol dir que ets tu? Sóc jo, aquell ase que vos teníeu i lligàveu aquí. Què vol dir que ets tu?» I el noi, que no parava de plorar i entendrí d'aquesta manera en aquell home, li va explicar que ell era ase, que pels seus mals pecats Déu Nostre Senyor l'havia castigat a ser ase durant una bona temporada d'anys. I vet aquí que ara Déu l'havia perdonat. I per això s'havia tornat un noi i que li demanava perdó. «Perdó, perdó, perdó, si us plau, disculpeu-me, perdoneu-me tal com Déu Nostre Senyor m'ha perdonat i deixeu-me anar, que ara ja no sóc ase, que ja he purgat tots els meus pecats». I aquell home entendrit, entremig de tal plor, i esclar, si li parlava que Déu l'havia perdonat, ell va pensar que no era ningú per desfer allò que Déu havia destinat. I li va dir: «Vés, vés, vés, vés, vés, vés». L'home es va quedar amb un pam de nas, sense un ase i amb el problema d'aconseguir-ne un altre. Va arribar a Vic, i després de fer allò que havia de fer, bé, la meitat, perquè només tenia un ase per vendre, ve d'aquí que se'n va anar, se'n va anar, se'n va anar, se'n va anar allà baix de tot, on diuen que hi venien bestiar. I va veure que sí, que venien ases, i va pensar: «N'he de comprar-ne un altre. Déu m'ha fet perdre el que tenia, però bé, és Déu». Se'n va anar cap allà i buscant, buscant, a veure quin d'aquells ases que hi havia li interessava més. En va veure un que li va semblar conegut. Era el seu, que aquells nois s'havien venut. Però, esclar, aquell home, què havia de pensar, això? Va veure aquell ase, se'l va mirar d'un costat, de tort, de dret, i què sé jo. I veient que sí, que era aquell ase seu, i creient-se que encara era, vaja, que tornava a ser aquell estudiant, se li va acostar, i mirant que ningú el veiés, li va parlar a cau d'orella i li va dir: «Ei, noi, que has tornat a pecar». I així va ser com els estudiants, si més no, durant una temporadeta, varen tornar a tenir la panxa ben plena. Des d'allà baix fins allà dalt, des del davant fins al darrere, a per tot arreu, tothom sabia, tothom parlava, tothom deia, tothom, que el rei més just era aquell que hi havia en el palau. Tenia una fama arreu, de persona justa. Tothom anava allà a consultar-li les coses. Tothom, tothom, tothom. I ell atenia a tothom, perquè realment era una persona molt justa, molt enraonada, molt bé. Sí, sí, sí. Vet aquí que aquest rei s'estava un dia a una terrasseta d'aquell palau tan gran que tenia i estava prenent el sol. I se'n va adonar que un colom se li acostava, primer a la barana, i després li va saltar al damunt del genoll, i després del genoll aquell colom, sense cap mica de por, li va començar a pujar pel braç. I el colom se li va posar així a l'espatlla, i el rei se'l va mirar. El colom no semblava pas que tingués ganes de pessigar-lo. El colom se li va acostar cap a l'orella, i el colom se li va posar a plorar. «Coi, què passa?», va dir el rei. «Passa, majestat», li deia el colom, «passa, majestat, que demano aquí, vinguen aquí per demanar-vos auxili, m'heu d'ajudar, per l'amor de Déu, senyor. Ai, majestat, que m'han dit que vos sou la persona més justa d'aquest món i jo he vingut a reclamar el vostre ajut perquè hi ha un falcó que em vol menjar i vet aquí que si em menja, què menjaran els meus fills? Pobre de mi, majestat, ara ve el falcó, mireu-lo, mireu-lo». I sí, era veritat, per allà venia un falcó. «Ajudeu-me, protegiu-me d'aquell falcó, que no em mengi pas». I vet aquí que el rei li va dir al colom que el protegiria. que era just que li demanés, i el rei es va amagar el colom a sota de la capa i el falcó es va posar al damunt de la brana. El falcó, en el rei se'l va mirar de fit a fit, així, i li va dir: Majestat, vinc a buscar aquell colom que amagueu. De cap de les maneres te'l donaré, perquè aquest colom té fills, i si tu te'ls menges, doncs qui li donarà de menjar a aquells fills? Però, Majestat, vos sou una persona justa. Sí, i per això el protegeixo. Però, Majestat, jo sóc un falcó. I vet aquí que jo també tinc fills. I els falcons som en aquest món per menjar coloms. I si no mengem coloms, doncs els nostres fills tampoc viuran. Majestat, doneu-me aquest colom, que justament és el que jo m'he de menjar. El rei li va dir que no, ja va entendre el que li deia el falcó, ja, però li va dir que no, perquè havia donat la seva paraula de protegir en el colom. I quan estava rumiant això, quan estava dient això, que no li podia donar perquè havia donat la paraula, vet aquí que el colom va sortir de sota de la capa del rei i volant es va posar al costat mateix del falcó. El falcó ni el va mirar al colom. El falcó estava mirant encara en el rei i el colom va mirar també en el rei. El rei, molt sorprès, se'ls va mirar tots dos. I colom i falcó, tots dos, li varen dir que no s'amoïnés, que no s'amoïnés, que havien vingut només a veure fins a quin punt era just aquell rei tan intel·ligent que tenia fama per tot arreu, que ara ja ho sabien. I tal com havien vingut, colom i falcó, falcó i colom, es varen girar i se'n varen anar volant. Diuen i expliquen que aquest rei va continuar sent una persona justa, però mai més va emetre cap judici. Va nomenar jutges i de tant en tant els anava canviant.
2: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
4: Tenim El llegat enverinat, que és l'obra guanyadora del tercer premi del concurs de microrelats de l'Hotel Saboga d'Arenys de Mar.
5: El cor de la Mariona es va esberlar en pagar billo billo la fiança de l'Adrià, el tràmit necessari per veure el fill alliberat de la presó. Quina besar de trepitjar dependències judicials i policials! L'August, el seu pare, volia que ella fos advocada. S'hi va negar rotundament. No s'hi veia, ni a la carrera estudiant lleis i tractats enrevessats, ni a l'exercici de la professió defensant o acusant amb arguments sòlids i convincents en una sala plena de togues, com a les pel·lícules. La Mariona preferia viure més tranquil·la, sense estar exposada als ulls escrutadors d'un jutge. Els ulls del pare la van atemorir de per vida i es movia pel món discreta, gairebé imperceptible, mentre defugia les mirades d'altri. En canvi, li surt un fill delinqüent de poc recorregut, el Just, per fer-la alternar amb l'advocacia que sempre havia detestat, talment com un càstig diví o demoníac. L'ànima del difunt August devia conviure més amb la vermellor de l'infern que amb la pàl·lida blavor del cel. La Mariona va reconèixer contracor que el seu Adrià era una rèplica de l'avi August. Es va voler alliberar de la malastrugança estripant el títol de dret i l'acte de jutge del progenitor.
4: Acomiadem el Cercle dels Mentiders i tornarem amb nous continguts i amb unes recents estrenades xarxes de Twitter i Instagram. Adéu-siau i bones històries.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: l'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui dilluns 1 de juny i aquests seran els temes destacats que us resumim en titulars. I començarem l'informatiu parlant de les Clarisses perquè el govern municipal veu realista el calendari d'obres per la futura biblioteca i assegura que s'acabaran a finals del 2026. Núria Torrents, bon dia.
2: Bon dia. Tot i això, Junts per Arenys aposta perquè la inauguració de la biblioteca es faci al següent mandat, passat l'estiu del 2027.
1: Davant les altes temperatures d'aquests darrers dies, l'Institut Els Tres Turons demana precaució als seus alumnes i també professionals.
2: El centre ha enviat una circular amb un seguit de consells per fer front a les altes temperatures dins les aules. En paral·lel, també estan pendents d'adherir-se a la iniciativa Aules que cremen.
1: I aquest dilluns és el primer dia de vaga d'hores extra dels metges.
2: El Sindicat de Metges de Catalunya ha engegat la campanya Ni un minut més, que insta els facultatius a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara s'han adherit a la protesta una trentena d'hospitals catalans.
1: I també avui la factura de la llum i el gas tornen a encarir-se.
2: Després d'uns mesos de bonificacions, el govern espanyol ha retirat la rebaixa dels impostos que s'havia aplicat per la guerra a l'Orient Mitjà perquè considera que ja s'han estabilitzat els preus.
1: I parlarem que ha estat un cap de setmana en què Arenys de Mar s'ha vestit de color i flors.
2: Indrets de tot el municipi han format part de la 19a edició de l'Arenys de Flors, on més d'una trentena d'espais s'han envellit per l'ocasió.
1: I d'altra banda, 18 treballs han estat premiats a la mostra literària d'Arenys de Mar.
2: El lliurament de premis s'ha fet aquest diumenge al Calissai en una edició en què s'han presentat 146 treballs distribuïts entre les modalitats de prosa, poesia i microrelats.
1: I tot plegat, ho acabarem com sempre parlant d'esports i avui en concret de la marxa trail disputada aquest diumenge a Arenys de Mar amb més de 800 participants.
0: L'informatiu migdia.
1: I comencem amb política local perquè el govern veu realista el calendari d'obres de les Clarisses i assegura que s'acabaran a finals del 2026. Tot i això, Junts per Arenys aposta perquè la inauguració de la futura biblioteca es faci al següent mandat.
2: Les obres de transformació de l'antic convent de les Clarisses en la futura biblioteca d'Arenys de Mar van començar l'estiu del 2023. Després de 3 anys i superar nombrosos entrebancs, el govern local creu que l'empresa adjudicatària està treballant amb un calendari d'obres d'urgència realista que li permetrà acabar la construcció a finals del 2026. Aquesta data és clau perquè és el nou termini per justificar la subvenció europea Next Generation. Són declaracions del regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet, en l'entrevista del programa El Dominical.
3: Ells tenen un cronograma, és una paret el doble de gran de la paret que tens al fons, amb tots els industrials, totes les tasques, totes les fases, i ho tenen amb una data i realment... Jo no l'he examinat 100%, però quan mires un aspecte, dius, és realista, o sigui, el que diuen és el que es tarda, es pot complir. Amb això també el que fan és que se poden solapar industrials, és a dir, mentre un posa guix aquí, l'altre ja està pintant el guix d'allà més enrere. I és veritat que fins ara el que prometia aquest cronograma ha sigut realitat.
2: Un cop s'acabin les obres, s'haurà de dotar la infraestructura de contingut, és a dir, omplir-la dels llibres, documents i el mobiliari. Això, pel govern, tardaria mig any més aproximat i, per tant, la inauguració ja es faria el següent mandat passat l'estiu del 2027. És l'alcalde Stanis Fors.
3: Però acabar l'obra sempre ha sigut... Ja. Nosaltres anàvem a justificar aquest envolupant el 30 de juny, però l'obra no estava acabada el 30 de juny. I a més és el que et dic, eh? O sigui, anem... Correm per arribar a la cinta l'últim segon.
4: Tenim el farcell,
5: l'edifici,
4: però després s'ha d'omplir de dintre i després es tindrà tot el mobiliari i un cop estigui tot, tindrem 3 mesos que no tindrem ni biblioteca, ni a dalt ni a baix. Són 3 mesos de trasllat. Per tant, jo crec que la inauguració ens anem al mandat que ve, eh? Ja.
2: L'executiu de Junts per Arenys està pendent de la subvenció de la Generalitat que hauria d'arribar amb els nous comptes del govern de Salvador Illa.
1: I una entrevista on també ens ha parlat d'altres temes d'actualitat, com per exemple la instal·lació dels contenidors d'orgànica pels veïns d'una zona del carrer Duedes i també Horta Matanzas.
2: L'alcalde Stanis Fors ha defensat la implementació d'aquestes anomenades ecoïlles com a solucions puntuals per a uns habitatges concrets d'Arenys de Mar que estaven patint una situació injusta per la manca d'espai.
4: Llocs densament poblats i sense vorera era una injustícia que passessin veïns del, per exemple, del carrer d'Ueda 59-61, hi ha més de 30 vivendes i no tenen zero vorera. Llavors, no és que siguis altament molta població, és que al no haver-hi vorera hi havia... Havies decidit, els veïns, que no tenies penjadors, havies decidit que en un cantó posaves les fustes, però tenies els penjadors dels veïns de davant.
2: Sobre els errors en les dades de participació, demana a la població que es dirigeixi a l'Ajuntament perquè tingui en compte el cas i puguin resoldre el problema relacionat amb la recollida selectiva porta a porta.
1: Canviem totalment de qüestió i parlem de l'Institut Els Tres Turons, que demana precaució als seus alumnes i també professionals per la calor. El centre ha enviat una circular amb un seguit de consells per fer front a les altes temperatures dins les aules. En paral·lel, també estan pendents d'adherir-se a la iniciativa Aules que cremen.
2: A Arenys de Mar, les temperatures del municipi no han assolit xifres extremes com en altres llocs de Catalunya. Tanmateix, davant la possibilitat d'assolir nous rècords els pròxims dies, la direcció ha enviat un seguit de consells als seus alumnes i professionals perquè prenguin precaucions per fer front a la calor, és a dir, hidratació, gorres o roba còmoda. Ho ha explicat la directora del centre, Sandra Ubach, en una entrevista al programa La Ràdio.
5: De fet, hem enviat una circular a totes les famílies i, de fet, també a tot el professorat, no? Doncs, bueno, indicant unes precaucions davant d'aquestes altes temperatures, perquè, clar, ens trobem doncs, que poden produir-se, no?, episodis durant les properes setmanes, i aquests episodis a vegades poden durar molts dies, no? I llavors, clar, donàvem unes lleugeres, unes instruccions molt fàcils, eh? Que, per exemple, doncs l'alumne vingués ben hidratat, que porti una ampolla d'aigua que sigui reutilitzable. Recordaven sempre allò que és el sentit comú, no?
2: Actualment a l'Institut els Tres Turons no tenen aire condicionat ni tampoc ventiladors, tampoc pot termòmetres a les aules, però l'objectiu és posar-ne el més aviat possible a través de la campanya Aules que cremen, una iniciativa fonamental per poder determinar el risc que pateixen els assistents en el centre educatiu.
5: Estem intentant, o que volem fer, és adherir-nos a una proposta que es diu Aules que cremen. Llavors, en aquesta proposta el que es fa és que, si t'adhereixes, t'envien uns sensors en què tu pots, de fet, dos sensors que es col·loquen en diferents llocs del centre i et diuen d'una forma objectiva a quins nivells de temperatura està arribant al centre, no? Llavors, això són dades objectivables que em van molt bé, doncs, per mantenir un registre i tenir una mica de control real de tots els dies realment a quines temperatures han estat fent classe.
2: Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya alerten que la calor afecta la salut, el benestar i l'aprenentatge d'alumnes i professionals i que té un impacte directe en la concentració i el rendiment acadèmic. Per això insten el Departament d'Educació a prendre mesures estructurals urgents que evitin un agreujament de la situació.
1: I de l'educació passem a la salut, perquè avui és el primer dia de vaga d'hores extra dels metges. Precisament el Sindicat de Metges de Catalunya ha engegat la campanya Ni un minut més, que insta els facultatius a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals que s'han adherit a la protesta.
2: Després d'11 jornades de vaga que fins ara no han donat resultats, els metges apugen el to de les protestes. A partir d'avui han iniciat aquesta nova mesura de pressió, ja que consideren que fa temps que el sistema s'aguanta pel sobreesforç, diuen, dels professionals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha afirmat a la xarxa que l'objectiu és forçar el departament que s'assegui a negociar.
6: La sanitat pública, com ja sabem, està malament, però és que el col·lectiu de facultatius i facultatives, especialment, estem molt oblidats. Falten molts professionals, la sobrecàrrega assistencial és tremenda. Què pretenem amb això? Doncs intentar que qui té les competències en matèria de salut aquí a Catalunya, que és el nostre Departament de Salut, i té moltes coses a fer per millorar aquesta situació, doncs que per fi ens escolti, s'assegui amb nosaltres i mostri una miqueta de voluntat de solucionar el problema, perquè fins ara, en tots aquests mesos, no han donat cap senyal de vida.
2: Precisament els primers a anunciar aquesta aturada van ser els metges del Servei d'Anestesiologia i Reanimació de l'Hospital Universitari Bellvitge, i a dia d'avui ha provocat un efecte amb un centenar més de serveis afectats als hospitals del territori. Vermell ha posat l'exemple de l'impacte que pot tenir aquesta mesura.
6: servei d'anestesia social de Bellvitge, gràcies a les hores fora de la nostra jornada, es fa entre un 25 i un 30% de tota l'activitat on estem implicats. D'acord? Això vol dir que no només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació.
2: El sindicat de metges calcula que el 30% de l'activitat assistencial es cobreix amb hores extres. A més, consideren que el temps d'espera per una primera visita de consultes externes posa en evidència que falten mans. A banda, també mantenen la pressió per posar fi a les guàrdies de 24 hores i reclamen que aquests torns siguin com a molt d'un màxim de 12 hores.
1: I també avui la factura de la llum i el gas torna a encarir-se. Després d'uns mesos de bonificacions, el govern espanyol ha retirat la rebaixa dels impostos que s'havia aplicat per la guerra a l'Orient Mitjà perquè considera que s'han estabilitzat els preus.
2: Això afectarà directament els rebuts. L'IVA de la llum i el gas torna al 21% després que hagin estat al 10% des del mes de març. També recupera l'impost especial sobre l'electricitat. Els experts avisen que les factures encara podrien pujar més aquest estiu. La tensió geopolítica, el baix nivell de reserves de gas a Europa i la incertesa dels mercats apunten a aquest nou encariment. L'analista de mercats energètics, Antonio Aceituno, ha alertat a la xarxa que la factura de juliol podria arriba a ser gairebé el doble de la del maig.
7: Un consumidor domèstic en mayo, con este IVA reducido y este impuesto reducido, y un precio de 55, que es un precio competitivo, va a pagar unos 50. Si los impuestos hubieran estado altos, hubiera pagado 60 euros. Pero que en julio, con estos impuestos y este precio de energía que estoy diciendo, va a pagar 80. Es decir, 50 en mayo sin impuestos, 60 en mayo con impuestos, 80 en julio con impuestos y con el encarecimiento que esperamos, pues porque no hay gas en Europa suficiente.
2: En canvi, es mantenen les bonificacions pels carburants i els descomptes del dièsel i la gasolina continuaran com a mínim fins a finals d'aquest mes de juny.
0: Ràdio Arenys, notícies.
8: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
9: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
10: ...93-792-1819, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: I seguim perquè Arenys de Mar és un dels pobles amb més creixement del Maresme. El desenvolupament de la comarca no és homogeni. Als 30 municipis n'hi ha 3 que perden habitants i n'hi ha que registren un creixement superior a la mitjana catalana. El primer, Caldes d'Estrac, i en segona posició hi trobem Arenys de Mar.
2: L'informe de població elaborat per l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal reivindica una consolidació del creixement demogràfic del Maresme, que ja ha superat els 470.000 habitants. Ciutadans. Tanmateix, identifica dues velocitats, Sant Pol, Sant Andreu de Llavaneres i Cabrils perden població, mentre que la resta en guanyen. Entre els més beneficiats hi hauria Caldes d'Estrac, que creix un 3,30%, seguit d'Arenys de Mar amb un 2,84%, i en tercer lloc Calella amb un 2,81%. Tres municipis que creixen pràcticament tres vegades més que el Maresme i que dupliquen la mitjana catalana. Aquest creixement s'atribueix a dos factors, l'arribada de població estrangera i la migració de la població procedent d'altres municipis catalans i de l'àrea metropolitana de Barcelona, Arenys de Mar. La població estrangera representa un 13% del total de la ciutadania, una dada que està al mig de la forquilla de la resta de municipis de la comarca. D'aquesta població migrada, un 36% són procedents d'Amèrica, un 32% d'Europa i un 25% d'Àfrica.
1: I en clau cultural i social del cap de setmana us hem de dir que Arenys de Mar s'ha vestit de flors un cop més. Indrets de tot el municipi han format part de la 19a edició de l'Arenys de Flors, on més d'una trentena d'espais s'han empallit per l'ocasió i una vintena més han participat en el concurs d'espais florits, com a, per exemple, els particulars comerços o bé els carrers. És una crònica del nostre company Pau Roig.
11: Exactament, han estat 21 els participants del concurs, d'un total de 33 espais i equipaments que s'han ornamentat aquest 2026, unes xifres una mica inferiors a les de l'any passat, quan hi va haver 22 participants d'un total de 42 punts exhibint flors i decoració. Ràdio Arenys ha pogut parlar amb curiosos i participants en diferents punts del municipi.
12: És molt bonic, com a iniciativa és alegre, dona vidilla al poble, gent que ve a veure que, com elles, que si no, no vindrien, i en canvi el dia de les flors, doncs venen. Veus? Ha sigut una atracció.
13: Participo perquè és una cosa que es fa en el poble i sempre és maco, no?, tenir, fer les coses en conjunt i participar en les coses del poble. Hem agafat els cubells de la brossa perquè ha sigut una idea molt, bueno, molt original i així podem reutilitzar-los. Fa poquet, però jo treballava els caps de setmana i mai podia, i aquest any que he pogut, doncs sí que ho he fet.
14: Jo crec que tot desembolissa una mica tot, no?, perquè cada un ha posat el que ha pogut posar, perquè, és clar, si diem posar una cosa, no tothom té aquella cosa. Doncs que cada un posa el que sigui, i el principal és que es vegi tot el carrer que hi ha flor. Nosaltres és el primer any. Vull dir que no puc dir molta gran cosa, perquè és el primer any que participem.
11: Entre els 33 espais guarnits d'enguany, n'hi ha hagut de distribuïts per tot Arenys, des de la zona del davant de la carretera Nacional 2 fins a la Gruta de Lourdes. Tot i que hi havia alguns punts ubicats a la Riera Perafita i Bisbe Pol, la majoria es trobaven en carrers interiors, especialment a l'àrea compresa entre la Calissai i la plaça de l'Església, i la Riera i el Rial de Sa Clavella. És el cas d'un dels punts més visitats, el de la plaça de la Revolució, amb un espai on un parell de cavalls de patge i tres grans regals embolicats de l'associació Cavalcada de Reis rebien els visitants. Podem escoltar Manel Calvo i Paula Calero.
15: És una col·laboració que fem des de la Cavalcada de Reis, aquí en aquest sentit amb efectes de buscar algun dels elements que tenim representatius de la cavalgada, llavors doncs, fer-los arribar i amb aquesta perquè la gent els pugui veure una miqueta de més a prop.
16: Està sent una jornada molt, amb molta gent, sobretot el dissabte a la tarda van vindre, bueno, almenys a la parada de la plaça Revolució van passar unes 300 persones i la veritat que està venint molt bona resposta del poble.
11: Un altre dels espais més concorreguts ha estat el del pati del Museu Marès de la Punta, un espai on l'associació de puntaires Flor d'Alba ha sumat el tribut a les flors i la pràctica de la randa oberta a tothom. Ens en parlen Maria Bernat i Assumpta Riera.
17: Intentem sempre que tingui una relació amb les flors, que és el que porta la regidoria per guarnir el pati. El fem sempre aquí al pati del Museu de les Puntes i fem, doncs, això, unes tires, unes... Hem fet una vela de barca, hem fet moltes coses. Aquest any hem fet aquesta mena de tires que fan com una cortina.
18: I el de matí i la tarda vam tenir força gent, la gent jove, canalla, i bueno, tots s'ho agafen la mar de bé i bueno, ho valorem molt bé.
11: La primera edició de l'Arenys de Flors es va celebrar l'any 2008. És una iniciativa que se sol fer a finals de maig o bé a principis de juny. Enguany, com és tradicional, han acompanyat la jornada propostes culturals i de lleure de tota mena.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: I seguim perquè la 45a Mostra Literària d'Arenys de Mar, que porta el nom de mossèn Martí Amagat, ha premiat aquest diumenge 18 persones per les seves obres de prosa, poesia i microrelats. L'acte s'ha fet a la sala Josep Maria Arnau del Calissà i plena per l'ocasió i sota la conducció de la periodista Marta Pérez i Verge.
2: Fomentar la creació literària entre els aranyencs i aranyenques de totes les edats, aquest és l'objectiu declarat de la 45a Mostra Literària d'Arenys de Mar, Premis Martí Amagat. El tema de les obres és lliure i pel que fa als criteris per l'otorgament dels premis es té en compte la creativitat, la riquesa lèxica, l'ortografia, gramàtica i la coherència del text. Des de l'organització de la mostra, Lluís Afletes ha valorat el nombre d'obres presentades aquest 2026, que ha estat de 146, també la seva qualitat.
19: La valoració que fem és positiva, tot i que tot és millorable, perquè s'han cobert totes, ha participat totes les persones a les diferents categories, totes s'han cobert en participació i s'han cobert tots els premis. Evidentment que tot és millorable, però es treballa per mantenir la mostra i perquè sigui una realitat any rere any. Els treballs s'han cobert tots, que això ja és un indicatiu que hi havia treballs de qualitat.
2: A més de la conducció carta a càrrec de Marta Pérez i Verge, les lectures de Mercè Boé i la música de l'orquestrina cinerenca han jugat un paper important en una sala d'actes, a una sala Josep Maria Arnau, on l'alcalde Estanis Fort s'ha adreçat als vencedors i al públic assistent. Pel que fa als guanyadors, reben entre els 8 i 14 anys un lot de llibres com a premi. A partir dels 15 anys, el reconeixement és econòmic i pot arribar fins als 300 euros. A més, els vencedors passaran ara a participar en la mostra literària del Maresme.
20: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
21: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
22: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
21: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
22: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
21: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: I anem amb els esports i parlem que 807 persones han participat en la marxa Trail d'Arenys de Mar que s'ha celebrat aquest diumenge, com en els darrers anys s'ha disputat les dues modalitats, la cursa cronometrada i la marxa popular. Els vencedors han estat Ferran Moré, de la Penya Panemi, i Mireia Urrutia, del Club Atletisme Canaletes. En té tots els detalls l'Oriol Leo. Oriol, què tal? Bon dia.
23: Bon dia. La marxa trail ha comptat amb un recorregut d'11 quilòmetres en què el 75% del trajecte s'ha fet per les zones naturals dels dos arenys. Primer van sortir els 302 participants de la cronometrada i mitja hora més tard va ser el torn dels 505 participants de la marxa popular. El president de la penya Panemis, en nom Tomàs, fa un bon balanç de la celebració i destaca que les altes temperatures d'aquest cap de setmana no han afectat en excés el desenvolupament de la prova.
24: I fins a les 11 la calor s'aguantava bé. I a més, més del 70% del recorregut és per sota els arbres. Sí, sobretot els que corren no van agafar tanta calor. Quan va començar a apretar la calor ja havien arribat. Els últims que caminaven, aquests potser sí que va afectar una mica més, però bueno, tot va anar bé, la gent contenta i una altra edició que hem tirat endavant.
23: El primer a creuar la línia d'arribada va ser l'aranyenc Ferran Moré, amb un temps de 44 minuts i 23 segons, una marca que, a més, es converteix en la millor registrada des que es disputa aquest recorregut. Tomàs també ha posat en valor altres resultats aconseguits per membres de la penya Panemi.
24: El que va guanyar va ser en Ferran Moré, de la penya Panemi, a més sí. A més, la penya Panemi, el Ferran Moré primer i el Rodoan El Gali segon. Mm-hmm. O sigui, bon paper, els de la penya Panemi. Doncs ho va fer en 44-23. Va baixar 2 minuts i mig del rècord que tenia ell l'any passat. I a més, el primer petit va ser aquest, l'Àlex Barrull, que el dissabte va estar corrent una trail i ahir va guanyar amb la categoria dels més petits. O sigui que tres pòdiums.
23: La pròxima cita per la penya Panemi G-Sport serà amb la Milla Urbana, que es farà el pròxim 5 de juliol.
1: I parlem ara de vòlei, perquè la temporada del Club Vòlei Arenys toca el seu final, amb la majoria d'equips base que han acabat ja les seves competicions. La cinquena posició del sènior masculí a Superliga 2 és un dels mèrits assolits aquest any, així com el Campionat de Catalunya del Cadet A. Ara ja només queden tres equips en joc que aquest proper cap de setmana tenen fases d'ascens o permanència.
23: El cadet masculí A, de primera divisió, és campió de Catalunya i ho ha aconseguit juntament amb el juvenil, amb qui competeixen de forma simultània. El president del Vòlei Arenys, Albert Ferran, ha destacat el mèrit que té haver-se posicionat per davant d'equips amb gran nivell del vòlei.
3: El cadet i el juvenil juguen amb tira, que es diu, o sigui que sempre juguen junts, juga el cadet i després el juvenil, i si se'n van a Sabadell, juguen el cadet i el juvenil a Sabadell, i si se'n van... I la conjunta hem quedat primers. Val? De la cadet hem quedat campions de Catalunya, però després de la conjunta també hem quedat primers. Per davant de Sabadell, per davant de Barça, per davant de Sant Pere i Sant Pau, que són els equips hegemònics d'aquestes categories, i doncs molt bona temporada d'aquests cadets.
23: Més setmanes enrere, l'equip júnior masculí va acabar 16è al Campionat d'Espanya d'un total de 32 equips. El que ha acabat aquest cap de setmana són també les competicions escolars. Ara juguen les fases d'ascens a primera divisió femenina i tercera divisió femenina, que disputen els dos sèniors femenins del club, l'A i el B. Unes fases que es disputen aquí a Arenys. Serà aquest proper cap de setmana.
4: En aquestes categories sènior, tot no està tancat. Sempre s'està pendent de quants equips ascendeixen a la Federació Espanyola i llavors sempre hi ha alguna plaça que es pot bellugar. Uh-huh. A vegades et diuen, no, només podran ascendir dos equips i n'acaben ascendint tres. Això pot passar, però uh-huh. En teoria serien així, aquestes fases.
23: I a Roquetes hi jugarà fases per no baixar de categoria el cadet juvenil femení.
1: I ara us parlem de l'arenyenc Cesc Fàbregas, entrenador de l'equip italià com 19-07, que s'ha classificat per jugar la propera edició de la Champions League. Ho ha aconseguit guanyant el darrer partit del Cremonese, que amb aquesta derrota ha perdut la categoria.
23: Serà la primera vegada que aquest modest conjunt de la sèrie A italiana participarà a la màxima competició europea. Això ha estat possible combinant la victòria per 1-4 contra el Cremonese i l'ensopegada del Milan davant el Cagliari. Cesc Fàbregas va acabar la seva carrera com a futbolista, com a jugador i accionista d'aquest equip, el Como 1907, un equip llavors a la sèrie B italiana. Un cop retirat, en va assumir la direcció tècnica el 2024 i va aconseguir aquell mateix any l'ascens a la sèrie A. I ara, a la primera temporada que han disputat a la màxima divisió italiana, Cesc Fàbregas ha aconseguit la classificació històrica d'aquest equip per la UEFA Champions League. El Como 1907 ha quedat quart de la Lliga amb 71 punts i formarà part del bombo de la propera edició de la Champions amb l'Inter de Milà, el Nàpols i la Roma. D'aquesta manera, l'equip de Cesc Fàbregas ha relegat el Milan a la cinquena posició amb 70 punts i els roiginegres s'hauran de conformar amb jugar l'Europa League igual que la Juventus de Turí.
20: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I anem a conèixer la previsió del temps, com sempre, gràcies a la informació del meteoròleg, el Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
5: Bon dia. Comença la setmana també el mes de juny i, de moment, amb calor i, sobretot, xafogor. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però, en canvi, la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà als 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot al Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37-38-39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
1: I fins aquí l'informatiu d'avui dilluns. Tornem amb més notícies demà a partir de la una. Que vagi bé.
6: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Pàvia Pardó, situada a la Riera Perafita, número 75. avui dilluns no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui el carrer de les Escolàpies està tallat fins a les 3 i mitja del migdia i el carrer Bisbe Pasqual fins a les 5 de la tarda. I demà el carrer Sant Pere estarà tallat de 8 del matí fins a les 6 de la tarda i el carrer Bisbe Pasqual de 8 del matí fins a les 5 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
7: Ràdio Arenys.
8: Bon dia i bon dilluns, 1 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
9: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 1 de juny, avui amb la ressaca tot el que hem tingut aquest cap de setmana, en futbol, bàsquet, però també amb la mirada posada ja en el que ve aquesta setmana. De fet, avui mateix es juguen partits de play-offs de Lliga a l'hoquei Lliga masculina, amb el segon enfrontament de la semifinal catalana entre Barça i Igualada, i el segon partit també dels quarts de final del play-off per títol de Lliga de futbol sala, amb el Barça visitant la pista del Valdepeñas. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, victòries de Barça i Badalona Women i empat de l'Espanyol ahir per tancar la Lliga F.
1: El Barça va guanyar 0-4 amb hat-trick de Graham Hansen i gol de Vicky López al camp del Madrid Club de Futbol Femení i posa punt final a un curs pràcticament perfecte amb el pòquer de títols. El Badalona Women també va acabar amb triomf, en aquest cas 0-1 al camp del Cuel llevant en gol d'Irina Uribe, tancant la Lliga en el top 10. I 11è ha acabat l'Espanyol després de no passar de l'empat a 0 ahir contra el Sevilla a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
0: En categoria masculina estem a 10 dies a l'inici del Mundial, n'anirem parlant, però encara tenim en marxa competicions de clubs, per exemple, segona divisió, on l'any vinent hi haurà com a mínim un equip català, el Girona.
1: Doncs sí, ahir va acabar la Lliga regular amb l'Almeria, ho direm bé, de Rubi, el Màlaga, les Palmes de l'Experico Luis García i el Castelló classificats pel playoff que definirà l'última plaça de sense primera. Han tornat a aquesta màxima categoria del futbol estatal el Racing de Santander i el Deportivo de la Corunya, entrenat pel granollerí i exentrenador del Sabadell, Antonio Hidalgo.
0: Veurem si, a banda del Girona, de fet, hi ha algun equip català més al curs vinent en aquesta segona divisió, perquè hi ha dos catalans, Joan, que estan disputant el playoff d'ascens.
1: Doncs sí, mira, l'Europa va acabar empatant a un ahir en l'anada dels semis contra el Celta Fortuna. El filial gallec va igualar el gol inicial de Jordi Cano en l'últim minut del temps afegit, aprofitant una errada en la sortida del porter Juan Fleire. El diumenge el conjunt escapulat està obligat a guanyar en el partit de tornada, que jugarà a Balaïdos, si vol seguir allargant el somni del playoff.
0: I també haurà de guanyar, en aquest cas, de dos gols o més el Sabadell, si vol ser a la final d'aquest playoff.
1: Doncs sí, perquè l'equip arlequinat va caure divendres passat 2-0 a l'Alfredo Di Stéfano contra el Madrid-Castilla i buscarà aquest divendres a la nova Creu Alta una remuntada èpica que el porti a disputar la final d'aquesta promoció. El Sabadell, al contrari que l'Europa, li valdria l'empat eliminatori al final de la pròrroga per passar, però sempre que guanyi en el temps reglamentari amb dos gols de diferència.
0: Ho seguirem, evidentment, divendres i anarem parlant durant la setmana d'aquest Sabadell-Madrid-Castilla. Més play-offs, el Cornellà, que agafa un gran avantatge per a la final catalana per pujar a la segona federació masculina.
1: Els verds van golejar per 4-1 ahir al Badalona, que hauran de remuntar 3 gols diumenge vinent a casa si volen continuar aspirant a pujar de categoria. La tornada diumenge en 6:15 es podrà seguir també a les televisions locals i a la xarxa Més, i recordem que si el Badalona certifica aquesta classificació encara tindria una eliminatòria doble partit contra un equip de Galícia.
0: Exacte, contra el campió del playoff gallec d'aquesta tercera federació masculina. I ja tenim definida, la Joan, la final del playoff a la tercera federació masculina.
1: Doncs sí, el Sant Mauro de Santa Margarida de Montbui, a Igualada, va acabar superant ahir a la tarda de penals al Prat, en polèmica, amb el conjunt potablava reclamant que el llançament definitiu havia entrat. El partit, de fet, va acabar 1-2 i els 3 gols del temps reglamentari també van ser de penal. Els igualadins s'enfrontaran a la final a Poble de Mafumet, que dissabte va remuntar un 0-2 al Rubí per forçar la pròrroga i completa la classificació al temps extra.
0: En bàsquet, ridícul del Barça i el Palau per tancar la Lliga regular de l'ACB.
1: Doncs sí, perquè els blaugranes no van competir en cap moment, Martí, contra un Gran València molt més intens, que va guanyar 77-102, provocant els xiulets i les queixes de l'afició del Palau. Sense temps per pair-ho, el Barça arrenca demà el playoff pel títol amb el primer partit de l'eliminatori de quarts contra l'UCAM Múrcia, amb el factor pista en contra. Tampoc no podrà comptar amb el factor pista la Penya, que jugarà aquest playoff contra el Baskonia, amb el primer partit dimecres a Vitòria.
0: En handbol, ahir també va acabar la Lliga Sobal amb victòries del Barça i del Granollers.
1: Els blaugranes van guanyar La Rioja 28-41 i tanquen una lliga de rècord en ple de victòria superant els 1.200 gols, una mitjana de més de 40 dianes per partit, una xifra inèdita. D'altra banda, el Granollers va tancar el curs superant per un clar 31-8-29 al Ciudad Real, al Palau d'Esports, i assegurant-se la tercera plaça. Això sí, empatat a punts amb el segon, el Logroño, per jugar l'any vinent de nou competició europea.
0: En hoquei patins, avui juga el segon partit de la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina, que enfronta Barça i Igualada.
1: L'equip de Ricard Ares va superar el de Marc Montaner 4-1 al primer duel i avui mirarà a tornar a guanyar el Palau Blaugrana per mantenir el factor pista. El tercer enfrontament i el quart, si cal, es jugaran a les Comes. El d'avui, el maig, comença a les 7 de la tarda.
0: I ja va 2-0 la sèrie entre Liceo i Calafell, després que els gallecs hagin guanyat aquest cap de setmana els dos partits per idèntic resultat, 4-1 contra els penedesencs.
1: El Calafell, que mirarà d'allargar al màxim possible l'eliminatòria amb els partits al Joan Hortoll el primer divendres i el segon, si cal, diumenge.
0: I no deixem l'estic, perquè ahir es va acabar la temporada de les divisions d'honor masculina i femenina, també d'hoquei herba.
1: En doblet de triomf del Club de Campo madrileny, qui precisament va acollir aquesta final a 4. Va superar el Polo a la masculina, a la tanda de shutouts, i a l'Atlètic de Terrassa en la femenina contundent, 4-1.
0: En motor, bon retorn de Marc Márquez al Mundial de MotoGP.
1: Dues setmanes després de passar pel quiròfan de l'Hospital General de Catalunya de Sant Cugat, el Cerverí va lluitar per la quarta plaça i va acabar setè a la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia, a Mugello. La victòria a la categoria reina va ser per l'italià Marco Bezzecchi, que amplia el seu avantatge a la general amb el seu company d'Aprilia, Jorge Martín, que va ser segon. Maverick Viñales va entrar 17è i Alex Rins va caure a l'onzena volta.
0: I un últim punt en tenis, Granollers i Ceballos jugaran demà als quarts de final del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí, que defensen el títol aconseguit l'any passat a París, van superar ahir Erler i Miatler per la retirada, quan havien perdut el primer set de la parella austríaca amb problemes físics. Granollers i Ceballos s'enfrontaran demà als vencedors del duel d'aquesta tarda entre els francesos Nice i Roger Bazelin i el mexicà Reyes Varela i el xilè Tavilo.

0: Dilluns 1 de juny, 7 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol, perquè hi va acabar la Lliga F amb l'última jornada amb victòries del Barça i del Badalona Women i empat de l'Espanyol. Anem a pams. El Barça va tancar una temporada pràcticament perfecta amb un triomf 0-4 al camp del Madrid Club de Futbol Femení, amb hat-trick de Caroline Graham Hansen i gol per tancar la golejada de Vicky López. Escoltem el tècnic blaugrana, Pere Romeu.
1: Molt content amb el joc de l'equip, estic molt content amb la unió que hem creat tot l'equip, jugadores, staff, jugadores. Crec que hem treballat tots amb un objectiu comú molt clar, amb un objectiu comú molt marcat. Ningú ha marxat d'aquesta línia que volem treballar. Humilitat, treball, esforç, sacrifici, donar-ho absolutament tot. Ningú, ni jugadores ni staff, ningú ha creuat la línia. Per tant, molt bé, em sento molt bé, em sento super, super content, super orgullós, amb ganes d'agafar una mica d'aire, d'agafar una mica de força i tornar a la temporada vinent amb ganes.
0: El Barça que tanca el curs amb el ple de títols, 4 de 4 al pòquer i aquesta Lliga F amb 87 punts de 90 possibles. Només la derrota de la Real Societat al camp de la Real Societat a la primera volta. 15 punts més que el segon al Real Madrid. Ahir ja no van jugar, per cert, ni Alexia Putellas, ni Mapi León, ni Ona Batlle, les tres futbolistes que marxen del Barça. Estarem pendents dels moviments de mercat a Camp Barça les properes setmanes. Tornant a aquesta Lliga F, el Badalona avui va acabar el top 10 amb 36 punts, després de guanyar ahir 0-1 al Llevant, que ells ja s'han dit fa setmanes, amb gol d'Irina Uribe. En parlava el tècnic del conjunt badaloní, Marc Ballester.
2: Sabíem que el partit d'avui, el ser l'últim, doncs, anava a ser especial. Hi havia jugadores que avui doncs, jugaven el seu últim partit amb la nostra samarreta i volíem que s'acabés de la manera que s'ha acabat, amb una victòria, amb un bon sabor de boca, amb un bon joc de l'equip, i crec que ha sigut el millor final per aquest equip.
0: I just per sota de les badalonines, 11 amb 31 punts, ha quedat l'Espanyol, que hi va acabar empatant sense gols contra el Sevilla la Dani Jarque, en un partit que va servir per acomiadar, per exemple, Judit Pablos, que penja les botes i va rebre un merescut homenatge després de 8 temporades defensant la samarreta blanca i blava. Escoltem l'entrenadora de Perica, Sara Monforte, fent balanç de temporada.
3: Lo important és que l'equip, que jo crec que ha donat la cara en tot moment, que ha fet avui també un bon partit, una llàstima no poder guanyar. Bueno, que de menys és la posició. Jo crec que si us haguessin preguntat a la principi de temporada ho haguessin firmat. Sí que és veritat que sóc una persona ambiciosa i m'hagués agradat quedar més amunt encara. Jo crec que si haguéssim estat més encertats en les àrees en general en tota la temporada hem pogut estar una mica més amunt. I bueno, ara descansar, però de cara a la temporada que ve penso amb ambició i vull estar més a dalt.
0: Per això que pel que fa a aquesta Lliga F, ara toquen merescudes vacances. En categoria masculina, només 10 dies arrenca el Mundial a l'Amèrica del Nord, recordem, amb 9 catalans de la selecció espanyola, a més dels 2 de la marroquina, però hi ha qui encara no ha acabat la temporada pel que fa als clubs. És el cas de l'Europa, que ahir va disputar a Can Dragó el primer partit d'un play-off històric per tornar al futbol professional, la segona divisió. Jordi Cano va avançar a una Europa que va ser millor en molts trams de partit, però que va acabar empatant a un amb gol de l'últim minut del temps afegit del filial del Celta, el Celta Fortuna. Els escapulats, que hauran de guanyar la setmana vinent en un partit que jugarà ni més ni menys que a Balaïdos. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Dai Benítez, content i positiu, malgrat aquest gol de l'empat a l'afegit.
4: Evidentment, preferiria l'1-0 que l'1-1, no, tonto no sóc. Però content amb l'equip, content amb l'esforç dels jugadors a les 4 igual que ha començat, que fotia 30 graus aquí, que és impossible jugar, no sabeu la calor que fa aquí al vestuari, no tenim... O sigui, és una cosa que no es pot ni suportar. Molt agraït als jugadors, content amb el pla de partit que hem fet i crec que ha sortit bé. Crec que en el còmput global del partit hem sigut superiors al Celta Fortuna, amb jugadors amb un talent brutal, ja heu vist. Expectant ja que passi tota la setmana el abans possible per arribar al dia de Balaïdos, perquè serà un partidàs amb segur.
0: Diumenge vinent, a 4:45 de la tarda, aquest Celta Fortuna a Europa, tornada aquesta primera eliminatòria del play-off d'ascens a la segona divisió, en què els gracencs estan obligats a guanyar, ja que recordem que l'empat a la final de la pròrroga li valdria al conjunt local, al conjunt gallec. L'altre català que lluita per pujar a segona divisió és el Sabadell, en aquest cas, que creu en la remuntada aquest divendres a la nova Creu Alta contra un altre filial, el del Real Madrid, després de perdre 2-0, recordem, a l'Alfredo Di Stéfano divendres passat. Això, en aquest cas, pel pujar a segona divisió masculina, més play-offs. Ahir es van disputar l'anada de la final catalana per pujar a segona federació masculina entre Cornellà i Badalona, amb els del Baix Llobregat agafant un important avantatge de 4-1. A la tornada jugarà a Badalona diumenge vinent, en directe també com el d'ahir a l'Enjoc TV, a les televisions locals i a la xarxa Més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
5: Res podia fer preveure el resultat final, quan després dels primers 45 minuts el marcador reflectia un empat a 0, en un primer temps amb molt d'equilibri en el qual els de Mikel Azparren van saber gestionar perfectament el match. Només començar el segon període, 5 minuts fatídics van condemnar els badalonins, que van veure com en un petit espai de temps encaixaven dos gols per part d'un Cornellà que cada cop va créixer més a costa d'un equip enfonsat. El 3-0 als 15 minuts de la represa va ser un reflex del qual s'estava veient en el Municipal de Cornellà amb una graderia embogida pels seguidors locals. A partir d'aquí es va entrar en una fase de més equilibri i el juvenil Antoni Asso va ser capaç de retallar diferències posant un bri d'esperança per la tornada. Però el quart gol, de falta directa de Marc Fernández, va esborrar qualsevol possibilitat. El Badalona es va mostrar molt fràgil a la segona part i ara mateix aixecar-ho sembla pràcticament impossible. Aquesta era la valoració del davanter del Badalona.

0: Nens de tercera federació masculina jugaran la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, que ahir va superar els penals al Prat. El Prat Ràdio, Jonathan Marín, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat ha quedat eliminada del play-off de sense tercera ref. Els pretens han caigut en la tanda de penals, on després de 13 llançaments anotats per part d'ambdós equips, el 14è Ufano l'ha fallat. Una darrera acció que no ha estat exempta de polèmica, perquè Calef ha refusat el llançament d'Ufano en una posició on la pilota estava en el límit entre el gol i el no gol. A més, també, a la primera part, un 1-2 amb 3 penals en els primers 45 minuts, també han aixecat molta polèmica, sobretot per al tercer penal assenyalat el segon del Sant Mauro. A les declaracions postpartit, l'entrenador del Prat, David Vilajona, ha carregat durament contra l'arbitratge.
2: Vull dir, avui el senyor Bernils, del Col·legi de Tarragona, crec que tenia molt clar que no li interessava que el Prat passés per afrontar-se a la Pobla Mafumet. Si no, no puc entendre com els dos penals que només ha vist ell. L'últim penal que heu vist, a més la tele ho ha demostrat entrat. Vull dir, hi ha una paraula molt catalana que és tenir poca vergonya, i aquest senyor avui ha vingut sense molta vergonya al camp. Però amb aquest senyor i perdir el temps 30 segons, una actitud xulesca, fatxenda, vaja, el que se'n diu fatxenda en català. Hi ha moltes paraules que descriuen a persones, i aquest senyor avui realment ha vingut amb una actitud i un comportament i ha pres unes decisions que, ja et dic, de Tarragona, ja et dic, tindrà un bon arròs pagat a la Pobla.
1: Davant d'aquesta eliminació, els potalòs ara necessiten un doble ascens de la Pobla i del català de tercera ref a segona ref, és a dir, Badalona o Cornellà, per aconseguir l'ascens compensat.
0: Gràcies, Jonathan. Dissabte, com dèiem, el filial del Nàstic va acabar remuntant contra el Rubí. Radio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
3: La Pobla de Mafumet jugarà la final del play-off per l'ascens a tercera federació. Ho farà després d'aconseguir una remuntada èpica davant el Rubí en la tornada de les semifinals. Després de l'empat a 1 de la nada, el filial del Nàstic perdia 0-2 a la mitja part i tot semblava perdut, però la reacció al segon temps va ser espectacular. Nico va donar vida a l'inici amb un golàs que va significar l'1-2 i a la recta final va arribar l'empat. El va marcar Joel Garrofé, un actor secundari per la Pobla al llarg de la temporada, que es va convertir en l'heroi absolut quan a la pròrroga va anotar també el 3-2 definitiu. Un doblet molt especial per un futbolista que ha viscut una temporada difícil. Així ho explica.
4: Jo, la veritat, vinc d'un any complicat, sapiguent pues, d'on venia, de com vaig començar aquesta temporada i com s'ha portat la Pobla d'Ere amb jo. Jo sabia de que un dia arribaria així, tenia la mentalitat forta de seguir creient, de creure, d'aprofitar els minuts que puc. I mira, avui he tingut la sort d'ajudar l'equip amb dos gols i supercontent per mi i per l'equip.
3: El triomf de la Pobla fa que es classifiqui per la final, que afrontarà davant el Sant Mauro, que va eliminar el Prat. El primer partit serà dissabte a les 7 de la tarda a domicili i la tornada, que ho definirà tot, a la Pobla, el cap de setmana següent.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, ridícul del Barça ahir al Palau per tancar la Lliga Regular de CB. Els Baronas van patir la derrota més dura de la temporada en l'últim partit de Lliga Regular, 77-102 contra un València de Pedro Martínez molt superior des de l'inici, que va generar xiulets i queixes a l'afició per l'actuació de l'equip al final del partit. Escoltem el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
5: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de la CB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives, l'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: No és la millor manera d'encarar uns play-offs pel títol, que el Barça jugarà finalment contra l'UCAM Múrcia en la primera eliminatòria, quarts de final, amb el factor pista en contra, després d'haver quedat cinquè. Això serà demà a les 7 de la tarda el primer partit, el segon dijous al Palau Blaugrana. L'altre català que juga aquests play-offs és la Penya, que ha becat sisena a la Lliga Regular i s'enfrontarà a la Baskonia, també amb el factor pista en contra i, en aquest cas, amb el primer partit dimecres a Vitòria. I encara en bàsquet, aquest cap de setmana s'han disputat les fases finals per pujar a la segona FEB amb tres catalans. L'únic que ha aconseguit l'ascens ha estat el Club Bàsquet Prat per contra Mollet i Mollerusses en català Esportes. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
6: El DM Grup Mollet continuarà la temporada vinent competint a tercera FEP. El conjunt de Mollet del Vallès ha jugat els partits de play-off aquests darrers dies i després d'enfrontar-se al Vizcaya Zornotza, al Jaén Paraíso i l'Alginet, l'equip anfitrió de la fase, l'ascens de categoria no ha estat possible. Els molletans començaven les fases d'ascens dijous amb l'equip basc com a rival, un partit que perdien per 65 a 75.

0: Divendres el contrincant va ser el Jaén Paraíso i els mulletans van perdre per un ajustat 83-87. Carles Núñez, president del Club Bàsquet Mollet, ha comentat que en aquest segon partit van quedar ofegats arbitralment.
1: Aquí la cosa va ser molt diferent. Aquí vam estar pràcticament tot el partit guanyant i, bueno, a nivell arbitral, fins i tot havíem pensat fer una queixa directa a la Federació Espanyola. El director que havia de la Federació Catalana desplaçat a València va parlar amb els àrbitres després del partit perquè, bueno, es van collar, va ser molt clar, no?
0: El DM Grup Mollet va guanyar diumenge a la pista de l'Alginet per un ajustat 79-80, però tot i la victòria no han aconseguit l'ascens. D'aquesta manera, el DM Grup Mollet posa punt i final a una temporada on han jugat novament els partits d'ascens. Un ascens somiat que, en definitiva, Carles Núñez ha comentat que suposaria un repte econòmic i de plantilla pel club.
2: Gràcies, Carla. En hoquei patins, avui es juga el segon partit de la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina que enfronta Barça i Igualada. L'equip de Ricard Ares va superar el de Marc Montaner aquest cap de setmana 4-1 en el primer duel i avui mirarà de tornar a guanyar el Palau per mantenir el factor pista. Escoltem l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner.
3: Penso que no hem fet un mal partit, però no tenim la intenció correcta per guanyar-los. Estem bé, els competim, anem fent bé, més o menys mateixes ocasions banda a banda, però no hi ha aquesta sensació que és el mateix. Les seves ocasions són amb intenció de fer gol i les nostres són de veure què passa, de fer un rastrillo, no? I ens falta això. No ens acabem de creure que els podem guanyar i llavors a la que se'ns posem per darrere doncs encara és més difícil.
2: Avui a les 7 aquest segon Barça-Igualada, eliminatòria del millor de 5, ja va 2-0 a la sèrie entre Liceo i Calafell, després que els gallecs hagin guanyat aquest cap de setmana els dos partits per idèntic resultat, a Galícia 4-1 contra els penedesencs. El Calafell que mirarà d'allargar el màxim possible l'eliminatòria amb els partits del Joan Ortoll, el primer divendres i el segon, si cal, diumenge. Ràdio Vallvé i Toni Cansino.
4: 8 gols en contra i 2 a favor és el balanç dels dos partits jugats a Corunya per part del Calafell de Menorquina a les semifinals de la Lliga Regular d'Hockey Patins. Tot i acabar amb idèntic resultat de 4-1 en contra, el to de veu de Guillem Cabestany era totalment diferent al divendres del diumenge.
5: Un partit de semifinals de play-off de la Lliga, no podem entrar amb la poca tensió que hem entrat a la primera part. Em sap greu per l'equip perquè inclús la primera part hem fet bastantes coses bé, però una cosa és el joc i l'altra és la intensitat amb la que jugues.
4: L'entrenador dona esperances als aficionats locals per tal d'omplir el Joan Ortoll divendres i allargar l'eliminatòria.
5: Tot i les sotregades, l'equip està sencer, està competint bé, estem il·lusionats per poder allargar al màxim aquesta temporada, que està sent molt bona, que estem en moments millors i pitjors disfrutant-la i volem que no s'acabi i volem tornar a jugar diumenge, per tant, ara pensar només en el divendres.
4: S'espera, doncs, un ple històric al pavelló de Calafell el divendres amb un públic que no falla mai i ara hem de veure si els jugadors són capaços de guanyar a la seva bèstia negra. Recordem que porten més de 2 anys sense guanyar-los.
2: Gràcies, Toni. Això pel que fa a l'hoquei lliga masculina, la femenina, ja tenim un finalista, el Vila-sana, que es va desfer per la via ràpida del Palau en la semifinal catalana, 2-0. L'altre semi es decidirà demà amb el tercer definitiu partit entre Fraga i Telecable Gijón. I diumenge de vinent també sabrem qui l'equip que puja a l'hoquei lliga masculina acompanyant el Lloret a través de l'eliminatòria. En el partit d'anada d'aquest cap de setmana, triomf visitant del Vilafranca 2-3 a la pista del Manlleu. Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
6: El Martinelli Club Patí Manlleu haurà de buscar la remuntada a Vilafranca si vol continuar perseguint el somni d'ascens a l'hoquei lliga. Els de Jordi Boada van caure per 2-3 en un partit d'anada del play-off davant d'un Vilafranca molt efectiu. El partit va començar de la millor manera possible per als manlleuencs. Lluc Sitjà va avançar-se als locals als primers compassos i el Manlleu va dominar bona part de la primera meitat, generant ocasions i disposant també de situacions de bola aturada per ampliar la diferència. Tot i això, la manca d'encert va impedir que els manlleuencs arribessin al descans amb un marge més ampli. A la represa, el guió va canviar. El Vilafranca va aprofitar uns minuts de desconnexió dels locals per capgirar completament el marcador, amb 3 gols consecutius. Tot i el cop, el Manlleu no va baixar els braços i va reaccionar en el tram final gràcies a una diana de Bielomà que va deixar el resultat en un ajustat 2-3. L'entrenador del Manlleu, Jordi Boada, es mostra convençut que l'eliminatòria continua oberta.
7: Si som capaços de repetir una mica la intenció de la primera part, estar ficats, bueno, és, al final és un gol de diferència, no? Podem guanyar perfectament. Ara ells passen a ser els favorits, tenen l'eliminatòria a favor i a casa, però bé, nosaltres estem capacitats per remuntar, treballarem durant la setmana i això, i esperem aconseguir-ho.
6: Ara el Manlleu necessita guanyar la pista del Vilafranca per continuar somiant en el retorn a l'Hockey Lliga 4 temporades després.
2: Gràcies, Eloi. En futbol sala, avui el Barça pot segellar la classificació per a les semifinals del play-off pel títol de la Lliga, la primera masculina. Els blaugranes visiten aquest vespre la pista del Valdepeñas i si guanyen ja seran equip de semis. Escoltem l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
8: La verdad que bien, al final este tipo de eliminatorias va por puntos, el primer punto lo ganas, pues estás muchísimo más contento que el que lo haya perdido, es evidente, pero bueno, sabemos que va a ser un partido difícil, va a ser un partido complicado, allí la gente aprieta mucho, tiene muy buena afición y bueno, hay que saber manejar los tiempos de cada uno. Porque al final el que gana dos es el que pasa y cuanto antes ganas, mejor para todos.
2: Avui a les 9 aquest Valdepeñas-Barça, segon partit de quarts de final. Els blaugranes s'enfrontarien a semis contra el vencedor del Cartagena Movistar-Inter. Els madrilenys es donen dur el primer salt i avui també juguen el segon. Encara en futbol sala tenim dos equips catalans buscant per pujar a la primera divisió femenina. En l'anada de la primera eliminatòria d'ascens, el play-off, això sí, tots dos van perdre. L'Inco Rubí 1-2 contra l'Almagro, el Linyola 5-3 a la pista del San Fernando. El Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
9: Temporada històrica per les de Linyola. Moltes jugadores estan disputant per primera vegada un play-off d'ascens a l'elit del futbol sala. Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar: tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
10: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt, però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor. Consciència del que vam fer malament, preparats per treballar com els hi podem fer mal aquí la tornada i esperem un pavelló ple, un pavelló que ens porti i que iniciï aquesta remuntada i la veritat és que som força optimistes.
9: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades no hi hauria penals, passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
8: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
9: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
8: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
1: Ràdio Arenys.
10: Les dues.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: Arrenca la consulta a professors i mestres en relació al preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials d'aquests dies, però d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes mobilitzacions. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
12: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant o si diu que no.
10: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
13: Una maniobra en què Vox no entraria i per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
14: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
10: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
13: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
10: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
13: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
10: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros a rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
13: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
10: Als esports, el Barça de bàsquet acaba 5è de la fase regular. Anna Freixa.
15: Això després de perdre contra el València bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a UCAM Múrcia als quarts de final del playoff pel títol. La penya jugarà contra la Baskonia.
10: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia, ha començat la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogó. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà els 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot el Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
10: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot contestar una vegada. Esther Vinguell, bon dia.
17: Bon dia. Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
12: Creiem que ara és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui, majoritàriament, si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
17: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
10: Doncs mentrestant, la vaga d'avui a les comarques de Girona i de la Catalunya central ha tingut un seguiment del 9%, segons dades del Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el rebuig a aquest preacord i ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages amb el suport dels sindicats CGT i Intersindical. Canal Taronja Central, Eli Pagant.
18: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i es asseguren que la mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
19: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
18: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea. A la tarda, les mobilitzacions continuaran a Manresa amb una manifestació que començarà a les 6 davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya Central.
10: Els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui han engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
20: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
21: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
20: Ara per ara s'han adherit a la proposta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
10: Doncs justament l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents, amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros, que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies, amb nois i noies de la seva edat, i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions a més protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
23: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia, no, que s'apliquin teràpies més avançades que aquí. No? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
22: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
24: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
22: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
1: Notícies en xarxa.
10: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox. Tenen per objectiu convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijó és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellver, bon dia.
25: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijó des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Semper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
26: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
25: Des de les files socialistes s'insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
14: Todo esto lo está utilizando el señor Feijó y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
25: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Tenen a veure amb les dificultats amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
0: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
3: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
0: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
10: Unes dades que ens arriben avui, 1 de juny, amb les vacances pràcticament a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra a l'Orient Mitjà, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe.
20: Rosó Morlà, que és vicepresidenta d'ACABE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de la Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'aquest estiu. Són declaracions a la xarxa.
4: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
10: Doncs no deixem l'economia, perquè l'Agència Tributària de Catalunya preveu enguany un augment de les atencions presencials per fer la campanya de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar al maig, ja han crescut un 20%.
20: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 a Catalunya.
10: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
6: Ens importa que donem el millor servei i que, sobretot, ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta, que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials, i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat, com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
5: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
10: Passa un minut d'un quart de tres. Avui han començat les primeres restriccions pel que fa a la mobilitat al voltant de la Sagrada Família en el marc de l'operatiu per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectacions.
20: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya del 11 de juny. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Àlex Labat recomana als ciutadans fer servir transport públic durant aquells dies i reclama a les administracions incentivar el teletreball.
7: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any.
20: El Pontífex recorrerà 1 quilòmetre amb el papamòbil, 1 quilòmetre abans d'arribar a la Sagrada Família pel carrer Rosselló i un tram a Montserrat.
10: Doncs no deixem la mobilitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat de les obres del soterrament de les vies de tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a la ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
8: Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca. Sílvia Paneque.
9: La nova governança a través de Rodalies de Catalunya i totes les millores que estem impulsant a través del Pla de Serveis Ferroviaris i, per tant, del propi servei, infraestructures, trens, governança, està situat per part del govern com una de les prioritats que tenim en aquests moments, millorar la mobilitat a tot Catalunya i, sobretot, millorar l'àmbit ferroviari i, per tant, l'àmbit de Rodalies.
8: El projecte, que compta amb una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a Sant Feliu de Llobregat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Aquest nou eix central donarà lloc a un ecodistricte innovador i sostenible al cor d'aquest municipi.
10: I encara en relació a la mobilitat, el RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines. I una de les dades centrals reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. Televisió de Girona, Marc Guibas.
11: Més mobilitat i menys accidents mortals a l'AP7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona. Per poder buscar una solució, el RAC recomana que el govern espanyol traspassi les competències a la Generalitat, tal i com van fer al País Basc. El risc entre les carreteres convencionals i les autovies és 6 vegades major. De fet, les dades mostren que el risc d'accident greu a les autovies i autopistes oscil·la entre el 0 i el 14%. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aiguaviva. D'altra banda, les zones de més concentracions d'accidents, de ciclomotor o cotxe, són els trams Caçà-Girona i Llagostera-Caçà. L'objectiu que es marca al Servei Català de Trànsit és reduir cada 10 anys el nombre de víctimes a la meitat.
10: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i 2 detinguts en un tiroteig que ha passat de matinada a Tordera, al Maresme.
20: Els fets han passat a 4:15 al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós al lloc dels fets i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
10: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen el que ha ferit una nena de 10 anys.
20: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
10: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als Ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels Ateneus com a agents culturals.
13: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests Ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
12: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
10: I és moment per als esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
15: Bon dia, sí. Després de la derrota per 77-102 en el partit pendent contra el València Bàsquet que va jugar ahir, acaba cinquè i això fa que el rival, als quarts de final del play-off pel títol, sigui finalment Lucán Murcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat en acabar el partit.
16: Hemos jugado muy mal. No hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
15: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts, el millor de tres partits a la pista murciana. La penya jugarà els quarts del play-off contra el Baskonia. Així valora la fase regular Dani Miret, tècnic verd i negre.
17: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
15: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7 al segon partit de les semifinals del play-off al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5 partits. Així ho valora el jugador blaugrana Ignacio Alavar.
16: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
15: L'altra semifinal entre Liceo i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Calafell haurà de fer bo el factor pista per intentar forçar el cinquè partit. El Vilafranca s'avança al play-off d'ascens a Hockey Lliga masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança la segona eliminatòria del play-off d'ascens a Segona Federació. Va guanyar per 4-1 el Badalona. Diumenge serà la tornada, quan es decidirà el finalista català del play-off. Faltarà jugar una altra eliminatòria contra el campió gallec per assolir l'ascens a Segona Federació. També està en marxa el play-off pel títol a Primera Divisió Masculina de Futbol Sala. El Barça juga aquest vespre a partir de les 9 al segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes s'havien imposat per 4-1 en el primer partit disputat a Barcelona.
18: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a dos, quitando a Adolfo y a Lucas, todo lo demás van a ser de la partida, así que hacer un buen partido.
15: Al play-off d'ascens a Primera Divisió Femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntar de la tornada després de perdre a l'anada 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el de Linyola. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
19: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
27: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
19: A Madrid, alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip en casa. cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals, passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
15: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca. Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local. L'aigua.
1: Ràdio Arenys.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
5: Nou Confort, lampisteria general.
6: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
5: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
6: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
5: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
6: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
7: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
8: Sabies que...
9: Hi ha una muntanya que creix i disminueix d'alçada cada dia. Es tracta de l'Everest. Encara que solem pensar que les muntanyes són completament immòbils, en realitat estan en constant canvi. L'Everest pot variar uns quants centímetres diàriament a causa de diversos factors. Un dels més importants és l'efecte de les marees terrestres provocades per la gravetat de la Lluna i el Sol. Aquestes forces no només afecten als oceans, sinó també a la pròpia escorça terrestre que es pot deformar lleugerament. A més, els canvis de temperatura també influeixen. Quan les roques s'escalfen amb el sol, es dilaten una mica, i quan es refreden, es contrauen. Això provoca petites variacions en l'alçada. També hi ha factors a llarg termini, com el moviment de les plaques tectòniques, que fan que l'Everest continuï creixent lentament amb els anys, encara que també es pot erosionar. Aquestes variacions són molt petites i imperceptibles per a nosaltres, però amb instruments precisos que es poden mesurar.
10: Bon dia, són 2:45.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: Arrenca la consulta a professors i mestres per el preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
12: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació... No, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant o si diu que no.
10: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
13: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
14: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
10: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
13: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
10: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
13: Es tracta del tercer registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
10: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
13: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances en què alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
10: Els esports, el Barça de bàsquet acaba 5è en la fase regular. Anna Freixa.
15: Això després de caure contra el València Bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a Camp Murcia als quarts de final del play-off pel títol. La penya jugarà contra el Baskonia.
10: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia, comença la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogor. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà els 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot el Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
10: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació. Sònia Kerr passa en 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials d'aquests dies, però sí que d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu que només pot votar una vegada. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
12: Creiem que ara és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no, perquè el considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més de l'administració perquè incorpori encara més millores.
17: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
10: Doncs bé, la vaga convocada avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central per part dels sindicats minoritaris ha tingut un seguiment del 9%, segons el Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. A les comarques gironines, més de 400 docents s'han trobat a la capital, a Girona, per debatre sobre el preacord que divendres el Departament d'Educació va tancar amb els sindicats i que ara s'està votant. Girona FM, Pau Villafañe.
9: Cap a les 9 del matí, docents han començat a plegar-se a la plaça Pompeu Fabra de Girona per debatre i treballar els dubtes. A quarts d'11, el professorat s'ha dividit en 7 grups de treball per analitzar si el text sotmès a votació respon a les seves necessitats. La coordinadora d'assemblees educatives exigeix concreció en les mesures i diferents docents lamenten que l'anunci del preacord s'hagi focalitzat molt en l'increment salarial però que passi de puntetes per altres reivindicacions. Pau Pagès és membre de la coordinadora d'assemblees educatives de les comarques de Girona.
18: Nosaltres el que hem volgut fer d'una banda és mantenir la convocatòria i les activitats que teníem previstes abans de saber que hi havia aquest preacord i d'altra banda el que volem és donar un missatge molt clar a les assemblees i al personal educatiu que és que passi el que passi a partir d'ara, surti el que surti a la consulta del preacord, caldrà seguir mobilitzant-se. Si és que s'accepta el preacord, doncs caldrà concretar molt bé com es concreta això en el dia a dia a les aules. Si surt que no, caldrà seguir mostrant força igual per buscar la manera d'aconseguir allò que falta en aquest preacord, que realment en són moltíssimes coses.
9: Els àmbits debatuts han passat des de l'escola inclusiva, les ràtios, els salaris, la defensa de l'escola pública o la democratització a la reducció de la burocràcia, entre molts altres.
10: Un altre col·lectiu, el dels metges, també manté el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més en una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
13: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
19: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
13: Ara per ara s'han adherit a la protesta, volíem dir, més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
10: Doncs justament a l'Hospital de la Vall d'Hebron s'ha inaugurat aquest matí una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents. Ha estat amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic fins ara. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies, amb nois i noies de la seva edat, i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions, a més, protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
21: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia, no, que s'apliquin teràpies més avançades que aquí. No? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, a tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
20: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
22: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
20: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
1: Notícies en xarxa.
10: Falten 20 minuts per les 3, entrem en matèria política. El PP ofereix a Junts i al Partit Nacionalista Basc fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellvé, bon dia.
23: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
24: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
23: Des de les files socialistes s'insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
14: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
23: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
10: A Catalunya, els Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques sobre aquest tema. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. Esquerra Republicana assegura que part de l'assenyalament a l'entorn del PSOE és lawfare, però exigeix compareixences urgents dels presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa. Ho ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
3: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però, com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
2: El jutge de l'Audiència Nacional, que porta el cas de Leire Díaz, investiga si el PSC va rebre pagaments per difondre notícies falses i afavorir Salvador Illa. La portaveu Lluïsa Moret assegura que el PSC

0: pràcticament 3:45, aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són els principals objectius de l'aeroport del Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, que està condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Tenen a veure amb les dificultats amb la capacitat de carregada de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
1: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
3: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
1: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
0: I atenció, perquè a partir d'avui la factura de la llum i del gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5 a poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, que és analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la del maig, ho ha dit a la xarxa.
5: Si Europa necessita elevar 50 puntos porcentuales, que és una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
4: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'Estret d'Ormuz.
0: I avui, 1 de juny, comença també una nova fase de la campanya de la renda, la de l'atenció presencial. L'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment d'aquestes atencions i, de moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, ja han crescut un 20%.
4: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 arreu de Catalunya.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
7: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta, que acaba el 30 de juny, tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials, i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat, com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
6: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
0: A Badalona, sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça del president Tarradellas la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat. Ha estat aquest migdia. Un contracte, recordem, de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament a partir d'aquest mes. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
8: Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradores, baldejadores i carros d'escombrar manual, entre altres, incorporen una nova imatge gràfica. A la nova maquinària, 146 vehicles en total, s'hi pot veure un cor taronja que, segons l'executiu local, simbolitza l'estima per la ciutat de Badalona. Xavier García Albiol, però, demana la implicació de la ciutadania per mantenir neta la via pública i celebra l'augment dels més de 100 treballadors del nou servei de neteja a càrrec de

0: de FCC Medi Ambient.
1: Con este contrato, Badalona pasa a ser una de las ciudades con un servicio de limpieza mejor de Cataluña. Y lo tenemos que aprovechar, que cuesta mucho dinero y lo pagamos entre todos.
0: El nou contracte, que suposa un increment del 30% en la neteja de tots els barris de la ciutat, inclou l'augment de personal de 416 a 565 treballadors i la renovació completa i augment de tots els camions i la maquinària de neteja, passant dels 110 als 146 vehicles de servei.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
3: Els fets han passat a quarts de cinc al carrer. La policia local ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66, a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
2: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
3: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
2: Comencen les primeres restriccions de la mobilitat al voltant de la Sagrada Família per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectació.
3: Els Mossos i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa a Lleó 14 a Catalunya, del 9 a l'11 de juny.
2: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de servei per a aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
5: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
4: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
6: Bon dia. Sí, després de la derrota per 77-102 en el partit pending contra el València Bàsquet que va jugar ahir. Acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del playoff pel títol sigui finalment l'UCAM Múrcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat.
7: Hemos jugado muy mal, no hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
6: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts de final, el millor de 3 partits. A Múrcia, la penya jugarà els quarts del play-off contra el Baskonia. Ho valora així Dani Miret, tècnic verd i negre.
8: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales. Y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
6: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7, el segon partit de les semifinals del play-off al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5. Escoltem Ignacio Alavar, jugador del Barça.
9: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
6: L'altra semifinal entre Liceu i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Vilafranca s'avança al play-off d'ascens a Hockey Lliga Masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança en la segona eliminatòria del play-off d'ascens a la segona federació. Va guanyar 4-1 al Badalona. Diumenge serà la tornada. Encara hauran de disputar una altra eliminatòria davant del campió gallec per acabar assolint l'ascens a segona federació. També està en marxa el play-off pel títol, la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a les 9, el segon partit dels quarts, a la pista del Valdepeñas. Escoltem Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
10: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que hacer un buen partido.
6: Al play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntada la tornada després de perdre l'anada. 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el del Linyola. Ens ho explica Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
11: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
12: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta 10 minuts ens va ficar molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
11: A Madrid, alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
6: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Som el pecat original.
2: Ràdio Arenys.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
2: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A l'arxipiélag de Svalbard, a Noruega, hi ha una cúpula de llavors coneguda com el Banc Mundial de Llavors de Svalbard o la Cúpula del Judici Final. Construïda el 2008, aquesta cúpula està situada en una muntanya de gres a 130 metres sobre el nivell del mar i a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. El seu propòsit és salvaguardar una àmplia varietat de llavors de plantes de tot el món contra possibles catàstrofes globals com ara guerres nuclears, canvis climàtics extrems o pandèmies. La cúpula està dissenyada per ser el darrer recurs de la biodiversitat vegetal i conserva més d'un milió de mostres de llavors de 6.000 espècies diferents. L'entrada a la cúpula és a través d'un túnel que s'endinsa 120 metres dins a la muntanya, mantenint les llavors a temperatures sota zero gràcies al permafrost natural. Curiosament, encara que la cúpula és considerada gairebé indestructible al 2017, un desglaç causat per l'escalfament global va provocar que l'aigua entrés al túnel d'accés, tot i que les llavors no van resultar afectades gràcies a les múltiples capes de protecció. Aquest esdeveniment va subratllar la ironia que fins i tot una estructura dissenyada per resistir la fi del món pot ser vulnerable als efectes del canvi climàtic.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.
3: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

0: aiguamoll. Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de La Rela, programa aquest que començarà parlant amb Revolta Pagesa. I és que aquest gremi de la pagesia enceta ara diverses assemblees amb qüestions que creuen que cal batallar, que cal reivindicar i que pot ser que s'acabin transformant doncs, amb aquelles grans mobilitzacions a les que ens tenen acostumats. I tot plegat en parlarem amb un dels seus portaveus, Ramon Rojo. Després el que farem és rebre el màxim responsable d'Uniones, de la Fruita Dolça, amb en Josep Cabré, amb qui abordarem diverses qüestions com aquests problemes que tenim ara mateix amb la pera, però no només. També com a alt picatil preguntarem per aquesta fusió de les dues cooperatives, que és una qüestió que fa molt temps que es porta coient. Parlem de Frutalpi i la cooperativa de Sant Bartolomé. Tot plegat i més en una rela que comença ara mateix. Som-hi.
1: Al maig, el favar, primerenc o tardà?
2: Amb nom propi.
0: Doncs som-hi, comencem amb aquesta primera entrevista, us ho dèiem ara al sumari, parlant amb Revolta Pagesa, amb el gremi de la pagesia, amb un dels seus portaveus, amb Ramon Rojo, que podríem dir-ho així, que no sé si ho explicaré jo bé el que proposen, però no sé si seria correcte. Ramon, molt bones de nou, benvingut de nou a casa teva, a aquest programa.
3: Molt bones.
0: Que el que proposeu és tornar a preguntar-vos, parlar amb la pagesia, per si cal moure coses, seria això? Perquè ens explicava a la premsa un reguitzell de propostes, de coses que no us acaben d'encaixar, i podríem dir que comenceu amb assemblees per veure si això us farà mobilitzar en un futur. Seria correcte?
3: Sí, correcte. Ens trobem amb un problema molt greu, que és que el producte que fem a Catalunya no surt, no s'està venent. Abans era pel tema de la sequera, que no podíem produir bé. Ara que per fi aconseguim produir, doncs resulta que a les grans distribuïdores, grans superfícies, i també veiem que la restauració, doncs no fan servir el nostre producte i fan servir producte de fora. Llavors, això, òbviament, el que està aportant és que les cooperatives estiguin plenes d'oli, els cellers estiguin plens de vins, magatzems plens de verdura, amb el tema de la fruita es veu que també n'hi ha molts problemes. Bueno, el cereal també té un preu molt baix perquè entra molt de cereal de fora. Bueno, és tot un conjunt de problemes en el sentit de la comercialització, diguem-ne, no? A l'última fase del producte, que és vendre'l amb un preu per poder guanyar-nos la vida, i ens trobem que no n'hi ha manera.
0: És això que un servidor que fa més de 20 anys que fa de periodista agrari, doncs fa 20 anys ja sonava com una qüestió capital, i tant de bo m'equivoqui, però potser dintre de 20 anys seguirà sonant allò de prou justos per la pagesia. No ens en sortim, però clar, entenc també el vostre malestar, que a casa nostra, com a mínim, els nostres comerços, qui ven aliments que en tinguin de cases, que això no cal dir ni reclamar-ho, però sí ho hem de reclamar perquè no és lo habitual o no passa tant com caldria, no?
3: Sí, la veritat és que arriba a ser fins i tot trist veure o demanar que el producte que fem aquí, el primer lloc que s'ha de vendre és aquí, i no ell d'aquí, doncs, o haver d'exportar-lo moltes vegades o no vendre'l directament, que és el que ja està passant, que això és una situació, bueno, no té cap tipus de sentit. Vam parlar amb el govern pel tema de la comercialització, d'etiquetatges i tot això. Ens trobem que estem dintre d'un sistema que la majoria de lleis sempre fan traves per poder posar-li pals a les rodes al producte de fora, i bueno, doncs ens trobem en aquesta situació absurda en un món que sempre s'està predicant la petjada de carboni, bueno, cuidar el planeta, no?, que són les polítiques dels últims 30 anys, i ens trobem que el producte que tenim aquí, en comptes de prendre'l aquí, doncs hem de prendre el mateix producte, de molt menys qualitat, de moltes menys garanties, etc., però de l'altra punta del món. Llavors, aquí n'hi ha alguna cosa que no quadra des de fa temps, i ara ja la situació ja ser ja molt preocupant.
0: Clar, és dir, la situació no és pas nova, però també és cert que quan revolta agafa una situació que és un mal endèmic, com a mínim fa trontollar que allò segueixi igual. Per això la pregunta penso que és molt pertinent. Us passa pel cap algunes accions concretes per tractar de que aquí es prioritzi el que es vengui i es consumeixi productes locals?
3: Sí, a veure, el primer que farem serà començar a fer assemblees per veure també com estan els ànims i veure també del múscul que hi podem comptar. L'objectiu és, com sempre, denunciar in situ l'arrel del problema. És a dir, si n'hi ha grans superfícies, etc, que són els que en comptes de vendre oli d'aquí porten oli de l'altra punta de la península i fins i tot d'altre continent, doncs, òbviament, haurem d'anar davant d'aquesta gran superfície i explicar-li a la nostra societat el que estan fent i la repercussió que té comprar aquest oli de fora i deixar de comprar l'oli que fem nosaltres. En el cas de l'oli, per exemple.
0: I això, JARC, Unió de Pagesos, les organitzacions tradicionals de forma conjunta, doncs un servidor s'ha fet un fart de veure i cobrir-ho, de que a determinada firma, doncs, quan feien sobretot allò del producte és que ven de sota costos si, algun producte, també pel tema de les importacions, però sobretot pel tema dels productes és que aquests dos que insistim es venen sota costos de producció, doncs que es feia una gran mobilització a les portes d'aquell gran supermercat, que això sí que a la marca li fa ser mal, que aquell dia no ven tants calés, però passat demà dona la sensació que tot segueix igual, no? I m'imagino que aquesta reflexió que fa un servidor també l'haureu fet vosaltres. Sabem que costa molt mobilitzar la gent, però suposo que també heu de trencar aquest esquema de, bueno, anirem un dia davant d'aquesta gran superfície i passat demà què? No servirà de res. Què els diem a la gent que pugui pensar això, que és ben legítim i lògic?
3: Bueno, la intenció de tot això no és protestar, sinó la intenció de tot això, com sempre intentem fer, és arreglar el problema. És a dir, nosaltres no volem fer un dia i fer una protesta i poc més. Nosaltres el que volem realment és que les grans superfícies tinguin venda de producte local i producte català. Que les persones puguin optar allà dintre de si volen comprar un oli que ve de fora o un oli que sigui nostre. Almenys que tinguin l'opció. Fins ara no tenen l'opció. Llavors, la nostra intenció és asseure'ns amb les grans superfícies i també volem que sigui el govern, perquè sigui el govern el que miri de mediar i d'aportar les solucions si nosaltres no som capaços de trobar-les, per mirar de que la pagesia pugui vendre el seu producte a la seva terra i que tothom hi guanyi. Les grans superfícies, en aquest cas, n'hi han de moltes que enguany, l'any passat, perdó, van batre rècords de guanys. Llavors, sabem perfectament que vendre producte local no els hi farà plegar, ni molt menys. Que igual no tenen tants guanys o vés a saber la repercussió, però la repercussió que ha de tindre això serà mínima. Llavors, crec que pel bé de tothom és millor que aquestes empreses retallin una miqueta els guanys, si cal, però que puguin vendre el producte aquí, que pugui haver-hi pagesia aquí i, sobretot, que el consumidor pugui comprar un producte que sap d'on ve. Perquè si compra ara unes llenties que venen d'Estats Units, vés a saber d'Estats Units on les han comprat, perquè això no té... No tenen rastre, com nosaltres. No tenen aquesta... aquesta burocràcia, aquesta...
0: traçabilitat, sí. La traçabilitat,
3: sí. Estem tot el dia amb la traçabilitat, ja no m'he sortit el nom, perdó. No té la traçabilitat que tenim nosaltres. I ja, de fet, és que ja que fem tantíssima paperassa, tanta traçabilitat, tanta normativa, almenys que ens serveixi perquè el nostre producte vagi per davant, no? Del que no ho té, perquè és que si no, no té cap tipus de sentit. Si hem d'estar tot el dia fem la collita i hem de posar aquesta finca, han sortit tants quilos, és el lot número 1, l'altre tal, quan envases, això és del lot número 1, que es va fer amb aquesta finca, amb aquesta altra. Si n'hi ha qualsevol problema, de seguida se tira del fil, s'arriba a la finca i se miraria el que ha passat allà. Això nosaltres ho podem fer i, en canvi, ells de fora no. Llavors, sí, no té cap tipus de sentit aquesta situació.
0: No. A més, aquí l'expliquem setmana sí, setmana també. Per tant, els oients ho saben prou bé, els que segueixen aquest programa. I pels que no, vaig a dibuixar una mica... Ja em disculparàs, a grosso modo, algun dels capítols més importants de Revolta. Ho dic, recordo d'on venim per després preguntar cap on anem. Clar, quan parles amb organitzacions agràries tradicionals, Unió Pagesos, Jarca, Saja, moltes vegades et diuen allò de que a partir de la primavera això de convocar la gent, mal assumpto, que la gent ja té feina, que les èpoques bones són abans, no? I amb grans causes i que veiem que es pot canviar. Que es poden canviar coses. Clar, vosaltres ja era un 1 de juny que paralitzàveu tot un país amb un múscul brutal. No ho heu fet més vegades, però en aquell moment que ens deien que costa molt arrencar la gent, vosaltres segurament és quan més arrencàveu. Això feia que també per l'1 de febrer posterior doncs amenacéssiu amb més talls de carreteres per paralitzar el país, que a correcuita el conseller a Cervera, amb aquests ja coneguts com a Corts de Cervera, us prometés moltes coses perquè aquells talls no es produïssin, i llavors també, perdó, aquells talls i aquest anar mobilitzant-se, al principi amb reticències de les organitzacions tradicionals, però amb el pas del temps doncs sumant-se molts amb aquest múscul que ha mostrat Revolta. Això és, a grosso modo, una petita part, perquè hi ha més coses, de la radiografia d'on estem. Clar, jo pregunto, l'escenari és el mateix? I la pregunta és, perquè sabem que estan amb la mosca darrere l'orella les organitzacions agràries pel tema del vot nul a les eleccions, que vol demanar i que va ser un èxit amb un 20%. Que si els acords de Cervera, aquells que dèiem ara, es van complir o no, i si no es van complir perquè la gent us cregui i us segueixi i tothom sumi, doncs han de veure que allò serveixi, sobretot quan ara hi ha feina. És a dir, no sé si aquest escenari que a grosso modo he dibuixat d'on venim i d'on estem us fa patir, és així, no tant, m'equivoco, us preocupa...
3: Doncs mira, jo, sincerament, jo crec que la gent que sempre hi participa amb el que es fa a Revolta, jo crec que ho fa per dignitat, més que per aconseguir coses. A veure, sempre quan tens un problema vols arreglar-lo, no? Però al final jo el que sento sempre, perquè n'hi ha moltíssima germanor dintre de cada vegada que fem alguna cosa, jo el que veig és que la gent s'estima... i dona suport i vol lluitar per causes justes, de manera justa i amb una gent que l'única intenció que tenim és millorar les coses. No n'hi ha cap tipus, no n'hi ha altra intenció. Jo crec que això és el pilar fonamental que ara mateix i que ha tingut Revolta des del primer moment. El tema d'aconseguir coses, això, el primer, estem en un sector tan maltractat i que està tan bloquejat per tot arreu que desfer tot això se necessita moltíssim temps, moltíssima feina i s'ha d'anar a picar pedra. S'ha d'anar picant pedra perquè n'hi ha moltíssima feina. Llavors, els resultats directes són lents. Ara, per exemple, aquesta setmana passada se va publicar el tema de que el pantà de Riudecanyes es comencen les obres de les bases, d'una planta depuradora. Això no ha sigut Revolta, han sigut un munt de moviments de pressió que al final han aconseguit doncs, que això sigui una realitat. Si no s'haguessin fet totes aquestes pressions, això, òbviament, estaria en un calaix i se farien altres coses. A Cervera vaig ser jo precisament perquè soc d'aquí, de la mateixa comarca, el que li vaig pressionar tot el que vaig poder al conseller perquè mogués fils pel tema d'aquesta planta de depuradora. Però igual que jo, ha apretat Unió de Pagesos, han apretat Comunitats de Regants, han apretat alcaldes, han apretat... Vull dir, és un no parar i és el que hem de fer. O sigui, no hem de parar. I ja sigui amb l'organització que sigui i sigui de la manera que sigui, però hem d'apretar, hem de defensar el nostre. I és que no ens queda més remei. Jo aquest migdia he estat amb un company d'aquí del Baix Camp, estava apuradíssim perquè ell està en una cooperativa que no li paga, perquè no estan venent, no tenen diners, i a part depenen d'una altra cooperativa de segon grau que tampoc té diners, i està pillat. I és un tio que enguany ha fet una bona collita i estava content, fa un mes era el tio més content del món. I ara resulta avui estava fet caldo perquè no ha cobrat i té un munt de deutes. Clar, ha tingut bona collita, ha comprat una eina i quatre deutes que tenia i ja està pillat. Clar, i per què és tot això? Doncs, òbviament, perquè aquesta cooperativa no està venent el producte ni al preu que l'ha de vendre ni al ritme que l'ha de vendre. I la cooperativa de segon grau també té un munt de problemes perquè es trobem el mateix, que el producte de fora invaeix el nostre espai i nosaltres, al final, no sabem què fer amb ell. Baixem preus i, al final, l'acabem regalant por ahí. I això no pot ser, perquè això el que està portant és en una ruïna, en un sector. Jo el company li estava dient avui, dic, tio, no pleguis, perquè anem a defensar tot això, perquè és que, a veure, tenim una feina que ens agrada, tenim passió. Avui dia el que treballa de pagès és per passió. Fins ara podem treballar de lo que ens agrada, a la nostra terra, finques nostres, de la nostra família, o llogades, o el que sigui. Vull dir, te pots guanyar la vida mig bé. Dic, tio, això ho hem de defensar, això no ho podem deixar i quedar-nos amb deutes i deixar passar tot això i a sobre després ser dependents d'uns altres. És que això no té cap tipus de sentit. O sigui, segurament som del 4 o 5% de tot el planeta de gent que treballa el que li agrada i cada dia anem a treballar i gaudim de lo que fem. Sí. Vull dir, i no, ho hem de defensar.
0: Clar, però sempre es fiquem més complicat perquè si ara costa treure producte, doncs cert és que s'ha aprovat a Mercosur, que està en vigor, però aquest aterratge de producte suposo que anirà sent paulatinament i alguns sectors patiran més que altres. Per tant, diguéssim, el futur, en aquest sentit, de que s'acaben consumint els productes d'aquí, doncs sembla que no que hagi de quedar igual, sinó, ostres, que si un vol ser pessimista, raons no li falten.
3: Bueno, sí, raons no li falten sempre i quan es rendeixi i no lluiti per lo seu.
0: Claro.
3: És a dir, jo crec que encara ens queden cartutxos per cremar i encara podem arreglar això. Si aconseguim que tothom comenci a comprar el nostre producte, vas a un restaurant, agafes la carta de vins i demanis el vi d'aquí, que vagis a un restaurant i que vagis a un restaurant que faci servir producte d'aquí, no? El que, vull dir, tenim, com a consumidors, tenim un munt de força i després la feina que tenim també a la pagesia i una obligació, ja per dignitat, és defensar lo nostre, que som els primers que haurien d'estar en peu de guerra per acabar amb tot el que està passant. El tema del Mercosur, al final, ja el tenim a dintre. Vull dir, Mercosur ja existeix de manera encoberta, però vas al supermercat, a qualsevol, i el 80%, 90% és de fora. Ja és de fora. Si és que encara que obrir les portes més, jo crec que més producte ja no podran portar, perquè és que ja gairebé tot és de fora. Llavors, per mirar de que això no segueixi avançant, tant govern com grans superfícies, com restauració, com pagesia, com societat, hem de trobar la manera de que la gent del territori pugui seguir endavant. I no amb subsidis, ni en ajuts, ni en pagues, ni res. No, produint i cobrant el preu que es mereix la feina que fem.
0: Sí, sí.
3: Perquè nosaltres puguem pagar també a la nostra gent, ben pagats, que puguem comprar el que hagin de comprar, maquinària, etcètera, i que l'economia circuli. Si no és que és un cercle viciós que al final l'únic que tindrà diners és el que està portant producte de fora.
0: Absolutament d'acord. Estic mirant el temps. Et volia preguntar també, perquè abans feia esment d'aquest 20% que dèiem del vot nul. En parlo ara perquè vam parlar amb tu la mateixa nit del dia de la votació amb el programa especial que vam fer a finals de febrer i dèiem una mica amb tothom, crec que amb tu mateix, amb tu també, que aquest 20% absolutament increïble, sorprenent, xifres astronòmiques, un de cada cinc pagesos va votar nul després de la crida que feia Revolta Pagesa, el gremi de la pagesia, que veníem d'uns altres comicis que havia hagut zero vots nuls d'aquests 20 i pico mil pagesos que tenien dret a vot en aquests i els anteriors comicis a cambres agràries, i que s'arriba a un 20%, a un de cada cinc. Clar, amb el pas del temps, ara que ja portem uns mesets, què ha suposat això? És a dir, l'administració us mira d'altra manera? És a dir, quina lectura en feu amb el pas del temps d'aquesta força que vau demostrar, crec que és inapel·lable, que a dia d'avui què en queda d'això?
3: Bueno, nosaltres bàsicament seguim igual. És a dir, el que t'he explicat abans, de que som una gent que no tenim cap tipus d'intenció només que de defensar-nos, seguim igual. La intenció del vot nul va ser aquesta, de manifestar també la gent que tenim i la gent que està també en contra del sistema com està establert. I al final la força sempre vindrà de la capacitat que tingui la gent de reacció. I la capacitat de reacció sempre vindrà també per mirar de solventar un problema. És a dir, si n'hi ha quatre problemes, per dir-te alguna cosa, i n'hi ha un de ben gros, aquest sempre serà el primer que farà que la gent salti, no? Llavors, si tenim una organització que no depèn de ningú, que la mantenim entre tots nosaltres, a la que tinguem un problema, la nostra gent o qui sigui diu, ei, n'hi ha aquest problema, doncs tenim capacitat de respondre i d'enfrontar-nos amb qui sigui. Perquè nosaltres no li devem res a ningú, encara. I espero que demà tampoc. Vull dir, clar, no ens poden dir, no, mira, si feu això i doncs quan se revisin les subvencions te retallaré. O a nosaltres ens és igual, això. A mi m'és igual. Jo el que vull, i la majoria de la gent, el que volem és treballar. Treballar, guanyar-nos la vida, que no ens estiguin robant a les finques, que no ens estiguin ficant producte de fora, que no ens estiguin inflant a paperassa simplement per perdre el temps i perquè no serveixi per res, perquè si al final ve un altre producte de porall, estem competint de manera deslleial. Que la gent pugui comprar un producte de veritat, ben fet, de la seva terra, fet amb carinyo, fet amb ganes, fet per gent honrada, i que no n'hi hagi mans brutes pel mig i que no n'hi hagi interessos dels grossos, que ja n'hi ha prou, de que estiguin fent tants diners a base d'enfonsar la gent, no només la pagesia de Catalunya ni d'Europa, és de tot arreu. Sí, sí. És de tot arreu, perquè la pagesia que n'hi ha a Amèrica del Sud l'estan fotent fora també de les seves terres per produir, per exportar. I bueno, al final és que no té sentit i això hem d'aturar-ho com sigui i amb les eines que tenim.
0: A més,
3: nosaltres...
0: A més, ho has dit... Tallava perquè no tenim temps per a més, però sí que a mi m'agradaria acabar subratllant, perquè penso que és el que més us apel·la. Jo, de veritat, que us dono la raó al 100%, que a vegades doncs, alguna cosa sembla que no es pugui canviar, però si no t'ho creus tu, no ho canviaràs. I si no, com molt bé deies, per dignitat, doncs una de dir, això està malament, aquí amb això no hi ha dret. I per tant, ja només pel tema de la dignitat i per batallar-ho, doncs sí que s'han de lliurar algunes guerres. I això revolta ho té, això segurament és el que fa que més que tanta gent doncs, segueixi anem a protestar de revolta, i per això nosaltres, doncs, com que ara comencen aquestes assemblees que ens deia el Ramon, en què aquestes i altres coses es posaran a debat, també volem posar aquest granet de sorra perquè la gent pugui tindre el debat des de l'altre costat de l'antena, que el puguin traslladar al bar, als amics, als grups de WhatsApp, perquè em sembla molt pertinent tot això que denuncia el gremi de la pagesia avui, de veu d'un dels seus portaveu, el Ramon Rojo, a qui sempre li hem d'agrair que digui que sí als nostres micròfons. De veritat, moltes gràcies i felicitats per la feina.
3: Molt bé. Molt bé, moltíssimes gràcies a tu, Francesc. Gràcies.
1: No és bon maig el que no deixa la bassa plena.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: L'entrevista.
2: Doncs seguim, ho fem ara amb Fruita Dolça i amb el luxe de poder-ne parlar amb el màxim responsable a nivell estatal de Unió d'Uniones. Parlem del Josep Cabré, el responsable d'aquesta Fruita Dolça, com dèiem, d'Unió d'Uniones. Josep, què tal? Molt bones?
3: Molt bones.
2: Que hi ha qui diu allò de que... que amb unes setmanes començarem la campanya, però la campanya, diguéssim, ja hi és, eh? Que la setmana passada parlàvem de cireres, s'ha d'aclarir, etcètera, etcètera, etcètera.
3: Sí, sí, el camp ja hi ha un ritme bastant frenètic, s'està agafant velocitat, que en diem nosaltres, perquè l'aclarir del pressing nectarina està al 100%, i la collita de cirera també està al moment quasi més àlgid ja. Poder la setmana que ve serà el moment més fort, i també s'ha començat amb moltes varietats d'albercoc. Per tant, inici de campanya, i paulatinament pues, bueno, la feina anirà més, no? Això comença de menys a més, i de moment anem començant.
2: Ens deia el Francesc Pena, que el coneixes prou bé, perquè precisament havia estat responsable de la Fruita Dolça d'Unió de Pagès, i va coincidir, doncs, els dos tenint càrrecs a l'organització, que també ens ho han dit d'altres persones, que està molt tensionat el mercat laboral, és a dir, que es pateix molt per tindre treballadors, sobretot en aquest tram. Després, doncs, sí que ve molta més gent, també no és fàcil, però que ara és un moment que històricament cada vegada costa més trobar gent, també perquè s'ajunten campanyes, doncs, amb el sur, abans s'encadenaven. Això també ho noteu, els que... vosaltres?
3: Bueno, el que està clar és que les campanyes del sur s'han allargat i les plantacions de cirera han pujat, no? N'hi ha, no és que n'hi hagi moltes, però n'hi ha més que els últims anys. De fet, és l'únic cultiu de fruita que va estar pujant amb número d'hectàrees, els altres estan tots baixant. I per tant, doncs, hi ha aquest solapament, diguem-ne, campanya cirera, aclareig, i que els treballadors, doncs, acostumen a arribar uns dies més tard de l'habitual, perquè se'ls allarga campanyes de la maduixa o a la resta de l'estat. Sí. I a allargar aquestes campanyes, doncs, bueno, hi ha aquests moments, però bueno, enguany esperem que amb la regularització que s'ha fet per part del govern espanyol, pues, bueno, com que van dir que en PIC presentaven els papers antes de resoldre, podrien començar a treballar, pues esperem que això, pues, no faci que no es tensioni tant en el mercat laboral i tot sigui més normal i vagi tot millor.
2: I els que som d'aquí de Lleida, de l'entorn de l'Horta de Lleida, o del món rural, doncs, aquella imatge l'hem vist moltes vegades, doncs, d'una persona, a mi em ve el cap, però no només, d'un subsaharià que va pels camins, que va parant torre a torre. Però, doncs, està, aquella feina que es pot treballar. M'imagino que deu haver perfils de tot tipus, de gent que té papers i gent que no. Ja sabem que la pagesia és complidora, que no se la juguen, perquè cau un puro, no ho diu un servidor, sinó les estadístiques oficials. Però dibuixo aquest escenari perquè no sé si ha passat o coneixes, o t'han dit companys, de gent que et diu, ostres, sí, no tinc papers, però és que m'han dit que estan al caure. Si et convé, em faries un favor. Això us ha passat de gent allò que estigui pendent que us vingui a reclamar feina?
3: Bueno, molts anys la gent que no té papers pues, passen a dir-te que, sisplau, els donis feina, que no tenen per menjar, i tu els has de dir que no pots, en el sentit de que no té una situació regular, perquè l'Estat ha decidit no deixar-lo treballar i tu no li pots donar feina. I per tant no pot treballar, però enguany jo crec que això anirà molt a menys, perquè els mal anomenats, no?, sense papers, perquè són persones, no?, igual que nosaltres, i això d'anomenar-los sense papers, pues, ho trobo poder una mica lleig en aquest sentit, no? Però la gent que no té la situació regular seran menys, molt menys, i per tant, bueno, aquestes situacions de persones que no poden treballar, no ens hi trobarem, o no ens hi trobarem tant.
2: Aquesta és la teoria. De fet, les organitzacions agràries, doncs, ens han dit ja quan s'anunciava que ho veuen amb bons ulls, perquè això, perquè una mica el que deia, que s'ha tensionat molt el aconseguir feina, més amb un escenari que tot és tan canviant i tan incert, que s'avança en floracions i per tant també l'arribada de la fruita, etcètera, etcètera, que llavors fer una previsió de personal doncs costa molt, eh? I abans més o menys et gestionaves que encadenaves una campanya amb l'altra i ara fer previsions costa moltíssim.
3: Jo crec que enguany també, Fran, se veurà pues, menys gent al carrer, perquè aquesta gent que no tenia una situació per poder treballar pues, no tenien recursos per tindre un allotjament o per anar a dormir. Sempre se'ns atribuïa que els pagesos no donem allotjament, això és fals. És a dir, nosaltres donem allotjament als treballadors que tenim. Els que no els hi podem donar feina perquè no tenen la situació regular, no els hi donem allotjament. Però com que aquesta gent podran treballar perquè tindran els permisos, doncs això serà bo perquè la gent que es veia pel carrer sense sostre, doncs molts d'ells tindran una feina, tindran un lloc on dormir digne, perquè bueno, molts cops i fa un dia molt lluny, l'empresari, els pagès, els donen aquests llocs per poder viure i dormir. No? Es donen els allotjaments. De fet, els últims anys hi ha hagut ajuts per fer allotjaments, han anat amb increment i, per tant, jo crec que la situació serà molt millor.
2: De fet, això està regulat al conveni del camp. Moment recordo si és que el que dictamina el text és que si una persona ve, no sé si eren 80 o 75 quilòmetres, no diste gaire que sigui amb un o avall, però que el pagès li ha d'oferir doncs, aquesta possibilitat d'allotjament. I això no passa amb cap altre gran sector econòmic. Ho dic perquè...
3: No.
2: Això no passa a cap altre gran sector. Aquí passa, i després també et sap greu, ho diem cada any, però abans de que passi, veure que gent, fins i tot companys dels mitjans de comunicació, fiquen aquell titular de... S'estima que uns 300 temporers dormen al carrer. No són temporers. Són rodamons, sense sostre, sense papers, que és una etiqueta que, com diu el Bep Cabré, a mi tampoc m'agrada, però ens entenem, però en qualsevol cas, que són tot menys temporers.
3: No, hi ha una cosa que està molt clara, tu ho has dit, no? Si van a treballar al sector horari, nosaltres els oferim vivenda. Si aquests se'n van a fer feines, jo començo per cases, per jardins, per xalets, no tenen l'obligació de fer-los i vivenda. Per tant, jo crec que el sector agrari en aquest sentit està complint.
2: Sí, sí.
3: I no fem d'alguna excepció d'algú que no fa les coses ben fetes, doncs pues, normalitat, no? Moltes vegades s'acusa amb alguna al sector de no fer les coses ben fetes i la majoria del sector, tothom sap que les empreses que doncs, estan portant fruita no es poden jugar el seu futur fent les coses malament. I, per tant, la gent té assumit que tot s'ha de fer bé i la immensa majoria dels pagesos estan fent la feina ben feta.
2: 30-35.000 persones amb una campanya normal és el que s'estima que arriba el volum d'ocupació a la plana de Lleida. Són xifres brutals i és normal, com a qualsevol altre sector, amb molts menys treballadors, doncs que hi hagi algun cas d'algú que ho faci malament. Hauria de ser zero, però el que diu les estadístiques és que no sé si el 99,5... Són xifres altíssimes de compliment del contracte i que tot se fa bé. A més, és un sector que se'l fiscalitza molt, que rep moltes inspeccions, a més, moltes d'elles, i des d'aquí també ho denunciem, una vegada més, segons qui ho fa, doncs no agrada gens la Guàrdia Civil amb sus fusells plantant-se a les explotacions. Espero que això canvi, perquè això d'arribar amb sus fusells amb una explotació agrària...
3: No, jo només fa una reflexió. Tu pots dir gent d'altres sectors treballant dins d'un magatzem, l'inspector d'entrar truca a la porta d'entrar, amb una cuina d'un restaurant que no és visible. El sector agrari treballa al carrer. Per tant, si estic collint la meva fruita, la gent... els veïns, o qui sigui que passa per la vora, està veient qui està treballant. Vull dir, més transparència és impossible, perquè el camp no té portes.
2: Sí, sí.
3: I com que el camp no té portes, estem a llum de tothom. I tothom ens veu que hi ha altres sectors que tenen aquestes portes. I casualment tothom i les entitats ara sortiran reclamant més inspeccions pel sector horari. És a dir, som un sector hiper
2: transparent. Sí, sí.
3: I a part d'això, ens fan totes les inspeccions, més que els altres sectors. Els altres sectors no fan campanyes específiques d'inspecció. Per tant, més fiscalitzats que estem nosaltres, no hi ha cap més altre sector, i més transparents que nosaltres, que, com diem, al camp no hi ha portes, no hi ha ningú.
2: Sí, sí. De fet, recordem un cas que ja fa com a mínim, que jo recordi, dues temporades. Què passa? L'explico perquè tampoc sé si s'ha resolt, que fins i tot la pagesia pateix tant per fer-ho bé que les organitzacions agràries, amb reunions amb les mateixes administracions, especialment amb la subdelegació del govern, també amb el Ministeri, amb la Generalitat, també en antena, en programes com aquest, en aquest s'ha denunciat diverses vegades, doncs denunciaven que en alguns casos, per tal com són aquells països, crec recordar que era en Gàmbia, els papers que tu demanes per acreditar que aquella persona té papers, és a dir, que compleix la normativa i que, per tant, no li ficaran l'etiqueta al pagès de que contracta amb algú que no en té, són com unes fotocòpies d'unes cartolines que ja costa entendre quasi el text, que la foto t'has d'imaginar que és aquella persona, no? I allò són documents oficials de països, diria que era com en Gàmbia i passa amb alguns més,
3: I, clar, sí, no, és complicat.
2: I la pagesia deia, escolta, que nosaltres ens trobem amb aquests papers que ens diuen i sabem que són legals, però no tenim cap eina per poder-ho comprovar. Com ho fem, administració? Anem de la mà, ajudeu-nos. Vull dir, que fins i tot pateixen per això que no hauria de ser pas la seva feina i si algú ha falsificat el document, doncs el problema és per la persona que ho ha fet, no? I sé que això feia patir molt, que havia hagut alguna sanció amb algun país al respecte, que l'havien jugat, que un s'havia fet passar per un altre, fins i tot noms que estaven duplicats i triplicats, que no creuen dades, que també ho denunciava la mateixa pagesia, de dir, ostres, administracions, si aquesta persona ha presentat aquest paper, que us saltin les alarmes als ordenadors de que està treballant a dos o tres llocs, perquè nosaltres no ho podem saber, nosaltres tenim les eines i la multa ens cau a nosaltres, no? Et consta si això és...
3: Continuen multant, des de l'inspecció, continuen multant per això de la suplantació d'identitat, i és més, ja totes les sentències són favorables a la pagesia, i els jutges han acabat donant la raó als pagesos i no als inspectors de treball, en el sentit de que si tu el tens donat d'alta, aquella persona, i aquella persona t'ha enganyat que no és ell, o és un altre, o que si sembla, tu el tens donat d'alta, tu no tens cap benefici. Claro. Perquè tu pagues els impostos, el tens donat d'alta, i per tant, si tu dones d'alta una persona que està treballant en un altre lloc, la Seguretat Social es podria avisar, escolta, aquest senyor que ha donat d'alta a vostè, sàpigui que està treballant en una altra empresa agrària. O dit duplicitat de papers. Llavors, això ho detectaríem. Però es tracta de col·laborar, no sancionar. Col·laborem i que ens informin i que ens ajudin, que si nosaltres estiguem donats d'alta i cotisem i paguem, ens és igual pagar per un perquè per l'altre, no?
2: Claro.
3: És a dir, no tenim cap benefici fent-ho malament. Per tant, si a nosaltres ens enganyen, l'administració també ens ha d'ajudar. Diu, escolta, vostè l'han enganyat, que aquesta persona que té contractada la té donada d'alta no és la que diu que és. Pues, bueno, que se'ns informi, nosaltres no. El que volem és fer-ho bé.
2: I teniu una estimació de quants pagesos s'han vist afectats? És a dir, que els hagi caigut la multa, perquè diu, sí, el jutge li donarà la raó, però després s'han de menjar aquest tràmit del procés judicial o de la reclamació, el patiment que això suposa, mal de caps, etcètera, etcètera. Teniu una estimació de quants casos hi pot haver? No sé si a Lleida, Catalunya, Espanya...
3: No. Sé que hi ha sentències arreu de l'estat espanyol, aquí a Lleida també, hi ha hagut uns quants casos a Lleida, però el global no, perquè és una cosa que no s'acaba sabent molt. És a dir, la gent no acaba explicant, però sabem que hi ha hagut casos però no sabem la quantitat.
2: I ha canviat, és a dir, perquè això no torna a passar, que insisteixo, és la mateixa pagesia qui posa amb alerta a l'administració, que els diu, escolta, nosaltres ho volem fer bé, els jutges, ara ens ho deia el Pep Cabré, donen la raó a la pagesia, perquè és tant te fa fer papers...
3: Una cosa és una persona que no tingui, que fa suplantació d'identitat, no. I tu no tingui, el facis treballar sense donar l'alta.
2: No, això està claríssim.
3: Llavors hi ha una sanció perquè tu t'estàs aprofitant d'aquella persona. Ara, si tu l'has donat d'alta i aquella persona t'ha enganyat a tu perquè ha canviat la fotografia dels papers o perquè hi ha una falsificació,
2: claro.
3: És a dir...
2: És lògic, és que és lògic, vull dir, no té més tutia, és a dir, tu fas bé la feina, no tens eines de verificació de que allò sigui així i el jutge, de fet, acaba donant la raó a la pagesia de, escolta, que ells ho fan bé, és feina de l'administració, de que saltin les alarmes. I la pregunta que et feia
3: però també et diré, això passi a tots els sectors, però algun sector investigat i sancionat i som nosaltres, un altre cop.
2: Sí.
3: Perquè a les llars de casa, molta gent que va fer les feines de les llars de casa, no sé si tots tenen la situació donats d'alta correctament.
2: Tots sabem que no. I també saben que no s'hi posen. Tots saben que no i saben que no s'hi posen.
3: Ningú. No, okay. És a dir, no, el pagès lo té, el dona d'alta i després, si se'n va a arreglar el jardí d'algú, però no cal donar-lo d'alta, no? I som naltres els que ho fem bé i els criminalitzats.
2: Sí, sí.
3: I el demés mirem cap a una altra banda, no? Quan tenim gent treballant per les cases o pels jardins els caps de setmana, allí no hi ha ni altes ni baixes, no?
2: Sí, sí.
3: També majoritàriament, segurament també hi ha gent que ho fa bé,
2: No, no, exactament, però el que ens diu el nazi, crec que no ens equivoquem, és que segurament allà sí que hi ha situacions molt irregulars i poder els mateixos que fan aquestes normes o envien inspeccions són els primers que podrien entonar la meva culpa, que políticament a algun doncs, li va tocar el rebre, com pensa en Pablo Echenique amb la seva existència
3: fa temps.
2: Correcte,
3: ara m'ha vingut el cap del Pablo Echenique.
2: Justament de Podemos, va ser de Podemos, que allò dels drets dels treballadors, etcètera, etcètera, és,
3: sí,
2: ara,
3: sí.
2: Teòricament, cada formació pot defensar el que vulgui, però si tu fas bandera d'això i després passa el contrari, com els hi passa allò de, del tema de les dones, i pues, on tens més casos d'assetjament és el teu partit, doncs sí, t'ho has de fer mirar.
3: En fi, és que casualment és el partit que més s'ha ensenyat contra els pagesos en aquest sentit, quan no té sentit.
2: Exactament. Casualment també són els que no tenen representació a Lleida. Jo crec que també per aquest gran desconeixement. Nosaltres els hem dit moltes vegades, ho reitero des d'aquí, que amb discursos com allò de no a les macrogranges, jo els he dit, esteu convidats aquí a explicar-nos aquest no a les macrogranges, però que ens fiqueu xifres de quan és macrogranja amb pollastres, quan és macrogranja amb porcí, amb vedella, amb llet, amb conills, etc etc. Perquè crec que ni ells saben que és una macrogranja. Una granja petita...
3: No, correcte, vull dir, tot s'ha de dosificar la seva justa mesura. No, el que no hem de fer és parlar per parlar, hem de documentar-nos, i llavors totes les posicions són defensables. Es pots compartir més o menys, però si partim d'una base documentada, llavors tot, ni podem parlar de tot. Quan partim de la demagògia, pues és més complicat parlar-ne.
2: A més, jo tinc clar que si gosessin posar xifres, m'ho invento, amb els tocinos, amb els porcs, quan és una macrogranja, diguin la xifra que diguin, els toca el rebre. Perquè si diuen una xifra que és irrisòria, doncs aquest desconeixement que en reiterades ocasions han demostrat sobre el sector primari tornaria a posar-se a la palestra i tothom se'n riuria i encara tindrien menys vots al món rural, com els està passant no només a Lleida, sinó al conjunt de l'Estat, no? I si diuen una xifra molt alta, els seus votants, els de les ciutats, els urbanites, que coneixen menys aquest món rural, pensarien que s'han traicionat per anar a vendre vots. És a dir, diguin la xifra que diguin, la caguen. Però clar, sí, si tu fiquis amb aquest berenjenal, doncs et toca sortir-ne. Els periodistes et toca preguntar aquestes coses, que això fa 3 anys que faig, o 4 o 5, que faig aquesta pregunta, quan vulguin, que vinguin a respondre-la.
3: No, això que has dit tu, moltes vegades hauria d'anar a veure les explotacions amb diputats que faci falta ensenyar la realitat del territori,
2: sí, sí.
3: I a partir d'aquí llavors traurem conclusions, i poder traurem diferències amb les conclusions, però almenys la base del que hi ha o que percebem seria la mateixa.
2: Sí, sí. Escolta, et volia preguntar, que marxarem amb més temps, però per tancar aquest d'aquests papers cartolines, per entendre'ns, està ja solucionat? Ha canviat alguna cosa? Tornem a estar exactament igual que els altres anys? És a dir, perquè ho heu reclamat, també des de l'altra part han dit que ho entenen, que tampoc és la feina vostra, els jutges insisteixen, us donen la raó, però ha canviat alguna cosa?
3: Bueno, en principi no, però enguany comencem una campanya nova i en els propers dies sabrem si ha canviat alguna cosa o no. I tornarem a tindre casos i veurem si això doncs, col·labora en lloc de sancionar i sancionar quan no s'han fet les coses, quan s'han fet les coses ben fetes, vull dir, no estic esquivant cap sanció quan algú ho ha fet malament, tot el contrari.
2: No.
3: Veurem com s'afronta la campanya, nosaltres vam demanar flexibilitat, ajuda, per intentar, doncs, entre tots, fer-ho el millor possible. Això és el que hem demanat. Veurem enguany com comença la campanya i quina és l'actitud, doncs, de l'administració envers nosaltres.
2: Josep Cabré, al Picatí, preguntar-te, perquè en aquest sector de la fruita doncs hem conegut que finalment Frutalpi, la cooperativa de Sant Bartolomé, jo crec que en forma és part d'aquesta última, no me'n recordo, s'uneixen, fan aquella fusió, que és bo que fa...

0: entre uns i altres és el correcte i el camí a seguir.
1: Clar, i també faig aquesta pregunta perquè algú estarà pensant, i em fico el cap, que segur que és més d'un, però a veure què li diem, que també és cert que quan hem vist unions i gent que s'ha fet gran en juntar-se, i penso en cooperatives de segon grau, però no només, que passa allò que diuen, ostres, sí, casualment, els que més gran són, contra més t'ajuntes o més gran et fas, liquidacions més minces pels seus associats. Això aquí, hi ha el risc de que això passi, és diferent?
0: Jo penso que això no té res a veure amb la mida. Això és una gestió. Pots trobar una cooperativa gran amb bones liquidacions, una cooperativa gran amb males liquidacions. És la gestió que se'n faci de la pròpia empresa, que acaba sent una empresa, la cooperativa. El mateix passa amb empreses privades. Grups fruiters potents han tirat endavant i són molt potents, i grups fruiters s'han arruïnat i han petat i han desaparegut. I tot està en la gestió, que sigui transparent, que sigui una bona gestió, i el món cooperatiu en aquest sentit té una tasca important a intentar cada cop a millorar aquesta gestió perquè les coses surtin millor. I per tant, sempre tots tenim casos al cap puntuals, aquest va millor, aquest va pitjor, però a nivell global no qualificaríem grans o petits, millors o pitjor, simplement depèn de la gestió d'aquestes empreses. Si la gestió és bona, les liquidacions seran bones. Si la gestió és nefasta, que per desgràcia molts cops ha passat, doncs les liquidacions seran nefastes.
1: I m'imagino que et preguntaré una cosa ara que potser t'agafarà fora de joc, així m'ho dius amb total honestedat, perquè és notícia d'avui mateix. A mi particularment m'ha sorprès, poder per darrere ja se sabia. No en conec gaire, però hem conegut avui que Edullesa passa a ser la titularitat de l'Ajuntament íntegrament. La Diputació ha formalitzat l'acord de venda de les accions que tenia a favor això de l'Ajuntament. Ho han fet per 122.000 euros i l'operació permet posar sota un pràcticament mateix paraigües, ens ho deia quelcom així l'alcalde, i ho dic molt amb pinces perquè em podria equivocar, però pel que tinc entès, com amb una mateixa gestió, sota un mateix paraigües, la gestió d'Edullesa i Mercolleida. Per la gent que no sàpiga què és Edullesa i què és Mercolleida, Mercolleida és el més senzill segurament per a molts, és aquesta llotja. Mercolleida, allò que són els diaris, no és cert de Mercolleida puja un cèntim. Mercolleida el que fa és recollir com han anat les cotitzacions d'un determinat producte en els darrers 7 dies, i cada 7 dies trau cotitzacions, per tant, se sap com va evolucionant el mercat. Sí que és cert que molts cobren en funció del que marca una llotja. Mercolleida Lleida és referent amb el preu del porcí a Europa, també fa fruites i fa altres que són prou importants. I Edullesa és un punt aduaner a Lleida. I dius, ostres, un punt duaner a Lleida, pues si no tenim cap país que de fora de la Unió Europea que ens toqui, no? Però és una forma de fer l'avançada dels papers i tot el que suposa un contingent d'exportació. És com si tinguessis una duana a Lleida per aquests viatges que fan productes com la fruita, però no només, no? Tu en coneixies alguna cosa? En saps alguna cosa, Josep?
0: Jo crec que Lleida és necessari per Lleida i per les exportacions. I sé que els últims anys potser la viabilitat està en entredit, perquè doncs costava que sortiguessin els números. Jo crec que amb aquesta operació el que es pretén, tampoc ho coneixo al detall, però el que es pretén és ficar-ho sota el paraigua de l'Ajuntament Mercolleida perquè sigui viable aquest servei que es dona i que pugui continuar en el temps i no s'hagi de tancar la porta. Per tant, jo crec que si s'ha fet aquest acord és en positiu i per donar-li una viabilitat a Edullesa que pues costava que la tingués, no? pel volum o per l'estructura o pel que sigui, perquè ho desconec. I, per tant, penso que si s'ha fet això és per donar una solució en positiu i esperem que així sigui.
1: Mirarem de poder explicar amb més detall, amb més profunditat, la setmana vinent. Ens queden 3 minutets, com amb aquest barret de responsable de la fruita dolça de Unión de Uniones. Sé que cada una de les fruites dolces que composen aquest gruix del sector, és a dir, les que recauen sota la responsabilitat cadascun, és un món. No sé si hi ha algunes que us preocupin i us ocupin més o especialment ara, que no haguem comentat encara. Fitosanitaris, hi ha alguna altra cosa?
0: Fitosanitaris, el cultiu de la pera. La pera portem uns anys des de la gelada, les temperatures altes de l'estiu, no sabem

0: També què passa que fins i tot van donar uns ajuts extraordinaris del 24, perquè no havia quallat bé i baixaven molt les produccions. L'any passat no va ser cap meravella, és a dir, l'any passat havia de ser un bon any i no va ser un bon any. Vam recuperar alguna la producció, però no als nivells òptims, i enguany, sobretot en plantacions joves, veiem que molt poca producció per no dir gens, i en plantacions més adultes, doncs, també mitges collites o menys. No?
1: Això, perdona, tant... això vosaltres, perdona que talla, Josep, la setmana passada demanàveu que s'investigués el per què carai passa, en parlàvem amb el Pere Cabré, explicàvem que ho fèieu des de l'Unió de Pagesos, i el Pere deia, ens toca ara mateix fer una suposició, però jo diria que era per les calorades que han patit l'any passat. No sé si ja sabem una mica el perquè de les causes, perquè quan feu aquesta crida feia una setmana i mitja o dues hores. Sabem el perquè?
0: El primer any que va passar se va atribuir a la sequera, no? El canal d'Urgell tancat, sí. L'estrès hídric dels arbres, però resulta que les pegueres conferents que es van regar pel canal de Pinyana, Aragó i Catalunya, que no va pigar sequera, que es va regar normalitat, també els va passar el mateix. Per tant, això seria descartable. L'espírit de calor al juny-juliol, quan fa la inducció floral, perquè floració n'ha hagut. Havia botó floral, hi ha hagut floració, el que passa que la purga, el mal quallat, ha sigut el que ha fallat. I nosaltres veiem les plantacions, hòstia, l'enguany la pera tira, se veien les peretes que tibaven, boniques, i més tard del normal pues, han caigut. I hi ha hagut aquest mal quallat quan enguany menys no ens ho esperàvem moltes finques. I això acabarà sent un problema, sumat amb el foc bacterià que ja ha arruïnat les zones de pera d'Itàlia, la Rioja, i que aquí ja hem anat convisquint, l'hem anat parant, l'hem anat augmentant, i sembla que en els últims 2 o 3 anys pues, hi ha hagut molts més casos de l'habitual. Veurem què acaba passant, i aquí n'haurem de parlar, perquè no podem deixar perdre plantacions viables, que igual haurem de canviar d'orientació productiva. Veurem com passem aquest estiu i hem de fer balanç i possiblement s'hauran de ficar mesures damunt de taula.
1: Foc bacterià, recordem que Catalunya era dels pocs llocs que feia allò de la lluita contra el foc bacterià, però teníem a l'Aragó que feia allò de la convivència, on està batallant de mil maneres, al final es toca tenir la convivència, i en 30 segons. Clar, aquest foc bacterià que es propaga molt ràpid, que el que fa és mata un arbre de seguida, i hi ha actuacions ja protocolitzades dels arbres que s'han de tallar, del perímetre, etcètera, etcètera. Clar, això del canvi climàtic, de més calors, etcètera, etcètera, li va bé o li va malament? Això accentua el problema o el disminueix?
0: El foc bacterià el que li va bé són les pedregades, perquè són fas ferides als arbres, i a l'època de floració... és molta pluja i moltes humitats, que és el que ens hem trobat. Les humitats li van molt bé. A l'estiu més sec no li va tan bé, però les primaveres com que han tingut enguany, pues, i si agafa una zona on l'any passat va pedregar i ha ferides als arbres i tot plegat, o l'any passat es va reproduir, es va multiplicant, és a dir, això li va bé. I per tant, depèn del temps, serà complicat. Veurem com acaba.
1: Doncs ho seguirem. Em deies també de parlar de fitosanitaris. No tenim temps per fer-ho, però Josep, que amb el responsable de fitosanitaris de la Federació de Cooperatives, crec que fa 3 setmanes, doncs vam parlar d'aquesta anormalitat que indigna tant, de que pràcticament tots els països productors hagin permès que s'amplin matèries actives que havien quedat descartades, que les havia prohibit la Unió Europea, i que nosaltres siguem els més papistes que el Papa, i que doncs, no demanem una pròrroga, com han fet els altres, perquè no hi ha alternatives que funcionin. Eh? De tot plegat n'hem parlat i seguirem fent també seguiment en aquest programa, gràcies a col·laboracions com la teva, amb aquest responsable de Unió d'Uniones de la Fruita Dolça, el Josep Cabré. Moltes gràcies i bona campanya.
0: Gràcies a vosaltres, Joan. Bona campanya també a vosaltres.
2: Si per l'abril sents tronar, ordi i blat no faltarà.
3: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
1: Doncs fins aquí l'arrela d'aquesta setmana. No tenim temps per a més. Si per dir-vos que disposeu d'un correu, que és arrela@uau.cat, per enviar-nos el que desitgeu, des de propostes, crítiques, idees de temes a abordar, en definitiva, com dèiem, el que vosaltres creieu convenient. Sigui amb correu o no, el que és ben segur és que la setmana vinent hi tornarem a la mateixa hora a la vostra emissora local. Us ha parlat Francesc Balanyà. Que tingueu una gran setmana.

0: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum, Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
7: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els Comuns i Esquerra Republicana exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans també volen la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació a la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat la compareixença immediata del president espanyol en una roda de premsa. L'escoltem.
3: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però, com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
2: Els socialistes, per la seva banda, neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari. Diuen que el president Salvador Illa doni explicacions públiques al respecte. Així ho ha dit la portaveu de la formació, Lluïsa Moret.
4: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
2: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenat aixecar de manera parcial el secret d'actuacions en la causa que investiga l'existència d'una suposada trama liderada per l'exmilitant socialista Leire Díez, que buscava desestabilitzar o obstaculitzar procediments judicials oberts contra el PSOE o el govern espanyol. El cas es dirigeix contra Díez i contra l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. I l'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment de les atencions presencials a la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, han crescut un 20%. Enguany ho fan amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, amb les quals, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica, com us dèiem, està en marxa i ja han atès 25.500 persones. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme. Els fets han passat a un quart de cinc. La policia local ha detectat un vehicle perillós al lloc dels fets i l'han perseguit de diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya. A les últimes hores, a Badalona, els Mossos investiguen un altre tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys que evoluciona favorablement i ha rebut un impacte de bala al braç.

0: l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 1 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem d'aquestes temperatures tòrrides que estem vivint. Participarem en el torneig popular de Sant Jaume d'Enveja. Celebrarem l'aniversari d'una embarcació centenària. Pararem taula amb la Fira de Salats que s'ha de dur a terme i acabarem el programa d'avui tornant a parar taula en unes jornades gastronòmiques a les costes del Garraf. Estarem aquí fins les 6 de la tarda arran de mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé. Ui, quina foc. Ui, m'he posat avui el micro massa fort, eh? Bona tarda a tots, eh? De dilluns. Però t'he de dir una cosa, contenta, perquè ja tenim aquí el juny, ja queda menys per l'agost.
1: Sí, que, sí, sí, a veure, no sé si això és
2: bo o dolent, no?
1: Però sí, hem de dir que sembla que baixaran una miqueta les temperatures, que ve pluja aquests
2: dies.
1: Sí, el
2: dijous.
1: A partir del dijous, veurem.
2: Sí, ho he vist, ho he vist. I a més estic contenta. El que passa, clar, no sé si nosaltres arribarem a veure-la, la pluja.
1: Veurem si ens dona un respir i podem respirar una miqueta abans de ple estiu.
2: Déu-n'hi-do, el cap de setmana, eh?
1: Sí, el cap de setmana... No, no, no. Jo vaig estar a la platja i semblava un cap de setmana d'agost.
2: Sí, literalment, literalment. A més, les temperatures ja no eren de ventilador, sinó d'aire condicionat. O sigui, que dius, ja te miraves al ventilador com dient, poca feina estàs fent, eh? Poca feina.
1: No, ja t'ho dic jo, semblava un cap de setmana d'agost. Anem a saludant a la Cel Prieto des de Ràdio L'Escala. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Des de radiodelta.cat, molt bé,
1: perdó.
3: Marina.
1: Quin lapsus acabo de tenir, eh? És dilluns. És dilluns,
3: no passa
1: és dilluns.
3: Res, més,
1: des de radiodelta.cat.
3: Més que justificat, Marina. Sí, no, cap tipus de problema. Hola, companyes. Bé, bueno, com m'heu dit, comencem dilluns, setmana, perdó, i això també hem començat mes. M'agrada quan el dia 1 del mes també comencen dilluns. És una manera ordenada, no?
1: Això és com molt organitzat, no?
3: Sí, a mi m'agrada, sincerament.
1: Ara sí, anem fins a Ràdio L'Escala, on hi ha en Sergi Corral. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, doncs prop de bé. I una mica desacompassat o descol·locat, per aquest canvi de panorama. Jo ahir pensava i dic, hòstia, estic fent vida d'estiu 100%, o sigui, de
1: sí, jo també,
4: bany a la plaça.
1: Ha sigut
4: de bany a la
1: un cap de setmana
4: sopar.
1: Com si estigués a l'agost.
4: Sí, sí, de bany a la platja, sopar a la fresca, concertillo, jo què sé, o xiringuito, històries d'aquestes.
1: Abanico.
4: Abanico, i estem... clar, el cap de setmana estàvem a final de maig, no? I estem a final de maig. Em vaig parar a pensar, dic, què carai estem fent o què carai està passant, perquè final de maig estem en moda juliol i agost.
1: Sí,
4: és,
1: sí.
4: La neurona aquella que tinc al cervell, perquè en tinc una i a vegades mitja, doncs em curtocircuita.
1: Sí, sí, a mi em va passar el mateix. O sigui, he fet un cap de setmana 100% d'estiu. Això de superets a la fresca, platja, tal i qual, i estem estàvem a finals de maig. És heavy, és heavy. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, companyes. Doncs avui no gaire bé, perquè ara que parlàveu de la calor i tota la pesca, aquí dona la casualitat que avui se'ns han espatllat els aires acondicionats aquí aquí a la ràdio, i potser els oients no ho saben, però vosaltres que esteu en un estudi també com jo, sabeu la calor que pot arribar a fer en un estudi de ràdio si no hi ha ventilació.
1: Doncs avui tocarà passar per calor, aneu obrint finestres, perquè si no ho tindreu fotut, això. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
6: Molt bona tarda. Bé, bé, amb l'aire. Jo estic aquí amb l'aire condicionat, per sort ens funciona, ens el van revisar la setmana passada, tot correcte. I bé, també he anat a la platja, i he tornat, no va ser fora d'estiu, el de la setmana passada, i he tornat, m'he banyat sense...
1: Fa tanta calor que fins i tot hi vas tu a la platja, imagina't. Imagina't si es greu la situació.
4: Oriol, això... al final d'estiu li has de pensar al Servei Meteorològic de Catalunya perquè ho posin els resums de l'estiu com a efecte fenològic, o sigui, com a cosa de superdestacada. I superrara.
6: Exacte, aquí en aquest món hi ha el niño, la niña i l'Oriol quan es banya. Quan l'Oriol es banya aviat és que hi ha una calor de por.
1: Efectivament, vull dir, la situació és greu. Tenint en compte aquestes dades, estem patint una situació greu. Vinga, va,
6: fatal.
1: Deixem aquí les temperatures i la platja. Anem a començar el programa avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: l'actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava, explicant que associacions integrades a la plataforma No al Plemcat han reunit a un centenar de persones aquest diumenge a Cala Montgó per reiterar el seu rebuig al Plater i als macroprojectes de renovables a l'Empordà, Sergi.
2: Doncs sí, aquest rebuig a que les macroinstal·lacions d'energies renovables projectades a l'Empordà ha tornat a desembocar en una concentració organitzada per diverses associacions, totes elles integrades a la plataforma No al Plemcat. En aquesta ocasió, un centenar de persones s'han mobilitzat a Cala Montgó, entre l'Escala i Terruella de Montgrí, per reiterar el seu rebuig als projectes com el Parc Eòlic Marí al Golf de les Roses, així com la implantació del Pla Territorial de la Generalitat per al desplegament de les renovables, conegut com el Plater. Els participants aquest diumenge han escenificat una cadena humana i han format a la sorra els lemes No al Plemcat i No al Plater, que han comptat amb l'adhesió d'alguns banyistes. Escoltem Jordi Palomas, de Mundus Òmnium, una de les associacions integrades en aquest rebuig.
3: Els governs ens diuen que això ja està fet i que això tirarà endavant, però no és veritat, perquè sabem que lluites més grans s'han lluitat i s'han guanyat. Crec que estaria bé començar a posar noms. I no és un parc el que ens volen posar aquí, és una macrocentral, és una indústria, és una infraestructura industrial, i per tant es veu que això no és evident que no és compatible ni amb l'economia del territori, ni amb el paisatge, ni amb la biodiversitat. I per tant diem que no, que hem d'aturar, destruir la natura en nom de la natura. I aquí estarem lluitant fins que això s'aturi.
2: Els concentrats han explicat que la plataforma d'assaig eòlica marina que promou el govern esdevindrà la porta d'entrada als futurs parcs comercials del Golf de Roses. De fet, el Plemcat està inclòs en el projecte de pressupostos que s'està negociant a Barcelona amb una partida de 31 milions i mig d'euros. Consideren, doncs, que l'administració planifica d'esquena el territori i ho exemplifiquen amb els més de 200 alcaldes i alcaldesses d'arreu de Catalunya que s'han posicionat en contra del Plater. Escoltem Dani Cornellà, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya.
4: Els pressupostos que pretenen aprovar aquesta pròxima setmana al Parlament de Catalunya, de fet, ja porta més de 30 milions d'euros per fer el Plemcat aquí a la Costa Brava, per fer el parc experimental. Tot i l'oposició, com hem vist, de centenars de municipis i de veïns i veïnes de teixit productiu que no hi estan gens d'acord, però el govern, com sempre, no escolta el territori, al igual que tampoc no està escoltant els més de 200 batlles i batllesses ja de Catalunya que han dit que no volen aquest Plater que ha fet el PSC, que volen un Plater participat i acordat amb el territori per fer una transició energètica justa i acordada amb tothom.
2: També han lamentat que la instal·lació d'un parc eòlic marí a l'Empordà comportaria una transformació profunda del paisatge i afectaria la seva biodiversitat. No obstant això, els manifestants han assegurat que la transició energètica és necessària, però creuen que s'hauria de prioritzar l'autoconsum en espais antropitzats i a l'hora de fugir de grans empreses com a principals beneficiàries d'aquestes explotacions. La mobilització, que ha estat organitzada per Mundus Òmnium i No al Plemcat, ha comptat amb la participació d'entitats com el Fòrum L'Escala Empúries, Stop Macropol Parc Eòlic Marí, SOS Costa Brava i Mobilitzem la Llera. S'hi han afegit alguns banyistes, així com representants de partits polítics com la CUP, Alternativa per l'Escala, gent de l'Escala. A hores ara, el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim, el POEM, que defineix les zones de la península Ibèrica favorables per la instal·lació d'aquests parcs, resta pendent de sentència del Tribunal Suprem després de les impugnacions de diverses entitats.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Més de 230 participants s'han sumat a la cinquena jornada Ens Movem per l'Ela aquest cap de setmana. Sant Jaume d'Enveja, cel.
5: Sí, Marina, una jornada esportiva solidària per recaptar fons per a la Fundació Miquel Valls i visibilitzar l'esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia neurodegenerativa que progressivament deixa els pacients sense mobilitat i que encara no té cura. Una iniciativa que va néixer arran del diagnòstic d'un veí del poble. Així ho explica Teresa Solsona, alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja.
6: Aquí, per desgràcia, va sorgir perquè un fill d'aquí, que viu fora, crec que va ser després del Covid, se'n va donar compte de que tenia aquesta malaltia. Ara, i és casualitat, perquè som un poble minut, hi ha dos persones que tenen l'ELA, l'Ildefons i Josep, que casualitats de la vida són família.
5: La jornada ha combinat cursers a peu i natació al riu, amb una travessa llarga de 2 quilòmetres que enguany puntua per a la Lliga Catalana d'Aigües Obertes. La cita també ha servit per demanar més implicació de les administracions. Joan Bertomeu és el regidor d'Esports del municipi.
0: Crec que és una causa on col·laborar, és una causa on tenim que participar perquè la Fundació Miquel Valls pugui tenir més recursos per a repartir, per a poder lluitar contra aquesta malaltia que ja és prou dolenta ella, com ha dit ben bé l'alcaldessa, sinó que, a més, des de les administracions no es fa el que es té que fer.
5: Les persones que no hagin pogut assistir encara poden col·laborar fent aportacions a través del Dorsal Zero.
1: Ràpita Olé es consolida com un dels grans referents de la cultura flamenca a l'Ebre.
5: La música, el ball i la cultura flamenca han tornat a fer vibrar la Ràpita amb la tercera edició del Festival Ràpita Olé. Centenars de persones han participat en esta trobada cultural i familiar que ja des de primera hora del matí va omplir el municipi de carros, cavalls i vestits típics del flamenc. La jornada va comptar amb exhibicions de ball, un concurs de taules engalanades, karaoke, tallers infantils, una zona de tapes i una exposició artística. Una cita que l'organització defensa com una tradició molt singular que ja s'ha assentat a la Ràpita i que reflecteix la riquesa i la diversitat cultural del municipi. La festa es va allargar durant tota la jornada de dissabte i va cloure amb un tribut musical a El Barrio per la nit.
1: Fins les costes del Garraf. La Llotja de Pescadors de Vilanova i la Geltrú ha acollit aquest cap de setmana les 7enes jornades gastronòmiques de peix i marisc. Carla.
7: Sí, s'han pogut fer tastets de plats típics mariners elaborats per l'Associació Llaguts i per l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Joan Ramon, ben après de Sitges. Tot plegat amb música en directe. Gambes, sardines, pop o fideuà s'han pogut degustar a tocar del mar, al mateix port de Vilanova. Productes que porten habitualment les embarcacions de pesca de la ciutat. Tot plegat per donar visibilitat al producte de proximitat i obrir al públic les instal·lacions de la Confraria de Pescadors de Vilanova, organitzadors d'aquestes jornades gastronòmiques. Una cita única per experimentar la gastronomia de mar des del seu origen. Aquest ha estat també un dels primers actes de les festes de Sant Pere de Vilanova i la Geltrú, que aquest cap de setmana s'han posat en marxa amb els actes previs i que portaran propostes fins al 5 de juliol, sobretot a Bajamar.
1: El Penedès supera la mitjana catalana en coneixement de català. El fet que molts dels nous residents al territori provinguin de la resta de Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana, ha estat una de les claus per poder mantenir aquest nivell d'ús de la llengua. Avui el conseller de Política Lingüística ha pres part en un acte amb alcaldes i regidors del territori.
7: Aquest matí s'han donat a conèixer l'enquesta d'usos sociolingüístics a la vegueria del Penedès, que mostra que en aquest territori els percentatges de coneixement del català són superiors a la mitjana de Catalunya. En concret, un 85,6% de la població sap parlar català, enfront del 80,4% del conjunt de Catalunya. Entre el 2018 i el 2023 ha crescut el nombre absolut de coneixedors i usuaris de la llengua, tot i que el percentatge global s'ha mantingut estable a causa del fort creixement demogràfic. En termes absoluts, el territori ha guanyat 35.000 parlants nous, mentre que la proporció de persones que entenen o parlen el català s'ha estabilitzat al voltant del 85%. Escoltem a Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
8: I això fa que hi hagi té unes conseqüències lingüístiques una mica diferents. Per què? Doncs perquè hi arriba gent que sovint porta el català, a diferència d'algunes zones on tothom que arriba, arriba de fora de Catalunya. En canvi, aquí una part significativa de la gent que arriba, arriba sabent el català, de vegades parlant-lo ja en família, fins i tot alguns una part el tenen com a llengua inicial, i tot plegat el que fa és que creixi el nombre de parlants del català en termes absoluts.
7: A l'altra banda de la balança, els moviments demogràfics a la vegueria del Penedès deixen dades més preocupants. Hi ha un volum important de ciutadans que fan un ús molt residual del català en el seu dia a dia.
8: Aprenen poc i fan servir molt poc el català. Per tant, tenim aquests dos elements. Gent que ve de la resta de Catalunya, que fa pujar el nombre d'usuaris del català, però, en canvi, a la vegueria hi ha dificultats per aconseguir aquesta integració lingüística.
7: Revertir situacions com aquesta és l'objectiu del pla que avui s'ha presentat a un seguit d'alcaldes i regidors de la vegueria del Penedès. El Departament de Política Lingüística els ha traslladat un llistat amb 40 propostes d'acció, pensades perquè qualsevol ajuntament pugui incorporar el criteri lingüístic de manera transversal a les seves polítiques públiques. Les mesures cobreixen un ampli ventall d'àmbits i s'ofereixen com un menú d'opcions de les quals cada municipi pot triar les que millor s'adaptin a la seva realitat local.
1: Anem fins les costes del Maresme. L'àrea de Medi Ambient d'Arenys de Mar demana una actuació d'arranjament a la Generalitat per millorar el camí de mar després dels últims temporals. Així ho ha anunciat el regidor de l'àrea, Domènec Massuet, en el darrer ple després de la petició de la CUP perquè es faci una actuació d'emergència en aquest tram Oriol.
9: Doncs sí, Marina, el regidor de Medi Ambient va recordar que l'Ajuntament no té competències sobre el camí de mar perquè és domini públic marítim terrestre i, per tant, les inversions corresponen a la Generalitat i a l'Estat. Tot i això, va remarcar que una intervenció integral d'aquest camí és una demanda històrica del municipi. Massuet va explicar que estan pendents de la resposta de la Generalitat a la petició d'una actuació d'arranjament després del mal estat en què ha quedat aquest camí pels darrers temporals. També s'ha traslladat la petició al Consell Comarcal del Maresme, qui està elaborant un informe sobre els punts crítics del litoral maresmenc.
10: Fa dues setmanes que des de l'àrea de Medi Ambient es va tornar a demanar una intervenció d'arranjament del camí de mar al servei del litoral de la Generalitat. Encara estem esperant la resposta. Simultàniament s'ha traslladat aquesta petició a través de la presidència del Consell Comarcal del Maresme, que ha demanat als ajuntaments de la comarca quins punts crítics del litoral s'han d'arranjar amb urgència i quines actuacions històriques restaven pendents d'execució per fer un front comú des del Maresme davant de les administracions competents, que insisteixi en el manteniment i reforç de l'escullera que de la platja de la Picòrdia fins a les Roques del Lluc, per la de la via del tren i l'arranjament de la millora del camí de mar que passa per damunt d'aquesta escullera.
9: Paral·lelament, des del govern s'ha sol·licitat a Adif el tancament de diversos passos perillosos a través de les vies del tren que permeten accedir tant al camí com a les Roques del Lluc. En aquest sentit, la CUP, tot i ser conscient de les limitacions competencials de l'Ajuntament, creu necessària una actuació d'emergència davant la perillositat d'aquest camí.
11: Soc conscient de que no és una cosa directa de l'Ajuntament. No serveix d'excusa, entenc jo, per no fer una actuació d'emergència. En aquests moments, per la Roca d'en Lluc, a la banda de mar, no es pot passar perquè hi ha un esvoranc que te'n vas al mar i la gent el que fa és passar, el que fa que cada cop sigui més insegur, la gent prengui més temeritats. No és un espai que gestioni el govern municipal, però sí que els usos que hi posa allà, no? Quan s'han posat coses per fer fitness o s'hi posen els serveis de l'aigua o de les brosses. Per tant, què vull dir amb això? Algun dia passarà realment algun problema allà, tothom se'n rentarà les mans.
9: Davant d'aquesta petició, Massuet recorda que el govern està lligat de mans i peus perquè qualsevol actuació municipal en aquest espai podria comportar sancions i l'obligació de restituir l'entorn al seu estat original.
1: Premià de Mar es prepara per acollir una nova edició del Rebombori, el Festival de Cultura Popular i Música Folk del municipi, que enguany arribarà a la seva 23a edició els dies 5, 6 i 7 de juny.
9: Exacte, la proposta organitzada per l'Ajuntament i la coordinadora de colles de cultura popular, de Bòlit, es diuen, tornarà a omplir carrers i places d'activitats vinculades a la cultura tradicional catalana amb una programació pensada per a tots els públics. El festival comença divendres, dia 5 de juny, amb el tret de sortida dels Trabucaires de Premià i un correfoc infantil amb la participació dels Diablons de Mar, l'Escamot Diabòlic i els Diables Sucarrimats. La jornada acabarà amb un ball folk a la plaça de l'Ajuntament. Dissabte hi haurà una mostra de colles, jocs i tallers a Can Manent, una tabalada i una gran cercavila de les colles de Bòlit i grups convidats com la Mogassa de Falset, els Caparrots de Sant Cugat i les Dones Bastoneres de Canyelles. La jornada de dissabte es complementarà amb un sopar popular i concerts dels grups Escamot i Solc, així com una sessió de DJ Connexió. Entre altres actuacions, també s'hi farà un espectacle de foc dels Inflamats. El festival es tancarà diumenge amb una cercavila infantil protagonitzada per les colles infantils de Bòlit.
1: Acabem el nostre nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que aquesta setmana s'inicia el nou servei de recollida de restes vegetals porta a porta a les zones de la Savinosa, Cala Romana i Boscos de Tarragona. Ara es comença per aquests barris i s'anirà desplegant progressivament a tota la ciutat. Segons informa l'Ajuntament, l'objectiu del nou servei és millorar la gestió de les restes vegetals als ciutadans, evitar abocaments a la via pública, desbordaments dels contenidors i millorar la imatge de la ciutat. El nou model de recollida de restes vegetals porta a porta serà amb cita prèvia mitjançant sacs reutilitzables tipus Big Bag i feixos de branques i lligats. La recollida serà de forma sectoritzada i seguirà de manera general la calendarització del servei de deixalleries mòbils. En el cas de la Savinosa, Cala Romana i Boscos de Tarragona, la recollida es farà dissabte, excepte festius en torn de tarda. Als barris on es comença amb aquest nou servei s'eliminaran els actuals contenidors oberts. Tarragona encara el primer estiu en dues platges amb espai per gossos a Tarragona. La del Miracle el recuperarà després que l'any passat no es pogués habilitar per l'enderroc del Mamotreto. L'altra zona per gossos es troba a la Platja Llarga. Ambdues funcionaran des d'aquest divendres i fins al 15 d'octubre. Ara que ja no hi ha plataforma de formigó a la Platja del Miracle, es torna a preservar una part pel gaudi dels gossos. Són 900 metres quadrats a la zona més propera a les roques tocant el Fortí de la Reina. El tancament perimetral de fusta i tanques metàl·liques arriba fins a l'aigua amb l'objectiu de reduir la possibilitat que els animals surtin de la zona i garantir una experiència segura tant per gossos com pels banyistes. També hi ha dutxes diferenciades, passera de fusta per facilitar-ne l'accés, un banc i papers de recollida selectiva. Es farà neteja manual diària i el servei amb maquinària hi entrarà dos o tres cops per setmana. La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos, ha explicat que els espais compten amb totes les comoditats pels animals i els seus propietaris. Ella i altres consellers i conselleres ho han comprovat acompanyats de gossos que es troben a la protectora tarragonina i que esperen una família d'acollida. Al cas Espai estaran disponibles fins al 15 d'octubre. A partir de llavors i fins al 31 de març està permesa la presència d'animals domèstics i de companyia a totes les platges de la ciutat. Volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
12: Bona tarda. De moment una situació molt plàcida, molt tranquil·la i molt dolça a tota la costa. Sí que aquestes immediates hores el vent serà una miqueta més important de sud o sud-oest, un palet de garbí sobre tota la Costa Brava, i això farà que hi hagi una mar ondulada i una mar espessa, però en general no serà una mar especialment esvalutada, però sí que ja diem, estarà un palet més dinàmic al llarg d'aquesta tarda amb aquesta brisa de sud, un palet més reforçada. La resta del litoral també tindrem aquest vent de sud o una mica més de xaloc a la Costa Daurada, però vents que seran més aviat febles. Algunes milles terra endins sí que aquestes ventades seran més destacables, sobretot ja en àrees del prelitoral. Pel que fa al dimarts, un vent al matí feble de sud, fins i tot gregal a la Costa Daurada, amb alguns núvols baixos, i la tarda portarà entrada de tramuntana, sobretot al nord de la Costa Brava, i també força vent de mestral al sud del Cap de Salou. Per tant, demà, a molts indrets del litoral, acabarem tenint maró. N'estem pendents a la xarxa.
1: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora, pel que fa a incidències, parlarem d'una banda de la C15, que es troba tallada a l'altura de Sant Pere de Ribes, en direcció Vilafranca, a causa d'un vehicle avariat, de moment tallada en aquesta direcció, hi ha mig quilòmetre de retencions. De la C55, també en aquest cas per un accident, a l'altura de Monistrol de Montserrat hi ha també aturades en sentit Manresa. I ja per volum de trànsit tenim punts a aquesta hora en primeres aturades de la tarda, com és la C-17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona, la P-7 a Barberà del Vallès en sentit Tarragona o la B-23 al punt del Papiol en sentit Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.

Només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.

0: les profunditats de l'actualitat.
1: Ho explicàvem al principi del programa, hem batut rècords de temperatura aquests dies. El final de maig ha sigut especialment calorós i ens trobem amb temperatures més pròpies de l'agost que gairebé del maig i aquest principi de juny. Això és un dels efectes del canvi climàtic, que ja és una realitat, i per entendre-ho millor, en volem parlar amb Javier Sigró, investigador del Center of Climate Change de la Universitat Rovira i Virgili. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com podem explicar una miqueta les temperatures d'aquests dies?
2: Bueno, les temperatures d'aquests dies han sigut molt elevades. Estaven lligades a un fenomen que és típic de l'estiu, que és el que s'anomena un bloqueig anticiclònic. És a dir, un anticicló centrat sobre la zona europea, molta estabilitat de l'aire, no hi ha circulació, i la calor, juntament amb fluxes de calor que provenien del nord d'Àfrica, s'ha anat acumulant, no només a la península Ibèrica, sinó pràcticament a tot el continent europeu, on s'han batut rècords pràcticament a tot arreu.
1: Uh-huh. Això anava a dir que no ha sigut una cosa només d'aquí de la península Ibèrica, sinó que ha sigut a tota Europa on s'han batut rècords.
2: Sí, efectivament. És a dir, estem parlant de temperatures a 35 graus a prop de Londres, temperatures de properes als 40 graus a zones de França, dels Països Baixos, d'Alemanya, realment unes temperatures molt inusuals per l'època de l'any, que si ja són molt càlides per la península Ibèrica, evidentment per zones més al nord del continent europeu són absolutament excepcionals.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, és habitual o pot passar que hi hagi un bloqueig centrat en aquesta zona del centre d'Europa que provoqui aquestes temperatures ara, quan encara no hem arribat a ple estiu?
2: Bueno, realment és el que comentàvem, que és una situació més pròpia de ple estiu, però bueno, és que el nostre estiu cada vegada s'està eixamplant i, per tant, ja no podem parlar de l'estiu juliol-agost, juny, ja el maig i el setembre pràcticament, en molts casos es poden començar a considerar part de l'estiu, el començament de l'estiu o el seu final.
1: Mm-hmm. Per tant, podríem dir que l'estiu s'ha allargat per davant i pel darrere.
2: L'estiu s'ha allargat pel davant i pel darrere, efectivament. Tenim pràcticament dos mesos més d'estiu que a mitjans del segle XX. I això es nota precisament doncs, en aquests dos comportaments, en aquestes temperatures, també la temperatura del mar que ens acompanya, temperatures mínimes que s'han registrat de nits pràcticament tòrrides a Catalunya en alguns punts aquests passats dies. Bueno, fenòmens molt típics de l'estiu que se produeixen doncs, a finals de maig.
1: Uh-huh. Ara en parlarem de la temperatura del mar, però hem de dir que fa uns 4 dies aproximadament es va arribar gairebé als 40 graus, que va ser la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig. No sé si això pot arribar a ser una tendència de cara al futur, en aquests mesos que no estem acostumats.
2: Bueno, malauradament, amb l'increment de les temperatures provocades pel canvi climàtic i també els fenòmens que l'acompanyen, a nivell de precipitacions, tormentes, etc., doncs el que tenim és que els darrers anys ens estem acostumant a batre rècord un darrere l'altre i, a més, a batre rècord de forma molt contundent, diguéssim. És a dir, no per poques dècimes, sinó per més d'un grau, inclús de 2 graus, respecte al rècord anterior. Això ens passa també amb intensitats de precipitació, en molts casos, que bueno, estan lligats a aquest fenomen d'increment, de reforçament dels extrems climàtics que acompanya el canvi climàtic.
1: Uh-huh. Tot i això, però, venim d'un hivern que podem qualificar com normal, que no ha sigut especialment calorós. Potser per això ens sobta més.
2: Bueno, no ha sigut especialment calorós, depèn dels mesos. Hem tingut un mes d'abril molt càlid, el més càlid dels registres aquí a Catalunya. Hem tingut un mes de febrer també bastant càlid. Sí que han sigut humits, han sigut plujosos, però en general tampoc hem tingut temperatures excepcionalment baixes. Hem tingut temperatures mitjanes en alguns casos, en la mitjana, i pel damunt de la mitjana en altres.
1: Mm-hmm. Ara sembla que donarà una tregua a aquestes temperatures i es parla molt de si l'estiu serà tan càlid com en més d'una ocasió estan dient. Com ho veus tu?
2: Bueno, jo ho veig més aviat mirant una mica les prediccions estacionals que fa el centre europeu i també Meteocat, l'Agència Estatal de Meteorologia, doncs tot apunta que serà un estiu, hi ha més d'un 70% de probabilitat de que serà un estiu calorós. Més aviat per la banda alta de la calor. Res estrany si recordem que 2024, 2025, 2024 i 2023 han sigut els anys més càlids, els estius més càlids dels que tenim registre, i 2026 continua amb la mateixa tendència.
1: Per tant, ens anirem a l'estiu, per exemple, el 2024, el 2025 no va ser tan extremadament càlid, o no vam tenir tantes onades de calor seguides, per dir-ho d'alguna manera, però ens en podríem anar a l'estiu del 2024.
2: Podríem anar perfectament. Al final, les temperatures que tenim durant l'estiu depenen bàsicament de dos factors, de la circulació de l'aire, de si l'aire està més tranquil, com ha passat aquests dies, o hi ha més moviment, i sobretot aquí a Ram de Costa, doncs la temperatura del mar. Mm-hmm. I, com segurament apuntaves ja, tenim unes anomalies a la temperatura de mar molt elevades. El Mediterrani, també el Cantàbric, pràcticament tots els mars que circulen la península Ibèrica tenen temperatures molt pel damunt del que seria normal per l'època de l'any. Mm-hmm. I això influeix molt sobretot a les temperatures de la nit, les mínimes nocturnes, que són molt elevades perquè el mar no provoca aquest efecte de refredament, i també perquè un mar, diguéssim, càlid, el que fa és que tinguem un sistema de brises marines més afeblit, i per tant, la circulació també, i tot apunta a una acumulació de calor.
1: De fet, avui ho he mirat, la temperatura del mar aquí a la Costa Daurada, a Tarragona, era de 23,7 graus.
2: Sí, sí. A veure, fa una setmana, abans que comencés l'episodi aquest de calor més fort que hem patit, teníem unes temperatures aquí a la boia del Port de Tarragona en torn a 18 graus a la superfície del mar, i ara estem en aquestes temperatures de 23 i pico, i hem tingut algun pic de 24,5. És a dir, estem parlant de que un fenomen d'aquestos pot pujar la temperatura del mar pràcticament en una setmana 6 graus. Bueno, si això continua, evidentment, doncs, aquesta pujada de les temperatures tornarem a tindre un Mediterrani que entrarà en el llindar de la tropicalització, almenys durant el període estival, no?
1: D'alguna manera, però, si aquests dies ens dona una treva, també baixarà una miqueta la temperatura del mar, entenem.
2: Sí, sí, efectivament. Si hi ha moviment, és a dir, si baixen les temperatures, sobretot si hi ha circulació, si hi ha vent, si hi ha corrents marines, si la massa d'aigua, hi ha onatge, canvia, llavors les temperatures ve aigua més freda de l'interior del Mediterrani, també ascendeix aigua més freda de les profunditats del mar, i això doncs fa baixar la temperatura. Si se produeix un altre fenomen d'estabilitat atmosfèrica, d'estabilitat oceànica, doncs les temperatures tornen a pujar. Però tot se va acumulant una mica un sobre l'altre.
1: Mm-hmm. Que digues.
2: Sí, no, deia simplement que les temperatures baixen quan se produeixen aquestes barreges, però no baixen als nivells anteriors, no? Se queda una mica pel damunt, i els nous episodis que se produeixen, doncs, s'acumulen sobre aquests.
1: Perquè sobre quines temperatures hauríem d'estar ara, actualment, que som dia 1 de juny?
2: Bueno, lo normal seria tindre unes temperatures al voltant dels 19-20 graus, aproximadament, de la temperatura del mar. Seria entre 18 i 20 graus. Seria la mitjana, diguéssim, del que esperaríem. I, evidentment, doncs estem 3-4 graus pel damunt d'això. En alguns punts, per exemple, al centre del Mediterrani, a les Balears, ja havien tingut anomalies de fins a 5 i 6 graus pel damunt, el qual indica que no és només la nostra costa, l'aigua que tenim aquí a ran de platja, sinó que tot el conjunt del Mediterrani no s'està patint aquest fort calentament.
1: Això, fins fa relativament poc, ho parlàvem com a anomalies, com a casos excepcionals, però hem de dir que cada cop deixa de ser l'excepció. Vull dir, de l'augment de temperatura de l'aigua fa molt temps que ja en parlem.
2: Sí, efectivament, i les oles de calor, les onades de calor marina acostumen a ser molt persistents i a durar molt de temps. L'aigua, sabem que triga en calentar-se, però també triga en refredar-se. Per tant, una vegada fa temperatura, costa molt que la perdi, i per tant, és un fenomen moltes vegades acumulatiu. Al final, el 90% de la calor que provoca el canvi climàtic s'acumula als oceans i als mars, i per tant són aquests els que a poc a poc van pujant la temperatura perquè costen de calentar, però també una vegada han agafat aquesta temperatura és molt difícil refredar-los.
1: En aquest sentit, això vol dir que a la llarga ens pot provocar que les zones de costa que estàvem acostumats a que les temperatures més o menys s'anaven regulant deixin de regular-se?
2: Bueno, el que tindrem serà que el mar continuarà regulant les temperatures, però amb unes temperatures més elevades i amb una humitat també molt elevada lligada a l'evaporació. Això comporta un cert perill, que és el fet de que nosaltres estem acostumats a parlar de temperatures molt altes, que baten rècords de 40, de 49 graus. Per exemple, a l'Índia aquests dies havien arribat pràcticament a 50 graus, però en les zones de costa en les que ens trobem, la combinació de temperatura i humitat alta fa que temperatures no excessivament elevades, temperatures de 36, 37, 38 graus, amb humitats molt elevades, poden ser igualment molt problemàtiques per la gent i poden provocar una mortalitat important, sobretot entre les persones més febles.
1: Perquè al final aquesta humitat elevada fa que la sensació sigui encara de temperatura més alta, no?, d'alguna manera.
2: Bueno, el que fa la humitat elevada és impedir que el nostre cos se refrigeri a través de la suor, que és el mecanisme habitual. Nosaltres en un clima sec suem, aquesta suor s'evapora i això ens refreda. Si estem en un ambient molt càlid i molt humit, la suor se queda a la pell però no s'evapora. I llavors no compleix aquesta funció de refrigeració i el cos se va recalentant. Llavors, en situacions d'alta humitat, temperatures de 36-38 graus poden arribar a provocar doncs, cops de calor importants i inclús la mort.
1: Això podem dir que ja és el canvi climàtic, perquè a vegades parlem de que són efectes del canvi climàtic, però podem afirmar que ja és aquí, vull dir que s'ha tornat la nova normalitat.
2: Sí, efectivament, és a dir, el clima que nosaltres teníem fa 50 o 70 anys, la normal climàtica que parlàvem dels anys 60, 70, 80, ja no existeix, ha canviat, i estem en un nou clima que continua modificant-se i que continuarà avançant conforme el canvi climàtic vagi fent pujar les temperatures i modificant tot el nostre clima.
1: Hem de ser positius? Aquesta situació pot arribar a revertir-se o és ja difícil?
2: És molt difícil que en un període de temps curt o mitjà això se reverteixi. És a dir, el canvi climàtic no el podem aturar de cop i tornar a les condicions inicials. El més que podem aspirar, diguéssim, és bueno, a una certa estabilització i adaptar-nos a les noves condicions que se vagin produint. Però tornar al clima que teníem fa 50-100 anys no tornarem, almenys en els propers segles.
1: I d'alguna manera també deixar clar que el canvi climàtic no vol dir que passem a tenir fenòmens que abans no teníem, sinó que els fenòmens es tornen extrems, que les onades de calor són més extremes, per exemple.
2: Efectivament, és a dir, el canvi climàtic El que fa, bueno, en alguns casos, modifica patrons de circulació i això fa que, per exemple, doncs, que potser tinguem més danes o que tinguem aquestes situacions de bloqueig o que tinguem més afeccions de vents del sud, de vents d'aquestos de component saharià i d'aquesta calor que ens ve del sud. Però en els fenòmens habituals, i estem parlant doncs, tant de llevantades com onades de calor, etc., en els extrems climàtics que patim per la variabilitat pròpia del clima, doncs s'accentuen.

0: més ràpida.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda, Javier. Esperem tornar a parlar amb tu algun dia i que tot això no vagi a molt més.
0: Bueno, confiem, però tenim, deixem a les portes de l'estiu i el que tenim clar és que patirem calor.
1: Moltes gràcies, Javier.
0: Gràcies a vosaltres.

0: canviem radicalment de tema. Anem fins al Garraf, perquè avui ens porten un tema que ens farà salivar a més d'una persona. Arriba la primera edició de Ribes Mariner, unes jornades gastronòmiques que posen en valor el peix fresc de la Llotja de Vilanova i la Geltrú i els vins del massís del Garraf. Carla.
1: El tema és que durant tot el mes de juny, quatre restaurants de Sant Pere de Ribes oferiran plats, menús i tapes pensats per gaudir de la qualitat del producte local. Aquests restaurants són La Farina, El Mar Boa, La Terraza del Factor i La Nova Premsa. La idea és senzilla, portar durant tot el mes de juny producte de Llotja a la taula d'alguns dels millors restaurants de Sant Pere de Ribes. Però això no és tot, perquè les jornades gastronòmiques del Ribes Mariner ens proposen també que maridem aquest producte de mar, aquest peix i aquest marisc amb vins singulars del massís del Garraf. Una cita, per tant, amb el millor del mar i amb el millor de l'enologia local. Per parlar-ne de tot plegat, avui m'he escapat fins a Sant Pere de Ribes, concretament fins a La Nova Premsa, un dels participants i impulsor també d'aquest Ribes Mariner organitzat mitjançant el Gremi d'Hostaleria de Ribes. Allà n'hem pogut parlar amb el seu propietari i cap de cuina, l'Oriol Carbonell. Un Oriol que potser a algú li sona familiar perquè ja ens ha acompanyat anteriorment al programa per xerrar, en aquell cas, del xató, el plat estrella del Garraf. Us deixo amb la conversa que hem tingut amb ell aquest matí. Oriol, explica'ns què és una miqueta què és aquest Ribes Mariner que tireu endavant ara el mes de juny.
2: Bé, són unes jornades gastronòmiques que basem amb el producte de temporada de proximitat. El que tenim aquí, sobretot, és el peix de Llotja. I també donar potenciar el que és el tema dels vins del massís de Garraf, que hi ha molts elaboradors i que tots volem que funcioni i fa molta feina. I això, maridar un plat, un producte de la Llotja de Vilanova, que és el que ens queda més a prop, amb un vi d'aquí del massís de Garraf.
3: I com sorgeix aquesta idea? Perquè això és una cosa que penseu des del Gremi d'Hostaleria d'aquí de Sant Pere de Ribes, que no sou gaire gent, que és un nucli bastant reduït, no?
2: Sí, al final som quatre establiments que participem que estem a dintre el gremi i sempre intentem fer coses i estàvem bastant parats, que vam fer la fira al novembre i hem de fer animar-nos, perquè cadascú en nivell individual feien coses i va, anem a fer unes jornades, intentar comencem ara al juny i després a l'estiu parem, però després a l'octubre i intentar que cada mes de l'hivern, de tardor, hivern i primavera, fem unes jornades d'algun producte. Comencem amb lo senzill de dir... I també el mes juny és una mica difícil aquesta zona, a veure què trobem. Anem a fer el que es fa, anem a fer la Llotja de Vilanova, anem a buscar bon producte, defensem el que ens toca aquí, i sempre maridat amb el que toca, amb un vi, amb un bon vi de massís de Garraf, un bon xarel, un bon somoll, amb una bona malvasia, que és el que toca.
3: Vosaltres aquí a La Nova Premsa us caracteritzeu, per exemple, per treballar molt el producte, no només el producte local, sinó, a més, també la gastronomia clàssica, no?, amb una vista més vostra, més d'autor. Per què creus que és tan important ficar en valor aquest producte de proximitat?
2: Jo tinc la filosofia de vida d'ajudar, de treballar, de fer el que toca amb el producte, que sabem qui el fa, per què el fa, sabem com ha anat la pesca, sabem com ha anat a l'horta, sabem com ha anat el vi, aquest any estan contents perquè es plou molt, sabem tot, i al final conèixer la persona que ho fa darrere és un valor per mi importantíssim, i el per què ho fa, i llavors hem de defensar el que estem, que defensem el producte local, defensem el nostre poble, defensem el nostre restaurant, defensem també els productors i la comarca i tot, posem en valor un gran producte que tenim aquí, els grans productes que tenim.
3: Creus que la gent cada vegada intenta buscar una mica més aquest valor afegit?
2: Jo crec que sí. Costa, perquè no és fàcil, costa perquè s'ha de trobar, s'ha de buscar qui ens ho porti.

0: Al final jo treballo amb peixos d'Olors a Vilanova i vaig al mercat perquè m'agrada i treballo amb ell, a Barcelona, i m'envia a mi a tenir això o l'altre. Però sempre és difícil, és un extra que has de fer un petit esforç. Però bueno, el tema d'això, però després en tema de productors sí que hi ha petites coses aquí de verdures, i amb el tema dels vins això sí que és molt fàcil perquè tenim 20 cellers o més de 20 cellers només aquí al Massís de Garraf que ens ho porten a casa.
1: I escolta'm, entrant en matèria gastronòmica, clar, què ha preparat la nova premsa per aquestes, per aquest Ribes Mariner?
0: No tenim un plat concret, perquè com nosaltres anem canviant i al final m'agrada fer cosetes diferents segons el que ara mateix trobem a la llotja, i però aquesta setmana potser hi ha llagostí, potser hi ha gamba blanca, potser hi ha serviola o potser m'en trobo una dorada. Setmana que ve potser no. Llavors és adaptar-nos una mica. Segur que treballarem amb algun sashimi o de serviola, o de lluerna, o de caproig, o de salmonete, o de moix, saps? Amb el tom yum, la nostra sopa preferida, típica, com a curri típic no de Tailàndia, que té molt d'èxit, i amb el sashimi del peix que toqui, o amb un tartar, el que trobem. També farem una russa, en sèrie de russa que fem amb xirivia i patata rostida, i amb un tartar de bacoret, amb un tartar de tonyina, amb un tartar de bonito, el que entri. També hi ha llagostins a la brasa, senzill, també, jo què sé, nosaltres anem, tindrem, com ja tenim a pissarra uns quants plats d'aquests, anirem jugant i anirem veient a veure què treu el mar i nosaltres el farem servir.
1: Per tant, improvisació, però improvisació. Aviam què passa.
0: Aviam què passa, improvisació, és allò. Igual que amb els vins, anirem treballant amb diferents vins, diferents cellers, cada setmana, cada tindré dues o tres ampolles obertes de vins d'aquí del Garraf, de diferents cellers, i anirem combinant, anirem jugant i anirem veient què passa.
1: Veig que tens aquí unes quantes ampolles.
0: Petita mostra.
1: Amb quins cellers de moment teniu pensat treballar?
0: Hosti, sí o sí, aquí tenim uns quants, tenim aquí a la serra de Vega de Ribes, que ficarem segur, Terra Prima, que Can Ràfols d'Escaus, amb la Isabel Brunet, amb Finca Vila de Llops, amb Clos Lentiscos, amb tots. Jo crec que intentaré ficar que tots els cellers que treballo, ficar-li una petita mostra aquí de vi, perquè s'ho mereixen.
1: I escolta, una de les particularitats d'aquesta iniciativa, com dèiem, que la llanceu des del gremi d'hostaleria d'aquí de Sant Pere de Ribes, és que sou restaurants de perfils molt diferents. Perquè estem, per exemple, vosaltres, a la Nova Premsa, que us dediqueu a la cuina més tradicional, amb una visió d'autor, però després hi ha restaurants com La Farina, que són una pizzeria, per exemple. Això què aporta a nivell de diversitat amb aquest Ribes Mariner?
0: Bueno, tenim la sort que som quatre restaurants, el Marboa, la Terrassa del Factor, La Farina i nosaltres, la Nova Premsa, que estem a gremi, que sempre que tirem una iniciativa s'ajunten, i si això, un restaurant més, dos restaurants més de luxe, com si diguéssim, més, amb més pretensions, com som el Marboa i la Terrassa, doncs ells faran, pot ser que facin algun menú, pot ser que em plagi un plat més treballat, pot ser que fotin un vi més bo, La Farina, hòstia, doncs al final has obert a més públics, pots fer una pizza, ja s'inventarà el David algo, que aquest no poden inventar-se coses, farà algo, doncs també és amb un preu, amb un públic diferent, que també, hòstia, pots trobar també, arribes Mariner, hòstia, aquí fan una pizza amb el peix de... jo no sé, però al final obrim el ventall a més gent, amb famílies i a tot tipus de clients, que això també, al final estem oberts a tothom. A que vulguin participar, nosaltres ens tanquem les portes i al final és com més serem millor i més potenciarem la gastronomia del nostre poble i del nostre territori.
1: I quins objectius marqueu per aquesta primera edició?
0: Que, bueno, arriba la gent, que la gent s'enteri, que la gent truqui i, hòstia, pues, que funcioni bastant. Que vingui gent, que al final que vinguin, que ho disfrutin, que nosaltres ho tinguem, i que ens coneguin, que no hagin de conèixer els restaurants, que vegin que estem fent coses. I l'objectiu principal és fomentar que des de Ribes estem fent coses, des de gremi estem intentant moure Sant Pere de Ribes, i que la gastronomia de Ribes està aquí, que està present, i que cada cop s'està coneixent més, i cada cop la gent ja es queda més aquí, no marxa, i ens venen de fora, i volem aconseguir això, que Ribes, ficar Ribes al territori, al vi de Ribes, que tenim molts cellers, i als restaurants de Ribes a l'òrbita de Garraf i de Barcelona.
1: I tant de bo sigui així, Oriol. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos una miqueta aquesta iniciativa del Ribes Mariner, i et veiem aviat al programa, que és la segona vegada que ens acompanyes.
0: Moltes gràcies i merci per fer ressò i visca Ribes.
1: Bé, com veieu, un Ribes Mariner que ve amb força, amb unes propostes d'allò més interessants que no sé vosaltres, però jo no m'ho perdré pas. Durant tot el mes de juny, els restaurants Marboa, la Terraza del Factor, la Farina i la Nova Premsa oferiran propostes elaborades amb peix fresc de la Llotja de Vilanova i la Geltrú, marinades amb vins únics del massís del Garraf. Una iniciativa que convida a descobrir els sabors del mar, el valor del producte de proximitat i, no menys important, el talent gastronòmic del territori, en especial el de Sant Pere de Ribes.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Marta!
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
4: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Sabies que...
8: L'illa del tresor d'Oak Island, a Canadà, ha estat objecte de llegendes i recerques del tresor durant segles, ja que es creu que hi podria estar enterrat un tresor de pirates o fins i tot el Sant Grial. L'illa ha estat excavada per nombrosos caçadors de tresors al llarg dels anys, que han trobat túnels i cambres subterrànies que suggereixen que hi podria haver alguna cosa valuosa enterrada. No obstant, malgrat els esforços, ningú no ha pogut trobar el tresor. El més curiós és que l'illa té una sèrie d'enigmes i misteris que l'envolten, com l'existència d'un suposat pou de diners i una inscripció en una pedra que sembla indicar la ubicació del tresor. L'illa ha capturat la imaginació de molts i continua sent un tema d'interès i especulació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest, des d'aquest migdia i fins dijous, si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris a aquest preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per l'electricitat i el gas s'apuja del 10 al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat d'un 0,5 a poc més del 5%. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura del juliol pot ser el doble que la del maig, ho ha dit la xarxa.
2: Los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
1: El RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat avui els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines, on de les dades centrals es reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a la P7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. L'estudi també alerta de l'accidentalitat de les motos i que el drama més risc de la demarcació és entre Caldes, la Malavella i Llagostera. A més, alerta que la P7 és la via que està més col·lapsada i assumeix un volum de trànsit més enllà del que pot arran de l'alliberament dels peatges. La quantitat de vehicles que circulen per aquesta via a la demarcació s'ha multiplicat i els camions són un més d'aquests col·lectius. Sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça President Tarradellas la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat, un contracte que, recordem, és de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament aquest mes de juny. Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradores, baldejadores i carros d'escombrat incorporen una nova imatge gràfica amb 146 vehicles nous. I el Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular, això després de perdre contra el València 77-102, i ara s'enfrontarà l'UCAM Murcia als quarts del play-off pel títol.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on celebrarem el centenari d'una embarcació. Després participarem en un torneig popular de futbol 7 i acabarem el programa d'avui parant taula i participant a la Fira Salats que es farà aquest cap de setmana a Arenys de Mar. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar.

0: Volem conèixer ara una embarcació centenària que enguany està d'aniversari i que té molta relació amb l'escala, Sergi.
1: Així és, Marina. Avui parlarem de Serrata i, evidentment, qui millor ens pot parlar és el seu armador, l'Emili Armengol. Emili, sigues molt benvingut aquí a la Ronda Mar.
2: Hola.
1: Primer de tot, vull fer les presentacions. Anem a presentar Serrata i el seu armador. Explica'ns una miqueta, primer de tot, d'aquesta barca centenària.
2: Primer de tot, bé, la història, jo fa 37 anys que la vaig comprar. La vaig comprar a un pescador de França, que quan es va retirar, doncs me la salva vendre. Ja hi havia pescat el seu pare, o sigui, una barca que havia passat de generació en generació, i quan va arribar aquesta edat, fa 37 anys que la vaig comprar, el 98, doncs, 98, sí, doncs no, fa 30, sí, 37, 38 anys. I abans del que se la va vendre i la vaig comprar, la vam baixar aquí a l'escala per mar, i, bueno, estava bastant atropellada, la barca, la veritat, sigui dita, feia bastanta aigua, però, bueno, vam arribar aquí, i llavors la vam portar i va anar a parar, o sigui, va venir aquí al port i ja va anar a parar a mans del Salvador Feliu, de la Drassana Sala, que ell, doncs, és el que la va restaurar, vull dir, la va...
1: Uh-huh. Hem de dir...
2: Fer les reparacions oportunes perquè pogués navegar amb tranquil·litat.
1: Uh-huh. Ara bé, abans de Serrata, tu ja portaves un historial de navegació important.
2: Bé, sí, jo des de quasi que tinc uns de raó que navego, perquè navegava amb el meu pare tenia una barca de llista tercera,
1: uh-huh.
2: I sortíem a la temporada d'estiu, doncs jo sortia, perquè abans de les escoles feia moltes vacances, però sortia de juny a octubre, sortíem cada dia a pescar, cada dia anant-se a xarxes, palangres, i clar, jo de tota la vida que he anat sempre amb barques de fusta, sempre, no he navegat mai en barques d'aquestes de fibra, i bé, doncs sí, no, he navegat sempre de molt temps. I amb vela llatina, diguéssim, els darrers 45 anys, una cosa així, 45-50 anys que navego amb vela llatina, uh-huh. Abans no, abans he d'anar amb una barca de fusta però amb motor.
1: Hem de dir això, no?, que té aquesta combinació Serrata primer, com has dit tu, que és una barca de fusta, i després que és una barca de vela llatina. Com és navegar amb aquesta embarcació? Com navega?
2: Home, la barca navega fantàstica. La barca navega molt bé, són barques, especialment a Catalunya Nord, feien unes barques molt... Perquè aquesta és feta a Catalunya Nord. O sigui, la vaig comprar a França, però era de Catalunya Nord. O sigui, aquesta era feta a Banyuls, i la vaig comprar a les Cabanes de Fleury. Les Cabanes de Fleury, diguéssim, que ja és a l'Osa, que és ja és França, no? I fan unes barques que són molt... Aquests sardinals són unes barques, doncs, com molt, molt ràpides, estan... Allà tenen un mar encara més fotut que aquí, les tramuntanes allà són brutals, i, bueno, són barques que són molt lleugeres i van força bé, no?
1: Uh-huh. I el ser de fusta, el ser de vela llatina, és una barca que, per exemple, necessiti més manteniment, més cura que una altra barca de l'estil o una altra barca de vela?
2: A veure, les barques... Una barca de fusta, ja saps, doncs, que l'has de treure cada any,
1: uh-huh.
2: has de fer fondos, has de posar-hi el patent, i evidentment, doncs, esclar, quan no té un all, té una ceba, vull dir, sempre hi ha alguna taula que falla, l'has de calafatar aquell tros, has de, doncs, aquest, bueno, i has d'estar a sobre.
1: Uh-huh.
2: I has d'estar a sobre, però això passa com les persones, eh? Les persones, si una persona es cuida i fa una dieta equilibrada i tal, doncs, bueno, pot viure 100 anys, però si no es cuida, doncs, bueno, doncs cada 4 dies se'n va al pot, no? Vull dir que, clar, això... Les barques són iguals. El que passa és que una barca pot viure 200 anys si la cuides bé. Una persona no, perquè clar, si una barca se li fa malbé el motor, ni poses un altre. Que es trenca la vela? Doncs mira, vela nova. Saps? la barca pots anar canviant coses que nosaltres, malauradament, no ens ho poden canviar, no?
1: En això tens tota la raó. Dèiem que és una barca que va partir de França, va partir de la Catalunya Nord, però que ha fet moltes milles per la Mediterrània. Explica'ns una miqueta, no sé, fins on ha anat Serrata o els quilòmetres que portes tu darrere de navegació amb aquesta barca.
2: Bé, pensa una cosa. Aquesta barca, quan la vaig comprar, el pescador que me la va vendre, diu, jo en tota la meva vida no he anat més allà, més enllà de Gruissant. Uh-huh. Gruissant, esclar, ara és clar, no tenim el mapa al cap. Bueno, a Gruissant està, doncs, a 15 milles del port base, que era a la desembocadura del riu, perquè allà tots aquests rius són navegables. Els rius aquests, la banda baixa del riu el fan servir de port. No? I aquest estava amb el seu port base, era l'Oda, el riu Alde, Oda, que bueno, estava allà. Llavors, a 15 milles d'allà, hi ha Gruissant. I ell, en tota la seva vida, no havia anat més allà de Gruissant. Doncs el dia que el vaig comprar, ja vaig anar des d'allà fins a l'escala. El primer dia ja li vaig fotre 85 milles. I que, clar, i li vaig dir, això ja, que et vagis acostumant. I a partir d'aquí, pobreta, o pobreta no, però vull dir que ha navegat molt. He anat 7 vegades a Sardenya, cada any vaig a Menorca, hem fet la volta a Mallorca diverses vegades, bueno, mira, de la costa des de l'Ametlla de Mar fins a Gènova i Còrsega, Sardenya, Bonifaci, tot això ho he fet tot, o sigui, he navegat molt. Unes mil i pico de milles a l'any faig més o menys, amb la marca aquesta.
1: Una part d'aquests viatges que fas a l'any suposo que molt relacionats amb les diferents trobades de vela llatina o amb aquest món de la vela llatina, oi?
2: Sí, esclar, sempre l'excusa és trobar-se, doncs, amb altra gent, doncs, d'aquest món, que a més és un món reduït, perquè si ara, imagina'm, si veiéssim la Fórmula 1 o les carreres de motos, sempre són els 15 o 20 mateixos, però el que passa és que les carreres d'aquestes duren menys, perquè estan 4 o 5 anys i després, doncs, hi ha noves generacions. En canvi, nosaltres som els mateixos, però som els mateixos de fa 40 anys, o sigui, ens hem trobat tots vells, perquè no hi entren joves. No hi entren joves, ens coneixem tots de tota la vida. I l'altre dia que es va fer aquí a l'Escala Camp va ser una trobada, homenatge al centenari de Serrata, doncs clar, em vaig trobar amb gent que feia 50 anys que havíem navegat junts. Però eren els mateixos, són els mateixos, i gent jove ben poc se'n trobava. O sigui, clar, és una cosa que malauradament la gent jove vol glamour, vol velocitat, i la vela llatina no té ni glamour ni velocitat. És clar, això és un drama. És un drama per la persistència d'aquest... anava a dir d'aquest esport, que no és un esport, perquè més aviat és... No sé com anomenar-ho, si és un hobby o una buixeria que tenim uns quants, no? No sé com anomenar-ho. En qualsevol cas, és una cosa, doncs, que som una colla de romàntics que encara creiem en aquesta mena de navegació.
1: Emili, clar, estem en aquest any especial, aquest any del centenari, ara ho deies, no? Es va fer un homenatge aquí a l'Escala, una trobada, també veu participar en una mena de taula rodona, col·loqui, que es va fer l'Alfolí de la Sal. Com l'estàs visquent tu particularment aquest any carregat de celebracions?
2: L'estic veient, doncs, amb molta emoció, perquè m'estic trobant amb molta gent que curiosament apareixen, gent que feia temps que no els veies i que s'han enterat i que realment, doncs, et crea uns vincles d'amistat i de tot, i que, bueno, realment ara, per exemple, jo aniré a Menorca com cada any, però és que ja m'han dit que ja m'estan esperant perquè volen que faci una xerrada a Mallorca, que els hi porti fotografies, no sé què, no sé quantos de Serrata. Clar, és una barca que, com que cada any s'ha passejat per tot arreu, potser una altra barca fotrà 100 anys i no, la gent no en farà cabal, però aquesta, com que, perquè l'ha fet 100 anys i no s'ha mogut d'un port, doncs, escolta, poc d'això, però aquesta, com que ha estat tots aquests anys, tots aquests 37 anys que la tinc jo, que estan anant per tot arreu, doncs, clar, tothom la coneix, tothom la respecta, en aquesta barca, i llavors, bueno, Doncs ara, per exemple, el pòster d'aquest any de la trobada de Cadaqués és Serrata, no? Uh-huh. I també volen fer un altre homenatge. O sigui, jo em trobaré que durant aquest any moltes de les trobades que anirem amb Serrata doncs serà la protagonista en el sentit, doncs, clar, que és una barca que fa 100 anys i que també té el seu mèrit, doncs, que faci 100 anys la barca, no?
1: En el teu...
2: Una mica és això.
1: En el teu cas, això de roda amunt i torna al Born serà, és torna a l'Escala, no? Que és on Serrata té el seu port.
2: A l'Escala va renéixer, perquè, esclar, és que... O sigui, això és que realment és renéixer, perquè aquesta marca feia molta aigua. I quan vam arribar a port, era a les 8 del vespre, o a les 9, o sigui, ja fosquejava, perquè devia ser una època així, o sigui, ja fosquejava, vaig dir, escolta, poseu-hi una bomba aquí perquè això fa molta aigua. Vaig dir, què saps tu? Bueno, o sigui, jo l'endemà la barquera a fons.
1: Clar.
2: O sigui, que realment va renéixer perquè la van treure del fons i a partir d'aquí, doncs, bueno, es va tenir que fer tot, inclús el motor, que el motor que ens havia portat des de les cabanes de Florí, que ens va portar fins aquí el motor, aquell motor es va tenir que treure, perquè llavors ja hi havia un motor que va dintre l'aigua, doncs, bueno, es va agafar, i el motor me'l van refer, un mecànic de Cadaqués, el Demetri Contos, que era un artista, i un artista de la mecànica, i ell em va refer el motor, i llavors el Salvador Feliu doncs, em va refer la barca, va canviar tot de coses, per poder navegar aquell estiu. I llavors, a la tardor següent, va agafar la barca i llavors sí que va fer una reforma ben feta. O sigui, llavors va canviar les taules, va canviar els baus, va canviar les taules, va fer les taules de la coberta, etc. Llavors va fer una reparació en profunditat, que és, bueno, que és gràcies a això, doncs, bueno, encara naveguem amb aquesta barca.
1: Suposo que trobar un lloc com Drassanes Sala, que precisament són experts i treballen molt bé la fusta, deu ser un seguro de vida.
2: Sí, no, a més, en Salvador, aquestes coses en sap molt, i, bueno, que després, amb en Salvador, que llavors quasi bé no ens coneixíem, que passa que hem anat fent amistat, ara per mi el Salvador és com un germà, i després hem navegat junts, perquè llavors el Salvador venia i hem anat a molts llocs amb en Salvador. Amb en Salvador hem anat a Sardenya, hem fet grans navegades i hem anat per tot arreu. Hem fet la volta a Menorca, hem fet moltes coses amb en Salvador. Uh-huh. O sigui que a part de ser el mestre d'Aixa, doncs ha sigut navegant i navegant de Serrata. O sigui,
1: Emili, doncs moltíssimes gràcies per robar-te aquesta estoneta per parlar de Serrata i enhorabona pel centenari en la vora per aquesta barca tan xula que tens i aquesta dedicació a conservar, que recordem, la vela llatina, patrimoni i la importància que té en quant a mantenir també aquest art de navegar.
2: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès que hi heu demostrat. Moltes gràcies. Espero-vos la sort d'aquest esdeveniment, no?
1: A reveure, que vagi molt bé.
2: A reveure, gràcies.

0: Canviem radicalment de tema. Deixem les embarcacions i ens posem la roba esportiva. Fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a Sant Jaume d'Enveja, per parlar sobre una nova proposta, el primer torneig popular de futbol cel. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla, Cel.
1: Sí, Marina, anem a parlar amb Jaume Navarro, membre del Consell de Joves de Sant Jaume d'Enveja, sobre el primer torneig popular de futbol 7 que se celebra este cap de setmana al municipi. Jaume, benvingut a Arran de Mar.
2: Bon dia.
1: Jaume, explica'm-nos com naix la idea d'organitzar este primer torneig popular, no, de futbol 7.
2: Bueno, pues la idea, juntament amb uns amics, ja feia 2 o 3 anys que vam començar a organitzar un torneig de futbol 7 així molt... perquè mos va venir un dia i finalment fa 2 anys que vam entrar al Consell de Joves i vam decidir, hòstia, fa temps que no fem algo així popular, com si diguéssim, per a tots els públics. I no sé, va sortir la idea, també hi havia l'opció de fer una lliga popular i tal, però per tema de impossibilitat de fetges, pues vam arribar a la conclusió de que un torneig 12 hores estaria perfecte.
1: Perquè clar, què significa que si, que és un torneig popular? Perquè bueno, normalment els altres torneigs no inclouen aquesta paraula, no?
2: Clar, si un torneig popular, la nostra idea en este torneig és que vingui gent de... o sigui, els teus amics, totes les colles del poble, com si diguéssim, i se faci una germanor dins del torneig i que no sigui com una mica de pura competició i que la gent vingui, perquè l'any passat també, bueno, i aquest any també fem el torneig de futbol sala, i este torneig sí que és més, entre cometes...
1: competitiu.
2: És més competitiu, sí, perquè sí, hi ha gent més experimentada, gent d'altres puestos de Tarragona i tal, que ja ve només pel premi. I nosaltres vam dir, hòstia, no hi ha... perquè la gent del poble tampoc no es volia apuntar per tema de competitivitat i tal, i vam dir, hòstia, fem un torneig que sigui només per a xalar.
1: Molt bé. I clar, heu decidit este format, no? Futbol 7, que no sigui futbol sala, per això, perquè ve gent de fora...
2: Sí,
1: bueno, és que clar, els tornejos, sí, la gent se mou, va, perquè al final dones premis, no? I la gent, bueno, se dedica a anar i fer tornejos i guanyar-los, clar.
2: Sí, sí, no, exactament.
1: Molt bé, així també els doneu l'oportunitat a la gent del poble, com dius, a les colles, que igual no practiquen tant el futbol o no són tan, no sé...
2: Sí, sí, o sigui que en esta alternativa, diguéssim, encara que no... que, bueno, qui més qui menys, pues, ha jugat a futbol o al pati o al poble, pel carrer, i així et donen l'alternativa de, hòstia, de jugar 2 o 3 partits amb els teus amics i passar-t'ho bé. Encara que no guanyes, pues, almenys l'espíritu de, pues, que... has jugat un partit de futbol i això no t'ho treu ningú.
1: Sí, no, i és una proposta interessant i diferent, Jaume. Explica'm-nos com funcionarà el torneig, el format, tot això.
2: Vale, doncs pues, el torneig és un format de 12 hores clàssic. Comença sobre les 6 i mitja a les 7, encara ho hem de tancar en els equips, i segurament s'acabaria sobre les 3 del matí, o sigui, és partit rere partit, i són 8 equips, una fase de grups de 4 equips, tots contra tots, i finalment semifinals, i tercer i quart lloc, i la final.
1: Molt bé, llavors teniu 8 equips apuntats.
2: Sí.
1: Són tots del poble?
2: No hem tingut encara la sort que siguin tots del poble, però... n'hi ha d'aquí a prop de Deltebre, també n'hi ha d'Amposta, de l'aldea, o sigui, relativament a prop.
1: Del terreno, sí. Vull dir, això també és un punt positiu, que també la gent, bueno, del costat que vingui al poble, també.
2: Sí, sí.
1: Molt bé. I després, des de l'organització, claro, heu tingut dificultats per organitzar, entenc que clar, s'ha de quadrar els horaris, àrbitre, no sé, tot això, com funciona?
2: Bueno, el tema d'organització sí que, com som bastanta gent, també com anem delegant bastantes feines, I per exemple, perquè ara farà 15 dies se va organitzar també el torneig de pàdel, i clar, és una mica complicat organitzar un torneig de futbol alhora que un torneig de pàdel també estem organitzant el torneig de futbol sala, i clar, potser a vegades se fa una mica de bola, però ja, com som bastanta gent, un s'encarrega d'una cosa, l'altre de l'altra, i al final, o sigui, som un bon grup i tirem tot avant.
1: Molt bé, vosaltres aneu, com has dit, no?, delegant les feines a cadascú. L'Ariana, de fet, sempre m'explica, no?, que sou un grup de gent, però que feu subgrups per cada sí, esdeveniment que feu subgrups. Molt bé. I els àrbits, n'hi teniu un? És alguna persona del poble que n'entén? Com és?
2: Sí, els àrbits, tenim dos àrbits ja parlats. Un noi de Tarragona que... l'any passat al futbol sala ja vam contactar i tal, i m'ha aconseguit dos àrbits també.
1: Molt bé, perfecte.
2: O sigui, són àrbits federats de la federació i tal.
1: Vale, són federats, sí, vull dir, sí. No és... És seriós si són àrbits federats?
2: Dins de la xalera i del show volíem que fora el més essenciat possible i que sigui el més paregut a jugar un partit de futbol en competitivitat, però sense... O sigui, sense massa.
1: Uh-huh. No, hi ha d'haver una mica de
2: clar, clar.
1: I en tema d'àrbit també és important, perquè bueno, ja ho sabem, el futbol com és, i la gent s'enfada.
2: Sí,
1: i molt.
2: Sí. Molt bé. En estos tornejos que sí. Han diners pel mig i
1: sí,
2: tal.
1: Sí. I clar, entenc que bueno, el Consell de Joves sempre rep el suport de l'Ajuntament, i en este cas, clar, el torneig se fa al camp de futbol a Salvador Gisbert. És del club? Ha hagut de parlar amb el club? Com ha anat això?
2: Bueno, hem parlat amb el club de que no hi haguessin tornejos i tal, perquè ara, com s'ha acabat la temporada, poden haver pues, tornejos d'estiu d'alguna categoria i tal, però ens van dir que el camp estava lliure i sí que o sigui, ho estem muntant nosaltres al complet.
1: Perfecte, vull dir que cap tipus de problema, ells us obrin les portes i vosaltres avant. I una altra cosa et volia dir dels equips, que m'has dit que és gent d'aquí del terreno, és gent jove també hi ha, o gent de vegades més gran...
2: Sí, a veure, hi ha de tot també, però m'acostuma a ser pues, gent jove, 20, 25 anys. Sí que... Perquè nosaltres vam fer el límit d'edat a partir de 16 anys, perquè, clar, no... Tampoc... Que ens va sàpiga mal, perquè, clar, o sigui, los xavals que volen jugar de 14 i 15 anys, que al final també ho fem una mica per a ells, tot això, sí que... Ens quedava una mica malament l'assumpte, perquè, clar, un xiquet de 14-15 anys que es posa a jugar en un home de 40, i, a veure,
1: clar.
2: O sigui, hi ha xavalets que... Perfecte, però, clar, o sigui, la diferència és notable.
1: Heu de
2: però
1: fer.
2: Sí, hi ha de tot.
1: Uh-huh. Heu de fer el tall, perquè, si no, clar, és el que dius, una colla de xiquets de 14-15 anys
2: no,
1: i jugaran un després en uns que en tenen 30, pues se notarà després i bueno, és que a tots els puestos s'ha de ficar una mica de tall.
2: No, clar, clar, i més també per ells de que puguen... O sigui, quan arriben al tall d'edat, que puguen disfrutar-ho i no sigui... com a una càrrega per a ells, el tema de l'edat.
1: Uh-huh. I si parlem dels premis, hem dit que si són premis econòmics.
2: Sí, en este torneig, el torneig popular, sí que han fet premis econòmics. El primer classificat guanya 400 i després segon classificat guanya 200 i el tercer classificat guanya 100, que és la inscripció, per tant se li retorna i tal. Sí que vam dir que fossin uns premis ser una mica vistosos, però tampoc en una gran quantia per a que no vingués gent de fora tal, que només vulgui guanyar el premi, sinó que, com he dit abans, que es crea com una mica de... Sí, d'una atmosfera competitiva, però sense xalar i sense que no sigui com a del poble.
1: Mm-hmm. Sense que sigui l'únic objectiu guanyar el premi,
2: sí,
1: que sí, evidentment, està bé i té... Esta xispa competitiva que a tothom mos agrada, no? Però que quedó aquí, perquè l'objectiu vostre és això, no? Vull dir, més enllà de l'esport i de guanyar o no guanyar, també és, bueno, fomentar coses al poble, que la gent passa un bon rato, un dia també de germà, no?
2: Sí, sí, exactament.
1: I a part de tot això, claro, allí també feu, tindreu servei de barra durant tota la nit.
2: Sí, tindrem servei de barra. Encara estem per confirmar si farem bocadillos calents, però sí que menjar almenys ne tindrem. No sé si ficarem planxa o no, perquè clar, al ser de 7 a 3, 4 del matí tampoc no sabem si mos surt a compte fer X bocadillos, yeah. I potser en una mica de 4 barres de pa potser mos en sortim.
1: Ja, yeah, clar. Bueno, és una hora de sopar, però clar, la gent és que mai se sap tampoc.
2: No, clar, clar. O sigui, la gent sí que los jugadors i tal sí que busquen sopar i tal, però això intentarem cobrir-ho.
1: Molt bé. I clar, ja fa ja dies que heu anunciat aquest torneig. El feedback de la gent que heu anat parlant ha sigut positiu?
2: Sí, la veritat és que mos ha sorprès cap a bé, perquè mos tirava una mica atrás fer esta proposta. El tema de que no donés a molt avant, però al final la gent ja fa temps que busca, o sigui, bueno, que demana un torneig de futbol 7, perquè l'any passat sí que no es va fer, i la gent xalava molt del torneig de futbol 7 i tal, sí que demana més. Si la gent demana més de lo que ofereix també, perquè demana més gent de la que s'apunta, però això intentarem, yeah, que l'any que ve se pugui solventar i que s'apunten lo màxim d'equips possibles de Sant Jaume, que per això ho fem, bàsicament.
1: A veure, si s'acaba d'animar, no, la gent.
2: Sí, sí.
1: Però és el primer torneig que es fa d'aquestes característiques o ja n'heu fet abans?
2: Sí, és el primer torneig de futbol 7 que fem relacionat amb el Consell de Joves.
1: Vale.
2: Sí que abans, farà el 2023 i 2024, sí que vam fer juntament dos o tres amics que un dia vam decidir que feia falta un torneig de futbol 7 al poble, doncs vam dir, hòstia, anem a fer-lo.
1: Ho vau fer vosaltres pel vostre compte.
2: Sí, i llavors ja va ser que, bueno, el 2024 i tal va coincidir en una festa del Consell de Joves i mos vam parlar en Ariadna i al final mos vam unir al Consell de Joves i la veritat és que estem molt contents, també.
1: I ara, pues, des del Consell de Joves, heu impulsat este torneig. Vull dir, està clar que us agrada molt, perquè
2: sí,
1: ho tireu
2: amb l'any. Moure-nos i no, a casa no mos veuràs, també.
1: Molt bé, molt bé. I clar, tot això de que hi haigo barra, segur si fiqueu alguna de música o no ho sé, però vull dir que no només és la gent que vaigo jugar, sinó que pot anar tota la gent del poble i dels voltants a veure i a passar una bona nit, també.
2: Sí, totalment. Vaja, tothom, encara que no sigui jugador ni familiar, pot estar content de l'ambient que hi ha i està invitat, pot vindre, pot fer un veure, pot anar a veure els seus amics o inclús pot anar a veure un partit que a priori no li interessa, però potser s'acaba sorprenent.
1: I tant. Molt bé. I les inscripcions estan tancades?
2: En teoria sí. Demà, dia 2, se tanquen les inscripcions. Sí que ara estem pendent d'un o dos equips que encara no mos ha confirmat el 100%, però mos ha donat la paraula. I sí que te podria dir que estan tancades al 99%.
1: Vale, perfecte. No, doncs en estos 8 equips, el primer torneig i el que dius, no? A veure si és la primera vegada que ho feu des del Consell, sí, de, sí, Joves, si funciona bé i doncs l'any que ve a veure si la gent s'anima més i vosaltres ho tornareu a fer.
2: Sí, sí, la nostra idea és continuar-ho fent cada any i que sigui com un precedent de que cada any se faci este torneig. A banda que no, o sigui, no té res a veure, bueno, que el montem nosaltres del torneig de futbol sala, que este sí que és més obert a que la gent pues vingui i guanyi el premi i ja està.
1: Sí, és molt diferent, no? Per això la paraula popular,
2: clar, clar.
1: Molt ben encertada. Molt bé, pues crec que ja ho tenim tot apuntat. Només m'he queda dir-te que moltes gràcies per haver vingut avui al programa i que vaigo molt, molt bé el
2: moltes
1: torneig.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs, Marina, una proposta molt interessant i diferent per al municipi de Sant Jaume d'Enveja.
0: Seguirem de ben a prop aquesta proposta i a veure, Cel, si tu també t'animes a jugar a futbol 7. Moltes gràcies.

0: Tant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Encarem ara, sí, la recta final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 1 de juny i el que volem fer és tornar a parar a taula, perquè tenim gana avui a la Ronda Mar. Aquest proper cap de setmana es fa Arenys una nova edició de la Fira Salats, una mostra de vins d'arrel salines que torna a apostar per oferir, dividida en dos dies, divendres i dissabte, i amb dos formats diferents. Ho podem ampliar i saber-ne tots els detalls amb l'Oriol.
2: Doncs sí, Marina, efectivament, un any més parlem d'aquest esdeveniment que tenim aquí a Arenys, que ens parla de vins i que ens parla de mar, és la Fira Salats, i tenim aquí el seu promotor, Arnau Berenguer. Arnau, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Bé, presenta'ns la fira d'aquest any, eh? Què és el que tindrem? Què es presenta?
3: Bé, això va creixent any a any, la cinquena edició. Al final sempre intentem sumar-hi alguna cosa, variar... sumar, bé, dotar-la de més potència any darrere any, i així ho fem. Llavors intentem que hi hagi música en directe sempre, sobre del Margaret, del bacallaner escocès, allà a prop davant de la llotja. Uh-huh. Després sempre cercar aquests 30-35 cellers del territori català i la resta de l'estat espanyol, que majoritàriament són d'aquí, proximitat, Empordà, Alella, sobretot amb aquesta sensació de viticultura salina, viticultura arran de mar. Sabeu, el Massís del Garraf, una mica Penedès pel seu històric, mar interior, Terra Alta, Priorats, llavors sí que ens conviden o ens doten també de vins que venen procedents, doncs, de Xerès, alguna cosa de Canàries, una mica de Ries Baixes i la zona de Xacolí del País Basc, mm-hmm. però principalment vins d'aquí, amb una totalitat d'uns 110-120 vins, 120 productes que la gent podrà degustar amb criteri, amb serenor, sense pressa, i els vins que puguis, evidentment, sempre amb un consum responsable.
2: Això és important, eh? El fet de poder-ho gaudir a poc, tranquil·lament, de forma pausada, relaxada, que no sigui una fira que hagis d'anar una mica de bòlit, eh?
3: Sí, tenim 4 hores per endavant, tothom s'autogestiona, sabem que és complicat, doncs, arribar a tot, és quasi inviable tastar-ho tot, però bueno, sempre hi ha gustos, sempre hi ha cadascú té el seu gust, i al final has de decidir si pots anar cap als blancs, vols anar cap als negres, si ets amant del Penedès o de l'Empordà o d'un raïm en concret, la pansa blanca nostra local, o bé una garnatxa negra de l'Empordà i del Priorat, doncs has de saber prioritzar, i així la gent ho fa, i llavors molt contents realment de que es vagi consolidant la fira i que cada dia les entrades, any que ens ha passat aquest any, doncs que les entrades s'esgotin ràpidament.
2: I tant, i sempre amb tots aquests vins que ens deies, eh? Tants vins, tan diferents, però que tots tenen aquest denominador comú, eh? Aquests vins salins, la proximitat amb el mar. No sé si això els dona a tots també algun fil conductor o són molt diferents entre ells.
3: Sempre dintre de cada varietat i cada projecte, perquè després hi ha el viticultor, viticultora darrere, l'enòleg, que li acaba de donar el seu caràcter, la influència del mar al final desemboca amb que el contrast tèrmic dia-nit és menys pronunciat que interior, que sempre hi ha temperatures més extremes, tant de dia com de nit. Llavors fa que això té una producció una mica menor, en el sentit de producció de la pell, del raïm, que us imagineu. Uh-huh. Llavors tot això que dona estructura, dona el color, dona la intensitat i els sabors, tot això és una mica més suau, més prim, perquè m'entengueu, llavors els vins són una mica més fins, més elegants, menys alcohòlics segurament, però també menys estructurat, menys potència. Llavors tenim uns vins lleugerets, que és una mica la tendència de consum va cap aquí, la gent intenta consumir, o si volem que la gent consumeixi vins diàriament, doncs han d'elaborar vins de menor estructura, de menys pas per fusta, per barrica, aquí entraríem ja a una classe d'enologia, però perquè m'entengueu, la viticultura en general va cap a veníem d'una enologia molt, molt marcada per la fusta i per l'envelliment en bota, i ara tot això està canviant i es dona protagonisme al raïm, al punt primari, no? El caràcter que tenim tu i jo, uh-huh. inicialment, i després, doncs, acompanyar-lo amb una mica d'envelliment, l'ampolla, però que siguin vins amables i que no cansin, no? El paladar.
2: Uh-huh. I tant, no sé si és l'única fira d'aquest tipus que es fa al país o n'hi ha alguna altra. És únic, això?
3: Sí, marcat amb aquest punt salí i donant importància o prioritat als projectes de costa, que per que ens entengui que està escoltant, doncs és única. És única, i després posem en valor que al ser d'Arenys de Mar, doncs posem en valor un espai que és únic, no? Que el tenim allà, doncs molts el gaudim, i altres doncs, no saben on és, però és la llotja de, la llotja de pescadors, la llotja on es ven cada dia diàriament el peix blau, i que a la tarda es fa en l'altra llotja, la llotja nova, perquè m'entengueu, però la llotja antiga té aquest punt històric, no, de patrimoni, que jo considero patrimoni que el podem equiparar doncs, a altres coses que tenim, no? Escultures, monuments i autors i autores de renom, doncs per mi ha sigut un... És un espai que té molta història darrere, de gent que està visquent Arenys, que van venir de fora i que tant i tant han aportat a la vila.
2: Un marc incomparable, no? I si has de tastar aquests vins, has de parlar d'aquests vins salins... Fer-ho al mig de la muntanya, home, serien bons igual, però no té tanta gràcia, millor arran de mar.
3: Sí, la gent et destaca una mica l'espai, no?, quan estan allà, i això, hòstia, no havia vingut mai, no ho sabia, i llavors no havia trepitjat, doncs, no, perquè les subhastes també són espais que es fan tancats per professionals, no?, i això és una altra signatura que tenim, que s'obrin, sí, no?, i que la gent gaudeixi d'aquestes subhastes obertes. Però sí que l'espai, doncs, quan, entre la posta de sol, no?, i després la nit, doncs, aquelles hores que ens queda de nit, doncs, es fa curt. Realment les 10 posem com a data, perquè és aquella hora ja que portem 4 hores consumint i al final és una bona hora, però que realment s'està molt agradable. Inicialment les primeres edicions van ser el juliol, ara són el juny, hem avançat un mes, perquè realment allà, si depèn del dia que et tocava, era una calor important, amb un grau d'humitat alt, llavors ho tenim en compte, i hem avançat com moltes activitats que estan fent exterior, doncs s'està avançant i pendents del canvi climàtic, no?
2: Sí, ens toca fer-ho més aviat, segons què, juliol i agost haurem de deixar de fer coses perquè no podem aguantar-les, hem d'estar tancats a casa amb l'aire condicionat.
3: Les activitats exteriors hauran de ser de nit, o primera hora del matí, o haurem d'estar molt pendents d'això, o interior, no?, amb aires acondicionats, però si volem gaudir dels espais oberts, com és el cas, doncs hem d'avançar-ho tot, i de moment és el juny, no sé si acabarem anant al maig, però de moment és el juny.
2: Doncs vinga, de moment al juny. Fem també una mica de recorregut visual, per tot el que podrem trobar amb totes les propostes que estan englobades, en aquesta proposta, horaris, com s'ho ha de muntar la gent que vulgui gaudir de totes les activitats i tota l'oferta.
3: Sí, la fira comença a les 6, de 6 a 10, són 4 hores de tas, de parlar sobretot amb els viticultors, les viticultores, no?, propietaris, com comercials, que al final també destaca molt el bon ambient que hi ha sempre cada any. Hi ha moltes fires al territori, al Principat, no?, al final, però sí que els salats, realment el viticultor professional surt molt content, no?, de l'ambient que hi ha, i llavors així ho està demostrant. Són 4 hores de disfrutar tranquil·lament, sabem que no ho tastaràs tot, però que al final, doncs, és això, prioritzar, i trobem des de vins que venen, comencem pel nord, de la Catalunya del Nord, del Rosselló, que al final ve una gent que està molt a prop de Perpinyà, no?, doncs, a Sant Julien de Salanca, amb garnatxes carinyenes, garnatxes blanques, com tenim a la nostra zona, a la nostra part, de l'altre costat de l'Albera, que és l'Empordà, que també aquí tenim ben uns quants cellers, ens podrem gaudir d'uns quants d'Alella, amb les nostres panses blanques i els picapolls, que després s'han fet famosos pel Pla de Bages, però que eren nostres i aquí també en tenim, i després ja tirarem cap al Penedès, no? Subzona Garraf, que és la més calcària, la que antigament doncs, havia sigut un mar, i que encara actualment, quan estan treballant els pagesos la vinya, al final troben els fòssils,

0: garnatxes, carinyenes, garnatxes blanques, cabernets. El canvi climàtic ens marca també cabernets i merlots que s'estan arrencant un altre cop per tornar a plantar el que els avis havien plantat, però que els últims, les últimes dècades ens havien fixat molt en França i havien portat cabernets i merlots, que són les raïms estrelles, no?, de la zona de Bordeus, però que hem vist que cada cosa al seu lloc, els climes són diferents, per tant, aquí hem de tornar a recuperar les tradicions de, que feien els avis, que eren els savis, i al final tornar garnatxes i carinyenes, i després, doncs, a quatre pinzellades i coses curioses, no?, que són un projecte de Canàries, la zona de Jerez, que és on te fan els vins aquests oxidats, vins que també pròxims al mar, doncs, sense que tinguin les botes plenes, no?, doncs, creen una mica d'evolució, un punt molt salí, molt marcat de Jerez. Són vins més durs, però pels que bevem vi i tenim uns anys en el sector, doncs ens apassionen per la màgia que tenen, no?, perquè cada bota treballa de forma diferent, amb els llevats, de forma natural, en contacte a l'aire. Això ja hem de tocar un altre dia tranquil·lament,
1: sí,
0: una cata.
1: És tot un món,
0: no em vull
1: això,
0: extendre. I després, la zona de Ries Baixes, que el canvi climàtic que poder ens afecta a nosaltres de forma negativa, no?, pues a Ries Baixes, en el tema viticultura, al contrari, està en forma positiva, perquè abans plovia molt i hi havia molta pluja i hi havia molt poc sol, i llavors el raïm encara quedava prou àcid, massa àcid, i això s'està invertint, no? Llavors els està arribant el sol, els està arribant la maduresa, els està arribant la cremositat, i els vins del Bariño, de Godellos, tot això doncs està agafant molta força al mercat, són grans vins. I després els nostres companys bascos, que al final el xacolí lo mateix, era una beguda elèctrica, àcida, que feien servir només per fer el poteo, però que ara també són vins molt gastronòmics i estan a l'alta gastronomia. O sigui, hi ha de tot variat. Els nostres corpinats, els nostres caves, el corpinat és aquesta, els 23 elaboradors que han marxat de la Deo Cava. Vull dir que hi ha un bon repertori per fer un tour magistral durant 4 hores. Es farà curt, però jo crec que ja és suficient.
1: Segur, i aquesta bona excusa per acostar-se a la zona del port, perquè potser és això, a vegades no hi anem prou, hi ha gent que potser no hi va mai, i almenys per aquesta excusa i per altres, perquè si fan moltes coses, doncs baixar-hi.
0: Sí, baixar-hi, llavors tenim un format, ja, dos formats diferents, que és una mica la Fira dels Salats, que és el divendres, i llavors doncs sabeu que també fem un sopar mariner a la fresca el dissabte, i el dissabte doncs fem un format per qui teníem ganes de venir, tenim ganes de tastar vins, però nosaltres no tastarem tants vins, no estem tantes hores drets, no? I al final hem creat un format més de seure, més tranquil·litat, més relax. El dissabte fem un sopar a la fresca, un sopar mariner prèviament amb un taller de cuina, que hi haurà una cassola popular, perquè m'entengueu, de 200 persones, i el sopar és així, i llavors la gent podrà venir abans a les 4 per començar a fer aquesta cassola, una cassola associativa, cooperativa, i el producte allà, vull dir que ja no ha de portar res, només ha de portar les ganes d'aprendre i formar part d'aquest taller, i a les 8 començarà el sopar.
1: Molt bé, ja es feia aquest sopar, no sé si la cassola és novetat, això ho heu introduït ara?
0: L'any passat va ser la novetat l'any passat, perquè vam entrar aquest format, va anar molt bé, les 200 persones va ser un èxit, amb un format diferent. És el primer poder sopar a la fresca de totes les festes de carrer que comencen. Doncs, bueno, el primer, doncs, mira, es comença al port, vull dir, es podria fiançar ja com el primer sopar al carrer, no?, al barri, i al final posar en valor també, i també ens trobem el mateix, i sap també gent que al final doncs no havia baixat mai. Fem unes 200 persones amb taules conjuntes, i hi ha uns entrants, i aquest any hi haurà una sardina, una amanida amb sardina marinada, després hi ha uns musclos passats per la paella, i un suquet de moixina, que és un peix doncs que és com un gat de mar, que és un peix molt tendre, amb un estofat amb patates, i això, hem passat a fer una sípia, aquest any farem aquest estofat, i inclou també doncs el vi, el postre, el pa i una mica de música, doncs bon ambient, amb un preu de 25 euros. Per qui no hagi pogut o volgut venir el divendres, pot venir un format més tranquil el dissabte.
1: Déu-n'hi-do, això deu portar una feina de muntar-ho. Mentre m'ho estàs explicant, Arnau, penso, quina feinada a muntar això, el sopar mateix, però també a la fira, a trobar les empreses viticultores. És a dir, Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, ens porta mesos a organitzar-ho, ens omple molt, vull dir que al final disfrutem també de fer-ho, i pues feina, gestionar gent, moure gens, al final moure masses, al final el primer dia convoques entre viticultors i organització i assistents, doncs són 500 persones, el dissabte són 200, vull dir que en total unes 700 persones, moure-les, i també davant de la voluntat de fer-ho sempre molt bé. Volem fer-ho bé, i l'any passat el sopar va anar molt bé.

0: però són formats diferents. El dissabte has de començar a servir a 200 persones de cop.
1: Clar.
0: Són diferents que el format de divendres, que la gent s'autogestiona, va movent a poc a poc amb les diferents... També hi ha parades de menjar el divendres, és important recordar-ho. Que
1: està bé, està bé, els hi ha d'estar estant vins, almenys que vagis fent coixí.
0: Hi ha
1: també
0: parades de elaboradors, hi ha salmons, hi haurà nostres, hi haurà... també el bar La Llotja també col·labora, el restaurant, amb fideuàs i calamars arrebossats i croquetes de peix. I després hi haurà, doncs, a proximitat als grans formatges de Can Xicoi, que al final sempre munta un bon sortit d'allà amb una mica de marmelada, que al final fa que tot... Almenys una opció, un gran pernil també d'Extremadura, de Càceres també ve... Bueno, és donar opció a poder menjar en aquestes 4 hores, que creiem que és necessari que hi hagi coixí. Després hi ha gent que se'n va a sopar a algun lloc, però bueno, l'opció de sopar o berenar a sopar allà la tens, i perquè és important que si estàs bevent també puguis menjar.
1: I tant, i com deies, Arnau, anar consolidant aquesta festa, aquesta proposta, fer-la créixer, millorant, presentant novetats, per tant, aquest any ho tenim tot, això, eh?
0: Sí, aquest any estem molt contents, ens hem quedat així perquè les entrades van vendre molt aviat, i llavors hem de decidir per l'any que ve què fem, si deixem un format així d'un dia, fer diversos dies, o... Però jo crec que l'espai ha de ser aquest, sota dins de la Llotja, vull dir, no podem créixer amb volum, amb el sentit de començar escampant-se pel port, perquè crec que el tancar l'espai i seguretats i tal, ja entres en un altre format logístic, i al final, doncs, molt content de la resposta que hi ha hagut aquest any, vull dir, això vol dir que s'ha consolidat, que la gent ja s'ho marca en el calendari, i també posant valor grans activitats que les tenim a dintre el poble, no? Que no cal desplaçar-nos en un sentit d'aquest de també que s'ha de beure vi, doncs que no tinguis que moure de casa, i que la gent, doncs, que no està allí, que va així absolutament caminant sense agafar el cotxe, i res, posar en valor les activitats de nivell, i per què no? Doncs que també en tenim aquí a la casa, al poble, i felicitant-nos i recolzant-nos entre tots, entre els petits elaboradors i petits comerços, doncs que entre tots fem, que ens ajuntem i fem coses grans.
1: Que no ens hàgim de moure la gent d'Arenys, que es moguin els altres i que vinguin. Els que siguin, no siguin d'Arenys, que vulguin gaudir de la proposta, ells sí, que es moguin i que vinguin.
0: Sí, al final, doncs, Arenys de Mar ja surten al plànol, al mapa, per moltes coses, no? Doncs per una més, i contents de que sigui així, i que el Salats es marqui com a fira ja referent a Catalunya, i que d'aquí, doncs, bueno... doncs vagi creixent, i al final no s'entrenarà desenvolupant. Va ser una idea, doncs, que un dia va néixer, com tot, i que perseguint tu amb il·lusió, doncs, la veritat és que la gent està tenint molta bona resposta i estem molt contents.
1: Arnau Berenguer, promotor d'aquesta fira, d'aquesta proposta Salats, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí al programa Arran de Mar. Molta sort, que vagi molt bé, que hi hagi gent, que tothom gaudeixi, que es consolidi aquesta festa i que creixi encara més.
0: Doncs vinga, vosaltres, i ja us ho explicarem. Moltes gràcies.

amb el punt final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 1 de juny del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: culpa fue nuestra por quererte esperar.
1: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Ràdio Arenys.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
0: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A Zaquiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Hisenda iniciarà de manera immediata una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes de règim comú per abordar la reforma del finançament econòmic. Aquest dilluns s'ha remès a totes les conselleries d'Hisenda una carta per concertar dates i preparar el terreny de cara a convocar pròximament el Consell de Política Territorial i Financera, que ha de ser el pas previ per l'aprovació del Consell de Ministres d'aquesta reforma. I el PP ofereix a Junts i PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia el linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu del PP, Borja Sémper.
2: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
1: Escoltem també la portaveu socialista Montse Mínguez.
3: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: I l'audiència de Badajoz ha declarat prescrit el delicte d'acceptació d'anomenament il·legal pel que jutja el germà del president espanyol, Pedro Sánchez. És un dels delictes dels quals estava acusat David Sánchez pel seu lloc de treball que va aconseguir la Diputació de Badajoz el 2017. S'exposava una multa de 32.400 euros. Això sí, es tracta del delicte més lleu de la causa. Les acusacions populars demanen per ell 3 anys de presó. I l'Ajuntament de Lleida preveu que el dispositiu de la campanya agrària atengui a menys persones sense papers aquest any gràcies al procés extraordinari de regularització. Del miler de persones que van acudir l'any passat, unes 400 no disposaven de documentació per poder treballar.
0: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
4: English Center patrocina aquest programa.

0: I ara en Simona i en Eric ens parlaran de One Piece.
1: Hola, som en Simone i l'Eric. I avui faré una entrevista a l'Eric de One Piece.
2: Sí.
1: Hola, Eric, com estàs?
2: Bé.
1: Comencem amb l'entrevista. Quina és la teva fruita del dia preferida a One Piece?
2: La Gomu Gomu.
1: Vale. Quin és el teu personatge preferit de One Piece?
2: Luffy.
1: Vale, i si poguessis tenir una fruita del diable a One Piece a la vida real, quina tindries? Quina voldries?
2: La Gomu Gomu.
1: I si poguessis ser un personatge a One Piece a la vida real, quin series?
2: Luffy, perquè em podria estirar molt.
1: Si poguessis tenir una de les katanes que té Zoro, quina tindries? Bueno, no. Si poguessis dominar un art d'espases de One Piece, de una, dos, tres, quatre espases, quin dominaries?
2: Les que tenen... Les que té Zoro.
1: Les tres katanes, el
2: sí,
1: Santoryu.
2: I les que tindria, les següents katanes que tindria després.
1: Bueno, i ara una pregunta en general. Quina fruita elegiríeu per tenir a la vida real de One Piece? Nil?
3: La veritat és que... Diran que és inservible, però no, perquè a mi m'agrada, perquè és molt graciós. És la del Sona, el Mr. 3, crec que era, que tenia el
1: sí,
3: moco...
1: Sí, la... Ah, no, era el no, Mr. 5.
3: Sí, el Mr. 5 tenia el moco explosivo.
1: Sí, la fruta bomba, bomba. Cañón de capricho de nariz! I tu, Martí?
4: No em sé cap.
2: Bueno, vull canviar la de... Quina és la fruita, la meva fruita preferida?
1: Vale.
2: La pieza a pieza, la que té Baggy.
1: La... Ah, la dispersa dispersa, Baggy.
2: Sí. Però bona. La que...
1: Bona. Max, quina és la teva?
5: Jo la que em menjaria seria la mera mera, la de l'Eix, la de fer-te foc.
2: Jo la que em menjaria, jo la que em menjaria seria la de Luffy, però la meva preferida és la Gomu Gomu i la pieza a pieza.
1: Jo em menjaria, en meva opinió, jo em menjaria, pues, crec que la Ope Ope no vi. La de Lau, la de Lau. És molt guapa. Bueno, i quin és el vostre personatge d'anime preferit, en general? Eric?
2: Espera, passa al Nil.
1: Nil?
2: Per què m'he pensat?
1: Quin és?
3: Usopp.
1: D'anime, en general?
3: Sí, sí, Usopp, m'encanta.
1: Martí?
4: Com no he vist quasi ningú anime, l'únic que puc dir és Eren.
2: Bueno, jo... Jo al final... Luffy.
1: Max, vols dir-lo?
6: Pues jo... Mira, visualizo i diria... Goku o Vegeta. Perquè
1: no?
6: Són de l'època de mi mare i... A mi m'agraden molt, també.
1: Bueno, molt guai.
5: Jo posaria l'eix de One Piece. No sé, encara que tinc un amor molt tràgic, em segueix agradant.
2: El Vergueta, elige l'Enzo. El Vergueta.
1: Vergueta. Jo elegiria el Karun de Dan de Dan. Per mai arribat a l'alcohol. Sempre arribo a l'alcohol i mai arribaria sent el Karun. Em transformo i...
2: Ja arribes.
1: Sí, ja arribo, vaig a 5 km per hora. Sí. Arriba. Bueno, i fins aquí la nostra secció.

0: és una mica fort.
1: Tot el dia matat xinxant.
0: O no?
2: Ràdio Arenys. Escolta Ràdio Arenys. La primera. La primera.

0: I ara el Nil parlarà de futbol.
1: Hola, bona tarda, sóc el Nil i parlarem sobre la rua i parlarem amb els nens que estan a la ràdio. Parlarem sobre què passa a la rua i farem una reflexió. Primera cosa, parlarem sobre la Minya Mal, va portar la bandera palestina. Què penseu vosaltres sobre la bandera palestina que ha portat la Minya Mal? Eric?
2: Jo no sé.
1: No?
2: No.
1: Tu què penses? Perquè hi ha molts israelis que han criticat a la Minya Mal per i gent amb Israel que trenca la camiseta de l'amic. Tu què penses?
2: No sé, la veritat és que no sé.
1: O sigui, què penses? Si és malament que fan el que fan els nois, la gent israelí, tu què penses?
2: Que ho fa malament. Ho de criticar a la Minya Mal.
1: També perquè és una persona jove que apoya un genocidi, bueno, que no es fica en política, més o menys, per mi. Martín, tu què penses sobre lo de la Palestina o lo de la Minya Mal?
3: Jo no sabia que havia passat això, però no sé. Jo diria que el que ha fet la Minya està bé, perquè al final és perquè al final ha apoyat a un país que està sofrent una guerra. I els,
2: bueno, vull canviar-ho. El mateix que ha dit el Martín.
3: I els israelis diria que potser estiguin una miqueta equivocats.
1: I, Simone, tu què penses sobre allò de la guerra, allò de Palestina, que la Minya Mal va pujar la bandera palestina, apujant la seva guerra, el genocidi?
4: Jo crec que malament i que tindria que fer que aixecar que les dues banderes i que facin la pau. Intentar simbolitzar això, en la meva opinió.
1: I, bueno, també a l'Enzo parlarà sobre allò de la Minya Mal.
5: Doncs que no sé per què ho ha fet, perquè la Minya Mal segurament serà pel seu pare que li ha dit o algo, perquè li controla molt fàcil. Però la veritat no ho sé.
1: Bueno, ara parlem, deixem allò de... Ara parlarà allò del Max, com sembla allò d'això.
6: Doncs a mi m'és igual, que facin el que vulguin. Total, jo no sóc el seu pare ni visc a la seva vida.
2: Sóc el seu pare.
1: I, bueno, ara deixem-lo de reflexionar perquè ara parlaré jo la informació. La rua ha sigut bellíssima. No es puc fer la Rambla, està en construcció, com quan gana un títol al Barça. Bueno, han passat per l'autobús. La Minya Mal també va portar algo superguai, que era una camiseta del Barça que posava al darrere "Thanks God I'm not Madridista". O sigui, traducció de l'anglès al català, que gràcies a Déu no sóc del Madrid. Perfectament, que és més culer que no sé, que el meu avi. Després, Chesney Lewandowski, Chesney el fumeta, de tant fumar, no para de gritar allò de Joan García des de la Masia, del partidàs que es va fer, la veritat. I Bellingham va respondre allò de la foto de la Minya Mal amb la camiseta "Thanks God I'm not Madridista". Respon que almenys nosaltres no sempre estem pensant sempre a la sexta, perquè vosaltres mai guanyeu. Però bueno, fins aquí, la rua ha sigut molt guai del tot i bueno, us recomano veure el vídeo. Moltes gràcies per escoltar i seguim, bueno, ja acabem la sessió, no?

Compartim la música de Ràdio Arenys. Ràdio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.

0: I ara parlarem amb Martín amb la seva vostra informació sobre videojocs. Comencem!
1: Hola a tothom i benvinguts a una nova secció de Martín, el país dels videojocs. Avui parlaré de Age of History 2, un videojoc. En aquest joc pot ser un país de l'edat antiga, de l'edat contemporània o de qualsevol edat. I l'objectiu és aconseguir succeir com un país, però no serà tan fàcil, ja que t'hauràs d'encarregar de l'economia del país, de les enfermetats, de la inflació, de les relacions diplomàtiques, del gas militar, bla, bla, bla. Ja sembla un joc molt difícil i hi ha moltes coses que la veritat és que costa molt d'aprendre. Com per exemple, a mi em va tomar com una setmana veure com podia fer pau amb un país. Però bueno, hi ha moltes coses més i una cosa que m'agrada molt d'aquest lloc és que hi ha molts països interessants. Com per exemple, ara estava jugant amb un que es deia Wyvern Brown o alguna cosa així, Wyvern Game o alguna cosa així. I altres com Baviera, la República de Venècia o la República de Gènova, que eren països històrics que van ser molt xulos i per mi que bueno era i que bueno que sona que són així i que si cuides la teva economia pots ser molt poderós, guanyar molts diners i aconseguir molts de diners per aconseguir coses com militarització o a vegades pots fallar increïblement fatal en invadir un país. Però bueno, això era tota la secció de videojocs i adeu.

0: I ara l'Enzo parlarà del Barça.
1: El Barça guanya la Lliga. Hola, soc l'Enzo i avui parlaré de com el Barça ha guanyat la Lliga. Va ocorrir el clàssico Barça-Madrid el dia 10 de maig del 2026, aquest any. Va acabar 2-0 amb un gol de Rashford al minut 8 i Ferran Torres al minut 17. El gol de Rashford va ser de falta i el de Ferran, amb una assistència de tabó de Dani Olmo, va ser un gol espectacular. I el Barça ja ha guanyat la Lliga amb avantatge del Madrid, perquè va, crec que més de 10 punts del Madrid i només queden 2 jornades. I fins aquí la meva secció i fins la setmana que ve. Adéu.

0: estem aquí a l'exposició d'Arenys de Flors, on hi ha moltes flors, com potser ho podeu veure. I aquí estem amb el... com et diu?
1: Joan Estella.
0: Val. I et voldríem fer algunes preguntes.
1: Perfecte, cap problema.
0: La primera és que... què penses que Arenys de Mar realitza aquest event?
1: Pues és un event que em sembla molt maco, perquè cada any també ens han convidat a participar-hi. Cada any es fan diferents composicions. Nosaltres portem uns quants anys fent la mostra de bonsais i també podeu veure que hi ha en l'altre cantó tota una exposició de diferents plantes per fer tot l'Arenys de Flors, lògicament.
0: Sí, i vull dir que a mi m'agraden molt els bonsais.
1: Perfecte.
0: Sí, que són molt bonics. I també voldria dir, crec que això ja ho has respost, però si has participat cada vegada en aquesta exposició.
1: Sí, portem molts anys participant aquí a Arenys. Mm. Ens conviden cada any mm. i fem exposicions també a diferents poblacions. Fem també aquesta mostra aquí a Arenys. També aquest any farem una Argentona. A Caldes d'Estrac, d'on som nosaltres, doncs és on també fem cada any l'exposició. I també anem a veure exposicions d'altres persones que tenen la mateixa afició que nosaltres, que és el del bonsai, lògicament.
0: Que curiós, perquè jo també sóc de Caldes d'Estrac.
1: Olé!
0: A veure si...
1: Jo no, jo sóc de Vilassar. El que passa és que a l'associació de Caldes tenim persones que són dins de la comarca de diferents llocs, inclús de fora de la comarca. És una associació oberta per tothom, on hi ha persones, evidentment, també de Caldes, però és una associació oberta a tots els que tenim i compartim una mateixa afició.
0: Bueno, intentaré parlar amb la mare perquè em porti a l'event de Caldes d'Estrac.
1: Sí. Per descomptat. Mira, ja t'ho dic ara, serà el dia 4 de setembre...
0: 4 de setembre.
1: Al Parc Joan Maragall.
0: Al Joan Maragall?
1: Sí, al costat de la platja.
0: Ah, val, doncs genial, perquè a mi m'agrada molt la platja. I...
1: doncs ja fa uns anys que ens porten allà.
0: Val. I també podria dir, què puc veure aquí, encara que ja he vist bastant d'aquí dels bonsais?
1: Quines varietats pots veure? Val. Mira, pots veure des d'arbres típics d'aquí, que són més mediterranis, pots veure arbres d'origen oriental, d'origen de Japó o de Xina, i arbres d'Europa, diferents varietats. Tenim arces, tenim pins, tenim sabines, tenim sureres, tenim oliveres, tenim oms... Sí. Bueno, tens tota una varietat molt diferent d'arbres que els podem posar i els podem aquí ensenyar com a bonsais. Mm. De fet, són representacions de la natura.
0: Oh, doncs, que xulo, perquè a mi també m'agrada bastant la natura, i encara que no soc molt així, encara que no soc molt fan del tema de les plantes, i els arbres, aquests arbres m'han impressionat molt.
1: Molt bé, me n'alegro molt. Sí. Doncs escolta'm, quan vulguis ens pots venir a veure allà a Caldes, a l'associació.
0: Sí.
1: És fàcil de trobar-nos, estem al parc de Can Muntanyà, i els dimecres normalment nosaltres ens trobem per treballar allà, i per tant estàs convidat a venir a veure'ns quan vulguis, per descomptat.
0: Doncs, genial. Sí, doncs moltes gràcies per deixar-nos fer aquesta com mini entrevista.
1: Moltes gràcies a vosaltres per haver-la fet. Gràcies.

0: Hola, bon dia o bona tarda, com et dius?
1: Em dic Maria, Maria Bernat.
0: Encantat de conèixer-te, Maria. Et faré una sèrie de preguntes.
1: Molt bé.
0: Quants anys fa que feu això d'Arenys de Flors?
1: Doncs certament en aquest moment no t'ho sabria dir, perquè quan jo em vaig incorporar a les puntaires d'Arenys ja ho feien. I jo porto com 10 anys en aquí, vull dir que suposo que des que va començar a fer l'Arenys de Flors, que tampoc no penso que sigui una cosa tan antiga.
0: És que, a veure, porta 20 anys, em sembla, ho he escoltat per algun lloc.
1: Doncs segurament les puntaires fa 20 anys, però jo només em fa 10, perquè aleshores no vivia Arenys i no podia estar incorporada al grup. Em vaig incorporar quan vaig venir a viure aquí a Arenys.
0: Què li podem veure aquí en aquest lloc? Perquè veig que he vist moltes coses abans de fer l'entrevista i són molt xules.
1: Moltes gràcies per allò de xules. Mira, bàsicament el que pots veure són puntes. La punta que s'ha fet tota la vida aquí a Arenys, però intentant dar-li un toc de modernitat. Hi ha puntes de colors, que hem intentat fer com una mena de... Si tu mires amb ganes, és una mena de paisatge. Tenim uns sols al centre, que són aquestes puntes de color groc, i als costats volem el groc, que és la natura, el blanc de la bruma de les onades, el blau cel al mar, i l'altre blau més fosc que hi ha a la punta és com el cel quan està més fosc, que va agafant una altra tonalitat.
0: Aquí teniu els vestits originals d'alguna pel·li o alguna cosa?
1: Les puntaires no, però al museu sí, hi han vestits de Titanic i a més són molt macos, val la pena anar-los a veure perquè és una experiència, jo que has vist al cinema, veure tu aquí en vivo i en directo, que diuen.
0: Com animeu a la gent perquè vingui aquí a veure aquestes coses o simplement esboceu aquí i deixeu que vingui gent?
1: Vale. Nosaltres ens posem aquí, deixem que vingui la gent, però tot el que passa per la porta pràcticament l'enganxem de la camisa i el posem aquí dintre perquè vegi el que hi ha. Perquè les puntes estan molt vinculades a Arenys de Mar, és un patrimoni d'Arenys de Mar, les puntes, i no volem que es perdin. I aleshores doncs, fem coses que mirem que siguin maques i que la gent les vegi. I a més, com pots veure, fem un taller per tota aquella persona que vulgui, hagi fet o no hagi fet puntes mai a la vida, que tingui a partir de 7-8 anys fins als 100, si vol. Poden provar si els hi agrada, no els hi agrada, si volen fer, no volen fer, i intentar conèixer una mica més Arenys i la seva artesania.
0: Jo tinc una pregunta que m'acaba de sorgir ara mateix.
1: Vinga.
0: Les puntes és com cosir o no? Perquè em sembla que és com cosir.
1: No, en l'absolut. No tenen res a veure. D'entrada es cosa amb una agulla. Nosaltres fèiem amb buixets, que a més ja són de fusta, que ja és diferent. No foradem cap tela per passar aquest fil per cosir, sinó que amb aquest fil que tenim anem teixint, que tampoc és fent usos, no és fent macramé, anem teixint, fent diferents punts i fent diferents dibuixos. I aleshores ens permet posar colors, textures, fer mil varietats, però res a veure amb el cosir.
0: L'any que ve teniu pensat fer el mateix o no?
1: L'any que ve, si tot va bé, tornarem a ser aquí al pati del museu amb puntes que no tindran res a veure amb el que tenim aquest any. El nostre repte és fer una cosa nova i diferent cada any. I la gent que ha anat venint saben doncs, que l'any passat, per exemple, teníem unes puntes fetes amb cordill i l'any anterior teníem una barca amb una vela feta de puntes i l'any anterior havíem fet unes margarides molt grosses. Cada any intentem fer alguna cosa nou, diferent i que cridi l'atenció.
0: Fora d'aquesta cosa d'Arenys de Flors, es pot anar a visitar el museu o no?
1: Bé, el museu està obert, em penso que menys els dilluns, tots els dies de la setmana. Per tant, és visitable durant tot l'any. Però, a més, al costat del Museu de Minerals, del número 35 del carrer de l'Església, estem les puntaires, dos cops per setmana a la tarda, amb el nostre taller obert per ensenyar a tothom el que tenim, el que fem i com ho fem. I esperem que ens vinguin a visitar. Ens agraden molt les visites.
0: Sí. Moltes gràcies per tot i fins la pròxima.
1: Moltes gràcies, Anna, tu, per voler-te assabentar de la nostra feina i espero veure't l'any que ve. D'acord?

0: Ràdio Arenys.
1: Connecta. Ràdio Arenys, la primera en música.
2: Ràdio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
3: I ara el Max parlarà de Nintendo.
4: Hola, bona tarda, sóc el Max i avui us parlarem de la inflació de les consoles de Nintendo. Comencem. Avui celebren els 11 anys de la Wii U, que quan va sortir valia 299 euros, i 3 anys després va sortir la Nintendo Switch, la U, que valia 329 euros, 30 euros més. Unes consoles amb jocs de primera, com el Mario, el Sonic i molts jocs. Després va sortir la Switch OLED, o com tothom diu, la Switch Blanca, que valia 350 euros. I per l'última Switch, que és la més recent i que tothom la coneix, és la Switch 2, que val 509 euros. Espero que us hagi agradat i fins la pròxima.

0: estem aquí amb unes quantes conselleres del Consell d'Infants que, com cada mes, ens venen a veure, o nosaltres els anem a veure què estan fent aquesta setmana. Tenim, bueno, aquest mes, tenim amb nosaltres aquí la Júlia, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Arlet, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: També tenim a l'Anàlia, com estàs?
3: Bona tarda.
0: Bona tarda. A la Gisela, com estàs?
4: Bé.
0: Escolteu-me. Com ha anat aquesta setmana al Consell d'Infants?
4: Bé.
0: Què heu fet? A veure, què heu fet avui? Gisela.
4: Hem llegit les propostes que hem enviat a tots els col·les i hem decidit el top 3 de quines volem fer.
0: Analia, que és una altra cosa que vulguis explicar.
3: La primera proposta és...
0: Què? Explica.
3: És com tenir jocs,
0: sí,
3: com d'inflables, xocolatada...
0: Molt bé.
3: Coses per infants.
0: Molt bé. L'Arlet?
2: I la segona és ficar unes xarxes d'alcalissai perquè les pilotes quan juguin a futbol no...
0: Això és bona idea, perquè després s'escolen i se'n van per la carretera.
3: O li donen algú.
0: O li donen algú, aquestes cosetes. La Júlia?
5: Bueno, bàsicament és que havia vingut una persona que es diu Núria.
0: Sí.
5: Irene,
0: la
5: això.
0: Irene.
5: Que ens porta les comptes, bueno, els diners del Consell d'Infants.
0: Molt bé.
5: I de...
6: És la regidora...
5: Bueno, és la regidora de...
6: De participació
5: de...
0: De l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
5: I, bueno, hem anat dient propostes.
0: Sí.
5: I ella ens anava dient que si les podíem fer o no.
0: Molt bé.
5: I, bueno, les propostes són...
0: A veure, quines propostes, a veure.
5: Més activitats infantils, jocs per al parc de Lourdes, xarxes de bàsquet, que seria, bueno, com arreglar una mica...
0: Cistelles, bueno,
2: sí,
0: per les
2: xarxes. Sí, a la plaça de les Palmeres.
5: A la plaça de les Palmeres.
0: Que les arregli.
5: Sí. La posar com una xarxa aquí en el Calissai perquè les pilotes no se'n vagin.
2: A les brosses, en algunes hi ha una...

0: el 8, i dic... El 8 era Consell d'Infants, i tenien que comptar 1, la següent persona 2, i així, fins al 8. Quan deien 7, l'altra persona tenia que dir Consell d'Infants.
1: Molt bé.
2: I així... 9, i 10...
1: I així successivament,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Molt bé. I, en definitiva, a veure, perquè jo m'aclari, què és el que s'ha decidit per fer aquest any amb els diners del Consell d'Infants? A veure, anem a fer una ronda. Comencem per la Gisela i fem ronda. Vinga, Gisela.
2: Doncs ficar més activitats com, per exemple, a Sant Roc, ficar activitats com a la platja o així, també a dies festius o... A, com es diu? A la Festa Major, ficar jocs de taula aquí a la placeta.
1: També,
2: i així.
1: Molt bé. Molt bé.
0: I bé, als no. parcs, ficar més coses com jocs, jocs de taules, llibres, coses que puguin entretenir els nens.
3: I en segona posició hem triat ficar les xarxes del Calisai.
1: Molt bé.
4: I per finalitzar el Consell d'Infants, bueno, hem parlat sobre la sessió que vindrà ara en el 18 de...
1: El juny.
4: De juny.
1: Que ja s'acaba, això.
4: Sí,
1: serà l'última.
4: Serà la cluenda.
1: I, com, i què
3: doncs
1: fareu?
3: Farem la... Farem activitats, convidarem els... A les mestres, a amics, a alguna gent de l'Ajuntament, parlarem, explicarem doncs, tot el que hem estat fent i al final farem un pica-pica.
1: Que també és important.
3: Sí.
1: Sí.
4: I tenim també uns temes bueno, que avui hem acabat de parlar sobre de què parlarem en allà.
1: Molt bé. Sí, fem una mica de resum i de blocs per saber què dirà cadascú.
0: Sí.
1: No,
0: sí.
1: Diguem. I això que es farà aquí al Calisai, a la sala Josep Maria Arnau, ho sabeu?
0: Sí.
1: Sí, no?
0: Sí.
1: Molt bé, perfecte. Ho apunta la Laia, que està aquí. A les 6:30.
5: Tota la població està convidada.
1: Està convidada, sobretot.
3: No sé, sí, sí, que qui vulgui venir.
1: Recordem el dia?
0: El 18 de juny.
1: 18 de juny, que no falti ningú. I per anar acabant, que... Sí, en Júlia, abans d'acabar.
4: I també m'he deixat una cosa, que era que també ha vingut l'Eric i ens ha començat a parlar, que era com... No sé com es deia, però era com un Consell d'Infants, però a Catalunya.
5: És el CENIAC.
4: El CENIAC,
5: que és el Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya.
4: Jope.
5: És el que estaves dient, Júlia.
4: I a cada poble ve com un representant bueno, a parlar sobre què es podria fer o què fer. I l'any passat crec que ha dit que es va parlar sobre el maltractament.
5: Assetjament.
4: Això.
1: Molt bé. Sí, i la, i no, si no recordo, es va anar, va, algú d'aquí va anar allà o algú així.
5: A l'Eric,
1: sí, l'Eric.
5: El representant de l'Eric, que és el que ha vingut a explicar-nos què es fa en el CENIAC. I també a motivar que la gent que ara passa de cinquè a sisè, que l'any que ve estarà encara...
3: Que si algú es vol apuntar.
1: Molt bé.
5: Per aquí ja tenim algunes persones.
1: I algú s'anima o no?
5: Molt bé.
1: Sí,
5: està motivada.
1: Que guai.
3: Clar, jo m'he motivat una mica, però quan ens han dit les hores ha sigut una mica...
1: Ja ha d'haver-hi una implicació.
3: De 10 del matí fins a les 5 de la tarda.
1: Estan unes jornades, clar.
3: Clar, una mica...
5: On, evidentment, hi han d'anar tots els representants de cada un dels pobles.
1: De cada un dels pobles. Home, això és heavy, eh? Això és gran, ja, eh?
4: O a vegades, en vez de ser entre setmana, al cap de setmana ja es queden a vegades a dormir allà.
1: No, caroi.
4: En un hotel.
3: Sí.
1: Que guai.
4: I es queden allà a menjar i...
1: Onda?
5: No, si és que són més coses que pensem. Onda,
1: escolta, molt bé, m'encanta. Bueno, ja us ho preguntaré l'últim dia, però... sempre m'agrada preguntar què us està semblant la vostra experiència en el Consell d'Infants fins ara.
0: A mi m'ha semblat molt bonica, que podria repetir l'any que ve, perquè podem prendre decisions i conèixer més companys que no coneixíem.
1: Molt bé.
4: Sí. A mi m'ha semblat també, bueno, m'ha semblat molt bé, estic molt contenta per això, i una mica trista perquè és el meu últim any.
1: El teu
4: aquí.
1: Últim any, els de sisè, malauradament.
4: Sí.
1: Això ja s'acaba.
3: Jo que acabo de començar, a mi m'està agradant molt

0: reunir-me i decidir coses.
1: I conèixer nens d'altres
0: sí.
1: escoles, no?
0: Però clar, també em fa una mica de pena que
1: se'n vagin,
0: que se'n vagin alguns...
1: Però, clar, que sí, hem d'anar canviant, hem d'anar renovant una miqueta.
2: I que ho vols, que aquestes persones són del poble i les veuràs pel poble i les saludaràs i podràs jugar amb elles.
1: Exacte.
0: Sí.
1: I què més? A veure, qui falta? Tu ja m'ho has dit, la Gisela. Què t'ha semblat de moment fins ara participar amb el Consell?
3: Doncs molt xulo, perquè he pogut estar més temps amb altres persones d'altres escoles que no són les meves, que coneixia de petites. I mentre he anat creixent, he pogut anar a veure-les tant. I també he conegut més persones. Jo l'any passat ja volia fer el Consell d'Infants, però com no em van votar prou, doncs no vaig poder anar. Però almenys aquest any sí que he pogut.
1: Ja has pogut viure l'experiència.
3: Sí.
1: I t'ha agradat, que això és el més important. Doncs escolteu-me, moltíssimes gràcies a les quatre. Bona feina la que esteu fent. I, com sempre diem, escoltem més els nens, que també tenen moltes coses a dir.
4: Veritat.
1: Una abraçada. Fins ara.
4: Moltes gràcies.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.
2: I fins aquí el programa d'avui. Fins la setmana que ve. Adeu.

0: coses que...
1: Una curiositat fascinant és el fenomen de la pluja de peixos que passa a Lloro, Hondures. Cada any, entre el maig i el juliol, els habitants d'aquesta regió asseguren que després d'una forta tempesta de trons i llampecs cauen del cel centenars de peixos vius. Aquest esdeveniment, documentat des del segle XIX, ha desconcertat científics i locals per igual. L'explicació més acceptada és que forts vents, com els d'un tornado o una tromba marina, succionen peixos petits de rius o llacunes properes i els transporten per l'aire fins que la pluja els diposita a terra. Tot i això, no hi ha cossos d'aigua prou grans a prop de Lloro per justificar la quantitat de peixos, i alguns són espècies que no habiten la zona. Una altra teoria suggereix que aquests peixos vius podrien viure en rius subterranis i emergir durant les inundacions causades per les tempestes. Tot i que s'han fet expedicions per investigar, el misteri persisteix i l'esdeveniment s'ha convertit en una tradició local, amb els habitants recol·lectant els peixos per cuinar-los. És un exemple perfecte de com la natura encara guarda secrets que desafien la nostra comprensió.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
5: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
2: Ràdio Arenys, la primera.
6: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
6: En marxa la consulta a professors i mestres pel preacord pactat entre sindicats i govern. Es fa arribar tot el personal educatiu i només poden contestar una vegada, Jordi Fortià.
7: Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies. Però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, han mantingut avui les protestes. Tot i així, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, creu que se sotmet a votació el millor pacte possible.
8: Creiem que ara és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si és suficient, a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o, si diu que no, hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar l'administració perquè incorpori encara més millores.
6: Comença la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans per aturar qualsevol activitat extraordinària voluntària.
7: La promou el sindicat Metges de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
9: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
6: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez.
7: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. Borja Sémper és el portaveu del PP i Montse Mínguez, la portaveu socialista.
10: En cualquier otro país democrático, esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno. Pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, problema, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado.
0: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
6: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
7: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. Xavier Mercè és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
11: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
6: I en esport, Jordi Cervantes, Barça i Igualada continuen la lluita.
12: Els dos equips s'enfronten en el segon partit de la sèrie de semifinals pel títol de Lliga. Després del triomf el passat dissabte, els blaugranes buscaran posar el 2-0, mentre que els igualadins intentaran empatar l'eliminatòria i gaudir del factor pista en el tercer i quart partit al pavelló de les Comes. I en futbol sala, el Barça es vol plantar per la via ràpida a les semifinals pel títol de Lliga de la primera divisió masculina. Els blaugranes visiten la pista del Valdepeñas a les 9 amb l'únic objectiu de sentenciar la sèrie.
13: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Calor i humitat, per tant, xafogó, però no s'està enfilant tant la temperatura com la setmana passada. En qualsevol cas, avui hem passat una altra vegada amb facilitat dels 30 graus en moltes comarques de l'Ebre i de Lleida, tot i que aquest vent que està bufant accentua la sensació de confort, aquest vent que en aquests moments és més insistent al Pla de Lleida, les comarques de Tarragona i Barcelona o la Catalunya central. Independentment, estan caient alguns ruixats ja a l'Alt Pirineu, bàsicament a la Catalunya Nord o al nord d'Andorra, però al llarg d'aquestes immediates hores algun xàfec també s'escaparà a l'Alt Ripollès o també la banda més alta de la Cerdanya. A la resta del país temps tranquil i aquesta nit amb alguns núvols enganxats a la costa, cosa que farà que hi hagi una sensació de xafogó evident. Demà aquests núvols aniran trencant al matí i n'apareixeran d'altres cap a Girona, amb ruixats més intensos a cavall del Ripollès, la Selva, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. I demà, més vent, a la tarda, a les comarques de Lleida i Tarragona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments tenim una incidència aquesta tarda, que és la C25, l'eix transversal, que es troba tallat a l'altura de Santa Coloma de Farners per un accident, un camió que ha bolcat. Sense ferits l'accident, però sí que ha quedat el vehicle bolcat i de moment obliga a tallar la C25 en aquest punt a Santa Coloma de Farners en sentit Girona. El trànsit es desvia per la sortida 209. Tot i així, hi ha uns 2 quilòmetres de cues en aquest punt de la C25. Destacarem també a aquesta hora un petit tram de retencions a l'autopista AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, en aquest cas per un vehicle avariat que està ocupant un carril en sentit sud, en sentit Tarragona, com dèiem, són, si més no de moment, aturades puntuals. I per volum de trànsit queden alguns punts, com la C58, baixa la C33, l'últim tram de Torre Baró cap al nus de la Trinitat i encara alguns trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Trinitat. És tot de moment, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa la consulta a professors i mestres pel preacord pactat entre sindicats i govern.
4: Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que se sotmet a votació el millor pacte possible. Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord o si opten per continuar amb les protestes.
0: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. Esther Minguell.
5: Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
6: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
5: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
0: I ho dèiem en portada, la vaga continua pels sindicats minoritaris. Avui a les comarques de Girona i la Catalunya central, que han tingut un seguiment de l'11% segons el Departament d'Educació, amb la informació de prop del 83% dels centres educatius.
4: Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord entre el Departament d'Educació i la majoria sindical. Ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages i amb el suport dels sindicats CGT i la Intersindical.
0: Canal Taronja Central, Eli Pagan.
7: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
8: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també doncs, a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
7: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea.
0: I els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
4: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
9: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
4: Ara per ara s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital de Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau política, el PP ofereix a Junts i el PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bebé.
10: La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense la ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Semper insistia en presonar els socis de Sánchez.
11: En cualquier otro país democrático esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado, pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
10: Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
12: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
10: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
0: I els Comuns i Esquerra també exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament.
4: Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques al respecte.
0: Mont Carvajal.
13: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, exigeix la compareixença immediata de Pedro Sánchez pels presumptes casos de corrupció que afectarien el PSOE i s'afegeix a la petició que comparegui també el president Salvador Illa per la possible branca del cas Leire que afectaria el PSC. En canvi, per la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no cal.
14: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
15: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment. Evidentment no creiem que sigui oportun ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
13: Moret ha assegurat que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·labora amb la justícia perquè vol saber la veritat. L'Audiència Nacional va requerir al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
0: I mentrestant, el govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració del Cercle d'Economia. Marc Dalmau, bona tarda.
16: Bona tarda. Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
17: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
16: L'anunci del president de la Generalitat arriba després que el govern hagi anunciat una consulta al mercat per explorar concessions d'obra pública en algunes obres en infraestructures. Demà intervindrà a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i dimecres serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
0: En successos, un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
4: Els fets han passat a 4:45 de la matinada al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66, a l'altura de Salrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta i l'altre ha estat detingut.
0: I es tracta, de fet, del tercer tiroteig registrat a Catalunya. Les últimes hores, a Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
4: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona, el Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals.
4: La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia, un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit.
0: Jordi Casino.
18: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregada de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
18: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
20: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
18: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
0: I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la de maig. Ho ha dit a la xarxa.
1: Si Europa necesita elevar 50 puntos porcentuales, que es una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
4: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'estret d'Hormuz.
0: En salut, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo.
21: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
22: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també m'ho passo amb els voluntaris, parlant amb el personal, m'ho passo bé.
21: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, el RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat avui els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines, on una de les dades centrals reflexa que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot i això, només suposa un 27% del trànsit. Televisió de Girona.
23: Més mobilitat i menys accidents mortals a l'AP7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona. Per poder buscar una solució, el RAC recomana que el govern espanyol traspassi les competències a la Generalitat, tal i com van fer al País Basc. El risc entre les carreteres convencionals i les autovies és 6 vegades major. De fet, les dades mostren que el risc d'accident greu a les autovies i autopistes oscil·la entre el 0 i el 14%. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aigua Viva. D'altra banda, les zones de més concentracions d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Caçà Girona i Llagostera Caçà. L'objectiu que es marca al Servei Català de Trànsit és reduir cada 10 anys el nombre de víctimes a la meitat. La Miel també reivindica que la inclusió de peatges no és competència del seu departament, però juntament amb el president del RAC, Josep Mateu, no ho veurien amb mals ulls.
0: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat actual de les obres del soterrament de les vies del tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a aquesta ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
24: Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca. Sílvia Paneque.
25: La nova governança a través de Rodalies de Catalunya està situat per part del govern com una de les prioritats que tenim en aquests moments. Millorar la mobilitat a tot Catalunya i, sobretot, millorar l'àmbit ferroviari i, per tant, l'àmbit de Rodalies. Per què? Aquest és un projecte per Catalunya a 10 anys i volem situar aquelles qüestions que beneficien a la majoria de catalans i catalanes i és del tot necessari abordar la mobilitat per una Catalunya que ha crescut.
24: El projecte, que compta amb una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a Sant Feliu de Llobregat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Aquest nou eix central donarà lloc a un ecodistricte innovador i sostenible al cor d'aquest municipi.
0: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. David Navarro.
2: La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
5: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
2: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
6: Bona tarda, l'Ali. En hoquei patins, en marxa el segon partit de l'eliminatòria de semifinals que disputen el Barça i l'Igualada. El Barça es va imposar per 4-1 en el primer enfrontament i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. En canvi, els arlequinats volen sumar un nou triomf que empataria l'eliminatòria a 1 i faria que el factor pista canviés al pavelló de les Comes, a la pista de l'Igualada. De moment, el partit es troba al minut gairebé 14 de la primera part. Guanya l'Igualada per 0-1 amb gol de Marc González al minut 3 de partit. Recordar que l'altra semifinal entre el Liceu i el Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Vilafranca s'avança també en el playoff d'ascens de l'Hockey Lliga Masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la Poliesportiva diumenge vinent. També està en marxa el play-off pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga a partir de les 9 el segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes volen certificar el bitllet per a les semifinals per la via ràpida després de guanyar el primer partit divendres passat. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez.
7: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que hacer un buen partido.
6: I el Linyola ja prepara el partit de tornada a les semifinals d'ascens a primera divisió de futbol sala femenina. L'anada, les lleidatanes van perdre 5-3 a la pista del San Fernando de Henares. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
8: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
9: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, perquè falta de 10 minuts. Sempre fica molt coll amunt. Però no, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
8: A Madrid, alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
6: I encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del playoff d'ascens de segona divisió. El futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a l'Illes Balears Palma Futsal amb l'anada aquesta setmana a Mallorca.
0: Gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
26: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
27: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc,
10: para l'orella.
11: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
10: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
11: Dilluns, dia de descans.
10: Telèfon 93 792 35 46.
11: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
12: Nou Confort, lampisteria general.
11: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
12: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
11: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
12: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
11: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
13: Aviat ens traslladem a la Riera Pare Fita 15.
14: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
12: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
15: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
26: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
15: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
27: Segueix-nos a les xarxes socials.
14: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Bona tarda, són 8:15.
28: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: En marxa la consulta a professors i mestres pel preacord pactat entre sindicats i govern. Es fa arribar tot el personal educatiu i només poden contestar una vegada. Jordi Fortià.
4: Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, han mantingut avui les protestes. Tot i així, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que s'ha sotmet a votació el millor pacte possible.
29: Creiem que ara és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. No, ara ho sotmetem a votació per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si és suficient, a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o, si diu que no, hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar l'administració perquè incorpori encara més millores.
0: Comença la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans per aturar qualsevol activitat extraordinària voluntària.
4: La promou el sindicat Metges de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
30: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana i aquesta situació es perllongui.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez.
4: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. Borja Sémper és el portaveu del PP i Montse Mínguez, la portaveu socialista.
31: En cualquier otro país democrático esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno. Pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado.
32: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo
1: Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
0: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
4: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. Xavier Mercès, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
0: I en esport, Jordi Cervantes, Barça i Igualada continuen la lluita.
6: Els dos equips s'enfronten en el segon partit de la sèrie de semifinals pel títol de Lliga de l'Hockey Lliga Masculina. Després del triomf del passat dissabte, els blaugranes buscaran posar el 2-0, mentre que els igualadins intentaran empatar l'eliminatòria i gaudir del factor pista en el tercer i quart partit del pavelló de les Comes. I en futbol sala, el Barça es vol plantar per la via ràpida a les semifinals pel títol de Lliga de la primera divisió masculina. Els blaugranes visiten la pista del Valdepeñas a les 9 amb l'únic objectiu de sentenciar la sèrie.
27: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Calor i humitat, per tant, xafogó, però no s'està enfilant tant la temperatura com la setmana passada. En qualsevol cas, avui hem passat una altra vegada amb facilitat dels 30 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Lleida, tot i que aquest vent que està bufant accentua la sensació de confort, aquest vent que en aquests moments és més insistent al Pla de Lleida, les comarques de Tarragona i Barcelona o la Catalunya central. Independentment, estan caient alguns ruixats ja a l'Alt Pirineu, bàsicament a la Catalunya nord o al nord d'Andorra, però al llarg d'aquestes immediates hores algun xàfec també s'escaparà a l'Alt Ripollès o també la banda més alta de la Cerdanya. La resta del país, temps tranquil i aquesta nit amb alguns núvols enganxats a la costa, cosa que farà que hi hagi una sensació de xafogó evident. Demà aquests núvols aniran trencant al matí i n'apareixeran d'altres cap a Girona, amb ruixats més intensos a cavall del Ripollès, la Selva, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. I demà, més vent, a la tarda, a les comarques de Lleida i Tarragona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora, recordem, tenim la C25, l'eix transversal, tallada a l'altura de Santa Coloma de Farners per un camió volcat, un camió accidentat. De moment, la via tallada en sentit Girona. Es desvia el trànsit per la sortida 209, ja entre 1 i 2 quilòmetres de retencions en aquest punt de desviament de l'eix transversal. En sentit contrari, ja restablertes a la circulació. I a la resta de vies, en general, el trànsit doncs, va minvant, així que tot plegat va tendint a més o menys a la normalitat i a la fluïdesa. Queden alguns punts amb intensitat, amb lentitud, a la ronda litoral o a la ronda de dalt, però, com dèiem, ja el més destacable únicament es troba en aquest tram que dèiem de la C25. És tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa la consulta a professors i mestres pel preacord pactat entre sindicats i govern.
4: Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que se sotmet a votació el millor pacte possible. Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord o si opten per continuar amb les protestes.
0: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. Esther Minguell.
5: Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
6: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
5: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
0: Ho dèiem en portada, però la vaga continua pels sindicats minoritaris. Avui, a les comarques de Girona i la Catalunya central, que han tingut un seguiment de l'11%, segons el Departament d'Educació, amb la informació de prop del 83% dels centres educatius.
4: Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord entre el Departament d'Educació i la majoria sindical. Ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages i amb el suport dels sindicats CGT i la Intersindical.
0: Canal Taronja Central, Eli Pagan.
7: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
8: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també doncs, a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
7: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea.
0: I els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
4: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
9: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
4: Ara per ara s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital de Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Tureta o l'Hospital de Vic.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau política, el PP ofereix a Junts i al PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bebé.
10: La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Semper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
11: En cualquier otro país democrático, esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado, pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
10: Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
12: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
10: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
0: I els comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament.
4: Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques al respecte.
0: Mont Carvajal.
13: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, exigeix la compareixença immediata de Pedro Sánchez pels presumptes casos de corrupció que afectarien el PSOE i s'afegeix a la petició que comparegui també el president Salvador Illa per la possible branca del cas Leire que afectaria el PSC. En canvi, per la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no cal.
14: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però, com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
15: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs, és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment. Evidentment, no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
13: Moret ha assegurat que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·labora amb la justícia perquè vol saber la veritat. L'Audiència Nacional va requerir al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
0: I mentrestant, el govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració del Cercle d'Economia. Marc Dalmau, bona tarda.
16: Bona tarda. Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
17: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
16: L'anunci del president de la Generalitat arriba després que el govern hagi anunciat una consulta al mercat per explorar concessions d'obra pública en algunes obres en infraestructures. Demà intervindrà a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i dimecres serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
0: En successos, un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
4: Els fets han passat a 4:45 de la matinada al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66, a l'altura de Salrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
0: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
4: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona, el Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals.
4: La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit.
0: Jordi Casino.
18: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
18: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la

0: que passa del 0,5% a poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la de maig. Ho ha dit a la xarxa.
1: Si Europa necesita elevar 50 puntos porcentuales, que es una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
0: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'estret d'Ormuz.
2: En clau sanitària, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic, ha costat 7.400.000 euros donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
4: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també em passo amb els voluntaris, parlant amb el personal, m'ho passo bé.
3: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En territori, Lleida preveu atendre menys persones sense papers que volen treballar a la campanya agrària gràcies a la regularització. Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
6: Del miler de persones que van acudir l'any passat al dispositiu, unes 400 no disposaven de documentació per treballar legalment i l'Ajuntament confia que enguany siguin moltes menys. El primer tinent d'alcalde i regidor d'Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, considera que la regularització pot facilitar l'accés al mercat laboral d'aquest col·lectiu i reduir la necessitat de recórrer als recursos assistencials.
7: Crec que hi haurà la mateixa gent, simplement que la situació seran d'aquestes 1.000 persones que es van atendre l'any passat, aproximadament, unes 600 tenien papers i podien treballar i 400 no, aproximadament. Jo crec que la diferència serà aquestes 400 hi podrem treballar. Moltes d'aquestes, o algunes, podran estar contractades i, per tant, la clau està amb la intermediació laboral i connectar els contractes.
6: El pavelló 3 de la Fira de Lleida obrirà aquest dimecres com a espai de primera acollida per a aquestes persones sense feina amb una capacitat de 100 places i estades màximes de 7 dies. Fins ara, l'arribada de temporers s'ha derivat a Seròs amb només 12 persones, malgrat la posada en marxa dels nous equipaments, com el CAT Temporers 1, que disposarà de 32 places i començarà a rebre les primeres derivacions. A partir de la setmana vinent, en Juanes ja admet que el pavelló 3 continuarà sent necessari l'any vinent, que la capacitat del nou centre d'acollida no permetrà encara absorbir tota la demanda i que l'objectiu és anar reduint progressivament el nombre d'usuaris del pavelló a mesura que s'ampliï la xarxa de recursos especialitzats.
2: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. David Navarro.
8: La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
9: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
8: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.

0: Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. En marxa el segon partit de l'eliminatòria de semifinals que disputen el Barça i l'Igualada. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer partit i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. En canvi, l'Igualada el que busquen és empatar l'eliminatòria i tenir el factor pista a favor al pavelló de les Comes en el tercer i quart partit. La sèrie, recordem, és el millor de 5 partits en el play-off pel títol a l'Hockey Lliga masculina. El partit es troba ara mateix al descans, a punt de començar la segona part, i ho fa amb victòria parcial pels igualadins per 0-1 amb gol de Marc González. L'altra semifinal entre el Liceo i el Calafell la dominen els gallecs per 2 victòries a 0. També en hoquei patins, el Vilafranca s'avança en el play-off d'ascens a Hockey Lliga masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu, al Nanada. La tornada serà a la Poliesportiva diumenge vinent. I a Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga Iberdrola, on ja espera el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. També està en marxa el play-off pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga a partir de les 9 el segon partit dels quarts de final de la pista del Valdepeñas. Els blaugranes volen certificar el bitllet per a les semifinals per la via ràpida després de guanyar el primer partit divendres passat. Escoltem.
3: Verdad que con su gente somos fuertes, verdad que allí nos costó ganarles en Liga 4, también es verdad que fuimos en 4 o 5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todo lo demás van a ser de la partida, así que partida.
2: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments a les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a l'Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca. El primer, en canvi, el primer equip de Linyola està jugant les semifinals d'ascens a primera divisió de futbol sala femení. En l'anada, les lleidatanes van caure 5-3 a la pista del San Fernando de Henares. Malgrat el resultat, estan contents. Ràdio Ponent, Mollerussa, Julen Andrés.
4: Des del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
5: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són 2 gols de desavantatge, però podien haver sigut més, perquè falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
4: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
2: En bàsquet, el Barça acaba cinquè a la fase regular després de la derrota per 77-102 en el partit pendent contra el València Bàsquet que es va jugar ahir. Acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del play-off pel títol sigui finalment l'UCAM Múrcia, una sèrie que començarà demà dimarts. Referent al partit d'ahir, el tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat en acabar el partit.
6: Hemos jugado muy mal, no hay excusas, lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir, estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
2: Com dèiem, demà a les 7 es juga aquesta sèrie al millor de 3 partits. La penya començarà la seva eliminatòria dimecres davant el Baskonia. I en futbol, el Cornellà s'avança en la segona eliminatòria del play-off d'ascens de segona federació. Va guanyar per 4-1 al Badalona. Diumenge serà la tornada quan es decidirà el finalista català del play-off. Faltarà jugar una altra eliminatòria contra el campió gallec per assolir l'ascens a segona federació.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
7: Notícies en Xarxa, edició vespre.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
10: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
0: Finques Blaumar.
11: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
0: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
11: 93 792 0440.
0: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
11: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
12: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
13: Com pot ser, si sempre feu fotos?
12: Sí, però no són de veritat.
13: I si li regalem un reportatge?
12: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
14: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
9: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
15: Sabies que...
16: Sabies que hi ha un lloc a la Terra on el foc fa més de 4.000 anys que crema? Es tracta del Pou de Darbaza, conegut com la Porta de l'Infern, ubicat al desert de Karakum, Turkmenistan. Aquest cràter de 70 metres d'amplada i 30 de profunditat es va formar al 1971 quan geòlegs soviètics perforaven a la recerca de gas natural. El terra va col·lapsar, alliberant metà, i per evitar la seva acumulació tòxica van decidir calar-hi foc, pensant que s'apagarien dies. Tot i això, continua cremant fins avui. El més intrigant és que no és un fenomen únic a la història. A l'antiguitat, en el que avui és Azerbaijan, existeixen focs eterns similars, alimentats per filtracions naturals de gas, que els zoroàstrics consideraven sagrats. El Pou de Darbaza, encara que artificial, replica aquest fenomen natural, i la seva resplendor ataronjada és visible des de quilòmetres, atraient aventurers i científics que estudien el seu impacte. Alguns fins i tot creuen que podria seguir cremant per segles a causa de les vastes reserves subterrànies de gas.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest dijous al migdia si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris al preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. N'ha parlat avui a la xarxa la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
2: És el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga.
1: I els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més, amb una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat de Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Escoltem Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i secretària, vicesecretària general de Metges de Catalunya.
3: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: S'hi han adherit la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc d'Olí, els Beset Trueta o l'Hospital de Vic. Ha aconseguit connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són alguns dels principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit. L'aeroport de Barcelona actualment té 55 milions de passatgers i l'any passat va tancar amb 57,2 per sobre de la seva capacitat. I des d'avui ja està oberta la consulta ciutadana perquè els barcelonins puguin dir que qui prefereixen com a proper síndic de greuges de Barcelona. David Bondia, que opta a la reelecció, o Gemma Calvet. El procés de consulta es fa a través de la plataforma Decidim.Barcelona i estarà obert fins al dia 30 de juny.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Arenys en joc, amb Oriol Leo.
4: Molt bon vespre. Comencem un nou programa esportiu des dels estudis de Ràdio Arenys. Ja estem a dia 1 de juny, passen uns minuts de les 8 del vespre. Comencem l'Arenys en joc. Avui ja no repassarem els resultats esportius del cap de setmana, però igualment parlarem d'hoquei, perquè ja sabem que les noies del sènior femení poden mantenir la categoria. I parlarem també de vòlei, perquè aquest proper cap de setmana es juguen fases d'ascens aquí a Arenys. Més qüestions. Trucarem al regatista Òscar Bachero Aranyenc, que ha guanyat la regata Godó de Barcelona per a creuers amb el vaixell Hidra HM Hospitales a la modalitat A2, juntament amb Òscar Chaves. També avui al programa vindran l'Alba Inglés i l'Estela Rojas, que ens presentaran el The Mar Run Club, un espai on córrer i fer esport aquí a la vila. I també parlarem d'atletisme, de la marxa trail d'ahir i del míting de Tenerife, on Marta Mitjans ja ha acabat segona en 800 metres. Doncs som-hi, comencem com cada dilluns a aquesta hora. Arrenquem l'Arenys en joc.

0: Doncs comencem el programa i comencem amb una molt bona notícia, perquè el sènior femení del Club Hoquei d'Arenys de Mar podrà mantenir-se un any més a Primera Catalana. La Federació de Patinatge ha confirmat al club que només un equip baixarà de categoria, el 13è, i no serà l'Arenys, perquè ha acabat en el lloc 11. Per tant, el club ja treballa per preparar la nova temporada amb el femení a Primera Catalana i el masculí a Segona, que han pujat. Ho ampliem i ho confirmem tot plegat amb el president de l'Hoquei, el Pere Jolis. Pere, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, Pere, vull començar per el femení, per això, perquè la setmana passada aquí al programa encara no vam poder explicar si el femení, el sènior femení, podia mantenir la categoria, si podia acabar la lliga en desena posició, en onzena. Bé, finalment ara sabem que aquest equip manté la categoria perquè la federació ha respost, diu que sols en baixa un, per tant, encara que l'Arenys acabés desè, acabés onzè, mantindria la categoria. Això és així, Pere.
1: És així, és així. Al final no baixem, que és el que importava aquest any, perquè bueno, jo crec que no hem fet una mala temporada, però hem perdut 14 partits només d'un sol gol, i això va doncs, en detriment de la il·lusió de la gent, no? També veure que sempre perds d'un sol gol, és una mica pesat, no? Partits que els teníem potser mig o menys dominats i de cop i volta per aquests raons, doncs s'han perdut. I de la mateixa manera que hem quedat en la posició que hem quedat, haguéssim pogut quedar molt més amunt si aquests resultats haguessin estat més favorables, no? Però bé, de vegades les coses són així, de vegades hi ha circumstàncies alienes que no pots controlar i bé, la cosa ha anat d'aquesta manera, però bé, l'any que ve ja estem treballant per tal de poder tornar a estar a l'elit i intentar doncs, un any més pujar de categoria.
0: Sí, sí, evidentment això s'ha d'intentar cada any. De moment aquest celebrem que l'equip sènior femení doncs, pugui mantenir aquesta Primera Catalana. Això és una molt bona notícia. I ara parlem del masculí, perquè aquí hem tingut una de les alegries de la temporada, la més gran, potser, podríem dir, perquè és una lliga, un campionat de lliga i un ascens per al sènior masculí, un ascens que feia molt temps que es buscava, feia molt temps que es desitjava. Doncs bé, ja el tenim aquí.
1: Doncs sí, feia 4 o 5 temporades que s'estava buscant això. L'any passat ja vam tenir l'opció, però al final va haver-hi la reclamació del Capellades que ens ho va tirar enrere. I aquest any, doncs, la veritat és que ha sigut una temporada no només exitosa pel fet de pujar, sinó que l'equip ha funcionat molt, molt bé, jugant molt, molt bé, i creiem que tenim moltes possibilitats la temporada que ve, si potser hem de fer algun tipus de reforç en concret o no, però tenim possibilitats d'aspirar a lluitar per l'ascens de Primera Catalana.
0: Sí, de fet, quan vam celebrar aquest títol des d'aquí, des de l'emissora, vam parlar amb jugadors i ells ens deien que són un grup d'amics que estan molt ben units, molt ben conjuntats i que es veuen això, es veuen precisament aspirant al proper any ja intentar pujar de categoria. Per tant, que el pas per segona, diguem-ne que sigui això, vist i no vist.
1: Exactament, molt breu, molt breu. I el que està clar és que la millor manera de fer-ho és quedar en primera posició. Així t'estalvies play-offs i t'estalvies nervis d'últims moments, i això suposo que és el que intentaran aquest any també. Tot també depèn molt del sorteig. Jo aquest any crec que el sorteig ha sigut molt favorable. Ens han tocat uns equips lluitadors, tots que treballen molt, però potser no tenien el nivell del nostre. I, per tant, doncs, s'han vist partits molt bons, però també s'han vist partits una mica justets per part dels altres equips, no? I, clar, això també és una part important, però jo crec que, tot i així, per molt que tinguem un sorteig més complex que el d'aquest any, perquè, lògicament, el nivell ja és més alt, doncs jo crec que tenim possibilitats de poder assolir aquesta Primera Catalana, que seria molt, molt, molt important.
0: A veure, doncs n'estarem al cas. En qualsevol cas, aquesta temporada, Pere, potser sí que hi ha hagut rivals que l'Arenys ha guanyat amb molta superioritat, però sempre ha estat allò, trepitjant els talons a la salle, intentant agafar-los, finalment superant-los, passant-los-hi al davant, però quedant res per davant per molt poc, uns resultats molt, molt, molt just, a 3 puntets, sempre pendents de si ens agafen, si no ens agafen. És a dir, que tampoc ha estat una lliga fàcil.
1: No, no, perquè la Salle ha funcionat molt bé, tot i que l'últim partit ells el van perdre, per tant, al final la diferència ha estat de 6 punts, mm-hmm. però la Salle és un bon equip, gent molt veterana, molt d'ofici, i que sabien molt bé el que jugaven. Clar, hi havia una circumstància que des del primer moment de la temporada vam comentar. Aguantarien aquestes persones que tenen una certa edat i al mateix ritme tot l'any? I bé, s'ha demostrat doncs, que no han pogut en alguns moments aguantar aquest mateix amb aquest ritme, cosa que nosaltres, doncs, la veritat és que tenim uns jugadors molt, molt joves i ells físicament potser estaven més ben preparats que els altres, no? Els altres ja són gent que potser tenen 30 anys i pico, alguns, i clar, tot això al final comporta també unes feines, unes famílies, una sèrie de coses que aquests no tenen aquesta responsabilitat i tampoc tenen aquests neguits, no? Mm. I això també es nota al final.
0: Perfecte, doncs estarem al cas de la propera temporada. Com dèiem, també volia comentar, Pere, el fet que Xavi Gallén, que és l'entrenador d'aquest senyor masculí, també és el director esportiu del club, ha agafat aquest càrrec. Jo no sé si serà compatible, podrà seguir entrenant el senyor masculí, com es combinarà tot plegat?
1: Sí, sí, el que hem fet és, diguéssim, fer un organigrama ja de cara a tenir un club referent com volem dintre del Maresme, que fa molts anys que ho estem intentant i que costa molt, lògicament, perquè tots som petits clubs que funcionem independentment, però potser que ja és hora de que ens posem tots una mica d'acord i que ens ajudem uns als altres, no? I ell, com que és una persona que té moltes coneixences i molt coneixement del món de l'hoquei, doncs crec que serà una figura capdalt per poder gestionar tot això d'aquesta manera. És una persona que treballa moltíssim, que està abocada a l'hoquei, que li encanta l'hoquei, que des de petit l'ha mamat juntament amb el seu pare, que li ha ensenyat tot el que sap, i que, per tant, entenc que com a figura és un encert haver-lo fitxat l'any passat com a entrenador i ara com a director esportiu. A part de que per sota d'ell pot tenir un, dos, tres coordinadors, els que facin falta, per diferents àrees i per diferents temes, no? I això també esponja una mica la seva feina i es pot dedicar realment al que interessa, que és a donar una idea conjunta del que ha de ser el club i anar captant jugadors i jugadores i fer un treball de base molt, molt, molt important.
0: Mm-hmm. Exacte, perquè aquí, normalment a l'emissora, a la ràdio, el programa d'esports, parlem dels dos sèniors. No tindríem temps de parlar de tots els equips base, de tots els equips d'Arenys, però la base de l'hoquei, com la tenim, Pere, també s'està treballant molt en aquest sentit i aquí també hi esteu incidint, eh?
1: Molt bé, molt bé. La idea és que tenim aquests convenis amb les escoles. El fet d'haver anat a fer la classe d'esport a les escoles, tant amb en Xavier Gallén com amb en Xavier Uller, ha anat molt bé perquè molta gent s'hi ha apuntat. Tenim una persona dintre la Junta, l'Amèrica, treballa molt i molt bé per poder aconseguir tota aquesta sèrie de convenis i de relacions amb les escoles. I, per tant, jo entenc que és un pas molt important per poder tenir sempre 20 o 30 o 40 jugadors cada any, que, lògicament, després sempre n'hi ha algun que es queda pel camí, no? I això el que també volem fer, de cara a la temporada que ve, amb calma i tranquil·litat, quan ja tinguem-lo d'aquí a casa nostra resolt, és expandir-nos doncs, cap als pobles circumstants que no tenen equip d'hoquei, no? Com pot ser Llavaneres, com pot ser Sant Iscle, com pot ser Sant Cebrià, Sant Pol, etcètera, etcètera, etcètera, i anar a fer doncs, el mateix. Serà qüestió de buscar personal per poder fer tot això, però bé, de mica en mica mirarem d'anar guanyant el màxim de criatures i que vagin incorporar-se. Llavors, esclar, a mesura que tens dos prebenjamins en sessió, o tres, i això doncs, pujarà a prebenjamí normal, i a benjamí doncs, són nens que van creixent, creixent, creixent, creixent, i que ja sabem que potser de tots aquests, potser el 50% ho deixa perquè no li agrada, perquè es cansa, perquè els pares tampoc ho veuen clar, etcètera, etcètera, etcètera, però bé, en principi, doncs, sempre tenir un parell d'equips per poder anar tirant endavant.
0: Perfecte, serà doncs, una gran temporada. Auguro que parlarem molt d'hoquei la temporada que ve i espero que amb bons resultats per als dos sèniors, que ara ho deies, aquí les aspiracions són màximes.
1: Sí, sí, i a més, doncs, com dèiem abans, amb el tema formatiu, que és això, que és formatiu, indudablement hi ha competició, i els nens són competitius, i és bo que ho siguin també, però que el més important és que aprenguin, que aprenguin, que aprenguin, que aprenguin, de manera que arribin a nodrir els equips superiors en el moment en què aquests nostres, diguéssim, que en aquests moments són els punters, doncs vagin assolint cotes més importants, no?
0: Pere Joguis, president de l'hoquei d'Arenys de Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona aquí a l'Arenys en Joc. Sort i que vagi molt bé l'estiu, les vacances i la temporada vinent. Estem en contacte.
1: De res, moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports. Arenys en Joc.
0: Hem parlat d'hoquei i ara parlarem de vòlei, perquè esportivament també seran notícia aquest proper cap de setmana les fases d'ascens a diverses categories de vòlei que es disputen aquí a Arenys. En volem saber tots els detalls i per això saludem el president del vòlei, Albert Ferran. Bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Bé, Albert, volem saber-ne tots els detalls, tot allò que puguem saber d'aquestes fases que es disputen aquest proper cap de setmana, 6 i 7 de juny aquí a Arenys. Una mica, la gent que ho vingui a veure, quina és la planificació, en què consisteixen aquestes fases que es juguen aquí a Arenys?
3: Val, doncs són fases d'ascens dels dos sèniors femenins. Per tant, són dues fases d'ascens. Un que està jugant a segona catalana per ascendir a primera catalana i l'altre sènior que està jugant a quarta catalana, el sènior B, que està jugant a quarta catalana per ascendir a tercera. Uh-huh. Tots dos han quedat molt ben classificats i, per tant, opten a fases.
0: Perfecte.
3: Llavors, les dues fases no són iguals. Hi ha les fases de segona catalana. Són sis equips, els quals n'hi ha quatre de segona i dos de primera, i entre els dos últims de primera.
0: D'acord.
3: I aquests són els que es juguen al poder donar dos places a fases, a la categoria de segona, de primera catalana.
0: Uh-huh.
3: Vale?
0: Uh-huh.
3: I les altres fases són més complicades i amb més equips. Són dos grups de 4 i de 4. En un dels grups està l'Arenys.
0: D'acord.
3: I aquí també es juguen tots contra tots un grup, tots contra tots l'altre grup, i els dos primers i el millor tercer de tots també ascendeixen a tercera catalana.
0: Directament, els dos millors de cada grup i el tercer millor dels dos pugen, o sigui, pugen 5.
3: Sí. En aquestes categories sènior, tot no està tancat. Sempre s'està pendent de quants equips ascendeixen a la Federació Espanyola i llavors sempre hi ha alguna plaça que es pot bellugar. Uh-huh. A vegades et diuen, no, només podran ascendir dos equips i n'acaben ascendint tres. Això pot passar. Però uh-huh. En teoria serien així, aquestes fases.
0: Déu-n'hi-do.
3: I llavors la Federació Catalana el que fa és dir als clubs qui vol organitzar les fases de tots els clubs que hi ha, de tots els clubs que hi entren a dintre, qui les vol organitzar. I aquest any nosaltres hem demanat les dues fases de sènior i les farem conjuntament en aquí el dia 6-7, dissabte a la tarda, diumenge al dematí i diumenge a la tarda.
0: Mm-hmm. Clar, deuen ser poc que m'expliques, Albert. Una piula de partits,
3: sí.
0: Això.
3: Clar, una fase són 6 partits, l'altra fase són 12 partits.
0: Clar. Mm.
3: Una fase es jugarà amb una pista i es faran dos partits dissabte a la tarda, dos partits diumenge al matí i dos partits diumenge a la tarda. I l'altra fase serà el mateix, amb dues pistes, perquè són el doble de partits.
0: Clar. Mm. Déu-n'hi-do. Per tant, serà allò que qui li agradi al Boga i, evidentment, la gent del club, però tothom que li agradi, a part de per venir a animar els dos equips d'Arenys, també per veure bon Boga.
3: Sí. Clar, de fet, la segona catalana ja és una categoria on hi ha molta qualitat en els equips i ja es juga un volei ràpid i es juga un volei potent.
0: Mm-hmm.
3: Quarta poder no tant, però quarta té també l'al·licient que hi ha l'Arenys i que s'ha de mirar d'ascendir a tercera.
0: I tant, home, sens dubte, aquesta és la motivació, no? Quina flaire en sumes, Albert? Com ho notes, això? Quin pressentiment tens?
3: Bueno, no ho sé, s'haurà d'ajudar. S'han d'ajudar els partits. Opcions tenim i a veure, és veritat que és complicat. Hi ha molts equips i has d'anar fotent cops de colze per anar pujant amunt. Però bueno, juguem a casa, tenim la gent que ens animarà i això, no? Convidem a tothom que pugi i que animi a l'Arenys a treure aquestes fases endavant. Hi haurà molta gent del club, per suposat, però gent que d'Arenys que normalment no gaudeix del vòlei o no té la percepció d'aquest esport, doncs que pugi i que pugui mirar-s'ho una mica i animar l'Arenys i això, fotre una mica de jarana allà en el pavelló per treure tot això endavant.
0: És important jugar a casa, eh? Heu fet bé de demanar-les perquè, mira, sí. Sempre és un al·licient més, és una motivació.
3: Sí, sí, sí. De fet, aquest any teníem ganes de demanar alguna cosa i que hi hagués volei aquí en el pavelló. També vam demanar unes fases de segona, cadet juvenil de segona femení, també. Però, clar, tot no hi cabia. Clar. Llavors, la condició amb la federació era, bueno, si tinc unes, no em dongueu les altres perquè no hi cabrem tots.
0: Clar, clar.
3: I si no eren unes, serien les altres, però sí que hi havia ganes d'això, d'organitzar alguna cosa i que hi hagués aquest cap de setmana voler anar aquí al pavelló i que la gent pogués gaudir una mica.
0: I tant, doncs n'hi haurà de voler aquí al pavelló, seran grans partits, esperem que pugui acabar doncs amb dos ascensos per als dos sèniors de femenins això, de l'Arenys. Això seria espectacular.
3: Seria espectacular, sí. Ja estaria molt bé.
0: Perfecte, doncs en farem seguiment, eh? La setmana vinent ens tornem a trucar, Albert, i comentem com han anat. A veure si podem celebrar els dos ascensos, un, si més no, o bé, si no n'hi ha cap dels dos, doncs és igual, també ho comentarem.
3: Sí. No, tot està bé, vull dir, al final està bé portar-ho a casa i poder-ho gaudir. Si després tenim un ascendit o dos ascendits, doncs molt millor.
0: Perfecte, doncs esperem que així sigui. Albert, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, molta sort amb aquestes fases, molta sort per als equips i sort pel club també, perquè organitzar sempre qualsevol esdeveniment també és una moguda, per tant, també ha d'anar tot
3: costa
0: bé.
3: Sí, costa, feina, gent, voluntaris i feina a tirar-ho endavant.
0: Doncs vinga,
3: però,
0: acaba
3: bueno,
0: de...
3: Ho fem amb ganes i amb ganes de que d'això. De que hi hagi vòlei i de que la gent pugui gaudir una mica de tot això.
0: Perfecte, doncs segur que anirà molt bé aquestes fases d'aquest proper cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Albert. Bona tarda.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies.
4: Arenys en joc.
0: I més bones notícies, perquè ara parlarem de vela, parlarem del mar, perquè el regatista arenyenc Òscar Bachero ha guanyat la regata Barcelona Race Musto Offshore Godó, puntuable per al circuit estatal de regates de creuers en modalitat A2. L'ha guanyat formant equip amb Òscar Chaves, a bord del vaixell Hydra HM Hospitales. El saludem per comentar-ho tot plegat, perquè ja el tenim en línia. Òscar Bachero, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: I en parlem, Òscar, perquè, bé, recentment has guanyat el trofeu Comte de Godó, en aquest cas per a creuers, per a creuers en modalitat A2, corregeix-me si vaig errat, amb el Hydra HM Hospitales, que comparteixes tripulació amb Òscar Chaves, vaig bé?
5: Sí, correcte. És una categoria 2 offshore, que són regates d'altura, que és una... Pues allò, a punts una miqueta lluny, de 120 milles, 150 milles, 200 milles i tornar.
0: Perfecte. I en aquest cas he llegit que aquesta regata us va portar des de Barcelona fins a Palamós i tornar.
5: Sí, normalment les regates són més llargues, de distància, i es mira que durin unes 48 hores. I aquest cap de setmana, com que hi havia tan poc vent, doncs la regata va ser de milles, va ser curteta, perquè va ser anar a Palamós i tornar, però vam tardar 2 dies.
0: Déu-n'hi-do, clar, les condicions devien ser, això, complicades.
5: Sí, sí, molt complicades. Hi havia molt poc vent, sobretot a les hores que no hi havia sol a la nit. Allà vam tenir unes bones encalmades.
0: I que llavors el vaixell no es mou, no?
5: No es mou. El vent és com la benzina. Si no hi ha benzina, no hi ha gas.
0: Bueno, mira, encara com vau poder anar baixant i anar tornant.
5: Sí, la veritat que aquests vaixells estan molt preparats, no? Són molt lleugers, amb veles molt grans, no? I tenen una capacitat molt gran de moure's, no? I amb poqueta coseta ja fas, però, bueno, sí, va ser un suplici.
0: I tant, i dèiem, això us va portar a guanyar, diguem-ne, aquesta categoria d'aquest trofeu.
5: Correcte, sí.
0: Perfecte, però no és l'únic, eh? Em sembla que també fa poc també heu tingut algun èxit recent a les Balears.
5: Sí, perquè això és un circuit del Mediterrani que es fa, és com un campionat d'Espanya, i es fa la primera prova a les Balears, la segona a Barcelona, i ara en 3 setmanes o 4 anirem a València.
0: Perfecte. Per tant, diguem-ne que és tota aquesta competició, eh?
5: Sí, tot aquest circuit.
0: I tant. I fa molts anys, no, Òscar, que et dediques a la vela. Com és tota aquesta trajectòria teva?
5: Bueno, jo vaig aprendre a navegar aquí al Club Nàutic d'Arenys de Mar amb 6 anys.
0: Amb 6 anys?
5: Començant amb les categories, sí, infantils d'Òptimes. I ja, doncs, això, vaig anar passant diferents categories i després ja, doncs, això, amb els 18-20 anys em vaig dedicar més a nivell professional amb embarcacions de competició de creuer.
0: Déu-n'hi-do, començar de petit, suposo que és el secret, una mica també.
5: Sí, és allò que diuen, no?, que de petit tot s'aprèn més ràpid, no?, i amb més instint. I sí que és veritat que la gent que s'incorpora, pues, de més adult, pues, els hi costa més, sobretot el feeling aquest, no?, amb l'embarcació, amb el vent, amb tots aquests coneixements.
0: Sí, de petit, diguem-ne que la integres, no? Ja és com si fos una part d'un mateix.
5: Ah, exacte, així mateix, sí.
0: I ara quan veus, per exemple, doncs, els esportistes joves del Nàutic d'Arenys mateix, el Lucas Garrido, sense anar més lluny, amb Optimis, que està fent grans resultats, que s'ha classificat per un europeu, què penses quan veus aquesta mainada que puja?
5: Bueno, sempre fa molta il·lusió, no?, veure aquesta gent. També tenim el Joan Camats, no?, amb Láser, tenim la Mònica Zon, que és la directora esportiva, que també navega molt. I, bueno, fa molta il·lusió veure que aquesta gent, pues, aquests xavals, aprenen aquí al club, els hem ensenyat nosaltres, se senten al club com a seu, no?, i guanyen, no? Per nosaltres és meravellós.
0: Sens dubte és un esport també molt evolutiu, A vegades que ho parlem amb la Mònica, que ens diu, doncs, això, comences de petit amb l'Optimis, després vas pujant a Ilkes, Ilka 4, Ilka 7, categoria olímpica, vas pujant, no? Pots anar com escalant si t'hi vols dedicar.
5: Sí, exacte, el recorregut és molt clar, no? Des de la categoria infantil fins a un nivell olímpic, no? Pues les embarcacions, pas a pas que vas passant, ja estan molt marcades, no? Llavors, hi ha a vegades nens que amb infantil no tenen bons resultats i després, més endavant, pues fan un clic, no?, i són molt bons. I a la inversa, nens que ara potser guanyen molt de petits i després es van fent més grans i no acaben d'evolucionar del tot.
0: El teu cas quin era? Guanyaves de petit i de gran? De gran sí,
5: no,
0: ho veiem.
5: De petit no, ja t'he dit que de petit no guanyava gaire.
0: Bueno, mira, escolta'm, tu, però en qualsevol cas és important perquè vas començar i a partir d'aquí has pogut iniciar tot aquest camí.
5: Sí, exacte. A més, la part del creuer no és com la vela lleugera. La part del creuer va molta més gent a bordo, no?, quan anem en tripulació. I hi ha diferents perfils, diguéssim, no? Hi ha perfils que són de gent molt tècnica, no?, i que aquests són els que tenen l'art, que diem nosaltres, no?, que són els bons regatistes. I després hi ha unes parts molt més mecàniques, no?, que s'ha de tenir molt de mètode, que tampoc són senzilles, no?, que és potser la que faig més jo, que és la prova del barco, que és el tema de les maniobres. I, bueno, se m'adona més bé això que en les altres parts.
0: Bé, cadascú el seu, no?, que diuen.
5: Això mateix. Sí.
0: En aquest cas, éreu dos, amb l'Òscar Chávez i tu, Òscar Bachero, per tant, éreu dos Òscars.
5: Sí, sempre ens diuen els Òscars, com clar, a la competència. Sí.
0: Clar.
5: Està bé. Bueno, així no ens equivoquem mai.
0: Exacte. Òscar, i us gireu tots dos i ja està, no hi ha problema.
5: Ja està, sí.
0: Bé, si sou un bon equip i us porteu bé, el vaixell és del Balís, pot ser?
5: Sí, el vaixell és propietat de l'Òscar Chávez i correm pel Nàutic del Balís.
0: Del Balís d'aquí, de Llavaneres, sí, per tant, diguem-ne que no estàs lluny de casa.
5: No estic lluny de casa. No corro per casa, però bueno.
0: No, això segur. Deus estar més hores, potser al mar que a terra ferma,
5: sí,
0: no?
5: Sí, tant i tant.
0: Perfecte. I ara ho deies, eh? Teniu aquest proper repte, aquest proper capítol dins aquesta mateixa competició que esteu fent, aquest campionat d'Espanya. I després, sí, després, més enllà d'aquí, què teniu a l'horitzó?
5: Nosaltres estem compaginant perquè tenim l'esponsor aquest d'HM Hospitales. Mm-hmm. Llavors mirem de fer diverses competicions, no?, per tenir més repercussió mediàtica. Llavors, en competició a dos estem fent ell i jo a aquest circuit. Uh-huh. I després també a nivell de tripulació, llavors estem competint, vam anar al Palma Vela, ara tenim el Godó aquest cap de setmana, i també tindrem a València. És el mateix circuit, un cap de setmana és l'offshore, aquesta d'altura, i el segon cap de setmana és el de tripulacions. Uh-huh. I això acaba anant a la Copa del Rei, també.
0: També cap a Copa del Rei.
5: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Home, a vegades potser és un esport bastant desconegut per al públic en general, però que requereix moltes hores, requereix molta perseverança, i hi ha competicions importants, destacades, i amb molt nivell d'esportistes locals, eh?
5: Sí, aquí a Catalunya i a Espanya, sobretot, la vela té un nivell molt alt. I potser no hi ha la repercussió tan gran a nivell mediàtic, però participants en són moltíssims i la gent té bastant de seguiment.
0: Mm-hmm. Sí, bé, espero que quan aneu amb tripulació, diguem-ne, i torneu a fer aquesta regata, hi hagi més vent, que no sigui un suplici.
5: Sí, sí, perquè sempre si fa vent, almenys, no sé, tot va més fi, més ràpid, més fàcil.
0: Clar, sí, perquè us diuen fins on heu d'anar, o això que va en funció de les circumstàncies?
5: Normalment, 3 o 4 hores abans de la sortida, com que ja sabem la previsió meteorològica del cap de setmana, doncs llavors ja et diuen quin recorregut hi ha. Uh-huh. Hi ha diferents recorreguts, llavors ells escollen un, i llavors és el que fem.
0: Va, per tant, a partir d'aquí us deveu preparar, deu dir, anirem per aquí, anirem per allà, més endins, més cap a la costa, això ho deveu poder decidir vosaltres.
5: Exacte. Sí, mira, a Balears va ser més senzill, perquè era anar de Palma a Eivissa i tornar, no? Llavors és un camp més obert. Llavors els vents són amb menys variacions. Però, en canvi, aquí a Barcelona va ser anar a Palamós, i això vol dir que cada tros, cada tram que passa, si vas molt a prop de costa, més lluny, doncs et pots trobar en llocs sense vent, llocs amb vent, i, bueno, és tot bastant més complicat.
0: Clar, és molt tècnic, també, tot plegat, eh?
5: Sí, també és veritat que la meteorologia nosaltres la tenim molt clara sempre, no? I sabem els components que hi hauran, intensitats i cap a on anirà el vent, no? I gairebé es compleix sempre. O sigui que hi ha com unes pautes que es van complint i, bueno, només has d'anar trobant el lloc per on t'ha d'anar.
0: Això del vent és curiós, eh? Potser és la part que trobo, que diferencia més la gent que sou de mar, diguem-ne, que els que som de terra ferma, que els de terra ferma diem, mira, fa vent i ja està, no? Avui fa vent. En canvi, vosaltres sabeu de quina força té, d'on ve, cap on variarà, si tombarà, si no. És a dir, el tema del vent, vosaltres el domineu moltíssim, els de terra, mira, es mouen els arbres, fa vent i ja està.
5: Sí, perquè per la gent normalment és com una cosa abstracta, no? Hi ha vent, es mou i ja està, no? Però per nosaltres que els estudiem, mm-hmm, té uns comportaments molt, molt, molt estàndards, molt estandarditzats, i està tot molt marcat i no és tan complicat com sembla. Simplement que pues, no se'n fa tant de coneixement, no? I la gent no ho sap. Mm-hmm. Però a la mínima que t'hi poses, en seguida ho veus.
0: No, la qüestió que és com tot, posar-s'hi, sí, i estudiar-ho, aprendre'n, i, home, potser no és tan difícil, però vaja, que també t'hi has de posar.
5: Sí, i a vegades també esperes que faci una cosa i et sorprèn i en fa una altra, eh?
0: Això també pot ser.
5: Aquí estan els tàctics, no?, que saben llegir els núvols, el sol, la temperatura, la direcció del vent, ho interpreten tot. De fet, en les Copes Amèriques, un dels grans valors és el meteoròleg, no?, el que interpreta exactament què hi haurà en cada minut i en cada lloc.
0: Mm-hmm. Sí, és important sempre estar pendent del temps, i més amb esports com els vostres, eh? Mira, els que es poden jugar sota cobert, rai, mira, si plou, sí, fa mal temps, com a molt pots tenir problemes per arribar-hi, però, clar, vosaltres depeneu absolutament de la meteorologia, ja no només perquè unes males condicions us puguin fer avortar la pràctica esportiva, que això també pot passar amb altres esports a l'aire lliure, sinó perquè, per exemple, això que dèiem, si no hi ha vent, no win, no party, no? Vull dir, no podeu fer res.
5: Sí. No, exacte.
0: Perfecte, doncs Òscar Batxero, navegant d'Arenys de Mar, que recentment doncs, bueno, que esteu competint en aquesta competició, en aquest cas en modalitat de creuers A2 i que després també doncs, ho fareu amb tripulació. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estoneta aquí en el programa, aquí a la ràdio, per parlar una mica de vela, que sempre ens agrada perquè és un esport, això, que no és molt mediàtic, no és de masses, però de mesura que ho anem coneixent ens hi anem endinsant i ens agrada.
5: Oh, i moltes gràcies a vosaltres per fer la difusió.
0: Perfecte, moltes gràcies. Bona tarda.
5: Bona tarda. Adéu.
2: Ràdio Arenys. La primera en esports. Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, a Arenys en Joc, amb tot el que necessites sobre els equips i esportistes arenyencs.

0: ara a una segona part del programa, podríem dir, perquè ara parlarem, bàsicament d'aquí fins al final, de temes que tenen a veure amb l'atletisme, perquè parlarem de córrer, sobretot, però comencem amb Marta Mitjans, que ha competit al míting internacional de Tenerife a les Illes Canàries en la modalitat de 800 metres i ha aconseguit la segona posició. L'atleta arenyenca va arribar mig segon per darrere de l'esportista suïssa Verònica Van Cardo. Mitjans va fer una marca de 2 minuts i 3 segons i 90 centèsimes, un registre que es va veure condicionat pel vent que bufava a Santa Cruz de Tenerife a l'hora de la prova de mig fons i que va afectar a totes les atletes. Ho destaca la mateixa Marta Mitjans.
1: En un principi semblava ser una cursa molt ràpida perquè veient doncs, la llista d'inscrits hi havia gent molt bona, amb molt bones marques, però bé, vam tenir una mica de mala sort amb el temps, va fer bastant de vent i això doncs, va complicar assolir la marca que moltes volíem, però bueno, crec que vaig gestionar bé la cursa i vaig aconseguir arribar en segona posició davant d'atletes doncs, bastant bones i em quedo doncs, amb l'actitud que vaig tenir competint, que espero doncs, tenir-la en properes curses.
0: El podi de Tenerife el va completar l'atleta basca Lorea Ibarzabal. Marta Mitjans arribava a Tenerife després de competir al míting de Nerja, on hi va participar en la distància de 1.500 metres el cap de setmana anterior i va assolir un registre de 4 minuts 11 segons, batent la seva pròpia marca personal.
2: Arenys en joc.
0: Seguim a l'Arenys en joc i ara parlarem d'anar a córrer, no d'una manera tan professional com fa Marta Mitjans, sinó de fer-ho en companyia, perquè tenim una nova proposta aquí a Arenys que es diu The Mar Run Club, una iniciativa d'Alba Inglés i Estela Rojas. I a totes dues les tenim aquí, als nostres estudis, i per tant ara les saludem. Alba Inglés, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I també a l'Estela Rojas, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Bé, expliqueu-nos-ho, què és exactament el The Mar Run Club, exactament de què estem parlant.
3: Pues res, és un club de quedades per anar a córrer. O sigui, som... Bueno, l'Estela i jo un dia...
4: Se'ns va ocorrir així... Bueno, l'Alba va anar a un que era a Vilassar o sí. No sé on era, i va dir, hauríem de fer això a Arenys, que a Arenys no hi ha res, així que mogui el jovent per fer esport. I ens vam animar, vam dir, ho fem, vam gravar un vídeo presentant-nos i pa'lante.
3: Sí, al final també, perquè a mi personalment em costa molt sortir a córrer sola. I llavors vaig pensar, potser hi ha molta gent que està a la mateixa situació que jo, que o li fa mandra, o li fa vergonya, o no li agrada i vol començar, i llavors crec que potser ajuntar-nos un grup de joves o també de gent més gran...
4: Sí, de gent més gran.
3: Doncs la gent es pot animar pues, a sortir a córrer i al final fer esport, fer també una mica socialitzar amb l'altra gent que no coneixem.
4: Sí.
3: I al final és una manera també de fer poble, perquè al final crec que no hi ha res algú així semblant a l'aire lliure. I bueno, el primer dia va ser
4: una bogeria, érem 40 persones.
0: Sí, sí, he vist imatges,
4: de totes les edats. Hi havia gent que no havia corregut mai i hi havia gent que corria més que nosaltres. Uh-huh. Però va ser molt divertit, la veritat. Vam acabar amb un bany a la platja.
0: Això és
4: perquè
0: important.
4: Amb la calor que fa, vam acabar i vam dir, vinga, tots a l'aigua.
0: Clar,
4: i
0: és que,
4: molt
0: fet,
4: bé.
0: El club es diu de mar, també perquè el mar hi té molt a veure,
4: Yes,
0: correu
4: sí,
0: a la vora al mar, mireu, heu acabat a la platja, vull dir que...
4: Sí,
3: al final també és per aprofitar també la zona que tenim. Crec que som uns privilegiats de tenir el port que tenim, el mar que tenim i les vistes que tenim. I llavors, quina millor manera doncs, de crear doncs, aquest club que sigui córrer, que sigui després anar a la platja, després...
4: Prendre alguna cosa, anar a sopar... Sí,
3: final, també una mica fer poble en tots els sentits.
0: Mm-hmm. Clar, és perquè és ben bé és un de mar, perquè és la zona, i ran, perquè és de córrer, i club, perquè va més enllà de trobar-se i anar a córrer. Aquí
4: sí.
0: hi ha més.
4: Ara estem organitzant el calendari de juny, i ja hem decidit alguns dies que farem algun sopar on aprendre alguna cosa.
0: Exacte, és tacte de com funciona. És dir, us veu per les xarxes socials, coneix els horaris, simplement bé,
3: sí.
0: I ja
3: sí,
0: està.
3: Sí, al final bueno, ens ho portem entre l'Estela i jo i en Pol, que en Pol és un de... Bueno, és que som una colla d'amics,
4: sí.
3: Que entre els tres vam dir... Bueno, jo i l'Estela vam ser una mica les que vam iniciar això, però sí que al final les xarxes...
4: En Pol ens ajuda amb les xarxes, ens edita els vídeos... les, bueno, sí, les fotos...
3: Ens fa els vídeos, ell també va estudiar una mica això, llavors ens va dir, mira, em serveix també per fer una mica de currículum, i ja està, ja ens ho fem entre els tres, ens anem parlant, i mira, ens, fem sí. aquesta això, sí, doncs pues, endavant. Mm-hmm. I al final, pues, crec que al final la gent està, els està agradant i crec que és molt positiu.
4: Sí, per... nosaltres no ens esperàvem, eh? El dimarts... quan jo vaig arribar, dic, no ho puc creure.
2: Què hi fa tota aquesta gent aquí, no?
4: Jo, sí, què hago jo aquí, saps? Però ja està.
2: No, les coses, a vegades, els primers dies, no? Els projectes, quan s'inicien, clar, a vegades, doncs, costa sí. una mica, en canvi, vosaltres heu arrencat amb molta força.
3: Ja. Sí. Sí, suposo que al final també l'Estela, el tenir un gimnàs, sí. també això fa que molta gent també s'animi. Al final nosaltres també, al ser del poble tota la vida, doncs, també
4: ens doncs, coneix la gent.
3: Ens sí. coneix la gent i al final crec que molta gent li agrada l'esport i més si és a l'aire lliure i que al final va haver de compartir una estona amb algú, el coneixes i després potser també aprendrà alguna cosa. Vull dir que al final és una manera...
4: Sí, per exemple, va venir un noi que s'ha mudat aquí fa res uh-huh. i no sé, com ens va conèixer?
3: Doncs a sí, Instagram. Per TikTok li va sortir el vídeo
4: i va dir, visc Arenys fa poc, vaig a conèixer gent. I va venir i ja està. I...
2: Clar. Que és una manera de socialitzar, que vosaltres sí, també sí. ho dieu en els vídeos, eh? De fet, doncs, això, córrer amb gent, sí. mira, aquesta persona que ha arribat, no coneixia ningú, doncs mira, ara ja té un grup, ve sí. de saber, doncs, a partir sí, sí, d'aquí, sí. ha anat teixint les seves xarxes socials sí. aquí a Arenys.
3: Sí. sí, sí, tal qual és això. Al final no ho enfoquem en competir no. ni buscant, anem a fer tal, no, no, sinó al final anem a fer uns quilòmetres, estem mirant també de fer dos nivells, també perquè veiem gent que potser tira més i l'altra doncs, no tira menys, llavors que cadascú s'adapti al seu nivell, al seu sí. ritme, però també la gràcia i el guai és que acabem tots junts, llavors doncs, ja estem mirant com rutes, de dir, mira, doncs, que un grup tiri més i l'altre tiri menys, però que s'ajuntin després d'alguna forma o altra, i al final sí. estem acabant de parlar coses, però la gràcia i la idea és que compartim tots doncs, un bon matí, una bona tarda...
4: Sí, i ens, doncs. Ja... Fins i tot ens han contactat dos marques ja, però bueno, de moment molt bé, molt guai.
2: Això va de debò.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Algú que semblava una mica de...
4: De moment sí, veurem com avança la cosa, però jo crec que sí.
2: Clar, perquè sí, al principi sí. dius, mira, l'objectiu primer, que era aquest de crear aquesta iniciativa, això ja està fet, això ja està complet, sí. ja està fet. A partir sí. d'aquí, això pot anar evolucionant, els esdeveniments diran, no?
3: Sí, ara això vam fer el calendari de juny, i així també la gent es pot fer una idea del que farem.
4: Per organitzar-se. Sí,
3: la idea és això, a veure si bueno, tot el que vagi sortint i sigui positiu per nosaltres i per la gent al final.
4: Sí, o fins i tot si un dia nosaltres dos no podem, aquest dimarts no podem venir per tal que la gent vagi a córrer igualment, o sigui, saps? Que segueixin.
2: Ja tindran dia i hora, per tant, s'hauran trobat, sí, poden sí, anar a fer la corregudeta
4: sí,
2: igual.
4: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí.
4: I ja està.
3: L'objectiu és aquest, és que la gent s'animi a sortir a córrer i a fer esport, perquè sí que és veritat que jo, que he vist molt a prop de la platja, dic, on està la gent que corre? I no veig a ningú, i de cop l'altre dia em trobo 40 persones allà i dic...
4: Érem, mira, no sé què semblava, però la gent es quedava mirant, on va tot aquest...
2: Que, i més, clar, deies, gent més gran, gent més jove, clar, un grup molt heterogeni, no? Devia ser tampoc, qui
3: sí,
2: són ben bé, no?
3: No es va notar gens la diferència, sí que al final el corre sí, però... a l'ambient, recordo que justament dues persones que mai havien corregut, que una era la tieta
4: la meva tieta,
3: l'Estela, van arribar de les últimes i no va passar res, però tot el grup que estàvem allà ja estirant, aplaudint i tal, i al final per elles també va ser algú com positiu, de dir, ai, mira que guai. Mm-hmm.
4: Sí, sí, van aguantar 5 quilòmetres corrent el primer cop que corrien, o sigui...
2: Està molt bé.
3: I al final el això que, ritme... que la gent ja o sigui, veu això i és com, que guai.
4: Molt guai.
2: Perquè el córrer, què té? El fet de córrer, pels que sou runners, pels que correu, pels que feu esport, per què córrer? Per què no fer una altra cosa?
4: Clar, jo, a veure, jo tinc el gimnàs. I per mi el gimnàs sempre serà, o sigui, és la meva casa.
2: Llavors. El teu tempo.
4: Clar, però jo, per exemple, no tenia temps no, de sortir fora, fer alguna cosa a l'exterior, sí que anar a la platja i banyar-me ara, però activitat física... a l'exterior, o això, un dia anar-me'n a córrer, jo sola no una. Em quedava al gimnàs i ja està. Llavors, per mi és positiu, això, el sortir, estar amb altra gent que no és la mateixa gent que al gimnàs, a l'exterior, veure el mar, veure la posta de sol, que mai la veig, era, per mi és positiu en el fet de, això, de sortir del gimnàs i fer coses a l'exterior.
2: Mm-hmm.
4: Si no, sempre estic allà tancada.
3: Bé, jo al final, una mica el fet de que, bueno, jo jugo a futbol... I...
4: Ella és més runner que jo.
3: Sí, sí, final, sí. El futbol sí, sí, sí. Té...
2: Home, futbol has de córrer.
3: Té la part de cardio, vull dir, això sí que no, no em puc queixar, però sí que és veritat que porto molts anys, diguéssim, fora d'aquí, del poble, i el fet de sortir i córrer i anar, doncs, pel port, per la part nova de la platja i tal, era com que guai fer-ho, però a mi sola és que és una que em costa molt.
2: Mm.
3: I llavors era com, mira, el primer dia que et sortia a córrer aquest any, diguéssim, va ser amb en Carles, un dels nostres amics, i vam arribar fins a final de Canet, i vaig dir, ostres, doncs puc, o sigui, puc fer-ho. I em va agradar molt el fet d'anar amb algú...
4: Desconnectar...
3: I vaig dir, ostres, doncs... Mm. I si vaig amb més gent, doncs potser sí que em puc marcar, mira, vull fer 7 quilòmetres, doncs els puc fer amb la gent. En canvi, jo sola em costa molt més, ja sigui mental, ja sigui per...
4: Sí, perquè l'altre dia...
3: Fa mandra...
4: Se'm va passar volant. Mm-hmm. O sigui, no em vaig donar compte i havíem fet 5 quilòmetres.
2: Ja.
4: Però clar, entre que rius, l'altre, no sé. I és guai, és divertit, la veritat.
2: Sí, a vegades veus gent que va pel passeig, no?, i corre tota sola, els auriculars normalment, eh? Van sí. Escoltant música, van fent, però clar, no ho comparteixen amb ningú, potser a vegades són una que parella,
4: també,
2: però...
4: També és normal, perquè hi ha molta gent que també va fer esport i vol anar al seu rotllo.
2: I cadascú té les hores que pot i a vegades
4: clar,
2: no pots coincidir
4: clar,
2: tampoc amb altra gent.
4: I a mi que per desconnectar, posar la seva música i ja està. Però mira, així jo crec que és... Està
3: jo crec que al final és una de les millors maneres per socialitzar amb la gent.
4: Mm. Sí.
3: Perquè al final és això, és l'esport, no és algo tan mental, tan pesat, perquè al final doncs potser agafar una pesa doncs costa més, fer a bàsquet i tirar una canasta, tirar més, futbol, llavors córrer, que al final doncs és anar d'aquí a allà. Doncs potser a la gent això li és més fàcil.
4: Sí, hi ha gent que es creu que és incapaç. Mm-hmm. Llavors això és una manera també de que vinguin i vegin que poden fer-ho perfectament.

0: sí, de moment no, no està el planning de pujada.
1: No, sí que ens agradaria fer una ruta d'algun dia pujar la Creu de Canet o coses així més de cara a veure com ho fem. Però de moment farem rutes per aquí.
0: Sí, aprofitant que l'estiu i tal, la platja jo crec que sempre podem acabar allà.
1: Sí.
2: Així, i si el plan és acabar amb un bon bany al mar...
1: Sí.
2: Això s'ha de fer a prop això, del mar, això sí, segur.
0: Això s'ha de fer 100%.
2: Perfecte, doncs això, la gent que ens estigui escoltant, us pot trobar per xarxes socials?
0: Sí, ens pot trobar per tant, bueno, Instagram, el TikTok. També tenim una compte d'Strava, que la, no l'anunciem molt, però...
2: Però hi és.
1: Hi és. Però molta gent fa servir l'Strava.
2: Sí, això és veritat.
0: De fet, molta gent ens coneix també per l'Strava, perquè ara com està molt de moda el running també, molta gent també ens troba per allà, llavors ens està bé dir-ho per aquí... I llavors després tenim un grup de WhatsApp, on allà doncs, també anunciem doncs, les sortides que fem, les enquestes, i llavors estem a tot arreu.
1: Sí, més o menys per saber quanta gent serem, qui no vindrà, qui... perquè com dissabte fem esmorzar també, més que res per saber qui ve esmorzar també,
2: clar,
1: per avisar. I...
2: Clar, tenir una mica de planificació, no pots trobar-te allà 200 persones de cop i ara què fem?
1: I si anem a esmorzar 200 no sé com ho farem,
2: clar, clar.
1: No
2: clar.
1: Podem.
2: Perfecte, doncs res, a seguir corrent. És poca cosa més se us pot dir quan heu començat amb tanta força, amb tanta energia i amb aquesta bona resposta de la gent, que ja em diu, que tampoc no l'esperàveu, però aquí la teniu, per tant, aprofitar-la.
1: Sí, ara a poc pot venir tothom que vulgui, tothom està convidat, tothom és capaç, o sigui que ja està. Qui ens escolti vulgui venir.
2: I anireu fent regularment, no? Més o menys aquests seran els anar fent, no?
0: La idea és entre això, dimarts i dissabte, algun dijous també hem posat.
1: Sí, anirem mirant també com ens quadri nosaltres per feina i etcètera.
2: Però això és anar mirant.
0: Sí, i el punt de trobar, de moment, sempre és a la plaça de les Palmeres, que és un bon lloc que també estirem, fem l'escalfament i tot, llavors... No té molt de misteri.
2: Fàcil d'arribar-hi, fàcil de trobar...
1: Sí.
0: Per la gent que vingui de fora, té un pàrquing allà també.
2: Ah, exacte, això és important.
0: Va venir gent de Mataró,
1: de Sant Vicenç, de Canet.
0: Vull dir, que no és només d'Arenys, que la gràcia ben és fer poble aquí, però vull dir, tothom està com convidat de venir.
2: Clar, és fer grup, gent d'Arenys, gent que vingui de fora, corre per Arenys, que potser en els seus pobles no tenen aquesta opció de... va córrer amb gent, no? És el que em fa mandra anar sol, que tu deies, Alba. Doncs mira, puc fer-ho a Arenys amb gent? Doncs mira, benvinguts siguin.
0: Sí, al final també ens coneixen a nosaltres i al nostre poble, que això és important també.
2: I tant. Doncs, noies, moltíssimes gràcies per venir, per haver-nos presentat aquest De Mar Run Club. Alba, moltíssimes gràcies. Estela,
1: i
2: també.
1: I
2: res, que vagi molt bé. Us desitjaria molta sort, però crec que de moment la teniu tota de cara, per tant...
1: A veure com avança.
2: Moltes gràcies, bona tarda.
0: A vosaltres.
1: Bona tarda.
3: Arenys en joc.
2: I ho hem dit, que ara només parlaríem d'atletisme i de córrer, de caminar fins a arribar al final del programa. Doncs bé, ens queda repassar la marxa d'Arenys. 807 persones han participat a la marxa Trail d'Arenys, que s'ha celebrat aquest diumenge. Com en els darrers anys s'han disputat les dues modalitats, la cursa cronometrada i la marxa popular. Els vencedors han estat Ferran Moré, de la penya Panemi, i també Mireia Urrutia, del Club Atletisme Canaletes. Moré ha fet un temps de 44 minuts i 23 segons, una marca que, a més, es converteix en la millor registrada des que es disputa aquest recorregut. El president de la penya Panemi, Zenon Tomàs, ha posat també en valor altres resultats aconseguits per membres de la penya Panemi.
4: El que va guanyar va ser en Ferran Moré, de la penya Panemi. A més a més, la penya Panemi, el Ferran Moré primer i el Rodoan El Gali segon. Bon paper, els de la penya Panemi. Doncs ho va fer en 44-23. Va baixar 2 minuts i mig del rècord que tenia l'any passat. I a més, el primer petit va ser aquest, l'Àlex Barrull, que el dissabte va estar corrent una trail i ahir doncs, va guanyar amb la categoria dels més petits. O sigui que tres pòdiums.
2: La marxa trail ha tingut un recorregut d'11 quilòmetres en què el 75% del trajecte s'ha fet per zones naturals dels dos Arenys. Primer van sortir els 302 participants de la cronometrada i després els 505 de la marxa popular. Zenon Tomàs fa un bon balanç de la celebració i destaca que les altes temperatures d'aquest cap de setmana no han afectat en excés el desenvolupament de la prova.
4: I fins a les 11 la calor s'aguantava bé. I a més, més del 70% del recorregut és per sota els arbres. Sí. Sobretot els que corren no van agafar tanta calor. Quan va començar a apretar la calor ja hi havia...

0: arribat. Els últims, doncs, que caminaven, aquests potser sí que va afectar una mica més, però bueno, tot va anar bé, la gent, doncs, contenta, i una altra edició, doncs, que hem tirat endavant.
1: La pròxima cita per la penya Panem i G-Sport serà amb la Milla Urbana, que es farà el dia 5 de juliol.
2: Arenys en joc, amb Oriol Leo. You were born here in this
1: place. You belong. Doncs això és el Dai Dai, una cançó que té molt a veure amb l'esport, perquè és la cançó del Mundial de Futbol 2026, la canta la Shakira. Per tant, podríem dir que és el Waka Waka, d'aquest any, el Waka Waka d'aquest Mundial. Vaja, fins aquí aquest programa d'avui. Us hem acompanyat Helena Soldate des del control tècnic, jo mateix, Oriol Leo, qui us ha parlat. Ens retrobem dilluns vinent a les 8 del vespre. També ens escoltem a la secció d'esports de l'informatiu diari. Que passin una molt bona nit. Adéu-siau.

0: Escoltant Ràdio Arenys. Nou Confort, Lampisteria General.
1: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
0: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
1: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
0: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
1: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
3: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 63 0086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
4: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
5: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Entràpolis i a la Riera Parafita número 1.
0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades per a molts anys més. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració del centre del Cercle d'Economia. Algunes d'aquestes obres serien les de l'Helena L9 o el desdoblament de la C-55.
2: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
1: I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncer infantil i adolescent amb la presència del president també de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai funciona des del setembre l'any passat, però avui han fet l'acte oficial i doble l'espai que tenia aquest centre públic dedicat a malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat 7.400.000 euros, donats íntegrament per tres fundacions privades. Hi ha 29 habitacions i dues sales de joc diferenciades per franges d'edat. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure. Escoltem en Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent un tractament.
3: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també m'ho passo amb els voluntaris, amb el personal, m'ho passo bé. I a vegades també rebo visites de familiars.
1: I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà. Això vol dir que l'IVA generat per l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. I des del gener de l'any passat, l'Ajuntament de Barcelona ha imposat gairebé 5.500 multes a empreses que gestionen bicicletes de lloguer compartit a la ciutat. És un servei alternatiu al Bicing i actualment hi ha 7 operadores que tenen prop de 3.500 llicències. El problema, però, és que molts usuaris, la majoria turistes, no les aparquen correctament i acaben pràcticament abandonades a la via pública. Segons el consistori, ja s'han cobrat el 97% d'aquestes multes. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 52 anys vinculat presumptament a una agressió amb arma blanca. Els fets van passar diumenge al vespre en un bar al carrer Rio de Janeiro de Nou Barris. La víctima és un seguidor de l'Europa que va haver de ser portat a l'hospital.
0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Parla Mercè Roura. El 18% dels docents han votat sobre el preacord d'educació fins a les 8 del vespre en aquest primer dia de consulta. D'un cens de 94.490 persones, més de 17.000 han participat ja. L'han convocat USTEC, CGT i la Intersindical. Els docents poden optar per acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents i es pot respondre fins dijous a les 12 del migdia. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió pública o privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts anys més. Entre aquestes hi ha les obres de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en l'inauguració del Cercle d'Economia.
2: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
1: Demà intervindrà aquestes jornades el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i dimecres serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I les obres de soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat afronten la fase final en la previsió que els treballs acabin el primer trimestre de l'any vinent. Després d'una visita d'obres de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, els responsables de l'actuació han explicat que els treballs del túnel, on estan acabant de muntar les vies i la catenària, estan per sobre del 90% d'execució. Recordem que hi ha una inversió de 169 milions d'euros i es podrà recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. I la policia local de Mont-roig del Camp ha retirat de la via pública un total de 35 patinets elèctrics des del passat 18 de maig, que feien incompliment de la normativa. Els nous requisits legals estableixen el registre obligatori del vehicle, la col·locació d'una matrícula a la part posterior i la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil. L'incompliment d'aquestes obligacions pot comportar sancions de fins a 300 euros. Recuperar el vehicle, de fet, costa 35 pel trasllat al dipòsit municipal i més de 5 per cada dia o infracció de custòdia. I les estacions del Meteocat han batut el rècord de dies per sobre dels 35 graus i mig aquest mes de maig. Barcelona i Portbou encapçalen la vintena de municipis que han registrat nits tropicals en temperatures mínimes que no han baixat de més de 10 graus.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Benvolguda audiència. Benvinguts a la línia vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La línia vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. Però és important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín, amb la col·laboració de l'Albert Estengra.
4: Avui a la línia vermella tractarem un assumpte molt sensible. Probablement sigui a tots els nivells dels temes més delicats i que més commouen a la societat quan esdevé notícia. M'estic referint a l'abús infantil. I crec que no m'equivoco si dic que tots i totes ens commovem quan a les notícies apareix un nou cas. I per parlar-ne, tenim amb nosaltres a la doctora Rosa Maria Isnard, que ha estat cirurgiana pediàtrica de l'Hospital dels Germans Trias i Pujol, Can Ruti, de Badalona, ja retirada de la vida laboral, encara que em penso que metges i metgesses mai deixeu de ser-ho i d'exercir d'una manera o d'una altra. Hola, Rosa Maria.
5: Bon dia.
4: Tot, t'agraïm molt que hagis volgut venir a la línia vermella i també t'agraïm que hagis volgut parlar davant dels nostres micros i respondre les nostres preguntes, que són moltes, sobre aquest tema tan delicat. És veritat, això de que els metges i metgesses realment no jubileu mai?
5: Això és veritat. Jo soc cirurgiana pediàtrica i me'n sentiré sempre, però a part formava part de la que es diu la unitat de pediatria social, que era una unitat que vam... Doncs jo vaig estar 22 anys i 23 que se n'havia format a Can Ruti, i sempre, i continuo anant, fins i tot la setmana passada encara vaig anar a una reunió de la Societat Catalana de Pediatria en la qual es parlava d'aquest tema. Jo no opero ja, però sí enyoro molt els nens. Vull dir, soc cirurgiana i fins al final.
4: Molt bé.
5: Això sí.
4: I ja entrant en matèria, aquí hem de distingir entre abús infantil i maltractament. Realment, nosaltres parlarem del que es coneix com a abús infantil. Encara que en els dos casos es tracta d'un tipus de violència.
5: Sí, però és abús sexual infantil o maltractament infantil. El maltractament infantil és físic. I l'abús sexual infantil, doncs, és abús sexual, no? Però la paraula sexual és el que ens diferencia a les dues coses.
4: Vale, o sigui, quan parlem d'abús ja implícitament hi ha la paraula sexual darrere el fons.
5: De fet, nosaltres fem servir sempre abús sexual, sempre.
4: Sí, perquè a vegades com a eufemismes intentem evitar la paraula, no?
5: Nosaltres sempre posem abús sexual.
4: Així com amb la violència de gènere tenim un degoteig constant en els medis de comunicació, de casos de morts de dones en mans de parelles i exparelles, podríem dir que a data d'avui succeeix el mateix a nivell d'aquest munt de casos que hi ha també en el cas d'abusos infantils?
5: A veure, no són casos aïllats. O sigui, la gent es pensa que són com a bolet, no. O sigui, és un de cada cinc. O sigui, Noemí Pereda, que és una catedràtica de psicologia, ja fa molts anys que va fer un estudi amb els estudiants de... Crec que eren de primera psicologia de la UB, i un 21% havia patit abusos de diferents tipus, és que n'hi ha molts tipus, però un 21%, això és un 1 de cada 5 persones ha patit abusos sexuals.
4: És molt.
5: És moltíssim.
4: En canvi...
5: Però és que els abusos també poden ser tocaments, eh?
4: Ja.
5: Clar, els tocaments, físicament no hi ha res, però això és un abús.
4: En qualsevol cas, és un cas en què és un acte indegut.
5: Exacte.
4: Una qüestió clau. Què porta certes persones a aquesta mena d'actes?
5: Mira, jo això no t'ho puc dir. Jo ja us he dit que soc cirurgiana pediàtrica i que m'he dedicat a l'abús sexual com a bitxo raro. Això ho ha de dir un psicòleg. Un psicòleg o un psiquiatre. Això ja no sé qui dius-ho, però jo això no m'hi puc posar.
4: A qui s'ha d'acudir primer? Quan hi ha una sospita d'abús? El pediatre, l'hospital, serveis socials...
5: En primer lloc, el pediatre. Pediatre de nens. Anar, si passa el cap de setmana o així, es pot anar a un hospital infantil en què hi hagi un... Si pot ser, que hi hagi unitat de pediatria social o... Si és que són tres, que són Germans Trias, on estava jo, el Vall d'Hebron o Sant Joan de Déu. O sigui, són els tres que tenen unitat de pediatria social. Els altres, doncs, tenen... Però, si no, ha de ser a urgències de pediatria. Però el primer... a pediatra. I si no hi ha lesions i no hi ha res i són sospites, primer, protegir el nen, el primer que hem de fer és protegir el nen, si sospitem doncs, que és un veí això, el nen protegit, i esperar el dilluns que vingui el pediatre, que és que qui millor coneix el nen i qui sap, no, però sempre el pediatre.
4: En infants molt petits, que no poden explicar-se els que els hi passa... Quins indicadors poden alertar a pares, familiars i a professionals, també?
5: A veure, els pediatres ens hem format amb clients que no parlen. Això és normal. Per nosaltres no és estrany que no ens parlin. Però llavors sí que hi ha, doncs, pot ser que parlin doncs, un nen d'un any i mig, que tampoc parla, doncs que hi ha canvis de caràcter, que hi ha canvis de comportament, que és un nen que de cop i volta té una enuresis, que és un nen que està trist, que és un nen que no vol anar a algun lloc. Però nosaltres ens hem de fixar molt en la història clínica. Una història clínica ben feta amb algú que sigui capaç de ser objectiu, no? Perquè en aquests casos doncs, hi ha un malestar general. Llavors, però, bueno, són canvis, sobretot canvis de caràcter. Però clar, amb un lactant de 9 mesos no hi ha canvis de lactar, de caràcter. Amb un nen de 2 anys, sí, que ja diu que no vol pujar a l'autocar perquè va a l'escola, perquè allà passen coses lletges.
4: Sí, però bueno, parles de lactants, però bueno, a partir de, entenc que és a partir de certa edat que hi ha els abusos.
5: Hi ha abusos amb nens de 2 i 3 anys, però bastants, eh? Vull dir que hi ha casos d'abusos a nens petits, i sobretot és l'exploració física. Si té un hematoma en un lloc... A veure, tens un nen de 3 anys que té un hematoma a les costelles i un hematoma al periné, ai, de 3 anys, de 3 mesos. Aquest nen no es mou. Com pot ser que tingui aquest hematoma? Perquè si no es mou... Ha caigut. Però i d'on ha caigut? Del sofà. L'endemà ha caigut del llitet. Bueno, ara va molt bé que tenim la història clínica compartida de Catalunya, en el qual si tu portes un nen a urgències en un hospital, tu pots treure la història clínica d'aquell hospital i veure què va escriure el pediatre en aquell moment. I llavors bueno, doncs veus que ha anat aquí, ha anat allà i ha anat allà, perquè aquests nens amb maltractament físic o amb abús sexual ronden per molts llocs. O sigui, van a urgències, van al pediatre, van a urgències d'un altre això, van a urgències d'un altre poble. Clar. Llavors, amb la història compartida de Catalunya, si tot on te van està, que no està tot arreu, això ens dona molt ajut.
4: Quins protocols teniu, o si hi ha protocols als hospitals per actuar en aquests casos?
5: Per això insisteixo molt que es vagi al pediatre o que es vagi als hospitals, perquè si no, dansen per tot arreu, no. Hi ha protocols per tot i sabem tots molt bé què hem de fer i què hem de seguir.
4: I què heu de fer? Quan us trobem un cas, què feu?
5: Bueno, és que això és variat. És variat i, bueno, doncs s'ha de... Depèn. Primer, protegir el nen. Això, el primer.
4: I com ho feu? Aquesta protecció és...
5: Home, doncs, si tu sospites que l'abusador, poso per exemple, és a l'avi, aquest nen no ha d'anar a veure més a l'avi. Això ho fan els pares.
4: Vale.
5: O sigui, el que queda clar és que no s'ha de judicialitzar, no s'ha de jutjar. Nosaltres no hem de jutjar ningú. Nosaltres hem de, el primer, protegir el nen, estudiar-lo, mirar-lo, a veure què passa i donar-li a qui estigui segur. Segur, acostumar a ser la família, no? Llavors, aquests els separes de l'abusador, que pot ser el veí de dalt, els separes, no el veu, i llavors ja entra. Avises. Es pot avisar a Mossos. Això és el que queda, el que està enredat. O sigui, els metges sabem molt clar què hem de fer. Si veiem això, quin cultiu hem d'agafar, com hem d'explorar la criatura, què hem de fer, el psicòleg ho té claríssim també. Però la justícia, doncs, bueno, hi ha aquí. Diu que s'ha d'avisar els Mossos diuen que ells, a Fiscalia, al jutge, que la persona tingui més feeling o li sigui més fàcil l'entablir la relació, doncs aquella és la que hem de triar. Això no està molt clarificat encara.
4: Però com que hi ha aquesta diversitat de parers a qui has d'anar, jo què sé, pots tenir problemes si vas a Mossos...
5: No, és que els pares han d'anar al pediatre. Els pares no han de fer la denúncia, la comunicació,
4: sí.
5: No, que comunicar no és denunciar, nosaltres
4: vale.
5: Comuniquem.
4: Vale.
5: La comunicació l'ha de fer el pediatre.
4: A Mossos, o a qui sigui.
5: A qui li sembli,
4: a qui
5: li sigui més proper,
4: vale,
5: el que li sigui més còmode.
4: D'acord, vamos.
5: Nosaltres teníem bona relació amb Mossos i, doncs, Mossos.
4: Mm-hmm.
5: Però hi ha altres hospitals que... Fiscalia, doncs Fiscalia de menors. Vull dir, qui faci la feina, però que la faci, i bé.
4: També, seguint aquest fil, i sobre els mites dels casos d'abús infantil, que es diu que una gran part sorgeix del nucli familiar o de l'entorn familiar. És així?
5: Sí, és del nucli familiar, no, és de l'entorn familiar. O sigui, l'entorn és la família, els veïns, l'escola, el parc on el nen va jugar. Aquí està el 95-98% dels abusadors.
4: Mm.
5: I abusadores, que també n'hi ha.
6: Ràdio Arenys.
3: Això és... La línia vermella.
4: En algunes cultures, o en entorns familiars. Està normalitzat, estan normalitzats determinats contactes físics o expressions d'afecte. No deu ser fàcil distingir quan l'afecte està, quan aquest afecte està traspassant una línia vermella, no?
5: No, no és fàcil. Hi ha moltes cultures, a veure, això, hi ha que diuen... Míreme si tiene el himen, la puerta sagrada, l'entrada de la puerta sagrada. I dius, bueno, pues això hi ha moltes cultures. Però això és fins que estorba el nen, fins que torba el nen, no? Però llavors, quan el nen... aquestes costums culturals li produeixen un patir o una vergonya, aquí és un temps de parar. Mm.
4: Un cop s'ha portat a judici a la persona, a les persones causants d'aquest abús, les condemnes són justes, són proporcionades? Què
5: penses? Jo no puc contestar això perquè hi he protestat molt, perquè nosaltres som els que al cap i a la fi, doncs, denunciàvem, no?, a fiscalia, qui fos, no?, i es feia el judici al cap de 6 o 7 anys, també és veritat. Anàvem allà, no és no és agradable anar a un judici, amb tot l'entorn i tot, però mai la justícia ha tingut el detall d'enviar-nos el resultat. De dins, hem condemnat aquesta persona amb tants anys, no l'hem condemnat, per saber si nosaltres ens hem... Si jo m'he equivocat al denunciar aquella persona, és molt fort. Però el que sí que queda clar és que si m'he equivocat, sempre és millor demanar perdó a un adult que demanar perdó a un nen. Yeah. Sempre és molt més fàcil. Mm-hmm. Però no ho sé mai, no ho he sabut mai. En 22 anys ningú ha tingut el detall de dir-me què.
4: Déu-n'hi-do. Mm. Abans ja una mica ho has comentat, no? Que els abusos tan... poden ser per part d'homes com per part de dones. Clar, tots tenim bastant coll avall que és l'home el principal culpable, però que hi hagin dones són casos també residuals o és l'home principalment?
5: És l'home principalment. El que passa és que la dona està encobert per l'instint maternal, no? Mm. O sigui... l'àvia m'estima molt, l'àvia em toca, l'àvia, la veïna de dalt m'estima, això està encobert, però hi ha abusos sexuals per dones, ho hem de tenir clar, també.
4: Mm-hmm. I també comentaves abans que també hi ha abusos entre menors.
5: Sí, ara, entre menors, i a més és molt difícil perquè depèn de quina edat no són ni penats, con lo qual, pues això és important, però bueno, per què es produeix això? Doncs perquè actualment hi ha una capacitat de que els nens, els adolescents, vegin porno prematur, bueno, vamos, hi ha una pèrdua de valors. Hi ha una pèrdua de valors. Els adults hem de saber dir no als adolescents. Hem de dir prou. Però n'hi ha d'abusos bastants, eh? Que nosaltres sempre tenim la idea del senyor gran, el veí, l'avi, el capellà, el no sé què, que ho fa. No, hi ha moltes branques.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, bueno, justament ara has anomenat a un sector de la societat. Ara està a l'ordre del dia, o sigui, hi ha hagut un munt de casos que han commocionat a la societat sobre abusos per part de religiosos, vale? Aleshores, bueno, el vot de castedat, aquest vot que es fa, que es fa la promesa, sobretot, bueno, bàsicament a la religió catòlica, perquè altres vessants del cristianisme sí que accepten el matrimoni, vale? Però en la religió catòlica, doncs, has de fer com una promesa de no tenir vida activa i viure, doncs, de l'afectivitat i tal. Aquest vot de castedat, que podem anomenar com una mica antinatural, potser, pot influir en que derivi en aquesta mena de comportaments, d'abusos envers infants?
5: La vida sexual és fisiològica. A veure, és una part de la fisiologia nostra, vull dir, com moltes altres coses que fem. Llavors, jo diré una opinió personal de Rosa Maria Isnar, no del que es pensi. Jo penso que el vot de castedat, no em senti la meva mare, que ja no em pot sentir, s'ha d'abolir. S'ha d'abolir. És que no és fisiològic, això. no és normal. D'altres religions no tenen vot de castitat i són menys religiosos que els catòlics. No. Pues, per tant, això s'ha d'abolir. Però això és una opinió meva.
4: Evidentment, evidentment. Per això,
5: no
4: per
5: sé si s'ha rasgadat moltes vestidures, però...
4: Bueno,
5: no
4: sé. Tant de bo.
5: Ojalà.
4: Tant de bo.
5: Hauria de ser així.
4: Bueno, ja per anar acabant, Rosa Maria, quin missatge hauríem de donar, per un cantó, als pares i mares que ens escolten? Per una altra banda, als infants o als adolescents que puguin estar vivint una situació d'aquestes. I després a la societat en general.
5: Bueno, jo penso... Primer que hem de creure els nens. Quan ho diuen, els hem de creure. Això per començar. I els hem d'escoltar. Hem de crear un espai d'intimitat. Nosaltres callar i que el nen ho deixi anar tot. Que el que pugui, que parlin. Dir-los, si m'ho vols explicar, jo crec que això t'anirà bé, digue-m'ho. I a crear, doncs això, un entorn de calma. Hem de canviar les lleis, això sí, però sobretot hem d'educar els nens.
4: Amb això de les lleis, i perdona que t'interrompi, clar, perquè clar, repente que les lleis les fan polítics, no sé fins a quin punt els polítics o els que legislen s'assessoren de gent competent amb això. Clar, això tampoc ho podem saber, oi?
5: Jo no puc parlar d'això. O sigui, podria donar la meva opinió sobre la castitat. Sobre això, bueno, és que penso que no ho fan gens bé.
4: Ja.
5: Que no ho fan gens bé. Ha costat que hi hagués una unitat de Mossos de menors, la guerra, la Bíblia, no sé quants anys... que hi haguessin jutges de menors, no n'hi ha. Hi ha una... Bueno, és que no. Ja. Funciona, això. La justícia, ho sento, però no funciona.
4: I, bueno, i ara els adolescents, infants que puguin estar en una situació d'aquest tipus, que se'ls hauria de dir? Quins missatges els hi haurien d'enviar?
5: Que parlin. Que parlin quan puguin, eh? Que no sempre poden, eh? Els hi costa molt, eh? No és fàcil, això. Costa moltíssim. I llavors, doncs, ell no ho explicarà, els nens no ho explicaran fins que no estiguin preparats, perquè tenen por, perquè no ho entenen. I se'ls ha de fer veure que han de parlar. Jo crec que quan parlen, jo discutia amb una companya, jo crec que es lliberen. Però a la vegada tenen por de la reacció dels adults. O sigui, els adults hem d'estar amb calma. Els hem de recolzar. Els hem de creure, ja us ho he dit abans. Però els nens tenen molta sensació de culpabilitat, un sentiment de culpabilitat, sobretot si són grans, evidentment, si són petits, no. Però si ja són grandets. O sigui, la que liau. Yeah. I això no els hi treu ningú. I això és molt trist, perquè a sobre d'haver patit, pateixen més. Mm-hmm. O sigui, que els hem de recolzar totalment. Totalment.
4: I
5: nosaltres no som ningú per jutjar.
4: D'acord.
5: No som. No hem de jutjar nosaltres.
4: I a la societat, en aquest sentit, quin missatge li voldries fer arribar?
5: Pues que eduquem els nens. Que eduquem els nens. Eduquem a que parlin. Eduquem. Perquè els adults ja és difícil que els eduquem. Això ja se'ns ha caducat. Llavors, que els creiem i que els eduquem i que ho fem. Que no callem. Que no callem. Que ho hem de dir. S'ha de saber. Mm. Llavors, eduquem, perquè...
4: Clar, abans dèiem... abans, fora de micro, doncs, bueno, que el penis se li ha de dir penis i...
5: Ah, bueno, clar, és que això, les parts del cos tenen un nom. I el penis és el penis, la vulva és la vulva. El penis no és el pito, la titola, no sé què, no. Malgrat que jo, com a cirurgia pediàtrica, ho he vist tota la vida. Però no és això, però no és el xochete, no. És la vulva, la vulva. Però jo recordo quan la meva neboda va dir per primera vegada vulva a casa. La meva mare per convulsiona l'àvia. Però què és això? Bueno, mamà, això és normal. Yeah. No? Pues els cos... I això només ho toca qui ho ha de tocar. Mm-hmm. Primer tu, els teus pares, el teu pediatre i qui et cuida. Ningú més.
4: Mm-hmm. Sí, podríem dir que la societat actual hi ha falta de cultura en general i específica en aquest sentit.
5: Molt, molt.
4: Mm-hmm. Bueno... Doncs res, doctora Isnard, t'agraïm profundament que hagis fet possible aquesta entrevista i que la nostra audiència, a part d'haver-se esgarrifat una miqueta i sentir dins seu el dolor dels infants que han patit o pateixen d'abús, que la nostra audiència hagi pres consciència de com encarar i actuar davant els casos d'abús infantil i que hagi servit també per fer que entre tots fem desaparèixer aquesta lacra a la nostra societat. Gràcies, Rosa Maria.
5: A vosaltres per convidar-me.
4: Espera't, la pregunta per any que fem a tots els nostres convidats i convidades, perquè ens agrada tancar els programes amb alguna cançó o una peça musical que ens hagi suggerit.
5: Hi ha una cançó del Miqui Núñez que es diu que això no va ser fàcil, no és fàcil. Hi ha una part que diu això no serà fàcil. Realment està dedicada a una persona que falta, però és això. Això no serà fàcil. A mi em serveix molt aquesta cançó.
6: Escriurem que tot no va ser fàcil.
4: Doncs tanquem el programa d'avui amb aquesta cançó que ens has recomanat, que realment no es diu això no va ser fàcil. En realitat, el títol de la cançó es diu Escriure'm i que és del Miqui Núñez. Endavant.

0: La línia vermella, Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, la primera. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
1: Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Escoltant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre diem, amb la música com a principal lligam i amb històries que arriben des d'aquí, però també des d'allà, obrim fronteres i escoltem algunes cançons interessants noves d'aquesta setmana. Per tant, sense més, anem a començar per la primera, que ens arriba des de casa nostra, arriba des del Vallès Oriental. Ella es diu Ivette Nadal, i amb la seva nova cançó, Sota el braç, que és la que escoltarem ara mateix per iniciar el nostre recorregut per aquests 55 minuts d'estrenes. Es diu Mai les ales. Per tant, així anem a començar aquest estrenes amb Ivette Nadal i la seva nova cançó, Mai les ales.

Així hem començat amb aquesta cançó nova d'Ivette Nadal, des del Vallès Oriental, la cantautora i poeta, ens ha acompanyat per començar aquestes estrenes d'aquesta setmana amb el seu nou tema, Mai les ales. Seguim, per tant, i ara sí, obrim fronteres i anem fins a un altre indret, anem fins a Austràlia, per escoltar el més nou de Kylie Minogue. De fet, és una cançó que forma part d'una sèrie de televisió que s'acaba d'estrenar sobre la seva vida musical, artística i també personal. Un documental que es diu Kylie, i trobem una cançó nova que es diu Lighted Up. Així sona el més nou de Kylie Minogue.

0: Gary.
1: Kiss Gary, aquesta és la nova cançó de Joan Liaño des de Granollers. Va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022 i ara ens presenta aquesta seva nova peça musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim d'estrenes, precisament, i ara mateix anem amb una cantant i compositora anglesa. Ella es diu Lola Young i la seva nova cançó, From Down Here.

Es diu Lola Young, ella és una cantant i compositora anglesa i aquesta és la seva nova cançó, From Down Here. Tornem a Catalunya amb Barrels Garrotxines, l'artista emergent Tura Sala ens presenta aquesta barreja d'indie, de funk i de pop. Ella va fer el seu pas per Eufòria i ara mateix ens presenta aquesta nova peça musical que es diu On aniràs, la nova de Tura Sala.

On aniràs? Aquesta és una cançó realment estiuenca, perquè ja ens apropem, evidentment, a les dades de sol, de calor i d'estiu. Tura Sala, la Garrotxina, ens ha acompanyat amb aquesta cançó, On aniràs?, la més nova que hem escoltat avui a través d'aquest estrenes. Seguim el nostre camí i de Tura Sala anem a un grup anomenat Lucas Graham. És una banda de pop danesa que ens porta el seu nou èxit, Second.

La banda danesa Lucas Graham, una altra interessant novetat de la setmana, és el Second Change, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, ara mateix amb la unió musical d'Obeses. Ells arriben des d'Osona i amb la col·laboració de la cantant barcelonina i multiinstrumentista que va formar part del quartet Melt Magalí Seré. Ells dos formen aquesta cançó que es diu Potser ho hauríem d'haver vist, una de les cançons incloses en el nou disc d'Obeses, L'ai al cor.

Potser ho hauríem d'haver vist. Aquesta és la cançó d'Obeses, amb la col·laboració de Magali Sare, aquesta cançó que forma part del nou disc d'Obeses, L'Ai al cor. Anem seguint, i ara mateix anem a compartir la nova de Niall Horan. És un cantant irlandès i va formar part de la formació One Direction. En solitari, noves històries en aquest 2026. Aquesta és una d'elles, Ends of an Era.

A través d'estrenes hem escoltat el més nou de la cantant de Súria, Beth. Aquesta és Jo sóc com tu. Nova història que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Des del Bages ens ha acompanyat la cantant i compositora Beth. Seguim endavant, per tant, el nostre camí, acompanyant-te, siguis on siguis, amb històries musicals noves que ara mateix ens porten a escoltar un avançament del nou disc que sortirà el 14 d'agost d'enguany de la formació irlandesa de Script. Es diu Man in the Arena.

Man in the Arena, aquesta és la nova cançó dels The Scripts, esperant que el 14 d'agost arribi el nou disc de la banda irlandesa. Anem seguint, tornem a Catalunya amb aquesta jove artista de Nou Barris, a Barcelona. Es diu Monique Macon i aquesta és la seva cançó, Si estic amb tu.

Així sona la cançó de Monique Macon, aquesta cantant i compositora que arriba des de Nou Barris, des de Barcelona. Una altra interessant novetat d'aquesta setmana. Seguim fent el viatge i obrint fronteres i ara mateix anem fins a Nord-Amèrica per escoltar Bentley Rubbles, la seva cançó que forma part del seu disc Olympus. Es diu Nose Dive.

Nosedive, aquesta és la nova cançó de Bentley Rubbles, així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem a compartir ara el més nou d'Oriol Saltó. Ell és de Sant Cugat, músic versàtil que ha estat guitarrista del grup de pop La Porta dels Somnis. Així ens acompanya ara mateix amb el seu nou èxit, On eres tu?

Vegas va reclamar el lent, passant vermell, va dir-li al policia...

Així sona de bé aquesta cançó de les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Les seves tres cantants i compositores ens han acompanyat també en aquestes estrenes, que posa el punt i final amb Soc el Pol, amb la seva cançó que forma part del seu EP de tres cançons, Els records no marxen mai, part 1. La cançó que escoltarem es diu Control. Així doncs, amb ell, amb Soc el Pol, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: Una cosa fascinant és que les balenes geperudes tenen cultura. No només es comuniquen amb sons, sinó que les seves cançons canvien amb el temps i s'estenen entre poblacions, gairebé com si fossin èxits musicals. Els mascles de balena geperuda canten llargues melodies submarines que podrien durar fins a 20 minuts i repetir-se durant hores. El més sorprenent és que tots els mascles d'una mateixa regió canten pràcticament la mateixa versió de la cançó en un moment determinat. Però aquesta melodia evoluciona, s'hi afegeixen variacions, canvien seqüències i de vegades apareix una cançó completament nova. Quan una població entra en contacte amb una altra, la nova cançó pot propagar-se ràpidament, substituint l'anterior. Els científics han observat que aquests canvis poden viatjar d'oest a est a través de l'oceà Pacífic al llarg dels anys, com una onada cultural. Això és extraordinari perquè implica aprenentatge social i transmissió cultural, capacitats que durant molt de temps es consideraven exclusivament humanes. Les balenes no només emeten sons instintivament, aprenen, adapten i comparteixen patrons sonors dins la seva comunitat.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Caricat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: escoltes i cap.
1: At least it is true that man has no control.